0: Antonio Vega.
1: Radio Turdera. La emisora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Entro aquí.
2: Vale, però vols provar això de fer aquesta gran frase o no?
3: Però això és això, no?

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Via, via, via. Ha preso il fugone.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Radio Tordera.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Big disgrace, waving your banner.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: ces beaux jours, une photo.
1: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui dilluns, 8 de juny del 2026. Ho fem ja amb un clima novament estival. Una temperatura ara mateix a l'exterior dels estudis de la ràdio de 21 graus centígrads. Previsió d'avui de dia assolellat. Repassarem, com sempre, l'actualitat del dia amb un intens cap de setmana al nostre poble. L'actualitat general, també amb la premsa del dia. Píndola d'opinió. Avui amb en Pepe Oyarzun i, com sempre, informació de servei d'aquest dilluns 8 de juny del 2026. Queden 13 dies per l'estiu, 76 per Sant Bartomeu i un dia per la selectivitat. Anem a repassar l'actualitat del dia amb el nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
2: Bon dia. Tordera commemora la Setmana Internacional dels Arxius amb una programació especial i la presentació divendres del document més antic que acull actualment l'Arxiu Històric. Del 8 al 14 de juny, l'equipament obre les seves portes a la ciutadania amb una agenda d'activitats que inclou la presentació d'un pergamí, com dèiem, del segle XVI. La Mercè Torrelles és responsable de l'arxiu.
3: Bé, animar a la gent que vulgueu venir doncs, a celebrar aquesta Setmana dels Arxius aquí a Tordera i doncs, a convidar doncs, a tots vosaltres doncs, a que vingueu o bé al matí de portes obertes o a la sessió del grup d'amics, que és un grup obert.
2: L'associació Hatakendeia té la voluntat d'agermanar-se amb el RUS per fomentar la inclusió al municipi. L'entitat beneficiari de la campanya Compromís i Cultura 2026 vol establir un vincle formal amb la Fundació, especialitzada en persones amb discapacitat intel·lectual. Avui entrevistem a l'Espai La Teranyina el president, en Joan Llorenç, que explica els detalls d'aquesta entitat.
4: S'ha fet tot un treball paral·lel amb les seves famílies i el que volem és que tornin a la seva comunitat, tornin dins de les seves famílies amb un projecte socioeconòmic sota el braç, diguéssim.
2: El Pobellatge Tordarenc obre la convocatòria per triar els seus nous representants. Es busca joves nascuts entre el 2008 i 2005 i infants nascuts entre el 2015-2018. Animen a participar-hi l'actual pobilla de Tordera, Ariadna Ros.
5: Nosaltres busquem figures del pobillatge en general. Busquem a tothom, busquem a l'hereu, a la pobillo, a Adam, a Fadrí, a qui es vulgui apuntar i sobretot per infantils també, que són la pobilleta, l'hereuet, i si n'hi ha més, doncs el fadrinet i la dameta.
2: S'impulsen ajuts econòmics per a persones majors de 65 anys i col·lectius vulnerables. L'import de l'ajut és de 200 euros per sol·licitud i es concedirà per ordre d'arribada fins a exaurir la dotació pressupostària. Explicava els objectius d'aquestes noves ajudes econòmiques Toni García, regidora de Serveis Socials.
6: Aquest problema de l'habitatge és un problema que està afectant a moltíssima gent, a gent jove, a gent gran, a gent que no hi pot pagar el lloguer perquè estan pujant molt els preus del lloguer.
2: El Memorial Josep Barceló tanca la 27a edició amb un èxit rotund, un himne, la consolidació del futbol inclusiu i femení, destaquen en l'edició d'enguany. Així feia una primera valoració un dels organitzadors, Adrià Barceló.
7: Aquest any hem tingut un himne i una mascota, doncs veurem si l'any que ve, tot plegat, les nostres idees i els nostres recursos permeten fer-ho més gros, que és l'únic objectiu que tenim, fer-la grossa.
2: Un informatiu. Estarem pendents també de la previsió del temps. En Joaquim Serra ens portarà a l'última hora, avui amb l'espai de les entitats La Teranyina, com ja avançàvem. Això i més, us ho ampliem d'aquí una hora.
1: Gràcies, Lluís. Doncs t'esperem després.
2: Fins després.
1: L'avanç informatiu que ens porta fins a les 9:04. Ara una proposta de música i tornem de seguida.

Les 9 i 7 minuts, seguim amb més d'actualitat del dia. Ens centrem ara amb la premsa escrita. Anem a repassar els titulars de la jornada d'avui. Comencem amb l'Ara, que destaca que Lleó 14 insta els empresaris a tractar els treballadors amb dignitat. El Pontífex llança un avís sobre les estructures econòmiques que afavoreixen la pobresa. La primera missa alerta de la hipocresia. Diu, ningú es pot agenollar davant de Déu i menysprear el germà. Fotografia del Papa I a l'Arena Movistar de Madrid amb empresaris, sindicalistes, artistes i esportistes. Fotografia també per Florentino Pérez, diu recompte caòtic al Real Madrid. Riquelme planta cara a les urnes a un Florentino Pérez amb tot a favor. L'Iran llança míssils contra Israel en resposta als atacs sobre Beirut. És el primer cop que dispara a Tel Aviv des de l'alto al foc de l'abril. I entrevista a Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball. Diu, el 7,5% dels treballadors de baixa concentren el 54% de les absències. Més diaris catalans. La Vanguardia diu que el Papa atreu a multituds. Fotografia per la rebuda del Papa dirigint-se a l'entrada a la plaça de la Cibeles, plena de fidels. Diu, Lleó 14 llança un missatge contra la hipocresia a l'homilia del Corpus a Madrid. Diu, ningú es pot agenollar davant del Senyor i menys prear el germà. Robert Prevost pronunciarà avui un històric discurs al Congrés i mantindrà una trobada amb víctimes d'abusos a l'Església. L'Iran respon a Israel pel seu atac al Líban. Netanyahu viola l'alto al foc bombardejant Hezbollah al sud de Beirut. Fotografia per Marc Márquez, que aconsegueix la victòria número 100 en el Gran Premi d'Hongria. Els passatgers de l'Ondius tornen a casa seva. Un mort en un altre tiroteig a la zona franca de Barcelona. I toc d'atenció a Florentino del madridisme. El periòdico en fotografia del Papa envoltat de càmeres diu 1,5 milió d'ànimes. Una multitud de fidels va seguir a Madrid el recorregut de Lleó 14 que va animar els agents socials a centrar-se en els vulnerables. Leire Díaz va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia. La lampista del PSOE va intentar arribar a acords amb l'excomissari Villarejo, que segons ella tenia proves de corrupció contra el magistrat Marchena. La selectivitat arrenca marcada per les vagues de docents i la mobilitat a Barcelona. Els organitzadors de les PAU recomanen acudir amb temps als exàmens. 106 municipis volen entrar en la nova fase del pla de barris del govern català. Florentino Pérez guanya a Riquelme, però perd suport entre els socis. L'Iran llança onades de míssils a Israel arran de l'últim atac al Líban. I el boom de l'habitatge registra els primers indicis d'una frenada. El Punt Avui parla de l'any de recuperació de collites. La fruita pot recobrar produccions, el cereal es manté i l'expectativa és bona, tant pel vi com per l'oli. Milers de docents es preparen per col·lapsar la ciutat i posar el crit al cel per la crisi que viu el sector. Anem cap a Madrid, portada del Mundo, amb imatge d'un carrer de Madrid ple de gom a gom, rebent la comitiva papal. Lleó 14 reivindica el futur de la fe en una històrica missa. El papa demana modernitzar-se davant d'una onada de fidels de més d'un milió de persones que va col·lapsar a Madrid. En l'acte civil, a membres de la cultura, l'esport i el treball va reivindicar el fet humà i va demanar diàleg i respecte. Màxima atenció del govern amb la justícia. Hi ha una causa política burda, diuen. I fotografia per Florentino Pérez, aplaudint, diu Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari. L'ABC, en fotografia en primer pla del Papa durant la missa, diu Lleó 14 desborda Madrid i conquereix a fidels i a la societat civil. El pontífex exhorta davant d'un milió i mig de persones a treure la fe al carrer i comprometre's amb el bé comú durant una històrica missa del Corpus. Finalment, El País, també amb el Papa com a protagonista, en aquest cas a peu de carrer,
El papa reivindica, diu, el seu discurs social en un acte multitudinari. El pontífex recorda en una missa a Madrid els valors cristians llançant un sutil missatge polític i defensa l'escolta, el diàleg i el respecte davant de representants de la societat civil. Més notícies, el PP amplia el seu avantatge sobre el PSOE després dels últims casos de corrupció en una enquesta encarregada per aquest diari. Els socialistes demanen gairebé, perden, volem dir, un punt en estimació de vot. Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut. El Banc Central Europeu prepara la primera pujada de tipus d'interès en gairebé 3 anys. En esports, Florentino Pérez fins al 2030 en el Real Madrid. L'actual president derrota Riquelme en els primers comicis des del 2006. En motociclisme, Marc Márquez aconsegueix la seva victòria número 100. En tennis, a Roland Garros, Zverev aconsegueix finalment el seu primer gran slam. I a la Fira del Llibre, Cornelia Funker retorna a l'univers que la va convertir en supervendes. Arribem a un minut per un quart de 10 del matí. Anem a repassar l'actualitat esportiva i econòmica. L'esport amb imatge de Florentino Pérez. El coneixes als resultats. Diu Florentino ja no és intocable. Florentino Pérez aconsegueix un triomf a les urnes, tot i que els resultats no són els que esperava, al voltant d'un 67% dels vots al seu favor i un 33% per Riquelme. El desenllaç reflexa la divisió que viu avui el madridisme. Mundo Deportivo, amb fotografia gran de Mourinho, diu Florentino guanya, torna Mourinho. Sisè mandat per Pérez, que va guanyar per menys marge de l'esperat Enrique Riquelme. La seva victòria significa la tornada del portuguès i la llum verda a la venda d'un percentatge del club. A Madrid, l'as amb fotografia d'un Florentino Pérez mig somrient, diu Florentino 2030. El president revalida el seu mandat amb el recolzament de 2/3 dels socis. Hem guanyat a totes les meses, és a dir, a totes les edats. Vull atendre també aquells que no m'han votat. El Marca també amb imatge de Florentino Pérez aixecant els braços i somrient diu victòria. Florentino Pérez revalida la presidència amb un 66% dels vots, però per primera vegada es troba amb un 34% de socis descontents agrupats a l'entorn d'Enrique Riquelme. Titula de fet victòria i toc d'atenció. És un dia molt feliç per mi i per tot el madridisme, va dir Florentino. Acabem amb la premsa econòmica. L'economista diu que les empreses públiques apugen la seva plantilla a màxims de fa 20 anys.

0: Radio Turdera.
1: Milar Turdera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Turdera, al camí Ral 182.
2: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
3: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
2: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
3: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
4: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
5: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa tu, això.
6: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
4: Lletres.
7: Sòcrates va dir, la filosofia comença amb la pregunta.
4: Llibres.
8: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a anar-hi.

0: Sí.
1: I ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
2: Cinema.
3: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem el seu enviat Bill Crosby, el Louis Armstrong, i agafa a Grace Kelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir una princesa.
4: Repertori, quin moment, no? Sí.
2: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
2: 107.1 FM.
1: Un minut que passa de 9:45 del matí d'avui dilluns 8 de juny del 2026. La temperatura a l'exterior dels estudis ja ha pujat fins als 23 graus centígrads. Avui previsió de dia assolellat. Ara mateix el vent és de 6 km per hora i l'humitat relativa del 65%. Avui és el Dia Mundial dels Oceans. Es celebra Sant Kilian. Falten 13 dies perquè comenci l'estiu i 76 per la Festa Major per Sant Bartomeu. Falta també un dia per la selectivitat. La farmàcia de guàrdia avui, durant tota aquesta setmana, serà la farmàcia Lucea, al carrer Amadeu Vives, al costat de la plaça Lluís Companys. Avui hi ha recollida de voluminosos a l'urbanització Agora Park. Cal trucar al 93 765 3151 o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46 i deixar el voluminós a la porta de casa. Avui, com dèiem, esperem un dia assolellat amb una màxima de 27. Per demà hi haurà un dia més ennuvolat amb una mínima de 17 i una màxima, però, de 26. El riu ha baixat el seu cabal fins a 1 m³ per segon i a 15 centímetres de fondària. Si obrim el calendari del pagès, diu que hem de plantar mongetes. Diu que al juny l'estiu no és lluny. Avui dilluns hi ha mercat a la població veïna de Blanes. Hem de lamentar la mort de Dolores López Cañadas, de 89 anys. La cerimònia es va fer aquest cap de setmana. Avui llegim que Barcelona homenatja Gaudí amb una placa en el lloc on un tramvia el va atropellar fa 100 anys. En l'acte s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura del geni i fins i tot una pel·lícula. Avui a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera us recomanem que recupereu l'entrevista amb la poetessa Anna Bou i Jorba que va fer la nostra companya Carme Fernández al programa La Tarda és Cultura. I acabem amb una frase de Gabriela Mistra. Diu, hi ha petons en els llavis que deixen petjades com un camp de sol entre dos gels.

0: Dos quarts i mig de 10 del matí d'avui dilluns 8 de juny del 2026. Anem a repassar què explicàvem als serveis informatius d'aquesta casa en un dia com el d'avui de fa uns quants anys. En fa 10, l'àrea d'esport, sanitat i civisme, amb el suport de la Diputació, organitzaven un taller d'autoprotecció i suport vital bàsic IDEA. El principal objectiu d'aquella activitat era dotar els participants d'eines i recursos per identificar una situació d'emergència i saber com actuar. Entendre i aplicar el concepte de prevenció i una introducció i cultura de l'autoprotecció. Conceptes de perill, autoprotecció i prevenció. També s'explicarien les situacions d'emergència més freqüents, ho detallava la regidora de Sanitat, Bàrbara Vergés.
1: Teníem aquesta proposta de... És un, bueno, Diputació doncs, ens dona un suport tècnic. Doncs ens oferten aquest taller d'autoprotecció, de primers auxilis, de primeres, no?, accions a fer. I, bueno, alhora també teníem, no?, aquesta petició per part dels ciutadans, que també estan interessats. I bé, finalment, el dia 11 de juny fem aquest primer taller d'autoprotecció, que va a bon ritme les inscripcions, estem molt contents. I que, bueno, creiem que és interessant, no?, doncs que la gent s'involucri i que entre tots doncs, fem el millor possible de cada ciutadania i per un mateix, no?, tenir coneixement.
0: Això ho explicàvem en un dia com el d'avui de fa 10 anys. En fa 5, la regidoria d'ensenyament organitzava una xerrada per videoconferència adreçada a pares i mares. La xerrada es presentava sota el títol Agenda escolar i ús de pantalles i seria càrrec d'Alba Moya, psicòloga general sanitària i neuropsicòloga clínica. Durant la videoconferència es treballarien estratègies per treure el màxim profit de les pantalles, fomentant la responsabilitat i l'autonomia dels infants. I en un dia com el d'avui, de fa un any, el grup parlamentari de Vox al Parlament de Catalunya havia defensat una proposta de resolució per implantar un cicle formatiu de grau mitjà en electromecànica d'automòbils a Tordera, presentada al Parlament pel diputat Manuel Acosta. Una mesura orientada a millorar l'ocupabilitat de joves de la comarca i enfortir la formació professional. El regidor de Vox a Tordera, Eric Pérez, lamentava que la iniciativa va ser rebutjada per tots els partits.
2: Des de Vox hemos llevado a la Comisión de Educación del Parlament de Catalunya una propuesta de resolución para que se imparta formación profesional de grado medio de electromecánica de automóviles en Tordera, pero lamentablemente Junts, Partido Socialista, en Comú Podem, Esquerra Republicana han votado en contra de esta propuesta simplemente por el hecho de que la presenta Vox. Ahí vemos la clara diferencia entre la política útil que hace Vox y la hipocresía que tienen algunos partidos como los que he mencionado.
0: Pérez va destacar especialment el vot contrari de la diputada de Junts i veïna de Tordera, Judith Toronjo.
2: También cabe destacar que en dicha comisión de educación del Parlament de Catalunya, por parte de Junts, se encontraba Judith Toronjo, diputada de Junts y vecina de Tordera, la cual, lamentablemente, también votó en contra de una medida de Vox que podía beneficiar claramente al municipio de Tordera.
0: La diputada de Junts, Judith Toronjo, recordava que era inviable incloure un nou grau mitjà de formació professional a l'oferta acadèmica, ja que el termini de preinscripcions ja havia finalitzat a principis de juny. A més, assegurava que abans de crear una nova titulació calia realitzar un estudi previ de les necessitats del territori, garantir espais adequats i assegurar els recursos pràctics necessaris.
3: Ampliar l'oferta formativa de formació professional a Tordera, sí, evidentment sí. Però cal fer-ho de forma endreçada, portant a terme un estudi de les necessitats amb aquest teixit empresarial. El que no podem permetre, però, és que el Departament d'Educació posi a disposició macroinstituts de formació professional i cada vegada allunyi més aquesta formació, aquests graus mitjos més necessaris, però també superiors a municipis i en poblacions com Tordera. Ens està passant actualment amb altres poblacions veïnes, com són Mataró, com són Blanes, com són Girona, i per tot això reivindiquem també i sobretot amb aquest arrelament territorial i amb aquest equilibri necessari en el nostre país i els pobles i les ciutats que es doni continuïtat en aquesta oferta formativa i sobretot també responent a la falta de professionals en l'àmbit d'estudis com són la logística, com són el comerç i com són l'administració, tal com ens demanen des del propi consistori.
0: I fins aquí les efemèrides informatives d'un 8 de juny a Tordera. Fem una pausa per la publicitat i tornem a música.
4: Tordera. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
6: Dental Company. Porque sonreír es salud.
7: Notícies en xarxa. Edició matí.
8: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
9: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
10: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
11: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
0: Un minut i arribem a 3:15 del matí. Belén Sebastian presenten la cançó i el vídeo It Only Takes One Lion, l'himne que han composat per la selecció d'Escòcia pel Mundial de Futbol. La cançó va ser escrita després de la victòria d'Escòcia per 4-2 a la fase de classificació contra Dinamarca i estrenada en el Royal Albert Hall de Londres. I sona així.

Immersos ja amb el Mundial, escoltàvem aquesta cançó que els Belén Sebastian han composat expressament per la selecció d'Escòcia. Anem amb les efemèrides musicals. 11 minuts i serà a les 10 del matí. En un dia com el d'avui, en un 8 de juny, però de l'any 1940, naixia Nancy Sinatra.

Escoltàvem aquest Something Stupid, una cançó marcada, evidentment, pel cognom Sinatra, ajuntant pare i filla, Frank Sinatra i Nancy Sinatra amb aquest gran clàssic. 9 minuts i seran les 10, seguim amb més música, ens anem ara l'any 1941, naixia Clarence Fuzzy Haskins a Virgínia Occidental. Era el guitarrista i vocalista de formacions com els Funkadelic.

Can You Get To That és la cançó que escollíem dels Funkadelic i seguim avançant. Anem a l'any 1944, naixia a Ohio Boss Scaggs, tot i que aniria a Europa a enregistrar, tornaria als Estats Units per incorporar-se a la banda de Steve Miller Band.

I ens acomiadem amb una darrera referència musical. En un dia com el d'avui, de l'any 1948, naixia el cantautor espanyol Hilario Camacho. Amb ell ens acomiadem. A les 10 arriben les notícies. Fins demà. Adéu-siau.

0: de Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Es commemora la Setmana Internacional dels Arxius amb una programació especial i la presentació del document més antic que acull l'arxiu històric. Del 8 al 14 de juny es realitzaran diverses activitats. Ens en parla i convida a participar-hi la Mercè Torrelles, responsable de l'arxiu històric.
2: Bé, animar a la gent que vulgueu venir doncs, a celebrar aquesta Setmana dels Arxius aquí a Tordera i doncs, convidar doncs, a tots vosaltres doncs, a que vingueu o bé al matí de portes obertes o a la sessió del grup d'amics, que és un grup obert.
1: Dilluns 8 de juny de 2026, l'associació Hata Kendeya té la voluntat d'agermanar-se amb el RUS per fomentar la inclusió al municipi. Vol establir un vincle formal amb la Fundació, especialitzada en persones amb discapacitat intel·lectual. Des de l'associació també tordarenca recorda quins són els seus objectius amb els països del Tercer Món.
3: S'ha fet tot un treball paral·lel amb les seves famílies i el que volem és que tornin a la seva comunitat, tornin dins de les seves famílies amb un projecte socioeconòmic sota el braç, diguéssim.
1: El Pobellatge Tordarenc obre la convocatòria per triar els seus nous representants. L'entitat busca joves d'entre el 2008 i el 2005 i infants nascuts entre el 2015 i 2018. Feia la crida Ariadna Ros, actual pobilla de Tordera.
4: Nosaltres busquem figures del pobellatge en general. Busquem a tothom, busquem a l'hereu, a la pobilla, a Adam, a Fadrí, a qui es vulgui apuntar i sobretot per infantils també, que són la Pobilleta, l'Arauet i si n'hi ha més, doncs el Fadrinet i la Dameta.
1: S'impulsen ajuts econòmics per a persones majors de 65 anys i col·lectius vulnerables. L'import de l'ajut és de 200 euros per sol·licitud. Toni García, regidora de Serveis Socials i Gent Gran.
5: Aquest problema de l'habitatge és un problema que està afectant a moltíssima gent, a gent jove, a gent gran, a gent que no hi pot pagar el lloguer perquè estan pujant molt els preus del lloguer.
1: El Memorial Josep Barceló tanca la 27a edició amb èxit rotund, un himne a la consolidació del futbol inclusiu i també femení destaquen en l'edició d'enguany. En feia un primer balanç Adrià Barceló, un membre de l'organització.
6: Aquest any hem tingut un himne i una mascota, doncs veurem si l'any que ve, doncs tot plegat, les nostres idees i els nostres recursos permeten fer-ho més gros, que és l'únic objectiu que tenim, fer-la grossa.
1: Anem per la previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Comencem aquesta nova setmana amb una situació meteorològica que continua marcada pel temps estable. Després d'un dissabte i un diumenge amb alguns núvols, però sense precipitacions, avui el cel estarà serè durant tot el dia, amb vents que bufaran fluixos de component sud-sud-oest en aquest matí com aquesta tarda i la situació marítima tranquil·la. Aquest matí mar arrissada, aquest migdia ja veurem àrees de marejol i aquesta tarda es matinà el marejol a tota la costa maresmenca. Tot això amb unes temperatures que avui pugen una mica i que s'enfilaran fins als valors de 29, puntualment als 30 graus cap a l'interior de la comarca, a prop de la costa, al voltant dels 25, 26, 27, les temperatures al centre del dia. Demà aquestes temperatures baixaran una mica. De fet, entre demà i divendres tindrem una mica d'aire més fresquet, provinent de component entre l'est i el nord-est, i això farà que doncs, la temperatura no pugi tant. Continuarà fent calor, però no serà tan accentuada com avui. Per tant, temperatures que baixen una mica tant màximes com mínimes i això de retruc també podrà afavorir la presència d'alguns núvols baixos, sobretot les tardes de demà i demà passat, però seran núvols poc importants.
1: La píndola d'opinió i l'espai de les entitats La Teranyina acabaran de completar aquesta edició dels serveis informatius d'avui dilluns 8 de juny de 2026. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: Amb motiu de la celebració de la Setmana Internacional dels Arxius, que tindrà lloc del 8 al 14 de juny, l'Arxiu Històric de Tordera ha organitzat una sèrie de propostes culturals per acostar el patrimoni documental del municipi a tots els veïns i veïnes, per tal que la ciutadania pugui conèixer de primera mà les instal·lacions i la tasca que es du a terme. L'arxiu ha programat dues jornades de portes obertes. Demà dimarts, 9 de juny, de 9 del matí a 2 del migdia, i el proper dissabte, 13 de juny, de 10 del matí a 1 del migdia. A més de les visites, els assistents podran contemplar l'exposició permanent de maquetes que acull l'equipament. Ho explicava Mercè Torrelles, responsable de l'Arxiu Històric.
2: El dimarts, dia 9, precisament és el Dia Internacional. Llavors, des de l'Arxiu Històric, el que farem serà un matí de portes obertes, perquè les persones que vulguin visitar, doncs les dependències que puguin venir, a l'horari d'obertura serà de les 9 fins a les 2. També farem un altre dia de portes obertes, un altre matí, que serà el dissabte de la mateixa setmana, dissabte 13, doncs a l'horari canvia una mica, serà de les 10 a la 1, però també doncs estarà obert. Llavors, en l'arxiu el que tenim va ser, doncs, és la mostra de maquetes, encara la tenim preparada, la vàrem encetar aquesta mostra, aquesta exposició, doncs, el dissabte passat, i doncs seria doncs, bueno, per poder veure les maquetes, i al mateix temps doncs seria per poder veure un pergamí que ens han fet donació.
1: L'acte central de la setmana tindrà lloc el divendres 12 de juny a les 6 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres. Es tracta de la presentació oficial d'un nou fons documental provinent de la família Gelpí, una de les famílies amb més rellevància històrica a Tordera. La peça clau d'aquesta donació, realitzada pel senyor Oleguer Massaguer, és un pergamí que data de l'any 1554. Es tracta d'un rebut que pel seu origen i antiguitat es converteix en el document més vell que custodia actualment l'Arxiu Municipal. Durant l'acte s'oferirà un homenatge al donant i es mostrarà una petita exposició dedicada a aquest fons documental. En donava detalls la Mercè Torrelles.
2: Podem dir que va ser la família més important que va tenir Tordera, doncs per tot el patrimoni que va arribar a tenir i per el seu origen noble. Llavors el pergamí ens fa entrega al senyor Oleguer Massaguer. És un pergamí del 1554 i és una època, és a dir, és un rebut, eh? Però té valor doncs, perquè és d'aquesta família i al mateix temps perquè doncs, esdevé ara en aquests moments el document més antic que tenim a l'arxiu de Tordera. Llavors doncs, farem un acte de, l'acte de donació que serà doncs, aquí a l'Hospital de Pobres i al mateix temps un reconeixement a aquesta persona que fa la donació. És un acte obert a tothom i bueno, jo penso que serà un acte emotiu. També prepararé una petita exposició d'aquest fons.
1: El programa es completa amb una sessió habitual del grup d'amics de l'arxiu que celebra el dijous 11 a les 11 del matí a l'antic Hospital de Pobres. En aquesta trobada oberta a tothom es projectarà un audiovisual sobre la tasca arxivística i es continuaran visualitzant les imatges del fons Fibracolor, així com altres documents que s'han anat incorporant recentment al fons. Des de l'Arxiu Històric es vol aprofitar aquesta efemèride per fer una crida a la ciutadania, entitats i empreses del municipi a continuar fent donacions de documents que puguin formar part de la història de Tordera, recordant que tot allò que contribueix a preservar el patrimoni local és benvingut a l'Arxiu Històric. Us parlem a continuació de l'associació Hata Kendeia, que viu amb optimisme i entusiasme el fet de ser l'entitat escollida pel Teatre Claver per la campanya Compromís i Cultura 2026. Des de que es va fer oficial l'anunci el passat 19 de febrer, l'associació tordarenca treballa en dos fronts: a explicar a la ciutadania el projecte concret de reinserció laboral que vol tirar endavant i teixir noves aliances a Tordera. En aquest segon punt, Hata Kendeia ha relevat a revelat a l'entrevista de Ràdio Tordera la voluntat de dur a terme un agermanament amb la Fundació Joan Pujol Rusc, entitat sense ànim de lucre que ofereix un lloc de vida a persones amb discapacitat intel·lectual. Escoltem Joan Llorenç.
3: Un agermanament també amb la Fundació el Rusc, que a més té molt de sentit perquè treballem al mateix col·lectiu i també tenen uns inicis molt semblants en el nostre projecte, salvant les distàncies i la cultura. Però bàsicament és això, el que hem volgut en aquests últims dos anys, arran d'aquella trobada, jo crec, és enfortir la relació del poble amb l'associació i amb tot.
1: Pel que fa a la campanya Compromís i Cultura, l'entitat mostra la satisfacció de saber que el poble va coneixent durant tot un any les activitats i tasques que duen a terme diàriament. A més, recorda que els fons recaptats aniran destinats a la reinserció de 3 usuaris del centre a les seves comunitats, finançant les eines necessàries perquè puguin fer vida de manera més autònoma possible. El president de HAT, a qui en deia, Joan Llorenç, n'explica els detalls.
3: N'hi ha dos que han après durant 5-6 anys l'ofici de forner en el centre, llavors ara són capaços de fer tot el procés, des de la compra de les matèries primes fins a amassar el pa, etc, etc, tenir el forn preparat, coure'l, poder-lo vendre. Per tant, la idea, si recollim els fons suficients, seria que a dos d'aquestes persones se'ls hi pogués muntar un forn artesanal en el seu poble perquè puguin tornar a la seva comunitat sent útils i tinguent feina i una feina digna que els faci més autònoms i més autosuficients i que no siguin aquella llosa, aquella xacra que havien sigut, entre cometes, anteriorment.
1: La campanya Compromís i Cultura inclou la programació estable del Teatre Claver, les propostes de les entitats col·laboradores i el projecte de la Fundació L'Altre Claver. Empreses i particulars també poden contribuir en el projecte a través de la Fila Zero. Una entrevista amb l'associació HAT, que en deia, que podreu escoltar a la segona part d'aquest informatiu.

0: El poblatge tordarenc ja ha engegat els motors per trobar els nous representants d'aquest any i ha fet una crida oberta a la ciutadania. La convocatòria busca joves d'entre 18 i 21 anys per als títols d'Hereu i Pubilla, així com infants de 8 a 10 anys per als d'Arauet i Pubilleta, a més de convidar a tothom qui vulgui apuntar-se com a fadrí, dama, fadrinet o dameta. Per poder formar-hi part, les persones interessades hauran de formalitzar la seva sol·licitud de manera telemàtica, presentant una instància on indiquin la voluntat d'inscriure's al procés de selecció i aportant les seves dades personals. El termini de presentació ja és obert i es tancarà el proper 6 de juliol. Ariadna Ros, Pubilla de Tordera, n'explicava els detalls.
1: Durant la Festa Major, allà una miqueta abans, es dona un llibret informatiu amb totes les activitats de Festa Major. Doncs aquí dins, primer de tot, hi ha el text del pubillatge que caducarà, vale? Que es diu així, que dirà adéu al pubillatge, i després hi ha com un full on estaran, estaran els nous que es presenten, vale? Amb el seu text i la seva fotografia. Després d'això, a baix de tot, hi haurà com caselles, vale? Perquè posis el nom de la pubilla, de l'hereu, de la pubilleta, la dameta, bueno, de qui s'hagi presentat. Vale? I això normalment es fa o hi ha unes bústies de l'Ajuntament que pots anar a deixar el paper per la votació, o el dia abans de la proclamació, que és el dia de les havaneres, es pot fer, es pot portar el paper, vale, vas allà amb el DNI i doncs i votes.
0: Els requisits oficials per poder convertir-se en candidat o candidata són estar empadronats al municipi de Tordera i complir amb els següents franges d'edat. Hereu o pubilla tenia entre 18 i 21 anys, per ser araueta o araueta tenia entre 7 i 10 anys. L'organització demana als candidats i candidates, hereu i pubilla, que redactin un escrit de presentació o expliquin a què es dediquen, quines són les seves aficions i els motius pels quals volen representar Tordera aquest 2026. En el cas dels infants, també hauran d'adjuntar un petit text explicant quines són les seves aficions. Aquests inscrits han d'anar acompanyats d'una fotografia. Amb l'obertura d'aquest procés, Tordera comença a caminar cap a la seva Festa Major, buscant uns nous representants que agafaran el relleu de l'Ariadna Ros i en Gerard Mercader i la resta d'integrants del pubillatge tordarenc actual. Us expliquem també que l'Ajuntament ha obert la convocatòria d'ajuts econòmics per l'any 2026 adreçat a persones majors de 65 anys i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat amb l'objectiu de garantir la cobertura de necessitats bàsiques. La finalitat principal és donar suport en despeses essencials com l'habitatge i l'alimentació sempre que els beneficiaris siguin propietaris del seu habitatge habitual a Tordera i compleixin els requisits econòmics establerts. Aquests ajuts s'adrecen a persones grans que viuen soles o en parella, famílies monoparentals, persones vídues, unitats familiars amb tots els membres a l'atur, famílies amb persones amb discapacitat o famílies acollidores. Toñi García, regidora de Serveis Socials i de Gent Gran.
2: Aquest problema de l'habitatge és un problema que està afectant a moltíssima gent, a gent jove, a gent gran, a gent que no hi pot pagar el lloguer perquè estan pujant molt els preus del lloguer, i en el nostre municipi ho estem veient, que aquesta pujada també ens està afectant moltíssim, i és més necessari que mai que les administracions hi posem tot el enfoc en poder tenir part d'habitatge públic.
0: L'import de l'ajut és de 200 euros per sol·licitud i es concedirà per ordre d'arribada fins a exaurir la dotació pressupostària. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 12 de juny. Es podrà tramitar preferentment via telemàtica.

0: Consolidat com una cita ineludible en el calendari esportiu formatiu, va reunir aquest cap de setmana 60 equips i va acollir més de 140 partits al nostre poble. Durant els dos dies de competició, Tordera va viure un ambient immillorable marcat per la gran esportivitat i una participació massiva de joves promeses. Una de les grans novetats d'enguany ha estat el canvi de format protocolari. L'organització va apostar per fer un acte de presentació en lloc de la tradició Cloenda, un encert que va permetre que tots els clubs estiguessin presents. Va ser precisament en aquest acte on es va desvetllar una de les grans sorpreses del cap de setmana, l'estrena del nou himne oficial del Memorial. Aquesta edició ha servit per consolidar fermament el futbol inclusiu, reafirmar l'aposta pel futbol femení i ampliar les places disponibles a les categories masculines. La competició va culminar diumenge amb la disputa de les quatre finals de les categories S10, S11, S12 i Alaví femení. El València es va proclamar campió de la categoria S10 després d'imposar-se per la mínima a l'Andorra per 1-0. El Girona i el Barça van protagonitzar la final S11, que va acabar amb un empat a 2 al temps reglamentari. Finalment, el conjunt blaugrana es va endur el títol a la tanda de penals. El Villarreal va aconseguir aixecar la copa després de superar el Saragossa per 1-2 a la categoria S12. La final de la categoria femenina se la va endur el Girona, després de guanyar per 1-4 al Seargull Badalona. Un cop acabades les finals, Adrià Barceló, membre de l'organització, es va acostar als micròfons de Ràdio Tordera per comentar com pot evolucionar més el Memorial de cara al futur.
1: Al final tenim dos factors que, entre cometes, ens limiten, que són el temps i l'espai. Aquí no hi podem fer res. Doncs dins d'això, créixer. Aquest any hem tingut un himne i una mascota. Doncs veurem si l'any que ve, tot plegat, les nostres idees i els nostres recursos permeten fer-ho més gros, que és l'únic objectiu que tenim, fer-la grossa.
0: L'organització també va voler fer un agraïment especial i molt emotiu als 170 voluntaris, una peça clau i indispensable perquè tot l'engranatge de la competició hagi funcionat a la perfecció al llarg d'aquest cap de setmana.

0: Parlem del temps, previsió meteorològica aquest dilluns, aquest inici de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
1: Avui la situació meteorològica ve marcada per un temps estable i completament assolellat, una mica com el que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Encara amb alguns núvols, però cada dia més sol i amb unes temperatures que s'han anat recuperant. No tenim valors tan exagerats com fa un parell de setmanes, però tornem a tenir temperatures pràcticament estiuenques. Avui les màximes s'enfilaran fins als 29, fregant els 30 graus a l'interior de la comarca, amb vents que bufaran fluixos, bàsicament de Garbí, del sud-sud-oest, i amb una situació marítima tranquil·la. Aquest matí mar arrissada i aquesta tarda petites àrees de marejol poc importants que començaríem a veure ja aquest migdia. Pel que fa a l'estat del cel, com ja hem dit, domini del sol durant tot el dia i de cara a demà s'espera una situació semblant a les d'avui, tot i que amb alguns núvols més i amb temperatures que baixarien una mica. De fet, entre demà i dijous, divendres, aproximadament tindrem l'arribada en alçada d'una massa d'aire una mica més freda que farà que la temperatura no pugi tant. Tot i així, continuarem amb calor, però una calor més moderada. Temperatures, per tant, que baixen una miqueta, sobretot pel que fa a les màximes, també les temperatures nocturnes i tot això amb un temps que de moment es presenta estable, amb nuvolades de tarda, tant demà com demà passat, però unes nuvolades que aquí a la costa no esperem que arribin a deixar cap mena de precipitació.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
3: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
4: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres un nou convidat que representa l'entitat Jataquendella, una entitat que ha estat beneficiària d'aquesta campanya Compromís i Cultura 2026, i amb ell, doncs, comentàvem, tenim el seu president, Joan Llorenç. Què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Genís.
4: Estem aquí per parlar una mica d'això, d'actualitat.

0: de com estan en aquesta campanya, després de rebre també la notícia de ser aquesta entitat beneficiària. Però per començar, sempre deixem aquest petit espai per introduir l'entitat i explicar què és Hata Kendeya.
1: Vale. Mira, Hata Kendeya, que té un nom curiós, en realitat és una paraula mandinka que significa torno a ser jo, estic recuperat del tot, no? I té molt de sentit, perquè inicialment Hata Kendeya es va fundar pel doctor psiquiatre Roger Mercader i amb altres metges d'altres especialitats, i el que es feia inicialment era muntar brigades mèdiques amb zones i es portaven aquestes brigades mèdiques a zones necessitades de països, sobretot de l'Àfrica Occidental, com Senegal i com Gàmbia, i d'aquí va sorgir la idea de Hata Kendeya, que és això, no? És el torno a estar bé, torno a ser jo, estic en la màxima plenitud.
0: Perquè la gent conegui una miqueta aquesta entitat, quins són els serveis que dueu a terme això des de Hata Kendeya, i bueno, explica una mica quin és el dia a dia, i sobretot quins són els orígens, perquè comentaves ara d'on ve el nom i d'on ve també tota aquesta iniciativa, quins són els orígens de tota aquesta tasca, com es va pensar per crear aquesta entitat?
1: Bé, el que et comentava, això neix, l'associació Hata Kendeya neix l'any 2012, fundada pel doctor Roger Mercader, que és un psiquiatre de Barcelona, i inicialment feia això, muntava brigades mèdiques en pobles...
0: Des de Barcelona.
1: Des de Barcelona, amb especialistes en diferents àmbits, també metges de Madrid, etc., i muntava brigades mèdiques a països en desenvolupament, sobretot de l'Àfrica Occidental. Què passa? Que l'any 2012 jo també, que encara no formava part de l'associació, vaig fer un voluntariat a Ghana, i allà coneixo una infermera psiquiàtrica que portava un centre de dia per nens amb discapacitat. Aquell mateix any, casualitats de la vida, el doctor Roger Mercader i la seva associació apareixen també en aquest centre de Ghana, i ens coneixem tots, la directora del projecte, que és l'Odile Edo, en Roger Mercader, els seus companys, i jo, que estava allà com a voluntari. Llavors, des d'aquell any, l'Odile, que ella és togolesa, tenia clar que volia fer un pas més amb el col·lectiu de persones amb habilitats especials i temes de salut mental. En el seu poble natal i en el seu país, Togo, no hi havia cap centre fins a llavors que tractés amb aquest col·lectiu. Llavors es va començar a idear el projecte de poder començar a formar un projecte nou a Togo, però més amb una volta de rosca més, és a dir, no només un centre de dia on es pogués acollir la gent, donar menjar, fer quatre activitats i tornar a casa, sinó que poguessin viure en un centre, poguessin aprendre un ofici, poguessin ser escolaritzats, es poguessin rehabilitar, i en el millor dels casos, fent un treball paral·lel amb les famílies, poguessin ser reinsertats a les seves famílies i a les seves comunitats. Llavors, això neix l'any 2014, i des de llavors Hata Kendeya només centra tots els recursos a finançar, a estructurar, a fer difusió d'aquest projecte de Togo, perquè bé, ens ocupava el 100% de tots els recursos materials i físics, i des de llavors som com la branca catalana d'aquest projecte togolès.
0: Doncs ara que explicaves això m'ha sorgit un dubte, i és que entenc que també hi ha una barrera de l'idioma, hi ha una barrera de la comunicació, que sobretot amb aquest col·lectiu és molt important aquesta comunicació. No sé com es va solucionar, si hi ha traductors, si heu après l'idioma, com va aquest tema?
1: Mira, la sort és que la directora del projecte, l'Odile, es va formar a Barcelona, també es va formar a Itàlia, per tant tenia nocions de castellà, tenia nocions d'italià, parla molt bé el francès i parla molt bé l'anglès, llavors entre aquests quatre idiomes entre nosaltres en fèiem prou, i òbviament que amb els usuaris del centre la seva llengua materna no és ni el català, ni el castellà, ni el francès. Alguns el coneixen perquè Togo va ser una excolònia francesa, però la majoria parla l'idioma matern, que en aquest cas és l'EB. òbviament de bé no en sabem, però amb el francès i bueno, la voluntat de poder-te comunicar i ells també de poder-te comunicar, ho hem pogut portar endavant i entendre, molt bé, a sí. més, exacte, et fas entendre.
0: D'acord, també això, volia parlar, doncs ara fa 2 anys, més o menys, des d'aquella entrevista que vam fer amb el nostre company, en Roger Roura. No sé com ha evolucionat l'entitat des de llavors, perquè entenc que allà ja deies que us centreu sobretot en aquesta branca. Com ha evolucionat l'entitat des del 2024 fins avui?
1: A veure, ha evolucionat. És a dir, en el que és el projecte de Togo, allà continua havent-hi un bon equip, amb un bon lideratge, amb una mà dreta que és en Jolà, que un noi que ha estat aquí diverses vegades, que també molt implicat, amb un equip de treballadors molt implicats, i en el que és la nostra associació en particular, sí que han canviat cosetes cap a bé, en el sentit de això, que intentem implicar-nos més i implicar més el poble de Tordera. Jo sóc fill de Tordera, vaig posar-me dins de l'associació, actualment com a president, doncs vaig portar l'associació a Tordera, i el que volem fer és això, que Tordera i l'associació i Togo estiguin més connectats. Llavors, hem fet activitats de sensibilització per apropar-nos més, perquè la gent del poble conegui una mica més el projecte i l'associació, com per exemple, no, l'acció de compromís i cultura del Teatre Clavé, que per cert m'encanta, en el sentit de unir cultura i temes socials, no? Entre altres coses, estem posant en marxa, no sé si ho puc dir-ho, però ho avançaré, com un agermanament també amb la Fundació El Rusc, que més té molt de sentit perquè treballem al mateix col·lectiu i també tenen uns inicis molt semblants en el nostre projecte, salvant les distàncies i la cultura. Però bàsicament és això, el que hem volgut en aquests últims 2 anys, arran d'aquella trobada, jo crec, és enfortir la relació del poble amb l'associació i amb tot.
0: Clar, perquè entenc que abans potser de la teva entrada deies que l'entitat era potser més a nivell nacional o centrava en aspectes més generals, no tant en, doncs, en aquest col·lectiu i en aquest país de Togo, no?
1: Exacte, feien això, intervencions puntuals en països puntuals, on feia falta això, una intervenció mèdica puntual, muntar un ambulatori concret en una zona concreta, etc, etc. Però des de que vam conèixer el projecte, que a més el vam conèixer des de la idea, abans fins i tot de ser un projecte en si, des de la idea, llavors ens hem centrat en això perquè creiem que és molt important, i a part s'ha anat sumant gent que a més no ha deixat mai el projecte, vol dir que estem molt ben acompanyats i gràcies a tota aquesta unió s'han pogut fer les coses, sí.
0: Abans has parlat de persones reinsertades, d'intentar ajudar-les a reinsertar-se a les famílies, també recordant aquella entrevista que vam fer, explicaves que ajudeu a reinsertar aquestes persones perquè potser les famílies de Togo, en concret estic parlant, no tenen ben vistes la gent amb discapacitat o amb alguna malaltia mental, o com era aquesta història, perquè ho vas explicar.
1: Exacte.
0: Llavors,
1: sí.
0: I crec que és un punt interessant.
1: Bueno, bàsicament és això, tampoc és que siguin diferents a nosaltres, és a dir, fa 50 anys, fa 100 anys aquí, la discapacitat, la malaltia mental, la salut mental, la miràvem des d'una altra perspectiva. Llavors, allà, actualment, encara a dia d'avui, tot i que ara portem uns anys sensibilitzant la població, etcètera, etcètera, doncs tot el que anava relacionat a la malaltia mental, la discapacitat, estava molt lligat a a la bruixeria, a taques, a temes de xamanisme, etc, etc. Llavors, que dins d'una família hi hagués una persona amb síndrome de Down, amb una discapacitat, amb una malaltia mental, no es veia com algo físic, com una malaltia, sinó pues això, com pues perquè la família ha fet algo malament i per tant els déus l'estan castigant, aquesta persona es convertia en un déu bruixot, en un nen serp, en alguns casos, i en el pitjor dels casos els abandonaven en el bosc sagrat i que Déu faci el que hagi de fer. Llavors, és molt important, crec, poder actuar en aquest col·lectiu i poder transformar aquesta visió.
0: També, d'altra banda, abans tocàvem aquest tema de la campanya de Compromís i Cultura, ara ja fa uns mesos que està tot en marxa. No sé els fons, els diners recaptats, on voleu que vagin, perquè entenc que siguin els que siguin, els voldreu centrar en una cosa, perquè deu haver-hi molts llocs per poder finançar.
1: Exacte, sí, finançament sempre en falta, vull dir que però sí, en concret el projecte que vam presentar pel Compromís i Cultura era precisament per poder reinsertar tres usuaris del centre que ja han fet tot el procés de rehabilitació, s'ha fet tot un treball paral·lel amb les seves famílies i el que volem és que tornin a la seva comunitat, tornin dins de les seves famílies amb un projecte socioeconòmic sota el braç, diguéssim. N'hi ha dos que han après durant 5-6 anys l'ofici de forner en el centre, llavors ara són capaços de fer tot el procés, des de la compra de les matèries primes fins a amassar el pa, etc, etc, tenir el forn preparat, coure'l, poder-lo vendre. Per tant, la idea, si recollim els fons suficients, seria que a dos d'aquestes persones se'ls hi pogués muntar un forn artesanal en el seu poble, sempre en combinació amb les seves famílies i amb el suport guiat i continuat del projecte, perquè puguin tornar al seu poble, a la seva comunitat, sent útils i tinguent feina i una feina digna que els faci més autònoms i més autosuficients i que no siguin aquella llosa, aquella xacra que havien sigut, entre cometes, anteriorment. Una altra seria doncs comprar un petit ramat de cabres amb tots els materials necessaris per poder fer l'ofici de pastor també a la seva terra i en el seu poble. Però bàsicament el que m'interessa més, gairebé et diria que de la campanya del Compromís i Cultura, ja no són els diners recaptats, que sí, que és ideal i fan falta per poder dur a terme tot això, però m'encanta la idea de que durant tot un any es vagin explicant petites coses sobre el projecte i sobre l'associació i així, doncs això, no? Fem poble, es va coneguent, la gent es va informant i mica en mica doncs es sensibilitza també doncs d'aquest col·lectiu a l'Àfrica i de les activitats que duem a terme diàriament, vull dir que...
0: Per tancar una mica d'aquest tema de la campanya, també el Teatre Clavé, quan s'han dut a terme obres o representacions o simplement xerrades, també es projecta sempre una pantalla amb aquest vídeo explicatiu. No sé, entenc que ho estaves dient, que valores positivament tota aquesta campanya, però a més és una pantalla que atrau tant la gent més gran com la gent jove també, que suposo que deu ser un públic més difícil de consciència. No sé com valores aquest vídeo i si ens pots explicar una mica en dues frases de què tracta.
1: Bueno, bàsicament expliquem això, expliquem aquests petits projectes, expliquem el testimoniatge d'aquesta gent que ha arribat al centre siguent ningú i rebutjats per tothom, com mica en mica s'han pogut formar, han guanyat autonomia, han après un ofici i ara estan en el punt de poder tornar en les seves famílies. Llavors, ostres, per mi em sembla un missatge molt potent i que això, no? Que a més des d'aquí, des de la cultura, des d'un focus d'informació com és el Teatre Clavé, on té el que deies, i passa tant gent jove com gent gran, com adults, com gent de tota mena i de tota classe, pugui anar sentint i pugui anar veient això, crec que per mi és el punt clau d'aquesta acció de Compromís i Cultura. Sí.
0: Per acabar ja les preguntes, tenia també aquí apuntat, no sé com aneu de programació, si teniu alguna activitat aquí a Tordera o en general programada pels propers mesos, les properes setmanes, no sé, això, com aneu de programació i si ens podeu avançar alguna cosa, ja ens deieu això també de l'Arcus.
1: Sí, mira, ara el que et deia, encara està així que li estem donant forma, però crec que la idea més important de moment que tenim en ment és, a banda d'anar fent el seguiment del Compromís i Cultura i a partir de l'espai que ens dona el Teatre Clavé, doncs poder fer alguna xerrada que aprofunditzi una mica més amb la feina que fem, jo crec que és molt important també aquest inici de germanament entre la Fundació El Rusc i la feina que fan El Rusc amb el centre de Togo. Per això, perquè al final ens uneixen l'amor al col·lectiu, la idea de canviar vides amb dignitat, de donar un futur, no només donar protecció immediata, i a partir d'aquí veure què sorgeix. No tenim cap cosa concreta, però estem treballant sobre això.
0: Doncs Joan, no sé si em deixo alguna cosa o vols afegir alguna cosa més. Per la meva banda ja estic.
1: Bé, donar les gràcies per l'oportunitat de poder-ho parlar, donar les gràcies al teatre també per aquesta difusió i per aquests fons que es aniran recaptant durant tot l'any, també a la Fundació El Rusc per l'espai, per la capacitat, per poder-nos ensenyar i emmirallar-nos amb tot el que porten 50 anys fent, no?, amb el col·lectiu, a l'Ajuntament també, perquè alguna vegada també ens han ajudat amb coses concretes i amb subvencions, i al poble en general per estar atent al que fem i per seguir-nos una mica.
0: Doncs Joan, moltes gràcies per atendre els micròfons avui aquí a Ràdio Tordera, i esperem doncs que vagi molt bé els propers mesos també.
1: Gràcies.
0: I amb vosaltres doncs que també ens acomiadem una setmana més, ens trobem la propera setmana amb una altra entitat per conèixer i un convidat que ens explicarà doncs tot el que vulguem saber d'aquesta nova entitat.
2: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments del discurs del Papa Lleó XIV al Congrés dels Diputats. En aquests moments, fa tot just uns minuts, que ja ha començat el seu discurs, després que la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, li donés les gràcies i la benvinguda al Congrés. Escoltem ara aquesta connexió en directe.
3: En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes?
2: Bé, aquesta és la primera vegada que fa un discurs un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV s'ha reunit també aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha aprofitat la trobada per regalar-li un bonsai d'olivera com a símbol de pau i de diàleg. Paral·lelament, també el primer denunciant d'abusos sexuals de l'Albadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha acusat el govern espanyol de mantenir al calaix la llei d'imprescriptibilitat per no molestar el pontífex durant la seva visita. En aquest context, ha reclamat des de l'Anunciatura Apostòlica a Madrid la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i ha demanat als partits que defensin la tramitació de la norma al Congrés. I de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda del Papa. A Sants Montjuïc, per exemple, ja hi ha restriccions de circulació i també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. També es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i al Palau d'Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies del transport públic, com els trens de l'R2 Nord, i en les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, a l'APC l'incendi d'un vehicle provoca retencions i també un carril tallat a Vilobí d'Onyà. També un altre accident, en aquest cas a la B30, a Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla un carril i provoca lentitud. Finalment, una avaria a la 2 a Vilassana també deixa un altre carril tallat direcció Barcelona.
1: Notícies en xarxa.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ara i aquí.
1: Bon dia, són les 11 i 3 minuts. Comencem nova edició del magazín Ara i aquí, des d'ara i fins a la 1 del migdia. Com sempre, al vostre costat, els dilluns, amb un programa una miqueta més esportiu del que és habitual. Ja sabeu que començarem repassant temperatures. Seguim distrets. Novament, hem passat dies de fred, tornem a passar calor. Es va acostar mica a mica l'estiu. I, com sempre, repassarem les dades que les diferents estacions meteorològiques dels nostres col·laboradors han recollit aquest cap de setmana. Seguidament, tertúlia esportiva. Estem ja pràcticament a la recta final de les tertúlies esportives. Tenim el Mundial aquí, ja les lligues s'han acabat, i cap de setmana ha sigut cap de setmana de memorial, de molta activitat esportiva, però evidentment ahir al vespre tothom estava pendent del resultat de les eleccions del Madrid i precisament parlarem d'això. La pregunta participativa d'avui és si els resultats que han donat a Florentino Pérez com a guanyador creieu que el reforcen com a president o que les coses estan començant a canviar. Què interpreteu dels resultats de les eleccions d'ahir a Madrid? Aquesta és la pregunta participativa que ens agradaria que contestéssiu a través de les xarxes socials o trucant a la ràdio i que nosaltres també formularem als nostres tertulians avui. A les 12 a l'Infopodcast, seguidament tindrem els apartats culturals amb òpera, amb la Maria Antònia Soler, el repàs a la història i la cultura catalana amb Antoni López i el repertori musical amb la Rosa Maria Ruscalleda. Ho tenim a punt a les vies de Sant Martí Miret, us parla Albert Sabater. Comencem.

0: Doncs vinga, comencem a repassar dades des d'aquí a prop de la ràdio, al carrer Sant Jordi, amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com va la calor?
1: Mira, déu-n'hi-do la que fa ja, eh?
0: Sí? Vinga, explica'ns què diuen els números.
1: Mira, la màxima del divendres va ser de 23 graus en 6 dècimes. La mínima del dissabte, 15 graus en 9 dècimes. I la màxima, 29 graus amb una dècima. Déu-n'hi-do. Amb una humitat d'un 51%.
0: Déu-n'hi-do.
1: El diumenge, 15 graus, i la màxima va ser de 31 graus amb una dècima.
0: Ja hi som, així.
1: I va pujar una mica més, eh?
0: Sí, sí.
1: I amb una humitat d'un 38%. I avui dilluns tenim la mínima de 15 graus en dues dècimes, i ara que és moment estem a 24 graus, amb un 56% d'humitat, i marca núvols i sol.
0: Molt bé, bon per anar a la piscina, no?
1: Sí, ara ja podem anar-hi, no?
0: Em pregunten per aquí, els nostres tertulians, si tens litres que van caure aquests dies.
1: Ah, sí, 28 litres.
0: 28 litres, Déu-n'hi-do. Va recuperar el que
1: sí,
0: no havia plogut, no?
1: Sí, va fer una bona regada, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Paquita.
1: Vinga,
0: que vagi
1: bon
0: bé.
1: Dia.
0: Adéu, bon dia. Parlar amb la Paquita Albertí, des d'aquí al centre Vila, al carrer Sant Jordi, i anem ara a Marreixac amb en Joan González. Joan, bon dia.
2: Bon dia. A Marreixac aquest cap de setmana tinc les seves temperatures. El divendres mantindrà una màxima de 21 graus 7 dècimes. La mínima de 14 graus 4 dècimes. Un 71% d'humitat. I el màxim de vent de 27,4 km hora. El dissabte la màxima va pujar a 26 graus 4 dècimes. La mínima va ser de 16 graus 2 dècimes, amb una humitat d'un 69%, i el màxim de vent de 25,7 km hora. Ahir diumenge la màxima va pujar de 25 graus 1 dècima. La mínima va ser de 14 graus 7 dècimes, amb un 73% d'humitat, i el màxim de vent de diumenge 29 km hora. I avui dilluns la mínima ha sigut de 14 graus 6 dècimes. I ara, 3:15, estem a 25 graus en 9 dècimes, amb una humitat d'un 53%. I això representa una temperatura de sensació de 26 graus 1 dècima. A Marreixac, la mitjana de la setmana de l'1 al 7 de juny, la màxima que tindrà aquesta setmana va ser de 25 graus 7 dècimes. I l'any passat va ser de 27 graus 3 dècimes. Això són 1 grau i 6 dècimes més baix. La mínima aquesta setmana va ser de 16 graus 2 dècimes i l'any passat de 16 graus 7 dècimes. Això també són 5 dècimes més baix. En quant a la pluja, tant aquesta setmana va caure una gota, mentre que l'any passat van caure 2 dècimes. En quant al vent, el màxim de vent aquesta setmana va ser el dia 4, que vam arribar a 37 km hora. I l'any passat va ser el dia 3 i 4, que van ser de 32,2 km hora. La mitjana del mes, de l'1 al 31 de maig, el màxim d'aquest mes ha sigut de 23 graus 4 dècimes, i l'any passat de 22 graus i 9 dècimes. Això són 5 dècimes més altes. La mínima aquest mes ha sigut de 12 graus 8 dècimes, i l'any passat de 12 graus 2 dècimes. Això són 6 dècimes també més altes. Quan a la pluja, aquest mes han caigut 44 litres, i l'any passat eren 66 litres, que són 22 litres menys. En quant a la pluja caiguda de gener fins al mes de maig, el que portem d'any han caigut 291 litres, una dècima. I l'any passat, pel mateix temps, era 328 litres i 5 dècimes. Això són 37 litres i 4 dècimes menys. Quan a la temperatura màxima, aquest mes va ser el dia 28, que vam arribar a 33,2 graus. I la mínima ha sigut el dia 16, amb 5 graus i 5 dècimes. El màxim de pluja va ser el dia 4, que van caure 16 litres. I el màxim de vent va ser el dia 10, que vam arribar a 37 km hora. I la mitjana del mes és de 18,1 grau. Això és tot, des de Marreixac.
0: Gràcies, Joan, per aquesta anàlisi. Conclusions, doncs, que fa més calor, que plou menys, res de nou, i ho anem patentant setmana a setmana. Gràcies pel resum, Joan. Nosaltres ens anem a la tertúlia esportiva. Com dèiem, esdeveniments esportius diversos, però avui tothom pendent de les eleccions al Bernabéu, unes eleccions que van arribar una mica per sorpresa, amb una roda de premsa així com sorpresa també, i que vam comentar ja força, i que han deixat, doncs bé, uns comicis ràpids i unes votacions també que més o menys uns resultats que també han anat ràpids i que han donat... Estava buscant els percentatges definitius, jo diria que encara no han sortit els definitius definitius, però estaríem parlant d'un 65-35 a favor d'en Florentino Pérez. Aquests resultats, evidentment, donen com a guanyador Florentino Pérez ja pràcticament sense cap mena de rèplica, però el que volem conèixer és la vostra opinió. Si penseu que Florentino amb aquests resultats surt reforçat, si s'obre una via nova dintre del Real Madrid o no. Josep Pou, bon dia.
3: Bon dia.
0: Quina interpretació fas tu d'aquests resultats?
3: Bueno, que, com diria, el poble és sobirà, doncs els socis del Madrid també són sobirans a el que volen. Jo penso que és com que me diguis que a Sant Celoni estan fent un port perquè a la Tordera, en vez de baixar a desembocar Blanes, vagi a desembocar a Sant Celoni. Bé? Penso que porten molt de temps. No, sí, sí, perquè una cosa és sentir els colors, i aquest senyor, fins fa equis anys, manejava, i la prova la tens, que ha dictat moltes coses, i ell pensa com va passar-li en el del president del Paris Saint-Germain, que tinguent el millor... O sigui, no, tinguent els jugadors de més nom, tindrà més equip. I el Madrid... penso que l'està equivocant sempre. Ara en fitxarà dos, ara fitxarà i tindrà. I l'esperit del Madrid era molt clar. 6 jugadors de la selecció espanyola, 6 jugadors de Madrid i el resto d'Espanya, i 2 cracs. I llavors se sentia a l'esperit del Real Madrid. Ara parlen de l'espíritu de Juanito. Tu digue-li a l'espíritu de Juanito a qui li pot encomanar. A tots que té allà. Si un ve de Brasil, l'altre balla la samba, l'altre ve de... Sí, quin esperit li vols injectar? O sigui, és com en digui, és que jo fitxo el Tordera i sento el Tordera. I per què has vingut a Tordera? No, perquè cobro tants de diners més que en l'altre puesto. Tu no vens perquè sents els colors. Perquè t'han dit que aquest club és gros. I el Madrid... Penso que l'està equivocant. Si digués, senyor, en vez de fitxar aquests dos que diu que té, fitxaria, com va fer l'Abre, en Xavi Alonso d'entrenador, un entrenador espanyol. Ja comencem per aquí. I fitxo al mig de la Real Societat, fitxo en Rodríguez d'això, i fitxa 6 jugadors espanyols, deia, cuidado, que es torna a injectar sang, que ho sent. Per què funciona el Barça? Pues perquè ara té 8, 10 o 12 jugadors que són d'aquí. Vale? Quan abans parlaven, és que el Madrid, tots aquells eren els millors. Fixa't que els jugadors bons del Madrid o el Gran Madrid no hi són, ni en Camacho, ni en Del Bosque. Gent, per què? Perquè la seva essència l'han trinxat. I els socis volen veure espectacle, volen veure un brasileño que li diuen això, pues allà ells. Penso que sí, que tindran un gran equip, però, esclar, llavors ja són 2 multinacionals o 3 multinacionals que inverteixen en jugadors. Uh-huh. I llavors ja no és com abans, amb desavantatge. Ara ja està jugant amb potències com la NBA amb el bàsquet. Ja no és el sentiment. Què? Perquè van de blanc? Perquè hemos tenido más nombre? Però és que es trobarà un dia amb el Paris Saint-Germain, un altre dia amb el Bayern Múnich. Tots realment agafen jugadors per tenir un bon equip. Però és que el Madrid... Ja veu, la selecció espanyola penso que ara hi té no sé quants jugadors que jugaran això, el campionat aquest que fan amb aquests 3 països. És possible que un que aspiri ser campió de la teva lliga o campió d'Europa no tinguis un jugador teu? Perquè és la veritat, teu! Per tant, i continua explicant històries aquest senyor, crec que com tothom, com un se fa gran, tindria que meditar i dir, bueno, fins aquí he arribat, us deixo això i aquí.
0: Per tu eres d'en Riquelme, veig.
3: Eh?
0: Eres d'en Riquelme?
3: No, d'en Riquelme, no, però no sempre ningú... les idees noves, a vegades els amics dius, no pot ser, uh-huh. Però quan ho mires d'allà, tot se té que canviar i el jovent té altres idees. De 10, el millor aquest noi hagués fet 6 6 malament per 4. I aquest no, aquest és continuar més de lo mateix, més de lo mateix. I ja et dic, i fitxarà amb calés ara, que el Madrid fitxarà un de 150. O sigui, sí, i això...
0: Després no ha, parlarem d'això, no d'aquestes promeses electorals.
3: Bueno, pues, aquí és trencar la història del Madrid. La història del Madrid, a part de totes les coses bé, era que ara aquest senyor vol tenir el millor equip de tot el que es fa en els despatxos el i fitxa els jugadors que després sí que ho senten i li diuen, però no penso que... Penso, és una opinió, que no fa Madrid, això no fa Madrid.
0: Avui, curiosament, substituint en Miquel Soler i en Ramon Margeliu, tenim en Salvador Romans, que va vestit de blanc.
4: Blanc?
0: Sí, va vestit de blanc. Hòstia,
4: és
0: sí
4: un beix.
0: No?
4: Crema. És un beix que no té res
0: jo
4: que crema.
0: Jo ho deixo en blanc.
4: Però jo el blanc sempre m'ha agradat.
0: No tinc res en compte que vagis vestit de blanc.
3: És immaculat, el blanc, com les nòvies.
4: Però si hi ha un taca es veu de seguida.
0: Bon dia, Salvador.
4: I últimament, a Madrid hi ha moltes taques. I tot el que ha dit en Josep, què vols afegir-hi?
0: No sé, quina interpretació n'has fet tu, però, d'aquests resultats?
4: Jo és que no em faig
0: 65-35, a tu això què et vol dir? Que és una majoria abassegadora?
4: No, jo...
0: Que hi ha un incipient oposició?
4: Jo més que res,
0: oposició...
4: del que

0: que el resultat és lògic perquè era el moment de fer-ho, no? Perquè ja hi havia moltes pancartes, moltes crítiques i tenia por.
1: Una moció de confiança, que deien en política.
0: Sí, precisament per això. El resultat, suposadament, hi ha molts altaveus a favor del senyor Pérez, per tant, vull dir, a mi no em sorprèn res.
1: I li ha sortit bé la jugada, creus, però, o no?
0: Sí, jo crec que sí. Sí, jo crec que li ha sortit bé, perquè ara tindrà un any en tranquil·litat, la culpa és dels socis que l'han votat, no és d'ell. Ell ha posat les cartes sobre la taula, no totes, i el culpa serà dels socis. I jo crec que li ha sortit bé. Per tant, veurem si ara, com deia en Josep, ja és més seny, té les idees més clares, don confiança a l'entrenador que fitxin.
1: Home, ja bueno, se sap al principi, no? Ja en parlarem, però vaja, sembla que està bastant clar.
0: I a partir d'aquí, si torna remuntant, no sé si les properes eleccions, perquè després n'hi haurà unes altres, segur.
1: 2030.
0: Sí. Doncs veurem què passa si aquest senyor Riquelme no s'ha cremat i torna a presentar-se i si el soci del Madrid té ganes de canviar. Però el resultat era bastant esperat, eh? No sé si molt avoltat o menys, això sí que no tinc ni idea. I la veritat, a mi m'és ben igual en aquest sentit, eh? Que hi hagi el senyor Pérez o no, vull dir...
1: Uh-huh. Tomàs Vega, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Com a part afectada, em deies que tu volies que guanyés en Riquelme.
2: Jo volia que guanyés en Riquelme.
1: Per tant, que llegeix això com una derrota...
2: No, jo crec que en Florentino deu estar disgustat. Jo crec que ell es pensava que s'ho guanyaria 90 a 10. I en Riquelme aquest ha aconseguit un 35%, però jo crec que perquè els dos últims dies en Riquelme es va equivocar. Però si en Riquelme no s'equivoca, jo crec que ha arribat 40 o 45%.
1: Què va fer perquè s'equivoqués?
2: Pues que va dir que tenia com a secretari tècnic en Raúl, en Hierro, en Del Bosque i en Casillas, però aquests no els hem vist. Jo crec que si haguessin estat ahí quan van a votar o els altres dies una foto que haguessin parlat en Raúl i hagués parlat en Casillas i en Hierro, perquè no s'han volgut mullar. Estaven, perquè no han desmentit, però no s'han volgut mullar. Jo crec que és un desau. I després dir, abans, que teníem parlat amb un entrenador i tal, que diuen que era l'Arteta, i el dia abans diu que a partir d'avui començaria a parlar, intentaria parlar amb en Klopp, però la gent diu, què diu? Què fa aquest? Diu que té aquest i ara busca l'altre, o sigui, vol dir que no el té, no? I això, el que, de totes formes, a mi un 35% penso que a Florentino no li ha agradat gens. Ell pensava que seria 90% o una cosa així. Això sí, que vienen 60 urnes i ha guanyat a les 60.
1: Clar.
2: Però jo crec que... I per una part estic content, perquè fins ara aquell feia el que volia i ara almenys tindrà una oposició, perquè aquest, segons diu, estarà allà vigilant. Fins ara no ho tenia, feia el que volia i ningú li deia res. Ara hi haurà una persona que ja la gent coneix perquè no coneixia ni Déu. Per això dic que el 35% està molt bé, una persona que en dues setmanes l'ha conegut la gent, no? I jo penso que això serà bo pel club, tindre un tio darrere de Florentino Pérez, això que vol vendre el 5% i tal, diu que això no serà possible que ho faci.
1: Molt bé, ho veurem. Blas Escolano, bon dia.
3: Vale, pues después de lo que s'ha dit por aquí,
1: sí.
3: Jo també era de l'aspirant.
1: D'en Riquelme.
3: Sí, perquè s'ha de fer sàvia.
2: No.
3: Ara, que guanyar això a Florentino també seran les últimes, eh? Durant 20 Ojalá. Anys, 20 anys sense eleccions, jo aquí mando i ordeno i corto, això s'ha acabat, eh? Al tio li passen els papers com el papa, que ha de llegir tot l'altre allò.
1: Parles del papa.
3: El papa també
2: el papa li ha de sortir avui.
3: Ara. Clar, perquè...
1: Va de blanc, aquest, també.
3: Ara ve cap aquí.
2: I és del Madrid, eh?
1: És del Madrid?
2: Ho va dir?
3: Sí.
2: Ho va dir.
3: Ell va amb Vallès Sevillanes, aquí...
2: Home, és igual el seu jefe. És del Madrid, però ella és del Madrid, no?
1: Perdona, Blas, que t'estàs dient.
3: No. Posa una mica de salsa.
1: Sí.
3: Pues bueno... Jo, de la manera que ha anat, que encara es deia més ahir per la tele, els comentaristes madrilenys d'allà, que tenien que era un 40-60, eh? Perquè encara no estava fet tot l'escrutini. I tots deien que això era una bufetada per en Florentino. Es va presentar allà, només en 15 dies, sense els avals, buscar avals. Aquest noi no ha tingut temps de buscar el d'allò.
2: En una setmana ha tingut de fer tot.
3: I esclar, presentar-se a la premsa, donar-se a conèixer. Clar, un tio que porta una pila d'anys allà, que fa el que vol i està... I el poderío que té, pues,

0: vegada.
1: Però el poderío, Blas, quants anys té aquest senyor?
2: 79, diuen.
1: On?
2: 79.
3: L'aparenta més.
1: Jo et diré una cosa. Amb 79, tots els amics fiables que ell tenia...
0: Ja no hi són.
1: Ja no estan en els puestos. No. Vol dir que cada any té menys. 4 amics menys, sí. Que ja no hi són, ja no són de la seva època, que abans devies favors. Sí. I ara va a parlar amb un noi o una persona de 50 anys i li diu, i a ti què te debo jo? Sí. Te voy a echar.
0: Écheme.
1: Écheme. Per què? Perquè ha actuat com un dictador, però tenia els puestos més coneguts, sí. Amb més influència. Vale? I tu saps que a qualsevol federació ets amic, però quan aquells amics ja s'han jubilat, tu arribes allà i trobes un altre senyor que et diu, escolti'm, no, això, però escolti'm, si jo feia això... No, però és que això ha canviat. I com totes les coses. I 20 anys són massa anys.
0: Són molts anys.
1: Són massa amb tot.
0: En tot.
1: Perquè sí. Passes per casa, sí. I s'està una esquerda veient-la i tu penses, no, però això no. Ve un de fora i diu, que et caurà la casa. Pues això és el que està passant. Un, quan ja té molts anys en un puesto, té molta més experiència, però no se'n dona compte del que li està passant a casa seu. I amb ell està passant això. Ja dic, jo fa 12 o 13 anys, a Madrid, a la Federació Madrilenya, ningú el podia veure. Però aquí hi ha hagut, que han anat a votar, molts encara per por. Però sí, aquest 35% no, por, ja no té
2: que,
1: por.
2: El vot secret, no saben qui has votat.
0: Sí, no, però ja d'allò, tu ja...
2: El vot secret, no, suposo.
1: Sí, sí, però sí, doncs, una cosa és que estigui secret, sí. Però tot se sap. Sí.
2: Tu pots dir, jo Florentino, però ara voto amb l'altre, no?
1: Sí. Bueno, amb aquestes coses, i aquest senyor com ho va fer, que estàveu parlant en 15 dies, muntar-ho tot, perquè no era elegant, i dir, d'aquí un mes i mig presentaré...
2: I una val de quasi 200 milions,
1: A part d'això... Perquè això hi era una clàusula que ja només el seu circuit tancat allà del però, barri de Salamanca...
2: Aquí a Espanya no l'ha trobat,
1: Estava allà.
2: Ha tingut d'anar a l'estranger, perquè sí, a Espanya ja. Els bars no li donava la bala,
0: Ha tingut d'anar d'allò.
1: Bueno, i la pregunta què és? Perquè encara el director general o el gerent del banc li han dit... Que no m'afico aquí...
2: En Florentino no, sí. Florentino els ha apretat segur.
1: Ah, doncs pues sí, si no però ara quan el director del banc que se jubili, en tant, o d'això, se jubilin... Ell tindrà 82 anys i l'altre amb 60 se jubilarà i dir, oye, no, tu m'hiciste... No. Però encara arribi la pressió aquesta. Però bueno, jo crec que estan sembrant molt bé els de Madrid per tenir... Vendre'ls una il·lusió, què? Perquè ara ja només sabent que el campionat del Madrid és la Champions sempre, ja allò de casa ja no importa, ja no. I llavors se troben amb aquest problema. Amb el Mbappé guanyarem més, i ara amb aquests dos que vindran guanyarem més. Pues bueno...
4: Però... Com el bàsquet.
1: Per què no parlen del bàsquet, també?
2: De moment hi ha tres fitxats, ja.
1: Bueno, cons d'espanyols.
2: Cap.
1: Ah, vale, doncs pues ja
2: estem. És que jo entenc...
1: Madrid... No hi ha d'Espanya,
2: és quan. Que hi ha madridistes que diuen... Diu, és que la selecció espanyola no ha portat cap. Si tu vas a l'11 titular del Madrid, si no estan lesionats, els 11 són estrangers. Què vols portar?
1: Doncs pues això perquè no li han reclamat al senyor.
2: Ja
1: per fer el pallasso, el faig amb gent de casa.
3: Home, no m'estic d'això.
2: Sí. Mira, a l'altre d'entrada ja volia portar en Rodri. En Rodrigo, el del City, no? Ja comencem, bueno, però
4: sí,
2: no.
4: Bueno, però ara,
2: va guanyat aquest.
4: Parlant pues... de la selecció, pot haver-hi un problema en el Barça aquí, eh?
3: Acà.
4: Cuidado, eh?
3: Per què dius?
4: Hombre, tot el que ara és glòria, si la selecció espanyola fracassa, hi haurà una garrotada monumental a tot el que és l'estructura del Barça.
3: No.
4: Que no?
3: Crítica sí, crítica sí.
4: Espérate.
1: Ningú va dir...
4: Ho estan esperant.
1: Estan esperant perquè tenen que parlar d'una cosa per l'altra. Però quan Espanya va quedar campiona del món, qui va quedar campiona del món? Quants hi havia del Barça?
0: 8.
1: Saps el que va passar al primer partit que van perdre amb Suïssa?
4: Jo aviso. Jo només aviso. Cuidado.
1: Sí, perquè llavors és gares de patir. Però cuidado. El campionat del món, perden amb Suïssa i amb Vicente del Bosque, que no era entrenador, era un gran educador per conjustar, van anar-hi tres jugadors del Barça, míster, déjenos jugar como nosotros. Tenemos un portero, que eren Casillas, un central, que eren Ramos, i un altre...
2: I en Xavi Alonso.
1: I tots els altres i vamos a jugar así. Vale, van jugar com el Barça. Per què? Perquè n'hi havia 8 que sabien el que jugaven. Ja no era una selecció.
4: Sí, però jo no dic això ara.
1: Vale? No, però defenien Espanya. I ara, en Lamine Yamal no, però si en Lamine Yamal fa d'això, és jugador fabulós d'Espanya. I fent el mateix partit amb el Barça no serveix per res. Hi ha altres jugadors. No. Però el Madrid, crec que té la potència i les ganes de qualsevol jugador d'Espanya d'anar amb el Real Madrid per configurar aquesta selecció que fa arreu del món, combinada al Mundial, no Real Madrid Club de Futbol, no, no, combinado internacional o mundial, aquí els tenim tots. I el senyor Florentino diu, és que jo tinc resultats, que com van a jugar aquests jugadors al camp del Girona o al camp d'allà de Getafe, sí. Com els motives? Aquesta és la pregunta.
0: Sí. Vale. Però a la vez...
4: Jo, quan vulgueu parlar de futbol, en parlarem, perquè tot això a mi no...
0: Tu, Josep...
4: Tot això no me sap de res.
0: A l'estaig del Madrid, que té tants tenis, això, no n'han pres el Paris Saint-Germain, el que els hi ha passat?
1: Quatre figures... Si no tens que anar més lluny...
3: Però ha fitxat en Mourinho, ha fitxat un entrenador
1: sí,
3: potent.
1: Què? I què? El Barça, a la seva millor època, tenia el millor jugador del món i el millor centrocampista, que era en Schuster, del món, jugant amb el seu equip. I què es menjava? Res. Sí, un equip és un equip, no són figures.
3: Mourinho és un entrenador d'equip, no? O no?
1: Digue'm que no ha fet un equip.
3: No, jo pregunto, eh?
1: Ah, tenia jugadors que els deia per aquí i per aquí. I ara, quan ell, amb 10 anys més, li digui, tu esto, esto, esto, esto. I l'altre dirà, jo me voy a Brasil que tengo las sambas. I amb el paper li farà l'altre. Ell els hi fotrà castanya i llavors en Florentino tindrà que anar fitxant un altre. Per què? Perquè aquestes figures canvien totalment. Tu digue'm el que...
3: No acceptaran l'autoritat de Mourinho, tu creus?
1: Sí, acceptaran jo per sí. Respecte i per treballar, ho acceptaran. Però d'això, a que tu ho donguis tot, que ho sentin, que quan arribin a casa seu no dormin perquè han perdut, canvia molt, eh?
3: Ja, jo ara pensava en Luis Enrique, no? Que van donar una miqueta el pes de l'equip a Luis Enrique perquè fes els jugadors a la seva mida, perquè ell fos l'estrella, i ara sembla que... Florentino vol donar mou al paper de protagonista, d'estrella del club. No sé si
4: serà així. No dubtis, i si no, el Mbappé no funciona, no jugarà. Això és segur, eh?
3: I Mourinho sobre la banqueta a Mbappé.
4: I tant que sí, sí. I tant que sí. Que no veus que es miraran mal el Paris Saint-Germain? Que no veus que el Mourinho tampoc és tonto? I porta molts anys ser fent d'entrenador.
2: No, i ell fent cas als jugadors va fer fora en Xavi Alonso i que han guanyat també això. Sí. Pues suposo que s'haurà de donar compte d'això i va dir, no, tu manes i tu fes el que vulguis. I a més, en Mourinho és un d'aquests, quan li va passar amb en Camacho, quan estaven totes les estrelles d'aquelles, li van dir, o sigui, és que aquest i aquest... Diu, no, canvi, en Figo no poden jugar junts.
0: Plego.
2: I diu, no, han de jugar junts. Diu, me'n vaig. I va marxar. Pues aquest, en Mourinho, igual. Si no, aquest ja els té fets. Si li posen alguna pega, agafa i aquí us quedeu. No té problema. Aquest.
3: I l'Arbeló també, al final, ha acabat tenint problemes.
2: Clar, per això dic, és que no... jo ho vaig dir aquí, ho he dit aquí més d'una vegada. Quan els problemes aquells de Xavi Alonso com els jugadors, jo, que sóc el president, jo li dic, mira, nois... En Xavi Alonso li queden 2 anys, i 3 més que li faig ara, li queden 5. Vosaltres mateixos, el que no li interessa, qui té la porta. Però és el que havia d'haver fet, però no donis la força als jugadors, perquè després mira el que passa. Mira el que
1: qui li va donar la força?
2: Al president, suposo.
1: No, l'única
0: Vinícius.
1: Cagada, el senyor Vinícius, amb la pilota d'or.
0: Sí,
1: va manar més ell, sí. Perquè el president...
2: Però això és el que no havia d'haver consentit.
1: Exacte.
2: El president. Però ja està.
1: Pues això, com a president... El nen maco, perquè d'això sí. Ni el club, ni l'Ancelotti que anava a recollir, ni el millor club, no anem allà, perquè no m'ho donen... O sigui, sí. Exigir el que dona un premi que tenia que ser, per què? Perquè tu creies que el que tenia que ser. I a partir d'allà, els altres jugadors, que no són tontos ni l'altre, diuen, hòstia, el president qui mana més? En Mini, perquè no li dona la pilota o no? Digue-me, doncs, per què va venir a l'Mbappé aquest? Després de que el president de França volia que es quedés el Paris Saint-Germain i tot això. Sí. Per què? Perquè, clar, anava a Madrid que guanyarien sense baixar d'autocar la Copa d'Europa. Perquè això ho tenien clar. Pues, ni la Copa d'Europa, ni la Lliga, ni res.
3: Però aquí també ens ho pensàvem, això, eh? Quan va fitxar Mbappé, dèiem, això ja serà el final de tot, que el Madrid passarà per sobre de tothom i de
1: però
3: totes les competicions.
1: Però si tens molt bons jugadors, no tens un molt bon equip.
3: No, i fa 2 anys, de fet.
2: No, i no tenen Kroos i Modric. Que eren l'ànima de l'equip.
1: Però eren jugadors carismàtics o jugadors que feien equip? Aquesta és la de Friola.
2: Aquests, en Modri i en Kroos, feien les dues coses.
1: No. Ells repartien i jugaven al ritme que tenia que jugar al partit.
2: I
1: si tenien que córrer, i si no li anaven al nano que estava al costat, que era més jove, corre tu, pressiona tu, fes la falta allà, allà dintre, que jo estaré aquí a l'espai. Ara tots corren tots, si volen córrer, o no corren ningú.
2: I diuen que en Kroos parlava molt poc, però quan deia alguna cosa en el vestidor, escoltava hasta Maria Santíssima, i això que parlava molt poc, eh? El respectava moltíssim, en Kroos.
4: Què parlaves, parlant de l'espanyol?
2: I ara això és un guirigall, això.
3: Després de la publicitat, després de la publicitat. Fem publicitat i parlem de l'espanyol, va.
5: Ara i aquí.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
5: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
7: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: Que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
8: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
9: L'actualitat local. Els titulars de la premsa. Una o dues píndoles d'opinió. Informació de servei. El temps, el santoral, la sort. Efemèrides de Tordera i musicals. Què diu la xarxa de Tordera? L'actualitat musical. I els dijous, les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu. Una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
10: Ara a Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
11: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Ara i aquí.
3: Cinc minuts que passen de dos quarts a dotze. Hem estat parlant del Madrid, de les eleccions, el futur Madrid esportiu. I en Sabadell, que havíem de parlar de l'Espanyol. No sé, home, si tenim novetats importants als pericos.
0: De moment estan tot en...
1: Stand-by.
0: Stand-by. Està tot en secret ara.
3: Stand-by.
4: Home, secret. Que...
0: S'ha reformat totes les línies i ja està, però de moment no surt cap noi. Bueno, han sortit nois que estan cedits a altres equips de segona i això, que són nanos que destaquen.
4: I l'ex del Sevilla es portarà il·lusió?
0: Del Sevilla, cap.
4: No, dic el manager general.
0: Home, clar que ha de Monchi. Portar, tu.
2: No, el Monchi va dir que deixin sortir abans d'entrar, no? Sí. Perquè es veu que n'hi ha 30 o 30 sí, i pico, no?
0: Sí, clar, hi ha molta gent.
2: Tots els que han cedit han tornat, clar. I ara han de fer neteja, perquè
3: teniu,
2: no hi caben.
3: Teniu molts de cedits?
0: Sí, uns quants, ja, sí. Que passa que també...
3: I això qui ho decideix? En ara, Manolo, ara en Monchi?
0: M'han plegat 5, de cedits, dos del Villarreal i 3 o 4 que acabaven contracte, Calero i companyia, clar... Ja vas baixant la d'allò.
4: Jo ara... he escoltat en Monchi i diu tenemos que acostumbrarnos a mirar per arriba.
0: Sí. Això té raó,
4: Que...
0: Sí.
4: A veure, dic que Blasens porti algun nom, no?
3: Tots encara no tenim.
4: No?
3: Doncs vinga, parlem de la Muriel.
0: De moment no diuen res, eh? De noms no surten. tant, el tio està treballant, diguéssim.
3: Estarem pendents.
0: No, no donar, com se diu allò, el peix al cove fins que no està pescant, no, no dius que està allà, eh?
4: Perquè jo el que no vull, ara canviant ja que tu del peix i el cove i tot això, el que no vull pel Barça ni és en... Ni en...
0: A la portuguès.
4: No, ni un ni l'altre, cap dels dos vull... I menys el de l'Atlètic de Madrid.
3: Després parlarem del Barça. Parlem del Memorial, que és el que tenim més recent, que n'estàvem parlant també, i que bé, doncs va acabar ahir, com sempre, amb èxit de públic, va enganxar bon temps, que també a vegades hi ha aquella agonia de dir si farà prou sol perquè el bar funcioni, que la gent pugui veure bé els partits.
4: 64 equips... 140 partits?
3: Molts partits, no em facis dir. Jo tinc, ara, tinc ara a punt les xifres, 60 equips. 60 equips i van acollir 140 partits.
4: 140 sí. partits.
3: Durant dos dies, vull dir que...
4: Jo vaig any... veure per YouTube un parell, sí. un parell de resums, que molt ben filmat. Estupendo.
3: Home, aquest any teníem una realització de luxe, teníem tres càmeres, si no vaig equivocat, i anàvem combinant-ho més.
4: Es podia seguir perfectament, molt bé. I jo us donaré un nom, perquè a veure si amb el temps us en recordeu... si està jugant a primera divisió. Era amb el C11, potser, Josep?
3: De què era? De nois o de noies? A la B femení.
4: Del Girona contra el Badalona.
12: Al final.
4: La final... Hi ha 1-4. Hi ha una nena que es diu, penso que és Paula, que recordeu aquest nom, eh? Amb el número 7. Una nena que és un fenomen, eh? Jo vaig quedar encantat mirant-te-me-la i dic, ostres...
3: I què et va agradar del que vas veure? De què, com jugava o de què? Què és el que et va cridar l'atenció?
4: L'equip, o sigui, era bastant, quasi bé normal que guanyés el Girona, perquè vaig notar que jugava molt més de conjunt, sabien molt més el que havien de fer que no pas els de Badalona. Eren els de Badalona.
3: Sí, segull.
4: I això que hi havia alguna jugadora molt altra que semblava que els hi passava un metre i mig, però el conjunt muntat pel Girona, olé, molt bé, i em va agradar moltíssim. I em vaig quedar amb aquesta nena perquè vaig veure que tenia, bueno, si no s'espatlla, perquè clar, que tenen 10, 11 anys, me sembla, es poden espatllar, no? Però, ostres, aquesta edat, aquesta menuda... Molt bé, eh? Enhorabona. A més, enhorabona, retransmissió, que molt bé, molt bé, molt bé. I els organitzadors, també, treure's el barret perquè muntar aquest tinglado...
0: De totes maneres, jo trobo a faltar que, com cada any no ho aconseguim...
4: Ja vindrà.
0: Televisió de Catalunya, on està?
3: Ja ui, això és impossible. Ara ja és
4: complicat,
3: més complicat que mai.
12: Ahir havien... quatre tornejos per televisió. El de Villarreal, que estava això... El futur és aquest, no?
0: Sí, ja jugaven.
12: Totes coincideixen amb les dates.
0: Però
12: tot depèn, el que dèiem al Pan, potser entra un de nou i diu, ostres...
4: I li agrada el futbol femení.
12: Provem, el cost serà molt menys que en allà, o un que digui, apoyem. Vale, fa... Fa 4 anys estava fet una productora per fer-ho. Però en aquell moment va haver un canvi a la Junta del Tordera, no les d'abans, i jo els hi portava, que estava fet, perquè estava fet. Llavors aquests nous pensaments, doncs no va ser. Va ser que llavors es va quasi bé deixar de que existís el Barceló. Però ja estava fet, o sigui, jo no tenien que pagar res.
4: Que TV3...
12: Però ja que... volia els drets de la publicitat.
4: TV3, sí. que televisa cada diumenge bàsquet ara, que abans no feia, cada diumenge tots els equips, i totes les finals, semifinals, que per cert la sorpresa és l'eliminació del Madrid, que també és una altra sorpresa total, una altra garrotada per la secció, que no sé com s'ho muntaran. Es va classificar el Joventut, cosa inesperada, i s'ha classificat el Barça, cosa inesperada.
3: Sí.
4: Per tant, vull dir, ja sobre l'esportiu, aquest any, donc molt que parlar,
0: si però passa comparar. Que això ja és un deport professional. I nosaltres som amateurs.
4: Sí, home, amateurs total.
0: Clar, aquí és on s'hauria de dir la Federació Catalana també de més activa, diguéssim, apoyem la base.
3: Oh, porta 27 anys el Memorial, ja és la 27a edició i sempre s'ha anat dient que vinguin, que és d'això, però no.
4: S'ha internacionalitzat
0: i que no et donin un cop de mà. És greu, això.
2: El primer memorial el van jugar els nanos del 88, els que havien nascut en el 88.
3: I aquests primers anys sí que venien els primers equips dels principals equips, no?
2: Bueno, el primer any no, eh?
3: El primer any poder no, però vull dir que els primers anys és quan venien equips. Venia l'Àjax, venien equips d'arreu d'Europa.
2: Claro, ahir va vindre hi havia un francès.
3: Sí, sí. Bueno. Vull dir que venien els grans equips. Ara és...
2: A l'Sporting de Lisboa també hi havia vingut.
3: És més complicat.
4: Ah. Bueno, dependrà que no jugui algun fill, alguna filla d'algun directiu.
3: Aquest podria ser un element important.
0: El que deia Josep.
4: Això passa molt, eh?
0: L'altre dia estaven jugant a Villarreal, tots els equips, amb, bueno, d'aquesta quantitat de
2: futur,
0: 11 anys, futura, a Villarreal, tots els equips de primera divisió tenien el seu equip allà. Clar, aquí havien de venir d'altres... Bueno, en tenen 3 o 4 d'aquestes...
12: Sí. És que a part d'això...
4: No és fàcil, exemple, eh?
12: Ets el coordinador del Villarreal, del Sevilla, sí, sí, del Betis, de l'Ajax. M'ho interessa. El primer que fan, agafen el telèfon. Què has dit, Barcelona? Tu, amb quin equip aneu? Els coordinadors. Doncs sí, sí. Pues de nivell 2, de nivell 3, de nivell 4... I llavors ells posen a l'equip... No et ve... Sí que són alevins tots igual, però si en tenen A, B i C, doncs jo no el convindré amb l'A i tu amb el C. Perquè, clar, si arriben a la final, és un descrèdit. Llavors, busquen un nivell que vegin el nivell que els vagi pujant de competitivitat.
2: Mira, jo vaig estar d'assistent amb el Madrid l'única vegada que ha vingut, i van jugar el partit contra el Barça i van perdre 4-5-0, i li dic a l'entrenador, perquè jo estava assistent amb ells, dic, hosti, que nivell. Diu, és que cap d'aquests jugador del Real Madrid. Diu, nosaltres durant la temporada tenim gent que va mirant i quan acaba la temporada els portem tots. I els repartim en tornejos. Poder de 100 i pico que hem agafat no ens en quedem en cap, o podem ens quedem en un. Diu, aquests tornejos els aprofitem per provar-se.
3: Sí, sí. Per tant, no era un equip, diguéssim, allò que va venir
2: Jo diu, aquest del Real Madrid no n'hi ha cap. Mm-hmm. Pot ser que surti algun, perquè nosaltres tots els jugadors que hem vist durant la temporada els fem en grups i els repartim per jugar a tornejos, i de tots els que 100 i pico poder que hem agafat poder ens quedem amb un o poder ens quedem en cap, no? Per tant, no són jugadors de l'equip, no?
12: Per tant, la capilleta, l'escut tot, però clar. Jo, retornant una mica en el fil que ha dit ell, amb la nena aquesta, no sé si ho vau mirar, si eren benjamins les nenes que jugaven i al costat hi havia els benjamins de nens, mirat a 10 metres el futbol desplegat per uns i per altres, no hi havia distinció. O sigui, estem parlant d'una potència del futbol femení bestial que va creixent. Si tu això ho fas 10 anys enrere, aquelles corren malament. Sí. I mira els nens, veus com corren més? Sí, sí. Però estem parlant de la mateixa edat, amb la mateixa força en aquest moment.
4: Les nenes no sabien ni córrer.
12: I que les nenes tenen un algo més, però jo dic, aquí a Tordera ho podeu comprovar, i si l'any que ve ho fan, us assenteu, qui juguen? Benjamins nens i Benjamins nenes, en dos camps separats, les categories. Mireu, i diran, jo no veig la diferència. Ah, si són nenes, perquè, clar, moltes encara no estan formades.
3: I no podrien jugar juntament en una mateixa categoria?
12: Sí, sí, no, és que allà, hasta 14 anys, pots tenir nenes i nens.
2: En el mateix equip.
3: Sí, però vull dir un equip masculí contra un equip femení, em refereixo.
12: En aquesta edat, segur que sí.
3: Es podria fer.
12: Ara, si vas amb un equip de poble, no. Però ja aquest que ja comença a haver nivell, és que, no, però és que això ho podíeu veure ahir a Tordera. No sé si algú més s'hi va fixar, però jo vaig dir, jo, ja vaig mirar... Qui juga? No, si això són nenes. Hòstia, són nenes. Ja, mira el futbol que fan amb un i amb altres. Parabam. No hi havia distinció, perquè encara tots són nens i nenes. O sigui, i no es distingeix. O sigui, que el futbol femení té molt per pujar, el masculí normalment, però el femení aquí ho tenim. El Barça va fer una exhibició a la final que a la primera part aquelles de Lió se les menjaven per físic, però la segona part el Barça se'ls va menjar. O la selecció espanyola dissabte amb els inglesos, que eren més fortes les ingleses, però l'espanyol...
2: 4-0.
12: 4-0. Si va fer un meneo de futbol,
4: jo,
12: tàctic...
4: Jo, a la primera part, dic, hòstia, que difícil serà això.
12: Sí, que se diu.
4: Diu, però el que van fer el primer gol...
12: Se va acabar i la manera que es va fer. Però, ja et dic, és el futbol...
2: És el campionat d'Europa, Anglaterra, eh? L'actual campiona.
12: Mm-hmm. Bueno, però altres són campionats del món, no?
2: Sí, clar.
12: Ah, bueno, pues llavors, en un partit, i parlem amb esport en general, per exemple, el Joventut se carrega el Baskonia, i aquests de les Illes de Llevant es carreguen en el Madrid. Però, és clar, estàs parlant que
1: les diferències no hi són per potencial, el millor per banqueta, tens més, però el dia que tu tires de 3 i toca la pilota al ferro i no vols estar fent la mateixa jugada, mentre que l'altre dia enganxes un que té aquell dia la mà calenta i en tira 10 de 3 i te fa... Entra la, i altra vegada la pilota volta sí. I no vol entrar. I això li va passar al Madrid, perquè tenen el millor entrenador, tenen les millors banquetes, sí que tenen un de lesionat o dos, però bueno, en futbol... Sí. I amb un esport professional, un mal dia el tenen. Ahir vaig veure un rato de tenis. L'italià va estar al moment clau, va tirar dues pilotes quan ja tenia l'altre mort, perquè l'altre estava amb el Benz, que ja...
4: Quina suada, 5-16.
2: Josep, aquí tens de tot.
1: No, perquè a vegades mires el per què un jugador camina o corre, o l'altre vegada que feia així que ja les cames ja se li enrampaven. No,
0: estaven enrampats,
1: Es veia o no es veia? Sí, però va tenir sort que l'altre va tirar les dues pilotes a fora quan estava un punt per trencar.
0: Els havia tirat dintre, sí.
4: Jo deia en Colboni.
2: Però fixa't, que tant la selecció espanyola femenina com masculina... hi ha 8 del Barça, tant amb una com a l'altra.
1: Bueno, perquè ho deuen fer molt malament. Sí,
2: no, clar, tu ets el que els critiques, això del tiqui-taca no te va, tu.
1: Jo no t'he dit que no, que el tiqui-taca. Jo no t'he dit mai això, jo t'he dit com juguen amb defensa. Sí. I el Barça, mentre jugui així, amb homes, no podrà fer cap Champions, que s'ho oblidin. Ara, restaura una mica a la manera de, no de jugar, sinó de posicionar-se en defensa, sí.
2: Canviar jugadors, no.
4: Ara parles de bàsquet?
1: O... No, de futbol.
3: Anem saltant, perquè això... anem amunt i avall.
4: Sí, bueno, futbol...
3: Del Memorial, ja per tancar, voleu dir alguna cosa més? Va jugar a les finals, a veure, València va guanyar S10 davant de l'Andorra, el Barça va guanyar el Girona en S11...
13: Per penals.
3: I a l'altre era el Villarreal contra el Saragossa, que va guanyar 1-2.
4: Que aquests manyos estan...
2: I va marcar primer el Saragossa. Va marcar primer el Saragossa.
0: Sí.
2: I després...
3: Va anar-hi, entenc. Sí, va anar a fer una volta pel...
0: Jo veig el Camó. Villarreal, Saragossa i...
4: I també vas parlar amb l'entrenador del Saragossa?
0: Sí. Va dir...
4: Què
0: passa, manyo? Me cago la hòstia.
4: Què em va dir?
0: Coses del futbol.
4: Coses.
2: No, li va dir, més aprenent.
3: De veritat que li vas dir alguna cosa? Sí.
0: I la Pilarica, què? Jo cada domingo mirando la tele d'Aragó i no hi ha manera d'aixecar-se,
4: I de Zaragoza...
0: Digo, que tenemos que hacer es volver. I ahir feien allà el col·loqui a les 12:30 fan el col·loqui La Jornada. Tu, i clar, hi ha el locutor...
4: O sigui, que tu mires un canal d'allà, no?
0: Sí.
2: D'Aragó.
4: La Jornada.
0: La Jornada. Allà explicaven com havia d'anar les coses... I el company d'Òscar també va baixar. A veure qui s'han de quedar, qui no s'han de quedar.
4: Teniu molt de follon allà,
0: Colles, ja.
4: Molt més que aquí,
0: Però ara aquell de president ha posat 20 milions. Ara que estan a primera divisió...
4: 20 milions no són res. Si els hi han donat a Mourinho per marxar de...
0: Tu, 20 milions en aquesta categoria,
4: que no són
0: professionals...
4: Bueno, espero que vagi bé.
2: En Blas ho va dir a l'entrenador Saragossa. Hosti, estan cardats, hem baixat i tal. Diu, més cardats estan nosaltres.
0: Després estava mirant les noies de l'Osasuna que jugaven contra el Sant Feliu d'aquí, de la Costa Brava. No, com se diu? Sant Antoni.
4: Sant Antoni Calonja.
0: De Calonja, sí. Clar, aquelles nenes arribaven totes a la mateixa altura, arribaven allà, pam... però en combinacions, No em van fer més perquè no d'allò, tu, però hòstia...
4: I el Girona...
0: Li dic aquell de l'Osasuna, allà es posa un noi d'allà, de la Junta, diu, oye, dic, lleváis un buen equipo, de las chicas, Diu, bueno, sí, digo, oye, pero no habéis ayudado Zaragoza este año, Diu, que Zaragoza queda muy abajo, nosotros vamos por arriba. Coño, de Tudela, mira que estaba en Tudela y es majo allá, Pues nosotros estamos más arriba. Digo, no te vayas más arriba porque está San Sebastián, Y después de San Sebastián está el pueblo vasco, que os van a joder a todos, Me cago en la hostia. Estás enterado de todos aquí, No, ponte las barbas a remojo, tú.
4: Tú, pero ahora la audiencia...
3: ¿Cómo ibas, Blas? ¿Cómo ibas,
0: De espárragos aquí. Digo, espárragos y otras cosas,
4: Tú, la audiencia sabe de qué parles.
0: No ho crec, però és igual, però...
3: Ben just.
0: Però d'allò, tu, sí.
2: Hòstia, no, però la gent que ve per primera vegada...
0: Ah, després vaig trobar pel port, que feien la volta...
3: No m'esperar.
0: Feien el primer equip del Barça, l'estat 7 o 8, Coi, diré, què? Com aneu aquest any al Barça, de base? Diu, estem aquí, estem a diversos puestos.
2: Li creem jugadors a l'Espanyol,
0: dic,
2: com podem.
0: Bueno, això ja...
3: I després li fas
0: fobre. I després pont que... de ferro, sí. I dic, què feu? Que esta vida està amb la cana. I dic, és que estem tan, tan tis de futbol. Clar, i que
4: m'imagino.
0: Fer la volta i que es toqui l'aire, tu.
4: M'imagino.
0: Diu, queda molt bé aquí a la iglesia, el pont aquest, que riu, diu, clar, porta molta aigua. Diu, pues espera't a l'estiu.
3: Bueno, anava repartint.
0: Bueno, vaig passar un rato bomba, eh?
4: Jo el que em sorprèn és una mica el Girona. Tu sabies que tenia...
0: Ah, perdona, perdona.
3: Última.
4: Fèmines?
0: La última.
3: Última, va, deixa-li l'última en Blas.
0: La última. I dic, què? Diu, el Girona, què? Diu, gràcies al Girona estamos en primera divisió, eh? Sí.
2: La coordinadora femenina d'aquí del futbol juga amb el Girona.
3: Perquè parles del masculí o del femení?
12: A Girona hi ha, hi ha com a escola de futbol, Girona, hi ha el Gerunda,
0: l'Osasuna.
3: Sí.
12: Però a Girona, ha, abans hi havia el Puntenc, que una escola molt bona,
4: del Pont, no
12: el Gerunda, que té 22 equips, el Santa Eugènia, que és d'un atret més, que jugaven allà al camp de Can Givert, que també molt, molt bon femení, i llavors el Girona ha anat captant d'aquí...
4: Perquè no juga a primera, eh?
12: Aquests no.
4: No té equip a primera.
12: Encara no.
0: Encara no.
12: A Divisió d'Honor. No, a primera sí, a Divisió d'Honor.
0: Divisió d'Honor.
4: Les fèmines, vull dir, futbol, fèmines, eh?
12: Estan a Divisió, sí, d'Honor.
4: Sí. No. A veure si portarà més gent al camp, si pujarà...
12: Abans, a Divisió d'Honor, Girona el que havia tingut era l'Estartit. L'Estartit havia fitxat a la Internacional, sí, la Matigol, i era que tothom anava a jugar a l'Estartit perquè era el, sí, club de dones que... Però clar, estàs parlant ja de 15 anys enrere. Però això en 3 anys o 4 ha canviat de lo que abans. Però abans era l'Estartit que anava a jugar...
2: Tu estaves entrenant els Mossos quan aquella noia que era portera, l'Helena, va anar a l'Estartit? Saps tu, llavors?
12: No, jo no la vaig poder tenir perquè se m'havia compromès amb l'Estartit.
2: Et recordes que se'm va anar a l'Estartit? Sí, la van fitxar avall, la van vindre a buscar?
12: Sí, que era la filla d'aquell noi que fa els gegants.
0: Sí, gegant, coses. Sí.
3: Perquè a primera divisió de futbol femení no hi ha cap equip de Girona, per tant.
4: No.
12: A primera divisió d'honor?
0: Divisió d'honor.
12: No, a primera divisió sí... A Lloreta hi estava, havia estat ara a Blanes, que es anava a jugar
3: a Mallorca. No, em refereixo a la màxima categoria espanyola.
12: La màxima categoria, no.
3: Que és Divisió d'Honor, dius.
12: Divisió d'Honor.
4: O sigui que la...
12: La Lliga Nacional Divisió d'Honor.
4: Aquests són els que juguen a Espanyol, al Barça... El...
12: Exacte, sí, però els B. Aquests juguen al B.
4: L'FF, aquell...
12: Sí.
2: El Girona que està a segona divisió.
4: Això se'n diu...
12: Primera divisió nacional, no Divisió d'Honor.
2: I la següent, què és?
12: Hi ha la que juga al Barça, a Catalunya té el Barça Espanyol i el Badalona Futura.
3: Que juga a Palamós, en deia Martí,
2: exacte,
3: ara. Eh?
2: La categoria següent on està el Girona és la primera divisió, la divisió d'honor. Que juga l'Aida Illes, aquesta, sí, de coordinador aquí, no?
4: Tens enrere... Havia... La Paula per poder pujar.
0: Tens enrere hi havia les Planes, també.
12: Però llevant les Planes era de
0: Badalona,
12: que es va ajuntar que ara un grup inversor,
0: sí,
12: va fer el Badalona.
2: Que ara sembla que marxaran una altra vegada d'allà. Aquestes noies no tenen un
12: no tenen, perquè, és que estàs parlant de professionals. És que ara ja la Lliga de Futbol Professional, la Divisió d'Honor, ja són professionals. Ja tenen un contracte amb un sou mínim, no el que hi havia abans.
3: I el Girona o equips de les comarques gironines que estiguin possibilitats d'arribar a dalt de tot, n'hi ha o no?
12: Aquest any no ho sé com ha anat, però bueno, el Girona hi és, i uns, abans era el Llers, però no sé, és que això depèn, com si hi ha una persona que té interès i llavors fitxa una nena d'Olot d'aquí i fa un grup, llavors va, o sigui, és més fàcil fer aquest salt. Però clar, és que a primera divisió, nosaltres ja anàvem quan vaig estar amb les noies, no aquí Tordera, amb un altre lloc, però estàvem, i anàvem a jugar a Mallorca, anàvem a jugar hasta el coll.
4: Ja.
12: I jugaves que... amb el B del Barça, amb el B de l'Espanyol, a l'Europa, o sigui, una escola de Lleida, la no sé què de Lleida, que aquelles eren la... O sigui, hi ha equips ja que veies que eren formats. I llavors teníem nosaltres 4 o 5 jugadores, una de Torelló, que a més s'ho agafaven en plan molt serio, elles. O sigui, és que el tracte de les noies és totalment diferent. Però d'això, el pas de l'excel·lència que té el Barça, a Europa, però... ja ho veus, cada cop pues, és que el futbol és diferent. Però...
2: El Barça se li van unes quantes, aquest any?
12: Sí, però bueno...
2: L'Alexia que... entre elles.
12: Sí, bueno.
3: Estava anunciat, això. Sí, però marxa, se sap on va o no?
2: Deien a Anglaterra.
12: Ella sí que ho sap.
2: Deien no, l'Anglaterra.
12: I altres que ho saben, i... però no ho volen dir per tot el que...
4: Jo li deien en Josep...
12: Que on acabi la fase aquesta... Que...
2: Acaba avui, demà.
12: Avui o demà juga
2: contra Islàndia.
3: Jo no he escoltat Moviment Sabadell com a culer i representant crítics dintre del Barça, de que el Barça no sàpiga mantenir el talent, no sé si és que no les paguen prou bé, no les cuiden prou bé, que hagin de marxar, perquè acaben marxant moltes jugadores.
4: Jo li deia Josep que me n'alegro que hagi marxat.
3: Per què?
4: Perquè ja porta molts anys, ha tingut una lesió molt important i físicament ja no és
3: l'Alexia. Per tant, estàs content perquè ja no t'interessa que estigui al Barça.
4: No, perquè n'hi ha altres que pugen i li barraria el pas.
3: I
4: per tant...
3: Ja s'havia acabat el cicle, entre cometes.
4: Jo crec que ella...
2: I la Mapi León també se'n va.
4: Ha pres una bona decisió.
2: I aquesta sí que és...
4: Deixa espai a la Aitana, que ara es torna a recuperar, i la Serra Jordi, que és una gran jugadora. Per tant, ja fitxaran. Si en van, ja es fitxaran, tu. És que és lo lògic. Si hi ha alguna il·lusió d'aquestes noies anar amb una Premier o anar a França, doncs pues, molt bé, pues, és clar.
12: Guanyarà tres vegades més del que guanyava Can Barça. L'Alexia.
4: És clar, segurament.
12: Però a part d'això...
2: Home, si no, se'n va.
12: El tap que fa, ja hi ha el tap de o sigui, millor li faltarà una mica més d'experiència, bueno. Però aquest any que ve, però en l'altre, tindran un nivell, per exemple, qui... Ara, Alexia i l'altre, la
0: Aitana.
12: L'Aitana. Vale, totes dues. Con una sí, l'altra no. D'aquesta manera... Ara l'Aitana, que farà el mando per allà, més a la Serra Jordi i allà a mig camp, que estaven d'això, i farà una mica de sotrac, però... I les que pugen a darrere, és que les que pugen a darrere són... Els hi faltarà el cebre a la trompada.
4: Però el central,
12: en dos anys tornarà...
4: Central.
12: I si no ho fan és que tenen molt, molt bon...
2: El Madrid acaba amb 17 contractes, femení, han marxat ja 8 o 10, no sé les que marxarà al final.
12: Bueno, però el Madrid, estem parlant, el Madrid cada any fitxava i cada any, en vez d'ajuntar les línies i treure-li en el Barça, cada any que fitxaven. Per què? Perquè no fitxaven el que tenien que
2: fer. No, i a més, aquest entrenador per mi no té nivell per entrenar...
12: El Barça, guaita, és l'entrenador, són els entrenadors o són les plantilles? N'han passat tres.
3: Debat etern.
12: I tots tres han sigut campions d'Europa i tots tres han fet funcionar l'equip. Quan hi ha material, per poc que espavila que sigui l'entrenador, la cosa funciona.
3: Sí. Bueno, ho deixem aquí. La setmana vinent, última tertúlia de la temporada. Parlarem una mica de Mundial, que avui pràcticament no n'hem parlat.
2: Comença
3: dijous. I tot el que pugui passar. Gràcies, Blas, Tomàs, Salvador.
0: Bon dia.
3: Josep,
0: bon
3: fins la setmana vinent. Adéu-siau.
12: Adéu-siau.
13: Infopodcast Tordera.
14: Hola, dilluns 8 de juny, les tres paraules del dia són arxiu, pubillatge, memorial. Arxiu Tordera commemora la Setmana Internacional dels Arxius amb una programació especial i la presentació del document més antic que acull l'arxiu històric. I l'associació Hata Kendeya té la voluntat de germanar-se amb el rus per fomentar la inclusió al municipi. Pubillatge. El pubillatge tordarenc obre la convocatòria per triar els seus nous representants. Es busquen joves nascuts entre el 2008 i 2005, infants nascuts entre el 2015 i 2018. I s'impulsen ajuts econòmics per a persones majors de 65 anys i col·lectius vulnerables. L'import de l'ajut és de 200 euros per sol·licitud. Memorial. El Memorial Josep Barceló tanca la 27a edició amb èxit rotund, un himne, la consolidació del futbol inclusiu i femení destaquen en l'edició d'enguany. I Lleó 14 pronuncia aquest dilluns el primer discurs d'un papa al Congrés dels Diputats. El pontífex defensarà els valors socials de l'Església en un Parlament polaritzat. Amb motiu de la celebració de la Setmana Internacional dels Arxius que tindrà lloc del 8 al 14 de juny, l'Arxiu Històric de Tordera ha organitzat una sèrie de propostes culturals per acostar el patrimoni documental del municipi a tots els veïns i veïnes. Insta a participar-hi la responsable de l'arxiu, Mercè Torrelles.
15: Bé, animar a la gent que vulgueu venir doncs, a celebrar aquesta Setmana dels Arxius aquí a Tordera i doncs, convidar doncs, a tots vosaltres doncs, a que vingueu o bé al matí de portes obertes o a la sessió del grup d'amics, que és un grup obert.
14: Avui és Sant Kilian, és el Dia Mundial dels Oceans. Falten 13 dies per l'estiu i 76 per Sant Bartomeu, un dia per la selectivitat. Farmàcia de Guàrdia avui, la Lucea, al carrer Amadeu Vives. Recollida de poda, Voluminosos, Agora Park, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui esperem un dia assolellat amb màxima de 27 graus, demà dia més ennuvolat amb mínima de 17, màxima de 26. A pel que fa a la dita, el juny, l'estiu no és lluny. Informa de la mort de la senyora Dolores López Cañadas a l'edat de 89 anys. Fa un any explicàvem que Vox proposava al Parlament de Catalunya implementar la FP d'electromecànica Tordera. Fa 5 anys, Ensenyament organitzava una xerrada telemàtica per a pares i mares sobre l'agenda escolar i l'ús de pantalles. I fa 10 anys, l'àrea de sanitat organitzava un taller d'autoprotecció de suport vital bàsic i d'idea per la ciutadania. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és recuperar l'entrevista amb la poetessa Anna Bou Jorba dins el programa Això és Cultura amb Carme Fernández.
13: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

Benvinguts un dia més al nostre programa A Punt de Solfa. Hi ha qui es pregunta si l'òpera, igual com ha passat amb altres gèneres, anirà morint a poc i quedarà també com un llegat més d'allò que anomenem cultura. No som capaços de predir el futur que li espera l'òpera, però sí que hem de dir que avui per avui hi ha compositors que fan òperes i veus joves que canten òpera. D'aquestes veus, precisament, us volem parlar.

noves veus de l'òpera són veus joves, ben preparades i amb una bona tècnica, que poden competir amb els monstres sagrats dels moments actuals. A poc, els seus noms es van escoltant cada vegada més i nosaltres no les volem passar per alt. Començarem amb Vasilisa Berezanskaya, mezzosoprano russa de només 33 anys, amb un repertori que inclou papers del bel canto italià de Rossini i Bellini, Mozart i papers de l'òpera russa de compositors com Rimsky-Korsakov i Tchaikovsky. Té un registre greu potent i uns aguts brillants. Ha actuat en els teatres i festivals més prestigiosos del món, incloent el Covent Garden de Londres, el Metropolitan Opera House de Nova York, l'Escala de Milà i el nostre gran Teatre del Liceu, el mes de maig d'aquest any, on va tenir un èxit clamorós cantant l'òpera Semiràmide de Rossini. L'escoltem en l'àrea Non più mesta de l'òpera La Cenerentola de Rossini. Justament, juny-juliol, cantarà aquesta òpera a l'Òpera Nacional de París.

Seguim amb Nadine Sierra, soprano lírica lleugera de només 38 anys, nascuda a Estats Units, de mare portuguesa i pare italo-portorriqueny. Té una veu d'una gran bellesa, amb un registre mig molt càlid i una tècnica impecable que li permet executar aguts brillants i també passatges de gran agilitat. Ha actuat en grans teatres d'Europa i Amèrica, com el Metropolitan de Nova York, la Fenice de Venècia o el Gran Teatre del Liceu, on al febrer d'aquest any va fer un recital junt amb el baríton Ludovic Tézier. En la seva agenda trobem el Teatre Real de Madrid, maig-juny d'aquest any, on cantarà l'òpera Romeo et Juliette de Charles Gounod, i la Scala de Milà, el proper setembre-octubre, on cantarà la Traviata de Verdi. L'escoltem en l'ària A, Non giunge uman pensiero, de l'òpera La sonàmbula de Vincenzo Bellini.

Us presentem ara Lise Davidsen, soprano dramàtica lírica noruega de només 39 anys. La seva veu té una aclaparant projecció natural que arriba a tot un teatre gran sense esforç. El registre central és profund i vellutat, junt amb la finor del fraseig i una gran sensibilitat expressiva. Ha actuat a l'Òpera de Zúric, a la Wiener Staatsoper, al Covent Garden de Londres, al Teatro Colón de Buenos Aires i a l'Òpera de Baviera. De la seva atapeïda agenda, destaquem l'òpera Macbeth, de Verdi, que cantarà al Metropolitan Opera House setembre-octubre de 2026, i La Forza del Destino, també de Verdi, que cantarà maig-juny de 2027. L'escoltem en l'àrea Pace, Pace, Mio Dio, de La Forza del Destino.

I no ens oblidem de les veus masculines, eh? No! Comencem amb el tenor Xavier Anduaga, nascut a Sant Sebastià fa 30 anys només. Tenor líric lleuger que domina la tècnica del bel canto. La seva veu destaca per la seva agilitat, puresa en el registre agut i gran projecció. El 2021 li van atorgar el primer premi de l'International Opera World en la categoria de millor cantant jove de 2020. Ha actuat en els escenaris més importants del món i està considerat una de les grans veus líriques actuals. En els seus propers compromisos per aquest any 2026 trobem La Traviata a París i a Roma, juny-juliol, Lucia de Lammermoor a l'Òpera de Berlín, setembre, i La Fille du Régiment a Viena, al novembre. L'escoltem en l'àrea A, perché non posso odiarti, de l'òpera La Sonnambula de Vincenzo Bellini.

Tanquem el programa d'avui amb el baríton Jan Antem, nascut fa 28 anys només a Barcelona. Té una veu potent, rodona i lluminosa i una molt bona dicció. El 2023 va ser guardonat amb el Premi Òpera Actual al millor cantant espanyol del moment i fa poc ha rebut el Premi Òpera 12 al millor cantant espanyol. Ha actuat, entre d'altres, a l'Arena de Verona, a l'Òpera de Berlín, al Teatre Massimo de Palermo, al Teatre Olímpia d'Atenes i al Gran Teatre del Liceu al gener de 2024 cantant Carmen de Bizet. Entre els seus propers compromisos per aquest any 2026 trobem Turandot de Puccini al juny al Palau de les Arts de València, la Traviata de Verdi al setembre a l'Arena de Verona i Le Nozze di Figaro octubre a l'Òpera de Tenerife. L'escoltem en l'àrea Come pari de Vezzoso de l'òpera L'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti.

cosa sorprendente. Sognalante.

0: Què us han semblat aquestes veus? Escoltant aquests fragments, agafen ganes de veure'ls en viu i en directe en un bon teatre d'òpera, eh que sí? Doncs a què esteu esperant per comprar les entrades? Afanyeu-vos, que us quedareu sense! Adéu-siau i visca l'òpera!
1: Ràdio Tordera. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
1: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al Camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469. Ràdio Tordera.
3: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
4: Catalunya, 1901-1936, història d'un desengany. Pau Casals, 1876. Quan va morir Pau Casals, el diari barceloní La Vanguardia va omplir la portada amb una fotografia del músic i un titular concís: Pau Casals ha muerto. Era el 23 d'octubre de 1973 i la notícia havia produït el dia abans a Puerto Rico la segona pàtria d'un exili que havia durat més de 3 dècades. Encara faltaven 2 anys llargs perquè el mateix diari repetís el titular de portada, només canviant el nom de Pau Casals pel de Francisco Franco. El règim s'acabava, però va continuar donant mostres de poder repressor fins al darrer moment i, entre molts altres, condicionava les informacions que calia oferir sobre una figura incòmoda. Malgrat l'espectacularitat de la portada, se li van dedicar només 2 pàgines interiors, on s'encabien una cronologia, un parell d'evocacions personals breus, una valoració sobre aspectes interpretatius del violoncel a càrrec de Xavier Turull, que era violinista, i a petit apunt signat per Manuel Valls Gorina sobre la faceta compositiva de Casals. El text més important quedava reservat al crític musical de la casa, Xavier Montsalvatge. Paradoxalment, era el que proposava una lectura menys tècnica sobre el músic. En todo momento, y ahora con más evidencia que nunca, la figura símbolo de Pau Casals nos ha parecido rehusar el análisis. En su doble dimensión humana y artística, escapará siempre a una valoración ecuánime y exacta. Com tantes vegades abans i després, guanyava força el personatge conegut arreu del món. La imatge simbòlica, gairebé immaterialitzada de Pau Casals. I no és estrany que es resistís a una anàlisi més objectiva. Montsalvatge havia desenvolupat el gruix de la seva destacada activitat com a compositor a l'Espanya franquista, sortida d'una guerra civil durant la qual ell havia format part de l'exèrcit guanyador. Els equilibris retòrics que es veia obligat a fer, en nota de la necrològica, aconsellaven posar el focus en la repercussió planetària del violoncel·lista nascut al Vendrell el 29 de desembre de 1876. Algunes fites, com el concert a la Casa Blanca el 1963 davant del president John Fitzgerald Kennedy, amb l'antecedent del 1940 davant de Theodore Roosevelt, eren impossibles d'obviar, així com les intervencions a Nova York davant l'Assemblea de Nacions Unides el 1958, i va tocar per primer cop enmig de les converses pel desarmament nuclear. El 1963 hi va dirigir el seu oratori al Pessebre, i el 1971 hi va estrenar l'himne de la institució i va rebre la Medalla de la Pau, que fins aleshores només s'havia concedit als astronautes de l'Apolo 15. Va ser el dia que, en un punt clau del discurs d'agraïment, sense guió ni tarima d'orador, mentre s'aguantava amb força al respatller del tamboret de la director d'orquestra, Casals va pronunciar un portentós i am a catalan, que va acabar esdevenint una de les seves frases més celebrades. La energia nonagenària en què va acompanyar-la, però, no va impedir que el seu país quedés coberta pel silenci, tant llavors com en el moment de la seva mort. Els mateixos dies del 1973, la premsa oficial espanyola publicava un article unificat que els havia prescrit PIDESA, l'Agència de Notícies de l'Estat. El signava el cronista musical Fernando López y Lerdo de Tejada, en un exercici que també intentava la pirueta de repassar la carrera indiscutible de Pau Casals, però evitant qualsevol menció a la seva dissidència ètica enfront als tutilitarismes, cosa que constitueix una mostra modèlica de com la mitificació del personatge en permet la utilització al servei de la causa que convingui. Després de parlar d'un músic infatigable, de la seva expressivitat amb l'art i amb la glòria immortal dels grans genis, saltava agosaradament als anys 20, als 50, per dir «Más tarde que surge su festival en Prades», com si hagués estat part d'un encanteri. I encara es permetia el luxe d'afirmar «Con él se enseñoreó el nombre de España, su gran nostalgia, como puede adivinarse en el pesebre». És fàcil imaginar que la immensa majoria de lectors, malgrat la censura i les visions esbiaixades que se'ls oferien, no es deixaven enganyar amb una nostàlgia que era l'eufemisme forçat per no parlar d'exili. A l'interior del país hi circulava també informació alternativa impulsada per sectors de la intel·lectualitat catalanista, que havia fet de Pau Casals l'ambaixador modèlic. En tot, calia fer-se càrrec de la dimensió d'una protesta musical que ell havia practicat durant més de mig segle, primer abstenint-se de tocar a la Rússia, posterior a la Revolució del 1917, després negant-se a actuar a l'Alemanya nazi o a l'Itàlia feixista, i també pagant amb el silenci els estats que callaven davant l'Espanya de Franco. En el mateix sentit, les referències al pessebre han apuntat gairebé sempre cap als aspectes estètics o cap al missatge de pau que escampava en un món convuls. No subratllem, en canvi, que la tria d'Acapulco per a la presentació mundial de l'obra el 1960 no va ser escèptica. Responia a la voluntat de Casals d'homenatjar Mèxic per l'acollida que havia dispensat a la diàspora dels republicans procedents de Catalunya. De fet, l'encarregat dels assajos durant els mesos previs a l'estrena va ser precisament un d'aquests refugiats, el gironí Narcís Costa i Ors, director de l'Orfeo Català de Mèxic des del 1942. El lloc preeminent en les valoracions de l'obra compositiva de Pau Casals s'havia concedit per unanimitat al Pessebre, una obra de grans dimensions amb orquestra simfònica, cor mix i solistes vocals. tot i el simbolisme de Sant Martí del Canigó, coneguda com la sardana de l'exili, o la riquesa d'altres peces vocals com la Salve Montserratina, o el motet O Vos Omnes. El pessebre va consolidar-se en la memòria col·lectiva gràcies a la Croada per la Pau, que va dur Pau Casals a dirigir aquesta partitura arreu del món, quasi sempre en la versió catalana. Primer a Amèrica, San Francisco, Puerto Rico, Nova York, i després a l'estrena europea d'Assís, també a Florència, Tolosa de Llenguadoc, Berlín, Londres o Atenes, per arribar finalment a Sant Miquel de Cuixà el 1966 i a Barcelona el 1967. El periple va continuar després per Jerusalem, Mèxic, Montserrat i Madrid, amb una obra que tenia el poder ocult d'establir connexió amb el punt de partida d'aquella etapa d'expatriat. El text cantat era el poema del pessebre de Joan Alavedra, company d'exili a Prada de Conflent. Va ser allà on, el 1943, a proposta de Casals, va acabar uns versos que havia començat abans de la fugida de Barcelona. En una carta del 31 de gener de 1952, dirigida al poeta, quan la partitura feia temps que estava acabada, però no s'albirava una possibilitat d'estrenar-la, Pau Casals s'hi referia com «La nostra obra, que tant vostè com jo hem escrit amb el cor, pensant en Catalunya». De tota manera, l'element que ha popularitzat els Casals fins a l'extrem del tòpic és la identificació amb el cant dels ocells. De manera que no és estrany que pervisqui l'error de pensar que també era una composició seva. Al llarg dels segles ha estat la melodia d'una Nadala tradicional, d'una cançó d'exaltació a l'arxiduc Carles d'Àustria durant la Guerra de Successió, la banda sonora de Minuts de Silenci, Cerimònies o Florinals, i encara a la Catalunya posterior al 2017, ha ressonat amb insistència en carrers i places com a protesta per la repressió contra els líders de l'independentisme. La versió que en va fer Pau Casals substitueix la veu cantada pel so del violoncel, tocat amb parsimònia, sol o acompanyat per piano, orquestra o altres combinacions. L'instrument concentra tot el protagonisme i els seus girs melòdics en modalitat menor, aconsegueixen commoure públics de condició molt diferent, que poden ser aliens a les altres significacions que se li han donat. La cançó popular funciona aleshores com a fossilitzat i immovible. En l'arquet de Casals va esdevenir símbol de la protesta per la pàtria perduda i testimoni d'un compromís ferm de no tornar-hi fins que no s'hi restableix la democràcia. Les gravacions televisives han arribat a temps de regalar-nos la sonoritat i el gest de Pau Casals tocant el cant dels ocells, amb actitud continguda i rigor amb malgrat una edat avançada, que és la imatge de la darrera etapa de la seva vida. Diversos cronistes expliquen, però, com que aquesta associació del músic amb la melodia tradicional havia començat molt abans, en la cruesa de les primers anys 40. Instal·lat a Prada després de la Guerra Civil Espanyola, sota el règim de Vichy i controlat per la Gestapo, Pau Casals havia deixat de fer concerts. Va escollir fer la reaparició musical a Anglaterra al juny del 1945, quan la Segona Guerra Mundial estava a punt d'acabar i amb l'esperança que aquell país capitalitzaria la pressió per acabar amb el mandat de Franco. I va arribar com un heroi humanitari que havia invertit temps i recursos a ajudar compatriotes escampats per la Catalunya del Nord i més enllà en camps de concentració i altres destinacions. Després d'un primer concert al Royal Albert Hall, el Servei Internacional de la BBC va emetre un missatge de Casals en català i també el cant dels ocells, amb el qual, segons el biògraf de Pau Casals, Robert Baldoc, des que havia tornat a començar a tocar el novembre anterior, finalitzava tots els concerts. Cal afegir que, després de les entrevistes amb mandataris anglesos, es va adonar que seguiria en la política de no intervenció i va iniciar un nou silenci de protesta. Només el va començar a trencar l'any 1950, amb la commemoració a Prada dels 200 anys de la mort de Bach, punt de la partida del Festival Casals, que encara se celebra a cada estiu. Ara bé, al costat de la versió més coneguda d'aquest episodi, la utilització del cant dels ocells amb les connotacions que li va donar Pau Casals es pot situar uns quants anys abans. Una carta de Joan Alavedra a l'escriptor i periodista musical Rafael Moragas, signada a Prada el 9 de juny de 1941, descriu l'acte de momentàniament de Casals com a ciutadà d'honor del municipi, en agraïment pels concerts benèfics que oferia a favor d'institucions franceses. Alavedra hi relata els dilemes diplomàtics que havien hagut de superar amb les autoritats locals durant els dies previndre. Es tocaran els himnes i quins? Naturalment, la marsellesa i l'himne espanyol? Quin és l'himne espanyol? La marxa reial? Que és el que toca? No? Perquè el govern que hi ha a Espanya no és monàrquic. Cara al sol és l'himne d'un partit? No hi ha himne espanyol? Al final, el dia del concert, Pau Casals va explicar al públic, com moltes vegades va fer després, que dies enrere, mentre assajava pensant en aquell concert, s'havia trotat sense voler-lo, sense ni anonar-se, tocant el cant dels ocells. Com és que aquesta cançó tan nostra, tan vostra també, mai tocada en aquell instrument, s'havia filtrat en un moment així? Va ser cant de protesta, expressió de la llunyania, de l'exili, i també, doncs, la veu, sense paraules, d'un col·lectiu emmudit, una construcció identitària. El testimoniatge de Pau Casals a l'exili va generar reconeixements i pelegrinatges que el situaven en un espai quasi reverencial, però no era nou. La seva vida d'artista ja contenia els ingredients indispensables per transformar-lo en el mestre venerat. Talent de la seva infantesa, orígens humils, protecció d'alguns personatges poderosos i triomf final en tots els escenaris. Amb tot, la seva posició preeminent en la vida musical catalana li ha atorgat la fundació de l'Orquestra Pau Casals a Barcelona, el 1920. En un itinerari biogràfic de paràmetres més convencionals, hauria suposat la consagració de la maduresa. Va traçar un camí de formació de públics simfònics, de suport a la creació dels compositors del país, de transformació social a través de l'Associació Obrera de Concerts i de connexions internacionals. Sense mantenir l'època de les darreres actuacions en plena Guerra Civil, la seva orquestra va representar un projecte seriós de situar Catalunya en un estàndard de normalitat cultural. Encara ara, just que han passat 100 anys, ofereix un mirall per al present. Doncs bé, aquesta ha estat la història de Pau Casals, aquell músic que era més que un músic. Nosaltres marxem i ho farem amb el cant dels ocells interpretat per una cobla orquestra. Ja sabeu que Cant dels ocells no és una melodia creada per Pau Casals, sinó que la va incorporar al seu violoncel i després hi va fer moltes coses. El Cant dels ocells amb la cobla orquestra internacional.

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
2: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
3: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
1: Lletres.
4: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
1: Llibres.
5: Senyors, altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora,
2: sí,
5: i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
1: Cinema.
6: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem la seva vida d'un propi, alguns anys i agafen el Grace Kelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir una princesa.
7: Un repertori i un moment.
6: Sí.
1: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
8: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
9: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
8: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
9: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
8: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera, d'11 a 1 amb Rosa Maria Ruscalleda.
1: Siguin molt benvinguts al magazín, amics oients, i bé dir-los que nosaltres sí que també n'estem a punt amb la preparació d'aquest repertori amb l'edició del dia d'avui. Desitgem i esperem doncs, que sigui del seu gust. Ho fem escoltant en primer lloc una cançó del grup Fito Fitipaldis que porta per nom Por la boca vive el pez.

aixecant d'aquesta estona radiofònica del repertori amb Fito Fitipaldis i Por la Boca Líder Pez. Comencem nosaltres aquesta trajectòria, aquests minutets on la música en serà protagonista. I bé, ho farem doncs amb unes cançons que hem trobat per aquí dintre l'ordinador una miqueta escampades, en les que marquen pròpiament cançons d'estiu. Què, si sembla, si escoltem a Los Refrescos? Els hi sona aquest nom? Perquè sí que vam popularitzar molt una cançó que es portava per nom Aquí no hay playa.

Cançons tan senzilles que amb estius doncs donaven molt de sí i que al final només es dedicaven a dir el mateix, que aquí no hi playa. Veig aquí que nosaltres tenim unes platges realment boniques, unes platges i tot el que és la nostra Costa Brava per poder disfrutar de la platja. Comencem pràcticament aquesta temporada d'estiu. Desitgem, doncs, que el temps ens acompanyi. I creiem nosaltres de la nostra tovalloleta cap a la platja. I bé, si en tot cas algú està en un indret que ens escolta mitjançant internet i no tenen platja, és bé, la culpa serà d'aquesta formació. Gabinete Galigari. La culpa fue del xa-xa-xa.

Doncs bé, la culpa ja l'hem donat a algú, al xa-xa-xa. Interpreten aquesta versió el grup Gabinete Caligari, un grup de rock espanyol integrat dins de la corrent coneguda movida madrilenya, que va tindre una gran i realment exitosa carrera que va durar aproximadament ni més ni menys que 18 anys.

Aquesta carretera exitosa va donar com un total de 8 LPs, dos recopilatoris oficials i diferents singles pertanyents als seus primers anys. I un dels èxits més exitosos és aquest que hem anat escoltant, La culpa fue del cha-cha-cha. Doncs bé, preparen-se perquè aquest és un dels temes també en els que se representava molts de Banús, Banús d'una mesura bastant gran, i el ritme de la música era doncs, per veure doncs, de quina manera aquelles persones amb els Banús sabien fer aquelles virgueries. El tema i el nom de la cançó és Locomia, i el grup que la interpreta també són els Locomia.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble commemora la Setmana Internacional dels Arxius amb una programació especial i la presentació divendres del document més antic que acull l'arxiu municipal, l'arxiu històric, en concret un pergamí que parla de Gelpí. Tot plegat ho explica Mercè Torrelles, qui anima a la participació.
2: Bé, animar a la gent que vulgueu venir doncs, a celebrar aquesta Setmana dels Arxius aquí a Tordera i doncs, a convidar doncs, a tots vosaltres doncs, a que vingueu o bé al matí de portes obertes o a la sessió del grup d'amics, que és un grup obert.
1: L'associació Hatakende ja té la voluntat d'agermanar-se amb el RUS per fomentar la inclusió al municipi. L'entitat beneficiària de la campanya Compromís i Cultura 2026 vol establir un vincle formal amb la Fundació Especialitzada en Persones amb Discapacitat Intel·lectual. El president de l'associació Hatakende, Joan Llorenç, explica els detalls de la feina que realitza la seva entitat.
3: S'ha fet tot un treball paral·lel amb les seves famílies i el que volem és que tornin a la seva comunitat, tornin dins de les seves famílies amb un projecte socioeconòmic sota el braç, diguéssim.
1: El Pobillatge Tordarenc obre la convocatòria per triar els seus nous representants. L'entitat busca joves nascuts entre el 2008 i el 2005 i infants nascuts entre el 2015 i 2018. L'Ariadna Roses Pobilla de Tordera.
4: Nosaltres busquem figures del pobillatge en general, busquem a tothom, busquem a l'hereu, a la pobillo, a Adam, a Fadrí, a qui es vulgui apuntar i sobretot per infantils també, que són la pobilleta, l'hereuet, i si n'hi ha més, doncs el fadrinet i la dameta.
1: S'impulsen ajuts econòmics per a persones majors de 65 anys i col·lectius vulnerables. L'import de l'ajut és de 200 euros per sol·licitud i es concedirà per ordre d'arribada fins a exaurir la dotació pressupostària. Toni García, regidora de Serveis Socials i Gent Gran.
5: Aquest problema de l'habitatge és un problema que està afectant a moltíssima gent, a gent jove, a gent gran, a gent que no hi pot pagar el lloguer perquè estan pujant molt els preus del lloguer.
1: El Memorial Josep Barceló tanca la 27a edició amb èxit rotund. Un himne, la consolidació del futbol inclusiu i femení destaquen en l'edició d'enguany. En feia un primer balanç, Adrià Barceló, un dels membres de l'organització.
6: Aquest any hem tingut un himne i una mascota, doncs veurem si l'any que ve, doncs tot plegat, les nostres idees i els nostres recursos permeten fer-ho més gros, que és l'únic objectiu que tenim, fer-la grossa.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Comencem aquesta nova setmana amb una situació meteorològica que continua marcada pel temps estable. Després d'un dissabte i un diumenge amb alguns núvols, però sense precipitacions, avui el cel estarà serè durant tot el dia, amb vents que bufaran fluixos de component sud-sud-oest en aquest matí com aquesta tarda i la situació marítima tranquil·la. Aquest matí mar arrissada, aquest migdia ja veurem àrees de marejol i aquesta tarda es matinarà el marejol a tota la costa maresmenca. Tot això amb unes temperatures que avui pugen una mica i que s'enfilaran fins als valors de 29, puntualment als 30 graus cap a l'interior de la comarca, a prop de la costa, al voltant dels 25, 26, 27, les temperatures al centre del dia. Demà aquestes temperatures baixaran una mica. De fet, entre demà i divendres tindrem una mica d'aire més fresquet, provinent de component entre l'est i el nord-est, i això farà que doncs, la temperatura no pugi tant. Continuarà fent calor, però no serà tan accentuada com avui. Per tant, temperatures que baixen una mica, tant màximes com mínimes, i això de retruc també podrà afavorir la presència d'alguns núvols baixos, sobretot les tardes de demà i demà passat, però seran núvols poc importants.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
8: Escolta. Divendres, les 9:03. Ja som a divendres. Ho he tingut que rumiar, ho he tingut que pensar, he tingut que reflexionar. Si és divendres, hi ha bones vibres. Benvingut, benvinguda a les zones del 107.1 de la freqüència modulada, és a dir, benvingut, benvinguda a Ràdio Tordera. Des d'aquesta vila tan fantàstica, doncs portem en marxa aquest programa des de fa ja molts, molts anys, el Bones Vibres, perquè per iniciar un nou cap de setmana és imprescindible, necessari, elemental, tenir bona vibra, gaudir de bona vibra, rodejar-se de bona vibra, sentir la bona vibra. Ja hi som aquí, l'espai que està cada divendres de 9 del vespre a 11 de la nit, el Bones Vibres, conduït, dirigit i presentat i tot el que tu necessitis per una servidora. El meu nom, Maritrini Hernández. Tot un plaer estar aquí al teu costat. Benvingut, benvinguda. M'encanta trobar-te a través de les zones. Com sempre, m'encanta estar amb tu. És el nostre punt de trobada cada divendres. Estem alegres, eh? Estem alegres perquè hem arribat quasi, encara queda una mica, a l'Equador de l'any 2026. T'has parat a pensar-hi? Sí, sí, d'aquí res, d'aquí unes setmanes serem a l'Equador del 2026. I fa res, 4 dies ens dèiem feliç any nou.

Ja ho tenim tot aquí, els estudis de Ràdio Tordera. Ho tenim tot preparat, els ordinadors, les pistes, els tocadiscos, que no sé on són, perquè sé que estan preparats, però no sé on. Jo sempre arribo el divendres amb l'esperança que a la banda dreta, que hi ha una taula, tenim una taula d'aquelles enormes, hi hagin dos plats de discos, però sembla que encara els Reis no han arribat. Tenim els discos amb un altre estudi, que és un estudi de gravació, però clar, amb allò no me serveix, estic per portar els plats, col·locar-los i després emportar-me els discos, que aquí encara en tenim discos de vinil, eh? Encara en tenim aquí a la ràdio. Són una joia, els discos de vinil són una joia. De fet, a casa també tinc una bona discoteca i entre la ràdio i els que anem tenint nosaltres podem fer aquí una bona selecció de música amb aquí so de disc de vinil. Zun, zun, zun. De moment ens conformem, que no és poc, amb la tecnologia. I tenim les cançons preparades. De fet, unes quantes. Mira, avui he fet els deures després de 5 anys. Portava dient, algun dia arribaré a temps i prepararé una selecció musical. Avui ha arribat el dia, més val tard que mai. Disciplina, ordre, disciplina. Van rim, Enric. A vegades t'ha passat això? Que tens una cosa al cap i dius ho he de fer i passa el temps, però ho acabes fent? Doncs aquest és l'èxit, de l'ésser humà, acabant fent allò que un té en el pensament. Pensa-hi que la primera llei de l'univers, segons Trimegisto, és la de la ment. Primer la mente i després què? L'acció. Ai, tinc un munt de cançons preparades pel dia d'avui. Anava a començar amb una peça de discoteca, però m'he anat a la discografia de fa unes quantes dècades i deia, què podem fer per transmetre que el nostre oient, que en aquest cas ets tu, ens importa? Doncs dir-te que ho fem tot des del cap, des del cor, des del sentiment, tot per tu, amb tu i per tu. I la cançó que hem escollit aquest primer divendres del 6è mes de l'any és dir-te, ho fem tot per tu, és per tu.

36 anys, 36 anys d'aquesta magnífica peça musical. 36 anys, es diu aviat, eh? Va ser l'any 1990 quan publicaríem per primer cop aquest tema, anomenat És por ti. Por tu ventana. Els protagonistes d'aquesta cançó són Còmplices. El tema interpretat pel duet espanyol, com et deia, anomenat Còmplices, van introduir aquesta cançó en l'àlbum anomenat La danza de la ciutat. Que sempre tens cuenta. Aquesta cançó és de cançó karaoke. Aquí, al Bones Vibres, fa quasi 5 anys que va començar i van començar fent molt de karaoke, cantant en directe. Ho hem de recuperar mica en mica. Aquesta és la cançó que et dedico a anar tu. A tu, a tu, a tu, a tu. Estiguis allà on estiguis. Estiguis fent el que estiguis fent. M'escoltis quan em vulguis escoltar. Que sàpigues que tenim una connexió molt especial. Tot és per tu. Anem a fer una miqueta de cultura musical. Aquesta cançó, com et deia, és del duet Còmplices. El duet es va formar a Espanya l'any 1987 per Teo Cardalda, que ja no està entre nosaltres des de l'any 2009, i Maria Monsonís. Eren parella, tant a la vida real com a la vida musical. D'ells ens queden el record de la seva presència i de les seves cançons, de la seva bona vibra.

0: Amb aquesta melodia tan rebonica, torno a recordar, no ho dubtis, tot, tot el que fem des d'aquí és per tu.
1: Que siempre te cuenta.
2: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

0: Na-na-na-na-na-na, són fantàstics, fantàstics. Són els de Constantí Tarragona. 40 anys, 40 anys, es diu aviat, eh? 40 anys fent carretera, 40 anys publicant cançons, 40 anys transmitint el que saben fer. Aquest bon rotllo, aquesta bona vibra, aquesta bona sintonia.
1: Digue'm que m'estimes, encara que no t'ho creguis. Digue'm que em desitges.
0: Ai, ai, ai, quines coses, quines paraules. Digue'm que m'estimes, encara que no et cregui. Digue'm que m'enyores, encara que sigui mentida.
1: Enganya'm encara més. Saps que marxaré.
0: Les paraules tenen molt de pes. I quan es diuen, algú de veritat hi ha, eh?
1: L'últim que m'abraçarà.
0: Aquesta cançó té 29 anys d'història. El tema anomenat Digue'm que m'estimes. Es va publicar l'any 1997 dins el treball musical anomenat Bon dia dels Pets.
1: Jo demà ja hauré marxat, sols amb tu podria.
0: Els Pets celebren els 40 anys en el món de la música, en el món de l'espectacle musical, i ho fan a través de molts de concerts que ja van iniciar el 2025. Aquest 2026 en tenim la segona part de la seva gira, la qual va començar el dia 2 de maig d'aquest 2026. Anem a veure el proper concert dels Pets, que serà el dia 20 de juny, als Alamos, cantant les 40 segona part. El 28 de juny els tindrem a les Masies de Voltregà, l'11 de juliol a Barcelona, i els seus concerts continuen, perquè estic veient la llista de concerts, i fins al 21 de novembre la llista creix, eh? Paga la pena veure en viu i en directe els Pets. Jo, servidora, s'ho va perdre el 2025, i anava tan tranquil·la, eh? I jo a vosaltres us deia, aneu. Perquè són un espectacle, i servidora no va anar. Anava tranquil·la perquè sabia que aquest 2026 em farien una segona gira. Enguany sí que aniré, eh? Promesa. És una promesa. Més concerts, més música i més festivals. El Cabró Rock. Parlem del Cabró Rock? En parlem, ens encem, tornarem.
2: Quan has tocat

Tornarem. Després de les tempestes, sempre hi ha una tornada bonica. Aquesta cançó tan xula, tan bonica, és de l'Axambusto, protagonistes en el festival Cabró Rock, que celebrarà d'aquí no res, d'aquí uns dies. A veure, Cabró Rock tenim el divendres dia 12 i el dissabte dia 13. Ja tens les teves entrades? Continua amb l'Axambusto perquè seran uns dels protagonistes. Anem a llançar-nos. Ens llancem amb aigua o sense aigua? Millor amb aigua, eh?

Dues cançons, perquè s'ho mereixen. Dues cançons hem posat dels Laxon Buston, una formació catalana que va néixer a principis de la dècada dels 90, justament a l'any 1991. Tot i que aquest any va ser un any de boom musicalment parlant, perquè els Laxon Buston ja feien els seus concerts i les seves sortides musicals ja a la dècada dels 80. Justament estic cercant molta informació d'ells i estic veient que el primer concert que van oferir va ser el dia 30 d'agost de l'any 1986. El 30 d'agost de l'any 1986 van oferir el seu primer concert i també s'anomenaven llavors Laxon Buston. Dos anys després van participar a diversos festivals. Ai, els festivals de la música, que són molt importants tant pels cantants com pel públic, pels assistents, perquè així en gaudim de bona música i de bona companyia. I els cantants tenen oportunitats boníssimes de que siguin coneguts. Els Laxon Buston ho van aprofitar, van assistir a molts, molts festivals a partir de finals de la dècada dels 80. I el proper cap de setmana tornen a un nou festival, a un festival boníssim que sí que es van llançar i es van llançar de ple amb un any que té la, en plena pandèmia. El festival Cabró Rock. El 2021 van ser uns valents. Va ser un any màgic pel Cabró Rock, ja que va néixer en plena pandèmia. Tot i les seves restriccions, van aconseguir que hi participessin quatre grups. Entre ells estaven els Styles, el Homes i Búhos i Oques Grasses. Tots ells uns valents. Massa posa la pell de gallina, 2021. Van ser uns valents. Es van llançar, sí. Cabró Rock es van llançar i també els Estai, Homes, Búhos i Oques Grasses. Van aconseguir que assistissin 6.000 persones en plena pandèmia, sense por. Després del naixement, el 2021, del Cabró Rock, van continuar, van insistir, i el 2022 van doblar el número de persones que van assistir i que van gaudir d'aquest festival. Van ser 12.000 persones. La llista d'intèrprets va créixer. Oques Grasses, Manel, Catarra, Sopa de Cabra, Doctor Prats, Fúmiga, Tietx i Tacabant, Diversiones, que també va assistir a la primera edició, que m'he oblidat, i l'orquestra Maribel, entre d'altres. Després seria l'any 2023. El Cabró Rock ja estava com a festival musical consolidat, que per cert, el Cabró Rock es celebra a Osona, a Vic, concretament a Vic. Que llenci, que no pensin tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà. El 2023 van assistir 22.000 persones, va durar 3 dies i mica en mica es va anar ampliant. El 2024 van ser 30.000 assistents públic, 30.000 persones com a públic. L'any passat, 44.000 persones. I enguany s'espera un aforament que serà un rècord. El proper divendres, dia 12 de juny, el proper dissabte, dia 13 de juny, a Vic, Osona, el Festival Cabró Rock.

Estic a dins de la pàgina oficial del festival Cabró Rock i estic veient el cartell. Et comento alguna de les persones que seran protagonistes en aquesta edició. La cinquena, sí. El 2021 la primera, 2022 la segona, 23 la tercera, 24 la quarta, 25 la cinquena, la sisena. Mare meva, la sisena. Els Lacs en Boston estaran al festival d'enguany de Cabró Rock. Els Soques Grasses. Joan Dausà. Maria Jaume. La Gossa Sorda. La Fúmiga. I Ouineta. Doncs mira, em quedo amb Maria Jaume i Ouineta, que seran protagonistes també en el festival Cabró Rock, que se celebrarà el proper cap de setmana a Vic. Espero que tinguis les teves entrades. Encara hi ha entrades a la venda. El dia 12, segons la pàgina web, les entrades estan exaurides. Encara en queden entrades pel dissabte, dia 13 de juny. Com ens diu Maria Jaume i Ouineta, canten en duo, va per tu.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
1: Primer divendres del sisè mes de l'any. Amor, amor, amor i més amor, més amor. Me'n vaig amb Beyoncé. Canviem d'estil, canviem de ritme. Beyoncé ben acompanyada amb Jay-Z. La música que sona de tots els estils, de totes les maneres, de totes les formes. Amb tu i per tu, des de Ràdio Tordera.

Estem bojos, estem bojos, estem bojos. Ja ho sabem, que estem bojos. Ens encanta que en diguem que estem bojos, boges, perquè forma part de l'alegria de la vida. Estem bojos per l'amor. Bojos enamorats. A través de la música, ho deia així de clar, Beyoncé al costat de Jay-Z, Crazy in Love, boig enamorada, boig enamorat. Doncs continuem amb aquest enamorament, enamorament, enamorament, que la propera cançó parlarà dels divendres. Els divendres estic enamorada. Els divendres estic enamorat. Esperant la següent cançó, sí, sí, esperant la següent cançó, les coses bones s'han d'esperar. De moment gaudim de Beyoncé. Aquest divendres, dia 5 de juny, ens acostem a les 10 de la nit. Primer divendres del 6è mes de l'any, 5 de juny del 2026. Avui és, segons el calendari gregorià, el 156è dia de l'any. Para orella, perquè avui és un dia molt important. Avui és el Dia Mundial del Medi Ambient. Avui és el Dia Mundial del teu medi, del meu medi, del nostre medi, del medi ambient. L'hem de cuidar de forma individual i de forma col·lectiva, el nostre medi ambient.

El Dia Mundial del Medi Ambient. Com m'agrada anar celebrant coses tan boniques. Es celebra cada dia 5 de juny a tot el món. Aquesta celebració va ser establerta per l'Assemblea General de les Nacions Unides a la resolució que va tenir lloc el dia 15 de desembre de 1972. Sí, sí, 72. A través d'aquesta resolució, que va ser la 27a, es va iniciar la conferència de les Nacions Unides sobre el medi ambient humà. Es va celebrar a Suècia, Estocolm. El Dia Mundial del Medi Ambient és un dels principals vehicles pels quals l'Organització de les Nacions Unides estimula la sensibilització mundial de l'entorn, del nostre medi ambient. Hem de parar atenció i acció coherent i adequada. Doncs donem una cara més humana als temes ambientals, animem a totes les persones a convertir-se una miqueta en fer quelcom més sobre el nostre ambient. I hem de promoure la idea que la societat és fonamental i el medi ambient és fonamental per conviure bé. Per viure i per conviure. Doncs enamorada estic del medi ambient, enamorada estic de la societat que també participa de forma activa i proactiva per la conservació i per l'estimulació del nostre medi ambient, estimulació positiva. Em vaig a un divendres que dic que està enamorada, ai, de Cure, que actuen a Barcelona. Què et pensaves, que només estava el Cabró Rock? No, en tenim aquest cap de setmana, Primavera Sound a Barcelona, el Sarsnam Punk, a Urgell, de moment, una llegenda, The Cure, a la Primavera Sound de Barcelona.

Friday. Divendres. I am in love. Estic enamorada. Els divendres estic enamorada. De Cure, quina cançó més bonica. Llegendaris en el món de la música i en viu i en directe a Barcelona. Dins la primavera som Barcelona. Grans artistes, bona música i la millor ciutat del món. Què més vols? Bé, jo demanaria una cosa. Si hi haguessin trens de Renfe 24 hores al dia, jo podria anar, com jo, molta gent, al festival aquest i poder tornar amb el tren, perquè a Barcelona és molt difícil trobar un aparcament. Anar amb el cotxe, aparcar, estar 12 hores, 13, 14, és igual. A part de que val un ronyó aparcar el cotxe a Barcelona, seria molt més guai, eh? Univers, anem a manifestar. Trens 24 hores al dia, que tampoc és cap bogeria. Rodalies. Ah, això sí que funcionin bé, Si poséssim trens, s'ompliria encara molt més la ciutat i sobretot podríem gaudir molts més d'aquests festivals. Clar que hi ha aparcament, però és que no hi ha suficient aparcament per tants de cotxes. Jo no sé si aniré a aquest festival, m'ho estic pensant. Però bé, des d'aquí manifesto, que a vegades manifesto coses i es produeixen. I avui en dia que la gent va i ve, que la comunicació és indispensable. La comunicació ha de ser també parlada, però també de viatges. Ens comuniquem, també, d'un punt amb un altre. I el transport públic ha de servir per això, precisament, per facilitar la comunicació de la societat. La comunicació terrestre. El passat dimecres, dia 3 de juny, va iniciar aquest festival. Va iniciar el Primavera Sound, que estarà amb nosaltres fins aquest diumenge, dia 7. A veure, me'n vaig directament a la pàgina web oficial, me'n vaig directament a la font. Primavera Sound, del 3 al 7 de juny del 2026. La Primavera Sound torna novament a convertir Barcelona en un espai únic. Un any més, com diu la pàgina, perquè ho estic llegint literalment. Bé, de tant en quant em menjo alguna paraula i introdueixo una altra de nova. Doncs el Primavera Sound, el Centre Mundial de la Música. En aquesta nova edició, tal com ens expliquen els organitzadors, arribem amb molta més ambició. Més ambició que mai, amb un cartell que barreja llegendes, com la formació que escoltem ara, de Cure. Llegendes, icones modernes i noves promeses en un mateix escenari. Al capdavant del festival, els Doja Cat, i n'hi ha d'altres com Acid Attack, Bad Gyal, de Cure, Addison Rae, i d'altres grans protagonistes del món de la música. Grans artistes que faran vibrar el parc del fòrum durant 5 dies. Pura bona vibra, eh? La pàgina web diu pura intensitat musical. I jo hi poso, i pura bona vibra. Surt de casa i acosta-t'hi perquè tu passaràs la mar de bé. La música és vida, la música anima i la música és vitamina. Mira, m'agrada el que diuen, m'agrada en aquest article i el vaig a llegir tan qual. El Primavera Sound, aquest festival, és molt més que un festival. És una experiència que celebra la diversitat sonora i cultural. Un punt de trobada per als melòmans d'arreu del món i una cita imprescindible per a qualsevol amant de la música. Amb escenaris repartits pel fòrum i per diferents espais de la ciutat, el festival ofereix concerts i música a través de diferents artistes, activitats i música DJ. Ai, què més? Ah, un altre festival, què tenim? Avui és dia 5? Ah, sí. Avui comença el festival Ska-Punk. Hem canviat l'estil, eh?
però el festival aquest és de punk.

0: Són joves, són joves, són joves. Res, que van començar en el món de la música a la dècada dels 80 i així de marxosos es troben. I són protagonistes aquest cap de setmana. No tengo miedo. No tengo miedo.
1: No tengo miedo.
0: No, no, no. A veure, la banda s'anomena El Último Que Cierre. El que amb cada quilo i cierre amb Z de Z. Z de Z, anava a dir Z de zorro, però bueno, ja ho he dit. Aquesta banda és de punk rock. L'origen d'aquesta banda és a... Ah, mira, una de les meves terres, oi, oi, oi, oi. És, l'origen és a Castelló de la Plana. Ja deia jo que em molava aquest tipus de música, ho dec tenir a les venes i no m'he donat compte fins ara. Són d'aquelles cançons que es ballen amb el cap, exercici amunt i avall amb el cap. Rum, rum, rum. Doncs bé, aquesta banda actua aquest cap de setmana a Tàrrega, al càmping de Tàrrega. Snap Punk, el festival Punk, el 5, el 6 de juny, és a dir, ara i demà. El càmping de Tàrrega es convertirà en res, ja està, en l'epicentre de la festa, l'actitud i la rebel·lia. Ui, com m'agrada això, soy rebelde, porque mundo me ha hecho así.
1: No tengo miedo.
0: Visca la rebel·lió. Mira, que estic a punt d'agafar el cotxe i anar-me cap a Tàrrega, eh? Això mola.
1: Mis pecados entre los...
0: Doncs aquest festival dura dos dies i està ple d'energia, energia desbordant, tal com diu l'article de la pàgina web. Himnes, generacions i l'essència més autèntica de l'esky del punk. A veure, queda uns segons per les 10 de la nit. Actuen Societat Alcohòlica, Roy Ellis, Non Servium, Sergis, Juanjo i d'altres. I aquests que sonen també, no t'ho pots perdre. Visca la gent sense por. Visca la rebel·lió.
1: No tengo miedo,
0: tornem després de les notícies.
1: No tengo miedo.

0: A Pitu i Loli Artesans, la ceràmica es transforma en un espai de calma, creativitat i relaxació.
1: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
0: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
1: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: 107.1 FM. Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i balla la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
5: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
3: Sense 107.1 FM.

Ja hi som aquí de nou, són les 10 i 3 minuts d'aquesta nit de divendres, dia 5 de juny del 2026. Benvingut, benvinguda a les zones del 107.1 de la freqüència modulada. Et saludem ara, si estàs en directe, aquest programa es fa en directe, i també benvingut, benvinguda si estàs escoltant aquest programa quan es fa en diferit a la ràdio, que crec que és el dilluns, al migdia. Doncs, ei, aprofito per saludar el públic del dilluns. I també salutacions per quan escoltis aquest programa qualsevol moment i qualsevol dia de l'any, perquè aquest programa està ja a les plataformes, aquelles plataformes guais d'internet. Bona vibra, bon divendres, bon inici de cap de setmana, feliç mes de juny, feliç primavera, feliç estiu, perquè la primavera ja li queda poquet i l'estiu ja vol entrar, ja vol entrar. Doncs mira, nosaltres amb aquesta vibra que ens caracteritza, xatxa, sí. Estic fent un somriure, eh? M'enric de mi mateixa. Doncs amb aquest somriure que ens caracteritza, amb aquesta bona vibra, amb aquest somriure que és nostre, un somriure de veritat. Perquè si no tenim ganes de somriure, doncs no ho fem. I si ho fem amb bona gana, ho fem de debò, de veritat. Doncs que amb aquest bon rotllo, amb aquesta bona energia, continuem la segona hora del Bones Vibres per iniciar un bon cap de setmana. Salutacions ben cordials d'una servidora. El meu nom és Maritrini Hernández. Yeah.

Ai, l'any 1995 van passar coses meravelloses com aquesta cançó. Sí, sí, va sortir l'any 1995, a l'estiu de l'any 1995. Ja fa 31 anyets. I les coses bones tornen, tornen, tornen, tornen, perquè allò que no tenia que ser, doncs no, s'oblida. I el que va ser bo es torna, es torna. A veure, jo l'he traduït al català, perquè si te la canto en anglès no me n'entero ni jo. La cançó diu "Escriu, escriu". Dissabte a la nit sento que l'aire se'ls calfa. Com tu, amor. La lletra de la cançó és més calentoleta, eh? Vols que te la digui? Et faré meva, saps que et portaré al cim, et tornaré ben boig. Bé, la veu l'he posat una miqueta adequada perquè si començo amb un altre to, allò a les hores golfes. Quan passi hores golfes. Algun dia, algun dia, algun dia. Ja me van dir, en el seu dia, el director, dic, ei, si vols parlar de... ho pots fer. Quan sigui el moment. Ah, sí, una mica trapella, eh? Però si algun dia fem aquests programes una miqueta pujats de to, portarem col·laboradors, perquè evidentment aquí hem de riure tots. Ai, dissabte a la nit, balla, balla, m'agrada com et mous, amor. És hora de festa i no podem perdre ni un minut. Sigues, sigues el meu cor, el meu amor, bum, bum, bum. La dècada dels 90 també, molt bona musicalment parlant, i si en aquella època, doncs a partir de l'any 1995 no vas poder disfrutar gaire de la vida i et vas perdre moltes coses, també en plan de discoteca, doncs tant és, les coses es recuperen, encara que siguin 31 anys després. La protagonista, l'artista Wolfenstein, amb el tema Dissabte nit. Més bona música que va sonar a la segona meitat de la dècada dels 90. Bona música, bona companyia, bon ritme, bona vibra, i que van ser número 1. Aquesta va ser número 1. I un any després, altres noietes, altres noies, ho van aconseguir. Número 1 arreu del món, i aquesta és la cançó que tornem a recuperar.

a les xarxes socials. Sempre ho diré, eh? Lo bo sempre torna. Les Spice Girls! Aquesta cançó és... és premonició, total, total, total, La cançó de l'any 1996, el Wannabe de les Spice Girls. Ei, et diré el que vull, el que realment vull, així doncs, t'ho diré. Si vols un nou futur, oblida't del passat. Si vols estar amb mi, millor que ho facis, ràpid. Ara no perdis el meu preciós temps, el teu preciós temps. Posa't en marxa, Jo em poso en marxa. Podríem, estar bé. Això que et dic és una part de la lletra, jo he fet la meva versió, de les Spice Girls. És una cançó que si la tradueixes per entendre-la millor, doncs és significativa. Vinga, ens hem anat a l'any 1995, a l'any 1996, i els que són més... més joves, amb una segona joventut que sempre dic. Ai, a veure, a principis dels 90, això ho hem ballat tots i totes, eh? Ritmo. Ai, el ball aquest de les pistes de ball. La banda, Mystic, formada per Maria Chica Sánchez, Mark White i Michael Bukowski. Van fer una versió amb molt d'èxit de la banda Chocolate. El tema és aquest, el ritmo de la noche. I que bé que ens ho passàvem, eh? I que bé que ens ho passem, perquè aquesta cançó torna a sonar, i sona ja des de fa una mica de temps, a totes les pistes de ball, a totes les festes populars. I així ha de ser.

Quina edat tenies tu quan va sonar per primera vegada aquesta versió del tema El ritmo de la noche? La versió disco. Quina edat tenies? Calcula, calcula. A veure, aquesta versió va sortir a l'any 1990. Quina època, eh? Jo estic calculant la meva edat de llavors, que és com si la tingués ara, perquè de fet encara la porto. Les edats les emportem, eh, Lobo? No sé tu, però jo tenia 16 anyets quan ballava aquesta cançó, 16 anyets quan va sortir aquest tema musical. Ai, el ritmo de la noche. I ja portava 2 anys a Ràdio Tordera. Imagina quina vida. Quines històries. I tu què podries explicar-me de la teva època, de l'any 1990? De què te'n recordes? De què te'n recordes? Aquí a Tordera la ballàvem a l'estimadíssima discoteca Project. Aquí quan sonava aquesta cançó, que van ser molts els DJs que estaven a la Project, i molts dels DJs eren companys aquí de la ràdio, eh? No dic nos perquè segur que m'oblido uns quants. Però quan posaven aquesta cançó, la pista de ball es posava plena, plena. Quins records. Bé, hem repassat l'any 1990, el 95, el 96... Digue'm una cançó, una altra que la va petar a nivell mundial a la dècada dels 90. Aquesta va ser de l'any 1990, la va petar a nivell internacional. Les Spice Girls, 1996, la van petar a nivell internacional. T'he posat el Saturday Night, oi, Déu meu, la meva pronúncia, de Whitfield, de l'any 1995, la va petar a nivell mundial. Ara, digue'm una cançó de la dècada dels 90 que també la va petar. Vinga, va. Hem de repassar ja la dècada dels 90. Els primers 5 anys ens queden el 93 i el 94. Anem a agafar una cançó del 93. Una cançó espanyola que la va petar, i com la va petar, a nivell internacional. La va ballar tothom, eh? Presidents i els que... i tothom. Després es van fer moltes versions de molts estils, superxules, totes elles. Jo et posaré una de les versions. Doncs l'any 1993, una cançó espanyola que la va petar, que la va petar. A nivell internacional deia això. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Ai, sí, que el teu cos és per donar-li... Què? Alegria i cosa bona. Au!

0: y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ai! Jo diria que aquesta cançó la van fer després de dir aquella mítica frase, que no m'entri jo, que el teu cos passa gana, eh? Passa gana d'alegria i festa i del que vulguis, però amb una mirada plena d'il·lusió, d'alegria, passi el que passi. Va sortir per primera vegada l'any 1993 la versió senzilleta d'ells i ja la seva versió senzilla va ser número 1. L'any 1994 la van petar. Un fenomen a nivell mundial, a nivell global.

0: Tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ay. Amb aquesta alegria ens anem a la copa de la vida. La copa la pots interpretar de moltes maneres. La copa és el que du vida, sí, però la copa interpretada en els arquetips és la vida, són els sentiments, les sensacions, la vida, la nostra essència. I la copa ara està molt de moda. La copa oficial del món. A la dècada dels 90... van haver moltes copes del món i moltes cançons. Va haver l'any 1994, per exemple, el Glory Land, i també va haver la Copa de la Vida de Ricky Martin, la qual recordem ara.

La Copa de la Vida, quin títol més meravellós perquè sigui símbol de moltes coses de la vida, de l'essència, de nosaltres mateixos i també del futbol, la Copa, que és el guardó. El guardó, el triomf, conquista i triomf en la vida i també en l'espectacle de la música i del futbol. Aquesta cançó va ser la cançó que va sonar en el Mundial de 1998. A veure, més cosetes sobre aquesta cançó. Aquesta cançó interpretada per Ricky Martin. De fet, és una versió, una versió que va interpretar Ricky Martin. Aquesta cançó va arribar a número 1 a diverses llistes. Llistes, evidentment, musicalment parlant. Va ser número 60 a la llista Billboard, tan punt va sortir. I va ser guardonada amb el Premi Grammy a la millor interpretació de pop llatí. Ara jo et pregunto, te'n recordes on es va celebrar el Mundial l'any 1998? La cançó del Mundial, ja te l'he dit allò, és aquesta, la Copa de la Vida, i l'intèrpret Ricky Martin. Ara tu m'has de dir el país. A on es va celebrar? On es va celebrar? Aquesta és la cançó oficial del Mundial del país que tenim a dalt nostre, sí. El Mundial a França, 1998. Una gran cançó amb un èxit fantàstic. Més èxits globals en aquest juny, en aquest primer divendres de juny, i ens quedem amb el món de l'esport. Després del 1998, quina va ser aquella cançó que la va petar, i a més va ser una història d'amor, saps? Entre la protagonista i un dels jugadors d'aquell Mundial. 2010. Mundial de Sud-àfrica 2010. L'oficial, la cançó oficial de la Copa del Món. La cançó més escoltada en el seu moment, més escoltada, va batre rècords. Després de Ricky Martin, una femina ho va aconseguir, amb el Waka Waka. I a més, la cantant que canta en més d'una ocasió, en més d'una Copa del Món. Ara escoltem el Waka Waka. Recordem aquell Mundial del 2010 i després posem la d'aquest Mundial, Dai Dai. Les dues cançons interpretades per Shakira.

Fantàstica, fantàstica, com sempre, Shakira. I sorprèn, reneix i torna a reneixer. From the dirt and the tears we may go. We are more than flesh and bones. Mira, hem posat tres cançons del Mundial. La primera, la Copa de la Vida de Ricky Martin, va ser un número 1 i va ser molt aplaudida. Allò va ser l'any 1998 a França, la Copa Mundial de França. Caldrien anys, i es va batre un nou rècord amb el Waka Waka de Shakira. Shakira ja n'ha fet diverses cançons, de mundials, i aquesta, el Dai Dai, el darrer mundial que està a punt de celebrar-se. Es fusiona l'esport, es fusiona la música i es fusiona totes les bones energies.

0: Clar, i ara, després d'aquest ritme llatí, què poso, què poso, què poso? Tinc preparada dues cançons, però no sé, no sé, m'ho estic pensant. Ara, a veure, un ritme així una mica llatí que soni bé. Vinga, va, que soni guai.
1: Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo...
0: Ai, que m'has anat, no, home, no. Ah, que m'has fet, Shakira, no, home, no. Continua amb la cançó, ja m'agrada, ja m'agrada, ja m'agrada. Ai, aquesta tecnologia avui...

Està de gira, Karina, i està gaudint de molts èxits, tant en la seva gira del seu darrer àlbum com posant veu i cançons a pel·lícules de Disney, i en aquesta ocasió posant la veu i el ritme i la bona vibra i la bona energia a la cançó del Mundial d'aquest 2026. Deu minuts, les 10 de la nit d'aquest primer divendres del 6è mes de l'any. A veure, què posem? Ai, no sé, això? No sé. Anem a parlar de cançons. Vinga, me'n vaig cap a Blanes. Vaig viure a Blanes, però no vaig néixer. A veure, quina és aquella cançó que diu nascut en Teulanes, que de què és? Així, de l'Empordà, no? Vinga, canviem de ritme. Fem-ho amb el bon rock català. No caduca mai. L'àlbum Dies de carretera, anem a la carretera, anem a gaudir de la vida, anem a viure noves experiències amb antigues cançons.

Bones vibres, comença el cap de setmana. Comença el cap de setmana amb bones vibrations.

0: Aquesta és una de les cançons d'aquesta mítica banda que va sortir en el panorama finals dels 80, el Sopa de Cabra. Al capdavant, Gerard Quintana i la seva banda, tots plegats, Sopa de Cabra. Ai, quants concerts hem anat ja d'en Sopa? I els que ens queden, eh? Aviat hauré de fer una altra entrevista amb Gerard, perquè ja fa quasi, quasi 30, no. Uns 25 anys que li vaig fer la darrera entrevista amb Gerard Quintana. Ja toca de tornar a fer entrevistes a músics, que aquesta era una de les meves part de la professió de locució que em feia fa molts anys, i s'ha de recuperar en el Bona Vibra també. Hi ha moltes propostes, però mica en mica. Ara et parlo del Sopa. Mira, va, concerts al dia. M'he anat directament a l'agenda del Sopa. Tinc concerts que t'has de preparar. A Manresa, el 17 de juliol. A Portaferrada, Portaferrada. Vam anar al darrer concert del Sopa de Portaferrada amb una tempesta brutal. Magnífic tot. Ja fa uns 3 anyets. Doncs mira, Portaferrada tornaran el 26 de juliol, el dia de Santa Anna. No, home, no, Sopa, que és el dia de la Festa Major de Blanes. Bé, ja farem alguna cosa. A veure com ho podem combinar. A veure, i dins la gira dels 40 anys, el Festival de Mar d'Estiu a Santa Susanna, aquí al Maresme, el Sopa de Cabra actuaran el dia 1 d'agost a Santa Susanna. Hi ha vendes a l'entrada. Hi ha vendes encades, eh? Encara pots comprar la teva entrada. La gira dels 40 també estaran a l'agost a Campos. Encara n'hi ha vendes disponibles. Vendes no, entrades. Entrades, vendes, bé. Quatre minuts i arribem a les 10 de la nit. A les 10? Són les 10? No, a les 11. A les 11. Ui, jo en quin univers visc últimament? Mira, de fet, sempre he viscut en un univers una mica màgic, eh? Com m'agrada la màgia. 3 minuts escaig, les 23 hores, és a dir, les 11 de la nit. He posat bones vibres a internet. Bones vibres. I aquí surto jo. Apa. Amb una foto amb una persona que vaig entrevistant aquí fa molt de temps, el president del Círculo Impala de Barcelona. Salutacions, per si em saludes. Sé que passaràs per aquí aquest estiu. I diu del programa: bones vibres, riures i endorfines. Estic d'acord. Diu: bones vibres, aquest és el lloc. També estic d'acord. Comença el cap de setmana amb bones vibrations, amb la companyia de la música que ens porta la ta-ta-ta-ta. Aquella sóc jo. Jo. Però aquest article hauria de dir que és per vosaltres, que és per tu, per tu, per tu, per tu, per tu. Perquè si no fos per tu, jo no estic aquí. Que avui no em suïcidi, potser ho deixi fins demà. Perquè t'estimo, perquè sempre t'he estimat, a tu, oient, a tu, aquest gran món tan màgic com és la ràdio, la comunicació, la disbauxa i l'essència. Ai, et diria tantes coses. Ara, de moment, et dic una que em surt del cor. Possiblement. Serà. Serà perquè t'estimo. Bon cap de setmana, bon mes de juny. Hem iniciat el primer cap de setmana del mes de juny. Hem de gaudir-los, hem d'acomiadar com Déu mana la primavera amb honors, i hem de donar la benvinguda a l'estiu també amb honors. Encara en tenim quasi bé 15 dies per fer-ho. Sí, més o menys. Salutacions ben cordials d'una servidora. El meu nom, Maritrini Hernández. Vine, que et dono un petó. Muac. Va, que siguin dos. Muac, muac. I una abraçada molt forta a dos.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV fa una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap d'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa. Un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el papa.
3: La pluralitat política no hauria de generar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
2: I Catalunya espera l'arribada del papa a partir de demà al migdia als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV a la catedral i l'estadi olímpic. Ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i també el transport públic. Recordem que l'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro i la Generalitat al teletreball. I l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes contra la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió d'aquesta malaltia que provoca neurodegeneració. Avui que Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf amb el retorn gradual de trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. També es recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté, això sí, el transport alternatiu per carretera. I la segona edició del Flash de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. El cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà, volem dir, teatres com el Lliure, la Villarroel o Acadèmia d'Obres Internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat de Barcelona. I a l'actualitat esportiva, la Penya i el Barça jugaran les semifinals dels play-offs del títol de Lliga Endesa. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. És tot de moment, tornem d'aquí una hora, ja ho sabeu, amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
4: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 8 de juny de 2026. La nova gestió de Rieres al Maresme es dota d'una comissió consultiva participada per una cinquantena d'agents de la comarca. Marc Tres Serres.
6: Sí, divendres es va constituir formalment a la seu del Consell Comarcal la nova comissió consultiva comarcal de la taula de Rieres del Maresme. Es tracta d'un òrgan col·legiat i participat per al voltant de 50 agents de la comarca, entre els quals hi ha d'entrada el Consell Comarcal, que és qui l'ha impulsat, els ajuntaments, l'Agència Catalana de l'Aigua, la Diputació de Barcelona i també representants del món universitari i entitats mediambientalistes.
4: El Consell Comarcal ofereix una formació per crear assistents virtuals i intel·ligència artificial per gestionar les xarxes socials. Melina Morilla.
7: El curs consta de dues sessions presencials a Mataró, on es treballarà la creació de continguts de text, imatge i vídeo mitjançant eines DIA.
4: Mataró posa les bases per la creació d'un servei de bicis públic que es dirà Roda Faves. Martí Capçada.
8: El ple de l'Ajuntament de Mataró, celebrat la setmana passada, va aprovar una proposta de resolució presentada per la CUP perquè s'iniciïn els treballs de creació d'un servei públic de bicis elèctriques gestionat per una empresa municipal.
4: Calella dona avui el tret de sortida a una nova edició de l'Screaming Festival. Sergi Ferrer.
9: L'Screaming Festival torna a omplir Calella de música, concerts i activitats relacionades amb la cultura rockabilly. Durant tota la setmana, la ciutat acollirà artistes i aficionats arribats de diferents països en una cita que s'ha consolidat com una de les més importants del sud d'Europa dins del seu gènere.
4: Daniela Simón, alumna premiada de l'Escola Vedruna de Malgrat, crea un blog per ajudar pacients de càncer i les seves famílies. Ona Malgrat.
10: L'alumna ha estat una de les guardonades als Premis Treballs de Recerca de Batxillerat gràcies al projecte Càncer no està sol, un treball basat en la creació d'un blog digital on Simón ha plasmat les experiències dels malalts de càncer i les seves famílies.
4: I la Casa Museu de Canet participa en una exposició a Alemanya. Dani Grau.
11: Sí, la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner formarà part d'una exposició internacional a Barcelona moderna, Fòrum Gaudí, un Toto Picasso, un ambiciós projecte expositiu organitzat per Kunsthalle München i el Museu Bernardini de Potsdam, dins de les institucions culturals més prestigioses d'Alemanya.

0: Bona tarda. La nova gestió de Rieres al Maresme es dota d'una comissió consultiva participada per una cinquantena d'agents a la comarca. Marc Tres Serres.
1: Sí, Gemma, divendres es va constituir formalment a la seu del Consell Comarcal la nova comissió consultiva, com tu deies, comarcal de la taula de Rieres del Maresme. Es tracta d'un òrgan col·legiat i participar per al voltant de 50 agents de la comarca, entre els quals, com hem destacat abans, hi ha el Consell Comarcal, que és qui l'ha impulsat, a més d'Ajuntaments, Agència Catalana de l'Aigua, Diputació de Barcelona i representants del món universitari i entitats mediambientalistes. La comissió emana del Pla Director d'Actuacions per a la gestió integrada de les Rieres del Maresme, que es va aprovar el febrer passat, un full de ruta fet a partir d'una diagnosi de 65 rieres maresmenques que desemboquen al mar i que fixava per un horitzó de 30 anys, una estratègia encaminada a millorar la seguretat en cas de possibles avingudes d'aigua i també adaptar la comarca a un context de canvi climàtic, i tot plegat en un document que planteja inversions per un muntant global de 684 euros. D'aquests, uns 500 milions destinats als trams urbans d'aquestes rieres que haurien d'assumir els municipis, i la resta per als trams interurbans que haurien d'assumir l'Agència Catalana de l'Aigua. També demanava aquest pla director un marc estable de coordinació entre administracions que, segons aquest full de ruta, han de treballar conjuntament en un servei comarcal de gestió integrada de les rieres. Val a dir que el document assenyala les 10 rieres maresmenques que demanen una intervenció prioritària i entre elles s'inclou el torrent de Canamell de Premià de Mar.
0: Gràcies, Marc. I el Consell Comarcal ofereix una formació per crear assistents virtuals d'intel·ligència artificial per gestionar les xarxes socials. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda, així és. El Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació, ha organitzat una nova formació titulada No tens temps ni idees per les xarxes socials? Crea el teu assistent virtual d'intel·ligència artificial i delega. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu d'ajudar els negocis a aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial per optimitzar la gestió de les seves comunitats digitals, especialment quan es disposa de recursos i temps limitats. La formació es durà a terme de manera presencial a les dependències del Consell Comarcal a Mataró demà i el pròxim 12 de juny, en horari de 10 del matí a 2 del migdia. El programa està dividit en dues sessions clau. La primera es farà demà i es focalitzarà en els beneficis de la IA, la selecció de les xarxes socials més adequades, segons el públic objectiu, i la creació de contingut optimitzat mitjançant eines de disseny assistides per IA. Per la seva banda, la segona sessió, el 12 de juny, serà els assistents aprendran a crear i entrenar el seu propi assistent virtual d'IA. També ensenyarà a automatitzar publicacions, filtrar comentaris i analitzar l'impacte de l'estratègia per identificar futures tendències. Aquesta activitat està subvencionada, per tant és gratuïta. Tot i això, per poder-hi assistir, cal fer la inscripció prèvia enviant un formulari específic al Consell Comarcal.
0: Gràcies. I Mataró posa les bases per la creació d'un servei de bici pública que es diria Rodafaves. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és. El ple de l'Ajuntament de Mataró, celebrat la setmana passada, va aprovar una proposta de resolució presentada per la CUP amb una esmena d'Esquerra Republicana perquè s'iniciïn els treballs de creació d'un servei públic de bicis elèctriques gestionat per una empresa municipal. Segons ressa la proposta, serveis com aquest ja s'estan adoptant a moltes ciutats del país, començant per la capital i d'Europa, i seria una aposta conseqüent amb les aspiracions de sostenibilitat que es defensen en tants altres àmbits i que van propiciar també la creació del circuit ciclable que ara existeix a la ciutat. Segons la idea de la CUP, es tractaria ara, un cop aprovada la proposta, de fer un estudi tècnic i econòmic que també valoraria l'opció d'aliar-se amb altres municipis o empreses que ja hi treballin, crear l'empresa gestora que s'ocuparia del desplegament d'estacions o bé d'habilitar una aplicació virtual, licitar el servei i, d'aquí a uns 3 anys, començar a desplegar gradualment el servei. La proposta va rebre el suport d'En Comú Podem, Esquerra, Junts per Mataró i la CUP, i les abstencions del PSC, Vox i el PP. En la seva proposta, la CUP assenyala que tot plegat ha estat consultat i ha obtingut l'aval de la ciutadania i el teixit associatiu mataroní, i que fins i tot s'ha fet un concurs d'idees pel nou servei i que la proposta guanyadora ha estat Rodafaves, un joc de paraules amb el nom d'una autèntica icona de l'imaginari mataroní, el gegant Rodafaves.
0: Calella dona avui el tret de sortida a una nova edició de l'Screaming Festival. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. L'Screaming Festival, sí, torna a omplir Calella de música, concerts i activitats relacionades amb la cultura rockabilly. Durant tota la setmana, la ciutat acollirà artistes i aficionats arribats de diferents països en una cita que s'ha consolidat com una de les més importants del sud d'Europa dins del seu gènere. L'edició d'aquest any gira al voltant del 30è aniversari del Toro Records, un segell estretament vinculat al festival des dels seus inicis. La programació inclou propostes de diferents estils relacionats amb el rock and roll dels anys 50, des del rockabilly més clàssic fins al country, el honky-tonk o el rhythm and blues. Entre les novetats destaca la participació de l'artista ucraïnès Chris Wise Guy Bird, que havia col·laborat durant anys amb el festival i amb la discogràfica El Toro Records. La seva actuació arriba després que la guerra obligués a suspendre una visita prevista fa uns anys. Carlos Díaz és el director del festival. Escoltem-lo.
5: No, és una cosa molt, molt especial per nosaltres aquest any. És que tenim l'oportunitat de portar un artista ucranià. Aquest artista va treballar amb nosaltres molts anys, en part en la discogràfica El Toro, que fa 30 anys, i també al festival. Estava previst portar-lo en la seva banda quan va esclatar la guerra amb Rússia, i ara fa poc que es va traslladar a viure a Alemanya i el portem al festival. Per nosaltres és una fita i és molt important.
4: A banda dels concerts, el festival també inclou activitats divulgatives sobre la història de la música nord-americana dels anys 50. Una d'elles estarà dedicada a Stardate Records, una discogràfica considerada clau en el desenvolupament del country i del rockabilly primitiu. L'organització confia a repetir les bones xifres de participació dels darrers anys i destaca el paper que juga Calella en l'èxit del certamen. Segons explica, la combinació entre música, allotjament, platja i oferta turística continua sent un dels principals atractius per al públic internacional.
0: Canviem de qüestions. L'Escola Sagrada Família de Caldes Estrac estrena ventiladors per fer front a les altes temperatures. Martí Capçada.
3: Doncs sí, l'Escola Sagrada Família de Caldetes ha incorporat nous ventiladors a totes les seves aules per millorar el confort de l'alumnat i del professorat durant les setmanes de més calor. La instal·lació s'ha dut a terme després que l'Associació de Famílies d'Alumnes, l'AFA, traslladés la seva preocupació per les elevades temperatures registrades aquest curs. En total, s'han col·locat 20 ventiladors de paret, dos per aula, que estan en funcionament des del passat 2 de juny. Els aparells s'han estat homologats segons les directrius dels serveis territorials d'ensenyament i contribuiran a mantenir un ambient més agradable a les classes. L'Ajuntament ha subvencionat la compra dels ventiladors amb una aportació de 1.900 euros, mentre que la brigada municipal s'ha encarregat de la instal·lació. Aquesta actuació se suma a altres millores recents al centre, com és la renovació de la megafonia, la instal·lació de mosquiteres o bé la millora d'espais exteriors. De cara a l'estiu, el consistori també preveu executar reformes més importants, entre les quals destaquen la substitució de l'escala principal i l'arranjament de l'aula de psicomotricitat.
0: Gràcies. Més qüestions. Canet impulsa un directori de comerç digital. Dani Grau.
6: És dins el projecte Canet Comerç i Serveis. Es posa en marxa una nova actuació destinada a reforçar la visibilitat del teixit comercial i de serveis local i facilitar la comunicació entre els establiments i l'administració. La iniciativa inclou la creació d'un directori digital d'empreses i comerços del municipi, amb així nous canals de comunicació i promoció per donar suport a l'activitat econòmica local. Per tal de poder incorporar els establiments al nou directori, es demana la col·laboració dels negocis del municipi, emplenant el formulari que s'adjunta a la web municipal. La informació recollida permetrà crear una eina actualitzada i accessible perquè la ciutadania pugui conèixer de manera ràpida i senzilla l'oferta comercial i de serveis i existent a la Canet de Mar. Aquest directori digital esdevindrà un aparador permanent dels establiments locals, contribuint a incrementar-ne la visibilitat, facilitar el contacte amb potencials clients i fomentar el consum de proximitat. Al mateix temps, oferirà també als veïns i veïnes una eina útil per descobrir els productes i serveis disponibles al municipi, afavorint una economia local més dinàmica i connectada. Amb l'objectiu de millorar la coordinació i la difusió d'informació d'interès per al sector comercial, també s'ha creat un grup de WhatsApp destinat a l'establiment del municipi. Aquest canal permetrà compartir de manera àgil informació sobre campanyes de promoció, activitats de subvencions, formacions, incidències o qualsevol altra qüestió rellevant per al teixit econòmic local.
0: I el veïnat de la Verneda de Malgrat demana una línia de bus que connecti el barri amb la resta del municipi. Ona a Malgrat.
7: L'Associació de Veïns de la Verneda demana una línia de bus que permeti connectar el barri amb la resta del poble. Mari Carmen Reiner, secretària de l'entitat, diu que a la Verneda hi viu molta gent gran i que aquesta línia facilitaria l'accés del veïnat al CAP o al mercat de la roba.
8: A veure si podem tindre un bus, ja que tenim un que va al Col·legi Marià Cubí i porta els nens i els recull, que hi hagués un bus o el mateix o un altre que pogués anar la gent anar cap al CAP o al mercat de la roba i així. Perquè, clar, hi ha molta gent gran. El que ens agradaria això, i si hi hagués una parada pel cantó d'on està el centre sigui mateix o un carrer abans i tot, no estaria malament. Encara que no facin una parada, sinó un pal que posi a l'horari que passa el bus, hi ha molta gent que baixaria el dia del mercat mateix, que te'l deixessin pel cantó del mercat, o així.
7: És una reivindicació que també comparteix la plataforma Malgrat Actiu. En aquest sentit, Xènia Busert i Rosa Maria Nieto, fundadora i membre, respectivament, de Malgrat Actiu, consideren necessari un servei de bus que connecti tot el municipi per facilitar la mobilitat, sobretot de gent gran, persones amb discapacitat i famílies amb infants.
9: Un microbús que connecti tot Malgrat. I tot Malgrat és tot Malgrat. Malgrat Sud, Avinguda Colom, fins a l'altre costat, perquè és que no existeix. Jo he d'anar al CAP, has de caminar 10 minuts i ja pots agafar el bus. Ja per mi caminar 10 minuts, jo tinc una discapacitat i 4 malalties reumatològiques, pues, depèn del dia, 10 minuts són per una altra persona 3 hores. I tantes coses, i amb gent gran, els discapacitats, els nanos, com
10: petits.
9: Vas?
10: O inclús per anar a comprar, ja no és només per anar al metge, per anar a comprar per qualsevol cosa, no hi ha manera de bellugar-se.
9: Sí.
10: I ja no parlem del que passa a partir de les 7 de la tarda, perquè hi ha autobusos, per exemple, de Santa Susana o de Calella cap aquí, i a les 7 i mitja de la tarda passa l'últim. I què passa? Que la gent a les 7 i mitja de la tarda ja deixa de bellugar-se.
7: L'Associació de Veïns de la Verneda ha traslladat la demanda a l'alcaldessa Sònia Vinyoles i a Carme Ponsa, regidora de Mobilitat. Per la seva part, Malgrat Actiu ha demanat el servei a través d'una instància a l'Ajuntament, però per ara no han obtingut una resposta.
0: Calella acomiada Pere Tarrés, històric socialista i fundador de la colla Vall de Roure. Sergi.
4: Sí, el cap de setmana ens deixa la notícia luctuosa de la mort de Pere Tarrés, que durant 6 anys va ser primer secretari del Partit dels Socialistes de Calella. Un càrrec que va deixar voluntàriament després de completar una etapa al capdavant de l'agrupació, havent assolit els objectius que s'havia fixat i amb la voluntat de dedicar més temps a cuidar la seva esposa, la Pilar, que trasbassava problemes de salut. Tarrés era una de les veus habituals de la tertúlia del programa matinal de Ràdio Calella Televisió, on aportava el seu punt de vista sobre qüestions d'actualitat local. La seva mort als 81 anys ha estat sobtada, tal com ha explicat a Ràdio Calella Televisió el president d'honor del Partit

0: com tantes altres arreu del país, a mantenir viva la cultura catalana i la tradició de la sardana, en uns anys marcats per la repressió de les expressions identitàries catalanes. La cerimònia de comiat es va celebrar ahir al migdia a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau, on familiars, amics, companys de partit i persones vinculades a la vida associativa i cultural de la ciutat li van retre l'últim homenatge.
1: Gràcies, Sergi. La Casa Museu de Canet participa en una exposició alemanya. Dani.
2: Sí, la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner formarà part de l'exposició internacional Barcelona Moderna From Gaudí to Picasso, un ambiciós projecte expositiu organitzat per la Kunsthalle München i el Museu Barberini de Potsdam, una de les institucions culturals més prestigioses d'Alemanya. L'exposició, que es podrà visitar a la Kunsthalle München del 23 d'octubre de 2026 al 31 al 21 de febrer del 27 i el Museu Barberini del 20 de març al 20 de juny de 2027 proporcionarà un recorregut per la Barcelona de finals del segle XIX i inicis del XX, un període d'extraordinària efervescència artística, cultural i arquitectònica que va donar lloc al moviment modernista. La mostra reunirà obres procedents de museus, institucions i col·leccions de referència per explicar el context creatiu que va fer possible figures universals com Antoni Gaudí, Pablo Picasso, Ramon Casas, Santiago Rusiñol o Lluís Domènech i Montaner, entre d'altres, en un mateix context històric. La participació de la Casa Museu Domènech i Montaner en aquest projecte representa una nova oportunitat per donar una visibilitat internacional al patrimoni conservat a Canet de Mar per contribuir a la difusió del llegat de Lluís Domènech i Montaner en el marc d'una exposició de gran rellevància internacional. Aquesta col·laboració consolida la presència de la Casa Museu en xarxes i projectes culturals de base internacional i reforça el paper de Canet de Mar com un dels municipis estretament vinculats a la figura i l'obra de Lluís Domènech i Montaner i l'obra també, per extensió, modernista.
1: I Tordera commemora la Setmana Internacional dels Arxius amb una programació especial. Marc Tresserres.
3: Sí, exacte, amb motiu de la celebració de la Setmana Internacional dels Arxius, que tindrà lloc des d'avui fins aquest diumenge, dia 14 de juny. L'Arxiu Històric de Tordera ha organitzat una sèrie de propostes culturals per acostar el patrimoni documental del municipi a tots els veïns i veïnes. Per tal que la ciutadania pugui conèixer de primera mà les instal·lacions i la tasca que es du a terme, l'Arxiu ha programat dues jornades de portes obertes, la de demà, de 9 a 2 del migdia, i dissabte, aquest mateix dissabte, 13 de juny, de 10 a 1 del migdia. A més de les visites, els assistents podran contemplar l'exposició permanent de maquetes que encara ara acull l'equipament. L'acte central de la setmana, però, tindrà lloc el divendres a les 6 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres. Es tracta de la presentació oficial d'un nou fons documental provinent de la família Jalpí, una de les famílies amb més rellevància històrica a Tordera. La peça clau d'aquesta donació, realitzada pel senyor Oleguer Massaguer, és un pergamí del segle XVI. En dona tots els detalls la responsable de l'Arxiu Històric, Mercè Torrelles.
4: Podem dir que va ser la família més important que va tenir Tordera, doncs per tot el patrimoni que va arribar a tenir i per al seu origen noble. Llavors el pergamí ens fa entrega al senyor Oleguer Massaguer. És un pergamí del 1554 i és una època, és a dir, és un rebut, eh? Però té valor, doncs, perquè és d'aquesta família i al mateix temps perquè, doncs, esdevé ara en aquests moments el document més antic que tenim a l'arxiu de Tordera. Llavors, doncs, farem l'acte de donació, que serà, doncs, aquí a l'Hospital de Pobres, i al mateix temps un reconeixement a aquesta persona que fa la donació. És un acte obert a tothom i bueno, jo penso que serà un acte emotiu. També prepararé una petita exposició d'aquest fons.
3: El programa es completa amb la sessió habitual del grup d'amics de l'arxiu, que se celebrarà el dijous, aquest dijous, dia 11, a les 11, justament, també a l'antic Hospital de Pobres. En aquesta trobada, oberta a tothom, es projectarà un audiovisual sobre la tasca arxivística i es continuaran visualitzant les imatges del fons de la fibra color, així com altres documents que s'han anat incorporant recentment al fons.
1: I mentrestant, Sant Vicenç de Montalt impulsa dues activitats per sensibilitzar contra l'edatisme. Martí.
5: Correcte. L'Ajuntament de Sant Vicenç, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha organitzat dues activitats gratuïtes i obertes.

0: a tota la ciutadania per sensibilitzar una miqueta més sobre l'edatisme. La iniciativa forma part de la campanya anomenada Edats Invisibles, que vol promoure una societat més inclusiva, respectuosa i lliure de prejudicis relacionades amb l'edat. La primera proposta serà el monòleg Edatènia, prejudicis invisibles, interpretat per Helena Pla, que representarà l'11 de juny a les 7 de la tarda al Centre Cívic El Gorg. L'activitat inclourà també un col·loqui posterior per fomentar el debat i la reflexió entre els assistents. La segona cita tindrà lloc el 14 de juny amb una masterclass de moviment dinamitzada per un fisioterapeuta del programa Culturament. La sessió, que es farà també al Centre Cívic El Gorg, està pensada per promoure el benestar físic, la connexió corporal i l'envelliment actiu. Des de l'Ajuntament es convida tota la ciutadania a participar en aquestes activitats que combinen una mica de cultura, reflexió i salut per avançar cap a una societat més conscient i respectuosa amb totes les edats.
1: I Daniela Simón, alumna premiada de l'Escola Vedruna de Malgrat, crea un blog per ajudar pacients a càncer i les seves famílies, una Malgrat.
2: Així és, l'alumna de l'Escola Vedruna, Daniela Simón, ha estat una de les guardonades als Premis Treballs de Recerca de Batxillerat gràcies al projecte Càncer no està sol, sola, un treball basat en la creació d'un blog digital on Simón ha plasmat les experiències dels malalts de càncer i les seves famílies. La idea del treball, de fet, neix d'una experiència personal. Fa 8 anys la mare de la Daniela va patir un càncer de mama, tot i que ser encara una nena recorda la impotència de voler ajudar-la sense saber com fer-ho. Aquesta vivència la va portar a plantejar el blog com amb un objectiu clar, oferir eines i orientació a les persones que es troben davant d'un diagnòstic de càncer o conviuen amb un familiar afectat per la malaltia. De fet, l'alumna té la intenció de mantenir el blog digital mentre aquest continuï sent d'interès social. Daniela Simón també ha explicat que un dels aspectes més difícils dels qui pateixen càncer és la sensació d'incomprensió que tenen davant els seus familiars. A més, Simón afegeix que hi ha una forta càrrega social a la paraula càncer i que sovint s'associa directament amb la mort, quan no sempre és així.
1: I Hatakendeya té la voluntat d'agermanar-se amb l'entitat El Rus de Tordera per fomentar la inclusió. Marc.
3: Sí, així és. Hatakendeya viu amb entusiasme el fet de ser l'entitat escollida pel Teatre Claver per a la campanya Compromís i Cultura 2026. Des de que es va fer l'anunci oficial el passat 19 de febrer, l'associació tordarenca treballa en dos fronts. Primer, explicar a la ciutadania el projecte concret de reinserció laboral que vol tirar endavant i teixir també noves aliances al municipi. En aquest segon punt, Hatakendeya ha revelat en una entrevista a Ràdio Tordera la voluntat de dur a terme una unió amb la Fundació Doctor Joan Pujol El Rus, que el president de Hatakendeya deia Joan Llorenç, n'explica els detalls.
4: Un agermanament també amb la Fundació El Rusc, que a més té molt de sentit perquè treballem amb el mateix col·lectiu i també tenen uns inicis molt semblants en el nostre projecte, salvant les distàncies i la cultura, però bàsicament és això. El que hem volgut en aquests últims 2 anys, arran d'aquella trobada, jo crec, és enfortir la relació del poble amb l'associació i amb tot.
3: Una associació que és entitat ànim sense lucre i que ofereix un lloc de vida a persones amb discapacitat intel·lectual. Pel que fa a la campanya Compromís i Cultura, l'entitat mostra la satisfacció de saber que el poble va coneixent durant tot un any les activitats i tasques que duen a terme diàriament. A més, recorda que els fons recaptats aniran destinats a la reinserció de 3 usuaris del centre a les seves comunitats, finançant les eines necessàries perquè puguin fer vida de la manera més autònoma possible. Així ho explica el president Joan Llorenç.
4: N'hi ha 2 que han après durant 5-6 anys l'ofici de forner en el centre, llavors ara són capaços de fer tot el procés, des de la compra de les matèries primes fins a amassar el pa, etc, etc, tenir el forn preparat, coure'l, poder-lo vendre. Per tant, la idea, si recollim els fons suficients, seria que a 2 d'aquestes persones se'ls hi pogués muntar un forn artesanal en el seu poble perquè puguin tornar a la seva comunitat sent útils i tinguent feina i una feina digna que els faci més autònoms i més autosuficients i que no siguin aquella llosa, aquella xacra que havien sigut, entre cometes, anteriorment.
3: La campanya Compromís i Cultura 2026 inclou la programació estable del Teatre Claver, les propostes de les entitats col·laboradores, com Pere Cot, el Fòrum i l'Esplai de la Gent Gran, i el projecte de la Fundació L'Altre Claver. Empreses i particulars també poden contribuir-hi en aquest projecte de Jata, que en deia, a través de la Fila Zero, és a dir, fent una contribució econòmica sense necessitat d'assistir als espectacles.
1: I en cultura, a Palafolls, els maduixots tornaran a organitzar la revetlla popular de Sant Joan a la plaça de Popi, Melina Morilla.
5: La colla castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima ha confirmat que aquest any tornarà a ser l'encarregada d'organitzar la revetlla de Sant Joan a Palafolls. L'esdeveniment, que ja s'ha convertit en una tradició al poble, tindrà lloc novament a la plaça de Popi. Segons han explicat des de l'entitat, l'objectiu és mantenir una línia continuista amb l'èxit d'anys anteriors. L'organització està treballant ja per oferir una vetllada que inclogui els elements clau de la festa, és a dir, un sopar popular, servei de barra i un ambient festiu per totes les edats.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
6: Molt bon dia. Comencem aquesta nova setmana amb una situació meteorològica que continua marcada pel temps estable després d'un dissabte i un diumenge amb alguns núvols però sense precipitacions. Avui el cel estarà serè durant tot el dia amb vents que bufaran fluixos de component sud-sud-oest en aquest matí com aquesta tarda i la situació marítima tranquil·la. Aquest matí mar arrissada, aquest migdia ja veurem àrees de marejol i aquesta tarda es matita el marejol a tota la costa maresmenca. Tot això amb unes temperatures que avui pugen una mica i que s'enfilaran fins als valors de 29, puntualment als 30 graus cap a l'interior de la comarca, a prop de la costa, al voltant dels 25, 26, 27, les temperatures al centre del dia. Demà aquestes temperatures baixaran una mica. De fet, entre demà i divendres tindrem una mica d'aire més fresquet, provinent de component entre l'est i el nord-est, i això farà que doncs, la temperatura no pugi tant. Continuarà fent calor, però no serà tan accentuada com avui. Per tant, temperatures que baixen una mica tant màximes com mínimes i això de retruc també podrà afavorir la presència d'alguns núvols baixos, sobretot les tardes de demà i demà passat, però seran núvols poc importants.
1: Molt bé, doncs ja coneixem la previsió del temps per a aquest dilluns i també per als pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, repàs a les xarxes socials. També farem l'agenda setmanal del Maresme amb en Martí Capçada. Tenim també l'espai de nutrició amb la Txell Rubio i en Marc Tres Serres. I acabarem el programa d'avui fent una doble tertúlia esportiva, ja que sempre ens quedem curts de temps i, per tant, avui ampliarem una mica més doncs, l'actualitat esportiva a la comarca i també en clau nacional. Tot això ho tindrem a l'Ona Maresme en només 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
7: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Passen 6 minuts a 3:45 de la tarda, moment del repàs a les xarxes socials amb la Melina Morilla. Melina, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, què tal?
2: Molt bé, comencem destacant al Maresme el més important d'avui, Melina.
3: Doncs mira, avui és popular a Twitter un fil sobre la situació de l'Alt Maresme respecte a serveis que hi ha en aquesta zona de la comarca. Tot deriva d'un tuit de Rodalies informant sobre el reforç del servei de la R1 durant la visita del Papalleó 14, un servei que només es reforçarà des de Mataró fins a l'Hospitalet. En aquest sentit, alguns usuaris han criticat que els habitants de l'Alt Maresme sembla que no existeixin. Altres usuaris s'han unit amb queixes respecte també a altres qüestions relacionades, com l'estat dels instituts, on els alumnes van a fer la selectivitat. Paraules textuals d'un usuari, no només Rodalies, tot en general, la selectivitat es fa a instituts precaris i sense climatitzar, com el Lluís Companys de Tordera. També deien que l'Hospital de Calella és un polvorí sense data per la seva renovació, els autobusos són inexistents i la renda per capita la més baixa de la comarca.
2: I en clau internacional, més enllà de la comarca, què és notícia?
3: Doncs hi ha hagut almenys 19 morts i centenars de ferits a les Filipines després d'un terratrèmol de magnitud 7,8. El fort terratrèmol, que aquest dilluns ha sacsejat al sud de les Filipines, ha provocat la mort d'una vintena de persones, mentre hi ha uns 130 ferits i almenys 7 desapareguts. El sisme, que ha tingut almenys 4 rèpliques molt fortes, ha fet caure edificis com centres comercials, supermercats i escoles, i ha malmès també algunes infraestructures.
2: Déu-n'hi-do, això a les Filipines, comentaves?
3: Així és, a les Filipines, al sud.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs l'Hospital Germans Trias està estudiant una cirurgia pionera a Europa per millorar els símptomes de l'Alzheimer. L'Hospital Germans Trias de Badalona ja ha intervingut els dos primers pacients a Europa en el marc d'un estudi clínic que vol estudiar la viabilitat i la seguretat d'un potencial abordatge revolucionari d'aquesta malaltia. El centre està fent un assaig clínic amb un total de 10 pacients participants que per primera vegada a Europa estudiarà l'ús de la derivació limfàtico-venosa cervical com a possible intervenció terapèutica en pacients en fase lleu. L'estudi, anomenat ALCEA, encara està en una fase molt inicial i té com a objectiu determinar la seguretat, la viabilitat i l'efecte potencial d'aquesta tècnica quirúrgica extracranial. ALCEA, que durarà un any, s'adreça a pacients amb diagnòstic d'Alzheimer en fase lleu, que ja siguin pacients a les consultes de neurologia i geriatria de l'hospital, que no tinguin una edat gaire avançada ni tampoc altres problemes de salut greu que desaconsellin una intervenció quirúrgica.
2: Molt bé, Melina, doncs anem a conèixer ara mateix la pregunta del dia. Doncs tu mateixa, digue'ns què estem preguntant avui a l'Ona Maresma.
3: Doncs avui, com una de les habitants de l'Alt Maresma, el que preguntem és si creieu que Rodalies hauria de donar més serveis a aquesta zona de la comarca.
2: Perfecte, molt bé. Doncs Melina, gràcies com sempre i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
3: Fins ara.
2: El primer equip femení de bàsquet ha tancat temporada Supercopa, un nou curs on les premianenques han viscut a la zona alta de la classificació, però amb alguna derrota que no les ha permès ser a les dues primeres posicions i aspirar a l'ascens. Un any intens, competitiu i un final de curs que ens deixa també la marxa de dues jugadores importants, l'Alba Valero i la Montsant Guerrero. Benvingudes, noies, a la ràdio. Què tal?
4: Gràcies. Bé, molt bé, gràcies per convidar-nos.
2: És la primera vegada, no?, que veniu als estudis de Premià.
4: Sí, és la primera vegada.
5: Ens estrenem.
2: Molt bé, cap nervis, O sigui, anirà rodat. Noies, per començar, quina nota li poseu al curs?
4: A veure... Quina nota? Una nota alta.
5: Nota alta.
4: No...
5: Anava a dir-te, mínim... Què?
4: Un 8.
5: 8 i mig.
4: Vinga, perquè no hem acabat en les fases... Exacte. Però bé, molt bé.
2: Uh-huh. Què ha fallat i què s'ha fet bé?
4: Què ha fallat? A veure... no sé... Primer, què s'ha fet bé? A veure, jo crec que aquest any ha estat diferent també perquè teníem un entrenador nou que portàvem abans 4 anys amb l'anterior. Uh-huh. Llavors és una adaptació nova i crec que al final l'adaptació va anar genial perquè vam començar 9-0.
5: Increïble.
4: I què s'ha fet malament?
5: No sé, potser en algun punt sí que ens han penalitzat algunes derrotes, però tampoc no ens hem de quedar com la sensació de que ens hem quedat allà a la porta de les fases, sinó que, ostres, jo crec que el que hem fet enguany és extraordinari, o sigui, no sé, ha estat molt bé. I per això dèiem que una nota alta, perquè la temporada és que ha estat molt bona.
2: Sí. De fet, com bé comenteu, una temporada que engegava màxims, havent participat a la final a 4 a Igualada i amb la marxa del cos tècnic anterior, tocava adaptar-se a una nova metodologia i cares noves. Com ho recordeu?
4: La veritat és que bé, perquè també va ser com aire fresc i totes com teníem ganes de continuar. Això és, crec que és el millor del premi aquest. Crec que pocs cops hem tingut gent a l'equip que tingués ganes de marxar.
5: Exacte.
4: Llavors sempre...
5: Que ha estat també com a molt gradual, perquè en aquest aspecte el nou entrenador ja ho portava tot com a molt pautat de com volia fer la incorporació. Es va fer molta feina a la post-temporada, diguem-ne, anterior, al juny anterior. I llavors per mi, com quan van començar a l'agost-setembre, és com que ja havíem començat amb la nova rutina, ja totes vam entrar en una dinàmica molt fàcilment, i això segurament ens va portar com les primeres victòries o la forma de jugar que vam tenir al principi, que va ser molt bona.
2: Mm-hmm. Ja sabíeu que era l'última temporada i creieu que són decisions que es van prenent doncs, durant el curs?
4: Bueno, crec que nosaltres també portem uns anys, ja que sempre diem és l'última, i sempre acabar marxant és molt difícil. Mm. En el meu cas, jo sí que ho tenia al cap, que seria l'última, o almenys jo m'ho prenc més com una pausa. No vull pensar com que marxo del tot del premi, perquè bueno, és com una part molt important de la meva vida. Però sí, jo crec que sí que ho tenia al cap des del principi.
5: Sí, en el meu cas ha sigut com una decisió més de, no últim moment, però sí més dels últims mesos, perquè jo sí que no tornaré al premiar ja, el més segur, i perquè és un canvi d'etapa per mi cap a, bueno, això, un nou pas vital, diguem-ne, i, bueno, he estat com més en els darrers mesos, però sí que, ostres, des que vaig fer el cop de cap, doncs sí que he estat com gaudir-ho tot, perquè cada pavelló que anàvem era l'última vegada que anava jugant amb el premiar, llavors sí que ha estat això com una miqueta més gradual, però poguent-ho com assaborir la despedida.
2: De seguida, Montsant, et preguntarem doncs ara què vindrà, però Alba, deixa'm també que et pregunti, has comentat, no?, que per tu no és un adéu, no és un final, és una pausa. De fet, ja em vas fer una pausa en el passat.
4: Sí, vaig fer una pausa perquè estava estudiant fora, llavors va ser, ara no recordo si va ser el 2018 o 19, que vaig estar mitja temporada, llavors vaig acabar de marxar per acabar els estudis, i després el tornar, que ja va ser aquests fa 5 anys, i ara també és bàsicament per temes professionals, per poder acabar d'opositar, i m'agradaria poder tornar en un futur, si m'ho permet la vida en general.
2: I aquestes opositant, si es pot saber?
4: Sí, a bombera.
2: Ah, molt bé. Perfecte. Sí. Alba, tu portes molts anys a la casa, les has vist de tots colors, ascensos, consolidació a la Supercopa i finals a 4. Què significa per tu la B Premià?
4: Bueno, la veritat és que la B Premià s'ha convertit en casa. O sigui, crec que s'ha format un nucli superxulo, que al final ja no diem que juguem a bàsquet i competim, sinó que som un grup d'amigues que quedem 4 cops a la setmana i ens ho passem bé i just competim i a vegades ens surten les coses molt bé. Llavors significa per mi estar a casa, estar amb la família i la comunitat pingüina que s'ha creat.
5: Exacte.
2: Uh-huh. I tu, Montsant, també coneixes molt bé el projecte i podríem dir que també te l'has fet teu. Va ser una bona decisió venir a Premià de Mar?
5: Buf, va ser encertadíssima, molt, molt, molt. Sí, jo també venia d'un canvi, de venir d'una altra província, d'una manera d'entendre el bàsquet potser una miqueta diferent, i em vaig trobar amb aquest grup, que bàsicament ara el nucli, diguem-ne, continua sent el mateix, que des de primer moment em van fer sentir hipercòmode, i ja no només a nivell personal, sinó a nivell de joc també. Ostres, crec que he millorat moltíssim per tot el que m'aporten elles i els entrenadors que han passat, sí, sí.
2: Què significa per vosaltres el bàsquet?
4: Jo crec que el bàsquet, quan ja portes tants anys jugant i impliques tantes hores, ja crea una mica, bueno, és part de la teva personalitat, no? Jo crec que segurament molta gent que ens coneix pensa en nosaltres i pensa en el bàsquet. Llavors, bueno, significa moltíssim, són moltes hores, molta energia.
5: I el caràcter, jo crec que també ens el forja al final. Tot el que vas vivint realment és que són moltíssimes hores invertides des de petites. Llavors jo crec que el caràcter també es va forjant, no? O sigui, l'aprendre de les derrotes, aprendre a confiar en les altres moltes vegades. Tot això crec que són valors que els he pres bàsicament a partir del bàsquet.
2: Mm-hmm. Què és el que més recordeu d'aquesta vida doncs, dedicada a l'esport, dedicada al bàsquet, records que tinguéssiu doncs, de més petites o alguna cosa que us hagi marcat a la vostra etapa?
4: Les amistats. Al final és el que m'emporto sempre. Al final crec que les meves grans amistats ara mateix han vingut quasi totes al bàsquet per el fet que diu la Montsant, del que entenem com la vida semblant, aquesta pertenença que sents a partir de l'esport, i Sí, les amistats és el que em ve més al cap.
6: Clar, perquè amb quants anys vau començar a jugar a bàsquet?
4: Jo crec que 7 o 8.
6: 7 o 8, clar, són molts anys.
5: Jo en 10, sí, més tard, però en 10.
6: Clar, la Montsant en té 31, Alba en tens 27, clar, sí. Des dels 7-8 anyets, des de ben petites, doncs bé, han passat molts anys i creiem doncs, que les amistats que heu creat doncs, que seran per tota la vida, no?
4: Sí, totalment, totalment.
5: Sí, totalment, i a més que era com... Quan érem petites també era com trobar gent que tenia aquella afició que tu tenies, que potser doncs, a l'escola no t'hi trobaves tant, en el meu cas, i per mi, per exemple, trobar el bàsquet va ser com, ostres, trobar un grup de suport molt important, i en aquest cas a mi doncs, la parella inclús és del bàsquet, o sigui, realment a mi el bàsquet ha marcat la vida, però sense cap tipus de dubte.
6: Recomanareu a les famílies que doncs, tenen fills petits que practiquin esports com el bàsquet, esports en grup, no? Perquè clar, hi ha esports que són més individualistes, però entenem que el bàsquet s'entén com un equip, com un col·lectiu, i que la manera de jugar és completament diferent que altres esports, i també s'aprenen més valors, potser.
4: Sí, totalment. Just algo que m'ha vingut molt al cap aquest any, quan vam fer la presentació, que venen tantes famílies a premiar, que és brutal veure tants nens recolzats per tants pares, cosins, tiets, germans, i jo només el que em venia al cap era agrair als meus pares que m'haguessin apuntat a aquest esport i que m'haguessin... Bueno, que em sento una privilegiada que tenir l'oportunitat d'haver fet tot això, de que m'han portat a cada camp,
6: clar.
4: Han vingut amb mi a cada lloc... Bueno, és un regal, és un regal fer això als seus fills.
6: Aquesta és l'altra, no? La dedicació per part de les famílies de portar-vos als entrenaments, recollir-vos, adaptar-se als horaris, a anar als partits quan us convoquen, perquè a vegades el partit no està 10 minuts a casa, potser s'ha de conduir una hora, dues hores, perquè està més lluny. Clar, la família té un paper important, no?
5: Bueno, importantíssim, i aquí jo faré menció a la meva, que els meus pares, la meva família, viuen al costat de Reus, i per tant cada cap de setmana mínim es feien una hora i mitja d'anada i una hora i mitja de tornada per venir-me a veure premiar, i continuen fent-ho, o sigui que la dedicació, sí, és màxima, i sempre hi ha una part d'implicació de la família, des de ja ben petites i ben petits, per poder dur a terme aquest esport i implicar-t'hi al màxim.
4: Sí, crec que justament el nostre equip, els pares, han estat molt implicats
5: sempre,
4: i és molt xulo, la veritat, perquè és això, juguem a Tarragona i venen, juguem a Igualada, juguem a Manresa, i també teníem un seguit de pares seguint-nos, que és brutal, a les nostres edats, bon, que ja podrien deixar-nos.
5: Exacte, i que no es limiten només a venir, sinó que estan allà, animen, fan pancartes, banderes,
4: de
5: i que
4: tot,
5: faci
4: exacte,
5: falta.
4: Sí.
6: Com s'ho prenen les famílies quan el resultat no és l'esperat? Doncs quan hi ha un partit que no surt bé, s'arriben a frustrar més a vegades ells que vosaltres, o us enfadeu més vosaltres? Com va aquest tema?
4: Jo crec que ens en fem nosaltres. Els nostres pares estan contents de veure'ns jugar, de que segueixin disfrutant amb nosaltres.
5: Sí, i amb l'edat també ho relativitzes tot molt més i ells també ho fan, jo crec que sí.
4: Totalment.
5: En aquest aspecte no hi ha hagut mai cap tipus de problema o així de famílies. Nosaltres, què va? Sempre suport, bona cara, deixar que et desfoguis una mica i vinga, la setmana
4: que
5: ve
4: seguirà. Sí, sí.
6: Vull preguntar-vos també, què us emporteu d'aquesta etapa a banda doncs, de les amistats?
4: Molts valors, jo crec, molta perseverança i resiliència, jo crec, perquè al final hem viscut com moltes coses, el perdre l'últim minut i haver de conduir una hora i mitja i tornar a casa... No sé.
5: En cert punt també, potser una altra mirada també del bàsquet, perquè cada nou entrenador, cada nou club o d'això, t'emporten, i a mi depèn de com, ostres, me'n fan inclús reenamorar del bàsquet o que hagis d'interpretar moltíssim el joc o així, per mi també et fa això molt millor jugadora, i és algo que per mi m'emporto molt clarament.
6: Què és el que més us agrada de Premià de Mar?
4: De Premià? Pues jo crec que el sentiment aquest de pertenença que... et fa sentir el club, de que estàs bé allà, de que et valoren, jo crec.
5: I que un club de poble arribi a tenir un senyor a la Supercopa i es pugui mantenir tot, crec que és de valorar també.
6: Noies, ara volem saber una mica doncs, quins són els vostres objectius. Alba, tu et dedicaràs a opositar, has comentat?
4: Sí.
6: Per tant, doncs, aquest és el teu objectiu. I tu, Montsant, que explica'ns una mica quins són els teus plans.
5: Jo ja, bueno, jo sóc de, ja ho he dit, sóc d'un poble al costat de Reus, llavors ja torno a viure cap allà amb la meva parella, i llavors ja, bueno, o sigui, lògicament, doncs, anant cap allà, ja era incompatible estar amb el bàsquet aquí, i res, és això, l'únic que sí que potser abans tenia molt més clar de que amb l'edat que tinc anava a deixar el bàsquet, i amb tal com hem estat aquest any, aquest reenamorament que he tingut amb el bàsquet i tot, he pensat de, bueno, doncs, potser ho allargo una temporada més, ara és el moment de començar-ho a valorar i tot, i això, ja és tornar cap al lloc d'on soc jo.
6: tot i de deixar-ho pel que fa doncs, al nivell de competició, seguireu jugant doncs, a forma més recreativa o quedar amb companyes per jugar un partit o...
4: Sí, totalment. Jo crec que fins i tot aquest dissabte mateix hem quedat totes per anar a fer un 3x3 juntes. Uh-huh. Jo crec que aquest estiu també ja hem fet plans per apuntar-nos a algun altre, quedar de tant en quant.
5: Sí, és que és impossible, jo crec, deixar-ho sí. tot.
6: Clar. O sigui,
5: és impossible. Sempre hi ha alguna excusa tonta per dir, vinga, va, som-hi.
4: Sí, les companyes que han anat marxant també després sí. ens enterem que ja no ha passat setembre, que ja estan entrenant amb l'equip del seu poble. O sigui, uh-huh. sí, és molt difícil deixar-ho.
6: Uh-huh. Molt bé, doncs Alba Vera i Montsant Guerrero, gràcies a totes dues i que vagi tot molt bé a la vida.
4: A tu.
5: Gràcies.
4: Gràcies.

0: Molt bé, seguim avançant. Ara és el moment de les efemèrides amb en Marc Tres Serres. Marc, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Gemma.
0: I com sempre, comencem felicitant a les persones que avui fan anys.
1: Sí, exacte. Avui és l'aniversari de Liam Neeson, l'icònic actor nord-irlandès, famós per participar a la llista de Schindler, Star Wars, per exemple, i avui fa 74 anys, o sigui que déu-n'hi-do, Liam Neeson. Els anys passen per tothom, igual que per Javier Mascherano, que és, no sé si et sona, Gemma, exjugador del Barça, un jugador argentí,
0: sí,
1: a més a més, amic de Leo Messi.
0: Sí, em sona. Sí, em sona el nom, eh? Ara mateix no, segurament no li poso cara, però el nom em sona molt.
1: De fet, Mascherano va ser fa no massa entrenador de Leo Messi a l'Inter de Miami, el que passa que va deixar l'equip ja fa uns mesets.
0: Molt bé. I també hi ha més aniversaris o ja hem acabat?
1: Per avui ja està. Per avui ja està.
0: Molt bé. I és el Dia Mundial de...
1: Sí, dels oceans, per protegir-los i conèixer la seva importància que tenen al món, al planeta i, evidentment, per nosaltres.
0: Perfecte. Tal dia, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mira, l'any 1909 va néixer Virginia Apgar, que és l'anestesiòloga que ha salvat la vida a milions de neonats. I t'explico per què. Moltes persones creien que Apgar és l'acrònim, no?, d'aparença, pols, gesticulació, activitat i respiració, que això sobretot ho domina la gent que treballa al món de la sanitat. I és els 5 paràmetres que avaluen els recent nascuts per determinar el seu estat de salut just després del seu naixement. Però no, l'acrònim justament és el cognom de la persona que va proposar el famós test del mateix nom. Per tant, és a dir, Apgar, que és el cognom de Virginia Apgar, com que ella va decidir crear aquest test, es va fer tan popular i tan útil que al final les han aprofitat el seu cognom per afegir-hi, doncs això, no?, que són els paràmetres d'aparença, pols, gesticulació, activitat i respiració. Això és una curiositat, i la nord-americana, que és de New Jersey, es va convertir en la primera dona a dirigir un departament sencer a la Universitat de Columbia, liderant doncs aquesta àrea que dèiem, no?, d'anestesiologia. I més endavant, en la seva carrera, ja es va incorporar a la Fundació March of Dimes, on va centrar els seus esforços en la investigació i prevenció dels defectes de naixements i malformacions congènites. Per tant, molt important aquesta dona, tot i que jo fins ara no la coneixia, no sé si tu, Gemma, et sonava, i em sembla molt curiosa la seva història.
0: I tant, no, una persona doncs, que va marcar un abans i un després.
1: I
0: també qui va marcar un abans i un després és una persona que ens expliques a continuació amb l'efemèride musical.
1: Ai, sí, totalment. Aquesta cançó, a més, m'encantava, no sé si tu, Gemma, te va agradar.
0: Sí, molt, i la ballava molt. També.
1: Ah, sí, jo també. Boníssima.
0: Sí.
1: Ens va enganxar...
0: Totes les coses friquis les ballo. Aquella cançó de l'Espresso Macchiato...
1: Oi, sí.
0: Vale, doncs el mateix, amb aquesta igual feia.
1: És que aquesta de Gangnam Style que estem escoltant de fons... Mira, pugem un moment, que la gent que se'n recordi... Doncs aquesta cançó, justament gràcies Marçal, es va estrenar el 2012, és a dir, ja fa 14 anys. Va ser del sud-coreà PSI, que va llançar doncs, aquest Gangnam Style, que ara l'explicarem una miqueta, perquè jo no coneixia el perquè, no, de la cançó, i sempre ho intentem explicar a l'efemèride musical. El que sí que és més destacat, i això crec que ho sap força gent que com a mínim coneix aquesta cançó, és que va ser, Gemma, tan popular que es va convertir en el primer vídeo de la història de YouTube en superar les 1.000 milions de reproduccions.
0: Sí, sí, no, és que era el hit. I quina és la cosa curiosa que comentes?
1: Doncs que és en realitat una sàtira humorística, aquest Gangnam Style, és un estil de música, no?, sobre l'estil de vida justament del barri de Gangnam, a la zona més rica, luxosa i exigent de Seul, que és la capital de Corea del Sud. I PSI, el cantant, utilitza la ironia per riure's d'aquesta obsessió que tenia la gent d'aquesta zona pel materialisme. De fet, el videoclip fa balls ridículs, que els que coneixem tots, ara si no la gent que ho busqui, el ball d'aquest Gangnam Style, per això, riure-se'n una mica d'aquesta exclusivitat, elegància que es vivia en aquesta zona de Corea del Sud.
0: Saps què recordo? De fet, m'ha vingut un flash. Crec que fins i tot la gent a la discoteca ballava aquesta cançó com si no hi hagués un demà.
1: És que...
0: Era increïble.
1: Sí, sí. A mi m'encantava, recordo fer un ball fins i tot a l'escola. Jo crec que feia tercer d'ESO. No, quart d'ESO, perquè era el 2012. Per tant, brutal.
0: Molt bé, doncs amb el Gangnam Style ara mateix a recordar els passos, així que amb en Marcel aquí anem a fer una mica de corrió.
1: A ballar tots.
0: Fins ara.

0: 오빤 강남 스타일. 강남
1: 스타일. 라디오 돌대다.
2: 이 아닛 que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i balla la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
6: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
7: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
3: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
9: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
8: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
9: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
10: Notícies en xarxa.
11: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses.
12: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
11: Una de les associacions que ha quedat fora d'aquesta trobada amb Lleu 14 és Reparació Integral, ja fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. L'escoltem.
13: Volien que la llei s'aprovés pel juny i a última hora van cancel·lar la ponència i van ficar la llei en un calaix. No ens han donat cap explicació de per què ha passat això. Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya.
11: I el col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Truffaut. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar un 70% l'aspecte cultural. Precisament avui, a les 5 de la tarda, hi ha un ple a l'Ajuntament de Girona per abordar aquesta qüestió. I el ple de Torredembarra ha aprovat avui la renúncia del socialista Vali Pino al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu a l'alcaldia que ja estava previst en el pacte de govern assignat a principis de mandat amb Esquerra, PSC i Junts. El procés culminarà dissabte amb l'elecció d'un nou batlle. Segons el que queda establert, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, actualment primer tinent d'alcalde. I el copilot d'un turisme ha mort en una col·lisió frontal a la C-63 a Lloret de Mar per causes que s'investiguen. Un turisme i un tot terreny han col·lidit frontalment i com a conseqüència de la topada, l'acompanyant davanter del turisme ha mort i el conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu i és a l'Hospital Josep Trueta.
1: Ona Maresma, a la teva ràdio local.
14: I quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, és moment de remenar entre els arxius de la comarca amb la Melina Morilla. Melina, bona tarda.
15: Hola, bona tarda de nou, Gemma.
14: Què ens expliques avui?
15: Doncs avui ens fixem en un article del 8 de juny de l'any 90 de la Gaceta del Maresme, on es parlava del programa Maresme Verd Blau, un programa que en aquells mesos iniciava diferents accions de neteja d'espais de la comarca, com per exemple el castell de Palafolls. Llavors l'Ajuntament del municipi encara no tenia fixada una data, però seria aviat. Aquells dies un conjunt d'agrupaments de la comarca, amb aproximadament 150 persones, van realitzar la primera neteja d'un castell maresmenc, que en aquest cas era el de Burriac, juntament amb la Font de Dalt i el seu entorn, la qual cosa suposava una zona d'unes 6 hectàrees de terreny. En aquesta acció van participar l'agrupament Escolta la Soca, de 50 persones, que ja havia iniciat fa mesos aquella tasca, l'agrupament Arrels, també amb 50 voluntaris, 20 socis de la UEC de Mataró, 20 més de Natura i 10 voluntaris forestals. La neteja del castell de Burriac, com la del de Palafolls, va ser organitzada pel Consell Comarcal i comptava amb el suport de la Direcció General d'Acció Cívica del Departament de Benestar Social de la Generalitat. El programa Maresme Verd Blau va ser presentat a la seu del Consell Comarcal coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient el 5 de juny d'aquell 1990. El seu objectiu era aconseguir sensibilitzar la població de la nostra comarca sobre el problema de la degradació ambiental i analitzar les possibles vies de solució per reduir les principals fonts de contaminació.
14: Perfecte, Melina. Doncs com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
15: Fins ara.

0: I companys i companyes, agenda sobre la taula, que de seguida comencem a omplir-les amb en Martí Capçada amb tot el que ens té que explicar a continuació que passarà aquests dies a la comarca. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com estem?
0: Molt bé, i tu què tal?
1: Bé, a punt de dir-vos l'agenda setmanal, però abans, si em permets, faré uns 5 cèntims als llocs on podem anar a donar sang a la nostra comarca, al Maresme. Així que quan em diguis disparo.
0: Doncs va, dispara.
1: Vinga, el primer lloc on es pot anar a donar sang durant aquesta setmana és avui dilluns i les dues ubicacions estan a Mataró. La primera és a la Biblioteca Antoni Comas i la segona a Nil Fisk Sau, de l'avinguda Vallberic número 85. Ens n'anem ja el següent dia, que serà dimecres, i també a Mataró, però en aquest cas a l'Hospital Universitari de Mataró, i dijous també a Mataró al Pla d'en Boet. Ens anem ja a divendres i, escolta'm, Gemma, aquesta setmana la cosa a Mataró s'han ficat les piles perquè seguim a la mateixa ciutat, però en aquest cas podrem anar a donar sang a la unitat mòbil de la plaça Santa Anna, perdoneu, i ja per concloure la setmana, per aquells més despistats, poden anar el dissabte a Pineda de Mar, al Casal d'Avis Poble Nou o el diumenge a Arenys de Munt a l'Ajuntament.
0: Molt bé, Martí. Va, això pel que fa a donacions de sang, eh?
1: Exacte, pel que fa a les donacions de sang, sí.
0: Molt bé, doncs quan tu vulguis anem a repassar agenda.
1: Vinga, doncs comencem amb un festival que tenim a Malgrat, que començarà el dia 9 de juny a les 5 de la tarda amb un taller de xapes i finalitzarà el dissabte, dia 13, amb un gran concert anomenat Joves i Clàssica amb Eduard Estol al violí, Biel Garriga al violoncel, Mònica Villaret a la flauta travessera i Iker Nadal a la guitarra espanyola, acompanyats també de l'orquestra jove de l'Aula de Música Contrapunt, la Coral Jove Contrapunt i la Coral de la Universitat de Girona sota la direcció de Xavier Garriga i Maria Carretero de la Contrapunt i també Martí Ferrer del Cor d'UDG. Així que tindrem durant aquests dies doncs la ciutat de Malgrat plena d'activitats que, com he dit, començarem amb un taller, com és en el cas de xapes, que aprendrem a fer-les, així tindrem també un petit souvenir i acabarem la setmana doncs, amb música por todo lo alto, Gemma.
0: Perfecte, seguim repassant.
1: Seguim repassant i ens anem ara el divendres a Sant Andreu de Llavanera, ja que la regidoria de gent gran organitzarà a Can Rivier una jornada de sensibilització sobre l'edatisme, adreçada a professionals i personal municipal. Aquesta activitat culminarà amb una acció de teatre al carrer adreçada a la ciutadania, que es desenvoluparà al voltant del mercat setmanal i pels carrers del centre del municipi. L'objectiu de l'activitat, bàsicament, és reflexionar una miqueta sobre l'edatisme, identificar els prejudicis associats a l'edat i també promoure una societat més inclusiva.
0: Perfecte, som-hi, Martí. Més coses.
1: Anem-nos ara el dissabte cap a Mataró amb un taller anomenat Folrem una ampolla en boga. I és que és una narració i activitat pràctica que ens porta al món dels oficis d'abans a càrrec de Carles Alcoi. I en aquesta ocasió folrarem, com he dit, una ampolla amb fulles de la boga. I és que així per ficar una mica de context, Gemma, he de dir que en cistelleria les fulles de la boga s'han emprat en l'elaboració artesanal de moltíssims estris, com vindrien a ser seients de cadires, estalvis per cassoles, oueres, etc, etc. I la boga era un material perfecte per protegir el que venen a ser coses fràgils. Com coses així... Bueno, ara estic llegint aquí el meu guió, però no tenia gaire sentit els exemples que havíem picat. Però bueno, com vinc a dir, una mica de... El vidre, per exemple, els ous, per això hem dit que s'hi fan oueres, o sigui, tot el que ve a ser susceptible de trencar-se. I bàsicament, doncs això, en aquesta activitat aprendrem a folrar l'ampolla perquè no se'ns trenqui precisament amb la boga. I bueno, bàsicament també una excusa per aprendre a fer una activitat nova, que és el que ens agrada a l'agenda.
0: Molt bé, perfecte. Més coses interessants?
1: Bueno, interessants o no, ja això que ho jutgi qualsevol des de casa, però jo crec que sí, molt. I ara ens anem a dissabte a Arenys de Munt, també una activitat la mar d'interessant, que es diu destil·lació artesanal en directe. I és que és una mica per connectar amb el saber tradicional a través d'un viatge sensorial des de la terra fins a l'essència. I és que descobrirem el projecte anomenat Can Catà Essentials, que és una experiència vivencial que ens permetrà conèixer de prop el món de les plantes aromàtiques i la seva transformació artesanal. I és que en aquest procés artesà, en el qual es destina l'activitat que us estic explicant, participarà tothom qui s'hi vulgui acostar a una destil·lació en directe amb alambí, veient com la planta fresca s'acaba convertint finalment en un oli essencial i hidrolat. Així que, bueno, tothom qui li agradi també el món aquest de les plantes i de la destil·lació, jo en aquest cas no coneixia aquesta planta, l'alambí, però, bueno, veurem com passa de la planta a l'oli i també tindrà, doncs, facultats bones per la salut.
0: I tant que sí. Més activitats, Martí, que tenim temps.
1: Vinga, doncs mira, just avui no hi ha gaires activitats, però bueno, tindrem xerrera tranquil·lament. Però ens anem ara a Premià de Mar, Gemma. I és que el diumenge tindrem tai chi a la platja, que no sé si saps exactament el que és, i chi kung.
0: A veure, el tai chi més o menys em sona... estava confonent amb el Kung Fu.
1: Bueno, mira, el Chi Kung, que... O sigui, tots són disciplines, d'aquestes com... Ja tot va relacionat amb el món japonès, però en el Chi Kung, que en el meu cas és el primer cop que escolto a parlar d'això, és una disciplina mil·lenària de la medicina tradicional xinesa que combina una espècie de moviments suaus, una miqueta del control de la respiració i concentració mental per preservar una miqueta la salut, la vitalitat, i diuen que també va bé per reduir l'estrès, Gemma.
0: Ah, molt bé, espero que mira, en aquests moments ens escolti en Marc Tres Serres, perquè tot el tema japonès li interessarà molt.
2: Sí, estic escoltant-vos. Home, sí, jo m'hi sumo tot. Jo, tot el que sigui integrar-me a la cultura japonesa, millor, perquè, clar, m'espero un viatge d'aquí no massa i quan abans estigui empapat d'aquestes cosetes, jo prenent nota, Martí.
0: Saps que menjaràs molt d'arròs, eh?
2: Doncs vinga, arrosset, una miqueta, i sushi.
1: Clar. És el primer cop que hi vas a Japó, Marc.
2: Sí.
1: Ui, és, jo també és dels meus somnis, eh? És una cosa que, bueno, s'està molt de moda ara últimament i tenen una cultura completament diferent i molt interessant, et diria.
2: Sí, jo, això és el que m'han dit també, per tant, quan torni, t'ho explico.
1: Molt bé, ja ens faràs unes classes, doncs, de tai chi i de chi kung, a veure per allà què s'expliquen.
2: Molt bé, fantàstic. I amb la katana també, a veure si agafo alguna katana de samurai.
1: Exacte. I tu, Gemma, home, que em deies lo del tai chi, que el confonies amb el kung fu, m'has dit.
0: Però més o menys, pràcticament és el mateix, no?
1: Bé, el tai chi bàsicament és un art marcial tradicional, en aquest cas xino, posa aquí, que combina moviments corporals lents i fluids amb la respiració profunda i també la concentració mental. Així que bàsicament són dos disciplines una mica diferents, però que veig que l'objectiu acaba sent una miqueta el mateix.
0: Vale. Més coses? Tenim alguna cosa més o no?
1: Bueno, tenim a Sant Vicenç de Montalt el dissabte 13 de juny una festa de tardeo, o de vespreig, correctament dit en català, que és la cloenda de la temporada del Club de Futbol Sant Vicentí. El que passa és que, bueno, a partir de les 7 de la tarda hi haurà un DJ, unes food trucks i també moltes sorpreses que no puc desvelar, però que tothom qui es vulgui...
0: Que tens informació...
1: Bueno, perquè sempre va bé, no?, com mantenir una mica aquesta intriga, així tothom qui s'hi vagi s'hi trobarà coses noves.
0: I on es farà aquest vespreig?
1: A l'Avinguda Toni Sors.
0: Mira, saps què, Martí? Com que aquest dissabte ja hi vam ser-hi, què et sembla si hi tornem aquest cap de setmana?
1: Home, que si bé que ja ens hi hauran de ficar ja un stand amb el nostre nom, si hi tornem. Però bueno, jo encantat, vull dir. Aquí es fan moltes activitats i un bon vespreig sempre és benvingut.
0: Sí, i tant que sí.
1: Que molt bé, així... com a dada per omplir, ara que dèiem que teníem avui no tantes activitats, t'he de dir que la paraula vespreig va ser nomenada la paraula de l'any catalana 2025. És a dir que, bueno, precisament pel fet aquest de que s'està posant molt de moda, el que col·loquialment o... fent un castellanisme en diem tardeo.
0: Clar,
1: però
0: vespre és... O sigui, tarda i vespre són dues coses completament diferents. S'hauria de dir tardeig. Saps què
1: sí,
0: vull dir?
1: Sí, jo crec que just quan m'ho va explicar el meu pare, això, vaig fer la mateixa pregunta. El que passa és que ara quedaré una mica incult o molt poc de del castellà, però vespre en castellà com seria? O sigui,
0: vespre, en castellà. Víspera? Seria...
1: Ja jo estava pensant... Però... No. Hòstia, ara estem quedant aquí com... M'he ficat
0: seria...
1: en un...
0: A veure... Atardecer, no?
1: Sí, però, bueno, no ho sé. Bueno, en fi, no sé, la qüestió és que la paraula...
0: Vente a cenar a l'atardecer.
1: Clar, però no direm anem de atardeceo, saps? Que seria com el que dit en castellà. Bueno, mira, nosaltres ens ho hem fet nostre i li hem dit vespreig. També és veritat que les 7 de la tarda, que és quan s'inicia, ja comença a endinsar-se en el vespre, Gemma? O sigui, jo crec que els hi podem acceptar.
0: Sí, sí, ho acceptem, no?
1: Molt bé.
0: No ens queda un altre... Sí. No ens queda un altre...
1: Ah, no, no, això sí que no, no ens queda un altre...
0: Molt bé, doncs amb aquest tardeo barra vespretxa que tindrem a Sant Vicenç de Montalt, Martí, acabem l'agenda ja, no?
1: Acabem, si et sembla bé. Ens escoltem després a la tertúlia.
0: Perfecte, molt bé, fins ara.
1: Fins ara.

0: avui tenim una nova secció de cuina saludable amb la nostra xef, la Txell Rubio, i a Marc Treserres. Marc, estem trucant a la Txell, que encara no la tenim amb nosaltres, però vaja, et vull preguntar si a tu, Marc, t'agrada menjar saludable.
1: Sí, sí, sí, la veritat. De fet, mira, et diré que aquest cap de setmana vaig menjar en un torneig de pàdel una fideuà amb un senyor que ens la va fer de forma altruista, vull dir, xapó per ell, i portava, com es diu, allioli, però en lloc de ser allioli era molt més suau, perquè realment no era un allioli, i era alfàbrega, tòfona, i ho comparteixo, faig de Txell jo ara, mentre l'estem esperant a la nostra xef, alfàbrega, tòfona, oli de girassol, només una miqueta, salsa rossa, pebre negre i l'all. I llavors això, ben barrejat, et feia una salsa. Gemma, no havia provat
2: bona
1: una cosa
2: tarda,
1: tan bona.
2: Eh?
1: Home, Txell, bona tarda.
2: Bona tarda, hem tingut uns problemes per connectar-nos. T'he de dir una cosa.
1: Digues.
2: Crec que avui... Bona tarda a tothom, eh? Jo sé que esteu aquí salivant. De fet, el que estàs dient m'encanta, m'encanta, però realment no és el pesto originari. Però jo estic prenent nota per fer-ho, perquè m'encanta. Però el pesto en si només portaria fruits secs, un formatge que sigui potent d'ovella, d'acord, per exemple, o de cabra, però que sigui molt potent, madurat, oli, sal, all i l'alfàbrega, verda o morada, com és la que us hem ensenyat avui a la recepta. Així que avui has fet de xef estupendo i avui has dit dos ingredients que t'ha semblat a tu fantàstic, però m'encanta el tema de la tòfona, que també es podria posar, quedaria xulíssim. Que sàpigues que si alguna vegada faig aquesta recepta, te la dedicaré.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs escolta'm, bueno, me la pots dedicar i fins i tot enviar, eh? O pots venir un dilluns, que ja ho vas fer fa no massa.
2: Sí, és veritat, i t'ho porto. Molt bé, moltes gràcies i perdoneu per aquests problemes tècnics que hem tingut.
1: No passa res. A veure, Txell, per avui, som-hi. Anem a parlar d'això que tu i jo ho estàvem parlant per privat. No és ben bé un pesto, sinó com ho batejaries exactament?
2: Doncs avui, com t'he dit, perquè abans ens comuniquem per WhatsApp, avui la recepta, és que és la recepta, el plat estrella d'avui, de fet, és aquest pesto una mica tonejat perquè és més saludable, que explicarem per què és més saludable, però volia dir que avui la recepta porta el nom de l'Isaac. L'Isaac ha fet 29 anys.
1: Que és el teu fill.
2: Realment els metges... Sí, els metges, és aquest home que moltes vegades he parlat d'ell, que per això es crea el Som com Som, doncs que té aquesta malaltia rara que es diu la GIA-GIPS i que molts metges no apostaven ni per caminar ni per córrer, i aquesta motricitat fina que amb ell hi ha tantes persones amb diversitat funcional, doncs els hi costa tant, doncs quan fem receptes i la fem directament amb

0: saludable. Li posarem oli, li posarem 3 cullerades soperes, li posarem sal, un xic, sempre d'escates, i avui anem, per dir-ho, de menys a més. Li posarem alfàbrega, que en aquest cas és alfàbrega morada, perquè així utilitzem la diferent, no utilitzem sempre la verda. Aleshores, què més li posem? Fruits secs. Jo he posat, en el meu cas, que ens agraden molt, les avellanes i els anacards, que no és un fruit sec, però també l'hem posat en aquest pack. També hem posat un bon grapat, entre 30 i 50 grams. I l'alfàbrega hem posat, 11 fulles teníem, O sigui, ben maques i ben grans. Aleshores, què més li hem posat en aquest cas? Com us hem dit, el recipient ja no porta res més. De fet, bé, el formatge, com hem comentat, un pecorino, qualsevol, un
1: parmesano. Boníssim, el pecorino.
0: Però nosaltres hem volgut... Clar, clar, però ho hem volgut canviar. I hem posat un gouda molt bo, que era un gouda sec, d'acord? Un gouda de cabra sec, que també ho fa més saludable. Recordem, cabra i ovella sempre són més saludables que els formatges de les pobres vaquetes, que les pobres prenen tants antibiòtics, d'acord? Aleshores, fem que aquesta recepta sigui més saludable. Què hem fet? Sobretot, netejar l'alfàbrega, secar-la, tallar-la una miqueta, per posar tots aquests ingredients amb un morter. I el formatge ratllat, perquè si no, queda més difícil poder treballar-lo. I el fet de que tingui menys oli, que fa que aquest pesto sigui, doncs, més complicat de moldre, en aquest cas, de donar-li amb el morter. Però amb amor i amb paciència tot es fa i queda aquesta textura més grumosa. Perquè quedi més líquida com és el pesto, fa falta més oli. Clar, nosaltres no hem volgut posar tant oli, perquè aleshores no és tan saludable.
1: Clar, s'entén perfectament. Per tant, aquí hi ha aquesta petita diferència entre una i l'altra. Llavors, no sé si ens deixem ara alguna coseta més o ja passaríem a explicar una miqueta quines propietats té cada aliment. Perquè n'has dit uns quants,
0: Doncs, sí, doncs, en aquest cas, el que volíem comentar-vos de com podeu fer aquest pesto, lògicament, si el voleu fer el típic, com deia, com diríem que seria amb pecorino, amb parmesano, amb pinyons, d'acord, o amb ametlles, que les torreu vosaltres, que aleshores és espectacular, però nosaltres hem donat diverses versions, i què podeu fer? Doncs les podeu fer, com us heu vist a les fotos, hem posat tomaquets petits, de molts colors, ho hem tallat, ho hem posat, ho hem barrejat, i hem, després els hem muntat, perquè hi hagi visualment, doncs, colors que el fa més atractiu. Després, què podem fer? Un carpaccio de carbassó, que ara ja entrem en una temporada que tenim uns carbassons estupendos, i això per sobre. O feu rollitos i li poseu per dintre això. Ho tapeu amb un palito i ja teniu un altre plat.
1: Oita.
0: Després, un altre... Clar, hem d'aprofitar aquí, que ja també se'ns acaba la temporada, per tant, hem d'aprofitar i dir moltes receptes. Clar, aquí s'ha d'aprofitar. Això és cuina d'aprofitament, la secció d'aprofitament. Després, amb escalivada, una bona escalivada, recordeu, al forn, a la ceba, uns quants alls, unes vergínia, que ara seran estupendes, el pebrot, tomàquet, tot escalivat, després, quan està fet, deixeu reposar i ho peleu, i això per sobre, talladet, boníssim. Se m'ocorreixen tantes i tantes, però aquestes serien les més importants també per fer, per compartir i sobretot perquè ara hem d'aprofitar a prendre solanàcies, que són el tomàquet, l'esvergínia, el pebrot, perquè a l'hivern al nostre cos li costa molt pair aquests aliments i ara és la temporada. Per tant, preneu nota, mengeu aquests aliments i sobretot, si mengeu molt pebrot, té molta vitamina C i a l'hivern tindreu més les defenses, més altes ja podeu anar. Invertiu per l'hivern, en salut. Així que mira, hem fet més receptes, hem parlat de propietats i també ens hem de... Crec que ens queden alguna propietat més, però si vols dir alguna cosa, Marc, si no...

0: sembla que faig jo un monòleg i no és això.
1: No, ja està bé. A veure, el tema de propietats, jo no tinc tant a afegir perquè jo no les domino tant. Simplement, a mi m'ha agradat molt, jo crec que és una recepta molt, com dius tu, de temporada, d'aprofitament, d'utilitzar moltíssimes coses, i per tant, no ho sé si ens deixem alguna curiositat, potser, respecte a la recepta d'avui.
0: Doncs preguntar-vos, utilitzeu alfàbrega morada o sempre utilitzeu alfàbrega verda?
1: Jo alfàbrega verda.
0: Verda. Doncs proveu la morada, també us agradarà. Potser no és tan intensa, però també és molt bona i així canvieu. Teniu un altre registre per fer, doncs, o un pesto o aquesta salsa que avui hem fet nosaltres que queda de camí i que conté molts nutrients. Per què? Perquè hem posat greixos saludables, proteïnes saludables, i hem posat en aquest cas també carbohidrats, i si ho acompanyem de verd ja tindríem també vitamines. Per tant, com tu dius, fantàstic. I el tomàquet té molt licopè, que és superimportant, antioxidants. Jo crec que la recepta d'avui és un dilluns carregat de nutrients, que segurament algun excés hem fet el cap de setmana, per tant, ja va bé aquest dilluns saludable.
1: Sí, i escolta, això sempre és benvingut, perquè ens entra bé, ens cuida el cos i ens dona energia. A part, una altra pregunta, hi ha algun aliment que s'hi pugui afegir en aquest plat que tingui una mica de zinc per a persones que tenen dèficit?
0: Doncs què posaríem amb zinc? Un aliment amb zinc? Bona pregunta. Què podríem... Ara mateix t'ho dic. Clar, tots... què diria jo del tomàquet? Clar, el tomàquet té licopè, però no té molta quantitat de zinc. Però ara mateix t'en dic que algun... Els fruits secs també tenen, en aquest cas. Però què diríem... Però de tot, per què pregunto això? Perquè l'excés de zinc no seria molt bo. Perquè, clar, estaríem parlant que molts els animals del mar contenen molt zinc. Per exemple, les ostres, les almejas i el fetge també. Sí que, com hem dit nosaltres, en aquest cas, els fruits secs, com hem esmentat, tenen zinc, d'acord? I en aquest cas, els pinyonets, les avellanes, les ametlles que estarien ja en aquesta recepta d'aquest tonin de pesto.
1: Doncs ja
0: està. Però alguna qüestió... Ah, molt bé, ho dic per si tenies alguna qüestió en concret pel tema del zinc.
1: No, és per això, per si podíem afegir-li, donar-li un puntet més.
0: Molt important, has dit una cosa molt important. Sobretot, abans de prendre algun suplement alimentari o alguna vitamina, tots els meus companys i companyes que estan relacionats amb la nutrició, dietistes i nutricionistes, recomanen primer fer-se una analítica, d'acord? Perquè l'excés, tant el dèficit com l'excés de qualsevol, d'acord? De qualsevol nutrient, podria ser perjudicial pel nostre organisme.
1: Val. Sí, clar, evidentment, sempre s'entén que primer passis per la gent que en sap de sanitat, els metges, i que et diguin el què, fent-te una analítica.
0: Correcte, i després nosaltres aquí, en aquesta secció, ho cuinem estupenda i meravellosament.
1: Molt bé, doncs fantàstic, Txell. Escolta, moltíssimes gràcies per la recepta d'avui. Ja la provaré, aquesta, perquè a més és molt senzilleta de fer, i escolta, que tinguis una molt bona setmana i ens veiem dilluns que ve.
0: Gràcies, igualment. Bona setmana a tots i una abraçada.
1: Adéu.
2: Molt bé, doncs ja hem pres nota de la nova recepta saludable amb la Txell Rubio i bé, doncs també amb l'ajuda d'en Marc Tresserres. Ara és moment de repassar la pregunta del dia. Melina, què estàvem preguntant avui?
3: Doncs avui el que preguntàvem era si Rodalies hauria de donar més servei a l'Alt Maresme.
2: Molt bé, i de moment aquestes votacions, què tal, com van?
3: Doncs, sens dubte, els nostres oients consideren que 100% Rodalies hauria de donar molt més servei a l'Alt Maresme. I és que recordem que moltes vegades els serveis de trens arriben només fins a Mataró i cap aquí, cap a l'Alt Maresme, hi ha menys servei de trens i menys tampoc, que passen menys vegades al dia.
2: Companys de l'Ona Maresme, què en penseu? Creieu que calen més serveis aquí a l'Alt Maresme? Que cal doncs, més freqüència de trens, etc.
1: Doncs mira, jo crec que a Calella estan prou bé comparat, per exemple, amb Tordera. Per tant, evidentíssimament, falten més freqüències, més línies, i tant. Jo no tinc cap dubte, vaja.
2: Vale. No, totalment. Doncs esperem que la gent s'animi a votar més en aquesta enquesta, en aquesta pregunta del dia de l'Ona Maresme, que avui doncs, l'està formulant la Melina des de Palafolls i que podeu trobar a través de les nostres xarxes socials, @onamaresme, i ens podreu trobar a Instagram i també a X. Oi que sí, Melina? Gràcies.
3: Fins ara, gràcies.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Radio Tordera.
1: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
4: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
5: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis,
6: Passada endavant, companys.
7: Hola, hola, companys, com estem?
8: Què tal? Bona tarda.
7: Doncs res, estem tu i jo, Marc, sembla.
8: Hosti, sí, aquest en Sergi, de moment.
6: S'ha escoltat, com un clenc del micro, no l'heu sentit, Martí, ha sigut tu, oi?
7: Doncs no ho sé, però pot ser que hagi sigut jo coneixent-me, però ara no m'he donat compte.
8: Abans sí que he escoltat algú teclejar, per alguna paraula del vespreig.
7: Ah, sí, aquest sí que ha sigut jo. Sí.
8: Bueno, escolta.
7: Això és l'impetut per la tertúlia, les ganes que em fa començar.
8: Home, i més avui, després de la victòria i de la penya i la classificació a la pista del Baskonia, no?
7: Ui, una eufòria que portem, però els de la penya que en som socis, que jo no me n'amago d'això. Jo sóc d'aquest estrany col·lectiu que sóc molt... Bé, és que ara em mataran qui m'escolti, però sóc molt del Barça de futbol i molt de la penya de bàsquet.
8: Sí, això és
7: però,
8: una mica una cosa estranya, eh?
7: Sí, perquè jo em sento de sentiment culer, o sigui, sóc molt culer, però també el bàsquet és el meu esport preferit. I amb el bàsquet m'agrada molt el sentiment de club. I ara em ficaré en un altre fregall, però també penso...
8: T'encanten els fregalls, eh?
7: Sí, no et pensis, eh? Però clar, el Barça ho veig com una secció de bàsquet. A mi m'agrada com això de ser un club, i per tant sóc de la penya, però bueno, coses més.
8: No, t'entenc, no és més que un club, el Barça de bàsquet.
7: No.
8: De fet, no és més que una secció, eh? Cada vegada més, eh?
7: Sí, però bueno, tinc simpatia per Jolín, perquè al final de futbol soc molt del Barça i són catalans, per tant, a tope si no guanya la penya.
8: Sí, sense cap mena de dubte. Estic totalment d'acord amb tu. De fet, a bromes a part, és una llàstima que el Barça de bàsquet ara mateix estigui immers en aquesta crisi, que tot i així li va servir per classificar-se, perquè va a guanyar els dos partits a Múrcia i ha passat a les semifinals contra la Laguna Tenerife, que sorprenentment s'ha carregat, Martí, el Real Madrid en el millor de tres partits, va ser capaç de guanyar dues vegades al Wizzing Center davant de la incredulitat de l'afició local. Vaig veure el partit, gent a 2-3 minuts per acabar el maig, ja marxant de la grada amb algun xiulet, i després de 16 anys, atenció, ho enllaçarem tot, ja veuràs avui, 16 anys sent, que no passava que ni Madrid de bàsquet ni Madrid de futbol es quedaven alhora sense títols en una mateixa temporada.
7: Ah, ostres, doncs molt bona dada, no la desconeixia, i fixa't, o sigui, senyals també de la crisi que estan vivint, que jo he de dir que, a l'igual que en el... Bueno, clar, ara, després d'aquesta eliminació, ja les coses van diferents, però jo el Madrid de bàsquet el veig molt potent i el veia un clar candidat al títol. Per tant, tu mateix ho has dit, ha sigut una sorpresa en majúscules l'eliminació per part del Laguna Tenerife. No sé què està passant, Marc, en aquests play-offs de l'ACB, ja que en l'ACB considero que és una competició que hi ha molt de nivell i el factor localia, per tant, els que juguen a casa, sempre és de gran ajuda i es nota molt. Però en aquest cas, els tres partits de l'eliminatòria de Madrid contra el Tenerife els ha guanyat el visitant, els tres partits de l'UCAM Murcia-Barça els ha guanyat el visitant, i la mateixa penya l'altre dia, bueno, ahir, va guanyar el desempat al camp del Baskonia. És a dir, que potser una miqueta els nervis aquests de jugar davant de la teva afició en un partit d'eliminatòria està pesant factura, et diria.
8: A veure, jo crec més aviat per part del Baskonia, potser, perquè pel Madrid, ostres, estan acostumadíssims a aquestes situacions. Jo crec que és més aviat un mal final de temporada. Jo va dir Sergio Scariolo que tota era arrel d'això, que els play-offs els han desgastat molt, sobretot el fet de no tenir peces importants com Walter Tavares, que és un jugador totalment determinant, ja no només pel Madrid, que és el qui el té, sinó a nivell europeu, que et condiciona els partits, i evidentment de tenir-lo o no tenir-lo és un gran hàndicap. A partir d'aquí, jo crec que el Madrid va competir molt bé a l'Eurolliga, arribant a la final i gairebé guanyant, tot i anant amb aquestes baixes, contra Olympiacos, i a partir d'aquí ha tingut una mala dinàmica a la Lliga, en què defensivament ha reconegut Escariolo que han estat malament, que han estat fràgils, i que això els ha condicionat contra un Tenerife que, també val a dir, que ha fet una eliminatòria excel·lent, amb grans percentatges i amb jugadors veteraníssims com Marcelinho Huertas, dic veteraníssim perquè té 41 anys, anotant 20 punts en dos partits, i Patty Mills, que exjugador NBA i campió de l'NBA amb Sant Antonio Spurs, ha vingut per, òbviament, per això, per destacar en partits importants, i això és el que li ha passat al Madrid, que ha rebut, doncs, contra un equip molt preparat també a nivell d'experiència en aquests play-offs. Per tant, no ho sé, Martí, com veus ara aquest quadrant de semifinals? Jo, per mi, favorit, València Bàsquet.
7: Sí. Et dono 100% la raó, i de fet quan m'estaves plantejant la pregunta ja no m'ha vingut al cap el nom del València Bàsquet. Crec que és un projecte com la copa d'un pi, una gran plantilla i, a part, el millor entrenador d'Europa que tenen, que et diria amb plena seguretat, que és Pedro Martínez. Uh-huh. I, a part, potser també el millor jugador d'Europa, que és, pel meu gust, Jan Montero, que és una barbaritat, i a part juguen molt i molt bé. Malauradament s'enfronten contra la penya, que ja ens en veiem un feix, però bueno, són clars candidats al títol, jo crec, i més després de l'eliminació del Real Madrid.
8: Bé, ja ho veurem, jo crec que sí, però la penya, mira, tot i que no té Antetòmic, ja que ha sigut capaç d'eliminar un factor contrari a un Baskonia que havia fet una recta final de temporada espectacular, a més ben guanyat la Copa del Rei al mes de febrer, per tant, vaja, a veure si la penya és capaç de competir amb un Ricky Rubio, Martí, excel·lent.
7: Sí. O sigui, la veritat és que quan se'l va fitxar a principi de temporada, òbviament ningú tenia cap pero, ja que és una llegenda del club i del món del bàsquet, ja et diria, directament, incloent també la NBA. Però es dubtava una mica potser de la inactivitat en la que venia, i també aquests problemes que havia, bueno, que ell mateix va dir de problemes de, bueno, de,
8: no, ara no, mentals,
7: no surt el nom. Sí. Sí, no sé si estava correctament dit, però sí, en plan,
8: home, sí, havia tingut depressió.
7: Això, depressió, exacte, molta ansietat, i pensàvem, bueno, potser no dona la talla, Però és que la veritat és que està sent un escàndol, i l'altre dia amb 23 punts, 5 assistències, dominant el joc d'una manera increïble. Bueno, esperem, tenim esperances, sí, sí.
8: A veure què, de què és capaç la penya, a recordar que aquestes semifinals començaran aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre. Demà serà el torn del Barça, que s'enfrontarà a la Laguna Tenerife, com hem dit, el millor de 5 partits, les dues eliminatòries. Per tant, ara aquí ja entra el factor saber jugar bé, el fet de tenir partits com a local, aprofitar-los, no com ha passat, per exemple, el cas del Madrid o el Baskonia o el Múrcia, que han caigut 3 caps de sèrie. Per tant, ja han saltat moltes sorpreses, i veurem ara aquesta lliga, que jo crec que està bastant oberta, tot i que, igual que tu, també penso que València Bàsquet serà a priori el campió per aquesta gran dinàmica que porten tota la temporada, a més de bons jugadors, de l'entrenador i tot plegat. Seguim amb més esport, i és que, en aquest cas, Martí, en vol, ahir el Barça es va proclamar campió de la Copa del Rei, en guanyar de pallissa el Bidasoa a Irún del País Basc per 17-37. Això és, no és ni final, jo diria. 13a copa consecutiva, 30a copa del rei de la secció d'handbol, i arriba en el millor moment, perquè aquest cap de setmana, altra vegada, toca Final Four, en aquest cas a Alemanya. Martí, com veus la secció d'handbol, que tot i que, igual que la del bàsquet, que evidentment a nivell econòmic estan patint molt per la situació delicada del Futbol Club Barcelona com a club, segueixen guanyant títols?
7: Doncs sí, la veritat, no estic molt posat en el món de l'handbol. El que passa és que sí que he seguit l'actualitat, com amb el resultat aquest que ens has dit, i també a l'espera de la Final Four. Però sí que s'arriba en un moment fortíssim, i una mica el que se li criticava al Barça, inclús era debat a les eleccions de quan hi havia la candidatura entre Laporta i Víctor Font, de que potser les seccions del Barça, deixant de banda el futbol, se les estava deixant de banda. Sí. I, ostres, en aquest cas, a l'handbol sí que tot el contrari. És a dir, bueno, molt bé per l'equip, i esperem que aquesta Final Four doncs també se l'enduguin cap a casa.
8: Exacte, a veure què passa. Recordem, a la semifinal seran dissabte a les 6 de la tarda, i 24 hores més tard es disputarà la final en cas que el Barça superi l'Alborg de Dinamarca. L'altra semifinal és Alemanya, entre el Magdeburg i el Füchse de Berlín, que ja són equips habituals en aquesta cita, igual que el Barça, que per cert serà la 8a Final Four consecutiva que hi arriben. Per tant, molt de mèrit el que està aconseguint l'equip d'Ortega. D'altra banda, també a destacar, tornem una miqueta al Madrid, perquè això se'ns ha escapat abans, ens hem anat una miqueta amb els play-off, però sí que l'eliminació del Madrid ha arribat també en el moment en què Florentino Pérez, Martí, va aconseguir apallissar el seu rival a les eleccions per presidir el Madrid altra vegada.
7: Sí, bueno, no sé, Marc, apallissar, o sigui, sí, va guanyar molt contundentment, però perquè crec que guanyaria el Florentino, no n'hi hauria dubtes, però si no m'equivoco, crec que va guanyar amb un 65%.
8: Sí, aproximadament.
7: Que sí, sí, sí que és molt, o sigui, òbviament no està ni igualat, però jo t'hagués dit molt més, i més quan es va començar com a parlar de que hi haurien eleccions, jo vaig pensar, ui, entri qui entri, és que el Florentino guanyarà amb un 90% dels vots. I al final veig que, mira,
8: t'ha sorprès.
7: Riquelme, que fins fa 2 setmanetes no el coneixia ningú, si més no parlo per mi,
8: sí,
7: i el
8: sí,
7: meu
8: sí,
7: entorn,
8: sí.
7: Ja ha aconseguit rascar un 35% dels vots. Crec que li haurà servit una mica, que ja em sospito que ja era la seva intenció, de catapulta de cara a les següents eleccions, ja tenir un nom darrere, i ojo que de cara a les següents, al veure que ja ha tret bastant de coixí, no les aconsegueixi guanyar, si durant aquests 4 anys el Madrid no dona la talla. Però bueno, en fi, haurem de veure com va.
8: Exacte, ja veurem perquè també han promès els dos moltes coses, veurem de qui és capaç el conjunt blanc i de quins jugadors portar. Està clar, jo crec que Haaland, de moment, del Manchester City, tot i que ja no hi sigui Guardiola, la pròxima temporada seguirà com a membre del conjunt Sky Blue.
7: Sí, sí, sí, no, Haaland 100% impossible, vull dir, de fet, l'únic que deia que potser el portaria seria el Riquelme, però ja havent sortit Florentino. Ara estic veient, bueno, ell va dir que, de fet, demà, diria que era dimarts, que llançaria una oferta de 150 milions d'euros per una superestrella i no va dir el nom.
8: Michael Olis, potser?
7: Sí. Sí, s'està parlant d'Olís. Odak, avui he vist que Barastelia, o no sé si l'he dit bé el nom.
8: Sí, Barastelia, però... el jugador del PSG.
7: Correcte, correcte. Que, a veure, sigui un o sigui l'altre, estem parlant de potser els dos jugadors, no vull dir els dos millors jugadors del món, però sí que potser m'atreveixo a dir els dos jugadors que estan més en forma actualment.
8: I tant, sens dubte. I jo et diria top 10 ara mateix com en la seva posició al camp, que són extrems els dos.
7: Sí, no, no, per suposat, o sigui, top 10 del món, jo ja de qualsevol posició et diria, i d'extrems, sí, sí, sí, o sigui, són potser els millors. No sé, veurem el Madrid, perquè té un repte important de cara a la temporada vinent, que és una mica girar la truita i aquest mal ambient que hi ha entre bambalines que han acabat aquesta temporada, però esperem com a culers que els hi surti un altre any en blanc.
8: Exacte, sí, ho has lligat molt bé, això. A veure com sí. Li va la situació al Madrid. Una mala notícia que ens arriba per als aficionats culers, pels qui ho siguin, vaja, és que Alexia Putellas potser se'n va cap a Anglaterra, també. Això, jo ens pensàvem, ho vam parlar, recordes, dues setmanes enrere, amb en Sergi, i dèiem, no, segurament, potser, o bueno, jo em vaig avançar, com a mínim jo, no, anirà a Mèxic, allà paguen molt bé, o als Estats Units, i doncs Alexia Putellas potser cap a Anglaterra.
7: Sí, sí, sí, ho he escoltat. T'he de dir que jo el que em sap greu, tot i que, bueno, suposo que tindrà els seus motius, no ho critico, però com a també culer, el que em sap greu és que abandoni el Barça, ja que estem parlant de, bueno, de la jugadora més bona de la història que hi ha hagut potser en el futbol femení. Ara no està en tanta forma, vull dir, un emblema també del club,
8: sí.
7: Però ara un cop ha marxat, a mi personalment, a l'equip en el que se'n va, m'és una mica igual. Bueno, no sé, desitjar-li sort, i si al final és Anglaterra, no sé si serà l'Arsenal, que és un equip
8: sonava sobretot el London City, que és l'equip... Sí, exacte, que ja van fitxar Jana Fernández, una altra jugadora del Barça, van pagar molts diners fa una temporada enrere, i sona pel London City, que vol intentar fer un projecte ambiciós per consolidar-se a la Women's Super League d'Anglaterra, i a veure si aconsegueixen captar Alexia Putellas, tot i que no sé si serà possible, tenint en compte que el London City pot ser un rival a curt termini del Barça.
7: Ja. Entenc que llavors, sí, clar, si passa a ser una rival, sap més greu, no?, el desenllaç. Però, bueno, no ens anticipem, veurem on acaba, i, bueno, sigui el que sigui, em mantinc de desitjar-li la màxima sort i confio plenament en el projecte del Barça femení. Per tant, jo crec que amb Alexia o sense Alexia, l'any que ve ens en tornarem a endur la Champions.
8: Hòstia, ara, just anava a preguntar, com projectaves l'equip la temporada que ve? Perquè no només ha marxat a Alexia, ha marxat Mapi León, ha marxat una batlla, el club no està per tirar coets a nivell econòmic, tot i que evidentment els títols donaran aquest plus, tu igualment les tornes a veure favorites,
7: A veure, tampoc tinc molta entesa, t'enganyaria si et digués que controlo molt els rivals i la mateixa plantilla. Òbviament m'estic tirant una miqueta a la piscina sense aigua, però jo sí que, si més no, sé que tenim un gran projecte i confio molt amb la gestió de l'equip. Llavors, si s'han pres aquestes decisions, també tinc entès que jugadores molt joves estan pujant a un ritme vertiginós, la Serra Jordi mateix, que diuen que serà la propera... Bueno, diuen la propera Alexia, no sé, és una mica lleig comparar a vegades, però vull dir, no sé, jo crec que sí, va, veurem. Jo, si m'he de mullar, dic que tornarem a guanyar la Lliga i la Champions.
8: Carai, doncs aquest és el veredicte d'en Martí, ho parlarem d'aquí un any. Seguim en futbol, però ara en clau internacional i en seleccions, perquè recordeu que el Mundial comença ja. És a dir, el tenim a tocar, aquest Mundial que es jugarà a Estats Units, a Mèxic i al Canadà. De fet, el primer partit és aquest dijous, entre una de les seleccions anfitriones, Mèxic, que rebrà Sud-àfrica, ja ho vam parlar, que és el partit que també va inaugurar el Mundial de 2010, on Espanya es va proclamar campiona del món, amb una mala notícia, Martí, i és que Christian Eriksen, potser desconegut per la gent que no segueixi el món del futbol, es va tornar a desplomar ahir en ple partit amb la seva selecció, quan ja el 2021 va patir una aturada cardíaca i gairebé el perdem.
7: Cert, cert, cert, ho vaig veure també i, ostres, molt de greu, o sigui, no sé com està ara actualment...
8: La federació va dir que està conscient i estable.
7: Bueno, doncs mira, ens n'alegrem. El tema és que, clar, per suposadíssim el Mundial no hi podrà anar i el tema jo crec que ja que es deu ficar sobre la taula és si podrà tornar a jugar al futbol. Bueno, per sort, entre cometes, la seva carrera ja estava arribant al final.
8: Sí, 34 anys.
7: Ha sigut un jugadoràs, esperem que ara amb temes de salut li acompanyi i que si s'ha de cuidar per o ha de parar de jugar per un tema de forces majors, doncs mira, així haurà de ser.
8: Totalment, de fet es parlava temps enrere quan jugava al Tottenham que podia fitxar per Barça o Madrid. Imagina't.
7: Sí, correcte, correcte, correcte, que se'n va acabar anant a l'Inter de Milan, si no m'equivoco.
8: Sí, va ser un dels seus equips, i tant, és veritat.
7: Era un dels millors migcampistes que hi va haver en aquell moment, migcampista ofensiu. Però bueno, mira, a vegades és el que té la salut, per desgràcia.
8: Per sort, ell ja porta un desfibrilador automàtic implantat al cos, o sigui que se li hauria d'activar en casos com el que va patir ahir. Per tant, a Eriksen, doncs esperem que, mira, si no pot jugar al Mundial, que com a mínim de salut estigui bé. Martí, queden 4 dies pel Mundial. Anem a fer una petita porra d'aquests primers partits que hi hauran aquesta setmana, bàsicament, sense ser grans experts, òbviament, en el món de totes les seleccions. Vinga, comencem per acabar ja la tertúlia amb els partits que jugaran d'avui fins diumenge. El primer de tots, va, Mèxic o Sud-àfrica?
7: Mèxic.
8: Corea del Sud o República Txeca?
7: Corea del Sud.
8: Canadà, que és una de les altres anfitriones, o Bòsnia i Herzegovina?
7: Complicat. Poder t'hagués dit Bòsnia. Diuen, no sé, veig el Maldini tot el dia que parla d'un extrem de Bòsnia que diu que serà el jugador revelació del Mundial.
8: Maldini.
7: Ara no et sé dir el nom, però clar, que Nadal ser anfitriona. Va, potser un empat, et diria.
8: Estats Units i Paraguai. Contra Paraguai, perdó.
7: Uf, també et diria Estats Units, però Paraguai té pinta de ser d'aquells equips que són un...
8: Batalladors,
7: un os dur, eh? Sí, de tancar-se i partit de 0-0. Però va, et dic Estats Units.
8: Qatar o Suïssa?
7: Suïssa.
8: Brasil o el Marroc? Aquest és partidàs, eh?
7: Ui, sí, carai. Clar, t'hauria de dir Brasil per noms, però jo crec que Marroc estan jugant molt millor i al Brasil molta gent li genera dubtes de veure...
8: Sí, i Neymar, van. A veure.
7: Va, potser et dic que serà la primera sorpresa d'aquest Mundial i que guanyarà Marroc, m'arrisco aquí.
8: Molt bé, i com que ja no tenim més temps, sí que hi ha 3 altres partits, Haití, Escòcia, Austràlia, Turquia, Alemanya, Curaçao, que és el primer Mundial que disputa aquesta selecció. Només te'n dic un més, ja que hem parlat abans de Japó i jo hi aniré d'aquí unes setmanes. Una altra partida, Japó contra Holanda, de Frenkie de Jong.
7: Uf, molt bones seleccions, d'aquelles seleccions que... Mira, et diria que Japó serà la selecció revelació d'aquest Mundial, i ho deixo dit, crec que inclús una bajanada, et diré ara, eh? Que poden arribar a quarts o a semis. Això que sempre hi ha una selecció que dona la sorpresa, crec que serà Japó. Per tant, et diré Japó.
8: Molt bé, doncs fantàstic. Martí Capçada, moltíssimes gràcies per aquesta tertúlia. La setmana que ve, ja ben entrats en el Mundial, podrem comentar una miqueta més aquestes primeres jornades.
7: A tu, Marc, una abraçada.
6: Companys, moltes gràcies a tots dos. Nosaltres acabem el programa d'avui i ho fem amb música, ho fem amb una cançó de l'Addison Rae, Fame is a Gun. Adeu, fins demà.

0: Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
3: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
5: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
4: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
5: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha fet una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ha estat al Congrés dels Diputats on ha llançat també una contundent paraula sobre l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa. Un missatge que ha rebut gairebé 7 minuts d'aplaudiments, amb alguns crits fins i tot de visca el papa.
3: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana deve ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
2: La visita del papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts han fet èmfasi a l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que, diuen, ha tingut el cardenal Lomella i el govern català. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC valora molt positivament la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, ha dit, però, la censura que ha fet el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
4: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
2: La circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona, Sants i el Camp de Tarragona ha quedat interrompuda a causa d'un incendi declarat a prop de les vies de Cornellà de Llobregat. Segons han informat els bombers, l'avís s'ha rebut a 10 minuts a les 3 de la tarda i fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions. El foc afecta a una zona de canyissar situada al costat de la via del tren. Indignació dels ramaders del Pallars pel sacrifici de 200 animals a dues explotacions afectades per la tuberculosi. El ramader afectat qualifica de pèrdua important econòmica i moralment. Els van sortir positius en tuberculosi i la llei els obligà a fer buit sanitari i haver de sacrificar tots els animals. Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els 200 animals, vaques i vedells, alguns de tan sols un mes de vida, a camions per portar-los a sacrificar. I a Tarragona, l'Anella Mediterrània, el parc del Francolí Bonavista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ciutat. L'Ajuntament ha elaborat un mapa amb 6 indrets principals que podran acollir més de 57.000 persones. Es tracta d'espais amplis, 2 punts importants, alguns fins i tot, com el port de la Marina, a Tarraco, amb un aforament de fins a 20.000 persones.

0: Com ho sentiu quan sona això cada matí? Mandríssima, eh? És que estic convençut que és insuportable aquest so, que l'odieu. A veure, Marc, apaga'm això ja perquè m'estic posant nerviós. Va, ara va molt millor amb aquest silenci. Com costa, eh?, haver de llevar-se en aquest precís instant en què estàs tenint el millor dels teus somnis i haver de deixar-lo a mitges perquè toquen a l'institut. Mireu, en això no hi ha diferències entre alumnes i profes, tots som iguals perquè ens hem de llevar per anar a classe i la veritat és que és bastant complicat. I ens passem gran part de la nostra vida dins d'aquelles quatre parets de l'institut, no? Encara que costi reconèixer-ho a vegades, l'escola serveix per preparar-nos una mica millor com a persones, no?, per la vida, per aprendre coneixements i, per què no dir-ho també, per ser millors, no?, per intentar ser millors persones. Optatives, laboratoris, tallers de tecnologia, moltes assignatures, moltíssimes, més professors encara, patis massa curts, exàmens que venen tots de cop, temaris cada vegada més complicats. Sovint es troba a faltar una mica a la primària, no? O potser no. L'institut, ai, ai, quin lloc. Pot ser hostil, pot donar felicitat absoluta, pot ser intens, explosiu, però també pot ser un lloc de pas. No és casa, però pot ser un refugi. Hi ha disciplina, molt de xivarri, està carregat d'aquella olor d'hormona que a vegades penso que també s'hauria de matricular com un alumne més. No m'ho tingueu en compte, no us enfadeu. Un institut, de fet, guarda molts instituts dins, molts mons. El món de la classe, el del passadís, el dels lavabos, el de la sala de profes. Per cert, us heu fixat que la sala de profes sempre fa olor de cafè? Bé, i evidentment, el món del pati. Aquesta alarma sí que ens agrada, eh? Bé, vinga, va, us confesso que els profes també ens agrada quan sona el timbre, tot i que no ho podem dir gaire fort perquè no està ben vist. En fi, no m'allargo més, que comenci l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'institut i del sistema educatiu.
1: Perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O si trobes inútil l'escola?
1: No es fa de la manera que s'hauria de fer. Els profes són com... A primària són una mica pares, i ara hi ha profes que em diuen, tu ets el Bruno, no? Mm. En comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: Mm-hmm. M'apunto la idea que em donis.
1: No serveixen molt.
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
2: Sí.
3: A mi doncs quan em diuen, treball cooperatiu en grup. No, no, tio, no. Per què?
0: Vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària?
3: L'estricte.
0: L'estricte, eh?
3: Sí, jo vaig a un institut i veig que hi ha molta massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
3: Sí, vull disciplina.
0: Creieu que s'ha perdut una mica del respecte al professor?
1: Sí.
3: Sí, moltíssim.
0: En què ho noteu?
3: Que li fan bullying.
0: La cultura de l'esforç que es comenta. La gent s'esforça, no?
3: No.
0: I què podríem fer per canviar aquesta situació?
4: Hi ha cops que crec que els profes són massa tous. Una classe no funciona si una de les dues parts no ho fa bé.
0: Soc el Cristian Oliver i em considero un apassionat de la meva feina de professor. A veure, em passa com a tots, eh? Que hi ha dies que em desperto i tinc ganes d'anar a treballar i hi ha dies doncs, que no tant. Sobretot m'agrada perquè crec que l'educació és una gran eina per canviar la societat, per millorar-la, si cal, i perquè des de la posició de profe no hi ha res més gratificant que fer-li el clic a aquell estudiant perquè de sobte s'adona que sap fer una cosa que no sabia que era capaç. I és preciós, i veure-us créixer també, i superar reptes és emocionant. I tot això passa en un lloc que ara potser odieu amb totes les vostres forces, però que algun dia recordareu amb nostàlgia i amb una miqueta d'afecte. Ai, l'institut. Però avui no hem vingut a parlar de l'espai en si, o potser sí, que també, no? Sinó del sistema educatiu. Què en penseu vosaltres? Ens prepara com cal, ens convida a pensar i a créixer com hauria de ser, les assignatures cobreixen les necessitats del món actual, o caldria afegir-ne de noves? Quantes respostes, eh? I per això avui m'acompanyen quatre joves per parlar-ne i per posar una miqueta de llum, no?, a totes aquestes preguntes. Hola, què tal a tots? Com esteu?
3: Bé. Una feina,
1: molt bé,
3: una feina.
1: Molt bé.
0: Va, començo amb el Bruno. Hola, Bruno, com estàs?
1: Hola.
0: El Bruno té 13 anys, va a segon d'ESO i la seva assignatura preferida és història.
1: Sí.
0: I la que no suportes és mates. Jo crec que amb això compartim, eh? Jo tampoc no...
1: És que és un horror, eh?
0: O sigui, a mates tu notes que hi ha com una sang freda que et puja pel darrere...
1: Masses números, hi ha masses números, i soc més de lletres.
0: Però història, també hi ha un munt de números, amb totes les dates i amb tots els anys...
1: Sí, però són diferents, perquè no s'han de relacionar.
0: Tu ets els que t'agrada amb les anècdotes dels profes, quan t'expliquen la història i tot això, o què?
1: Perdem classe, llavors.
0: El concepte de perdre classe, eh? Vinga, us presento també la Laia. Hola, Laia, com estàs?
5: Hola.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO, i li encanta també la història, també t'encanta les socials.
5: Sí.
0: I, en canvi, pateixes com una mala cosa quan arriba l'hora de tecno.
5: Sí.
0: Per què? Què passa amb tecno?
5: Perquè jo no sé els newtons.
4: I les fórmules.
0: I en canvi social sí que gaudeixes també amb les curiositats de les etapes històriques.
4: Sí, em sembla més fàcil.
0: Molt
4: també.
0: Bé. Tenim a la Mònica també. Hola, Mònica, com
2: Hola,
0: estàs?
2: Molt bé.
0: La Mònica té 15 anys, va a quart d'ESO, o ets la veterana, o ets la gran del grup.
2: Bueno, això sembla, sí.
0: I ets feliç a música, a les classes de música. I en canvi no t'agrada gens història. Tenim aquí el contrapunt, eh?
2: Sí, sí, jo no els entenc. O sigui, és que són com masses dades. No aconsegueixo retindre tanta informació.
0: I a música, en canvi, t'agrada perquè és més pràctica o t'agrada per què?
2: Sí, perquè bueno, jo des de petita m'ha encantat música. És com la meva manera d'expressar-me.
0: Uh-huh.
2: I bueno, que és com molt més pràctic, no tant de memoritzar o...
0: I acabem amb un dels tertulians que té el nom més bonic que hem tingut fins ara. Es diu Cristian. Hola, com estàs?
3: Bon dia, anar fent.
0: El Cristian té 14 anys, va a quart d'ESO i ets un crac a les mates?
3: Sí, m'encanten, m'apassionen.
0: I en canvi no suportes ètica?
3: No.
0: Però per què?
3: No, sí, no és l'assignatura en si, és la professora.
0: Ah,
3: no puc, no puc.
0: Ostres, això em farà pensar i ens donarà tema, per després. I si ens estigués escoltant aquesta professora ara mateix, li voldries enviar algun missatge, alguna cosa d'efecte, no sé, alguna...
3: Hola, Montse, no em matis, sisplau. Vale.
0: I ho deixem aquí o vols seguir, eh?
3: No, ja està.
0: I vinga, fetes les presentacions, us vaig a fer la pregunta directa, vale? I vull sinceritat absoluta. I és si us agrada anar a classe.
2: No.
0: No t'agrada, no, Bruno? O sigui, no has deixat ni un marge de segon per respondre, no t'agrada?
2: No.
0: Per què?
1: Ho trobo... O sigui, l'única cosa que em podria agradar són els amics, perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O sigui, trobes inútil l'escola en si, el sistema educatiu?
1: Ho trobo que no és... No es fa de la manera que s'hauria de fer.
0: Uh-huh. O sigui, per tu, l'escola és un punt de trobada social, per trobar-te amb els amics,
1: sí,
0: per passar estones...
1: Sí, perquè és un lloc on s'ha de memoritzar tot, en comptes de com pensar críticament, que és el que s'hauria de fer per preparar-se per la vida, ara és com s'ha de memoritzar tot i després t'oblides i no se't queda res.
0: Això és un temazo, el tema d'aprendre en memòria, aprendre pensant... I a la resta, què? Us agrada anar a classe? Mònica.
2: Bueno... O sigui, a veure, a mi agradar-me no m'agrada. Jo mai em desperto i dic, quines ganes, no?, d'anar a classe. Però, bueno, aquest curs, a quart ja la gent es posa una mica més sèria, no? Uh-huh. Que si m'he d'apretar perquè potser no entro a aquest grau...
0: O sigui, tu has notat un canvi, per exemple, de primer d'ESO a un quart d'ESO que estàs cursant aquest any.
2: Sí, sí, sí. O sigui, a primer d'ESO encara són molt nens, llavors tampoc... Però jo crec que els cursos guais és... Sobretot segon, perquè no tens com tots els deures i exàmens de tercer.
0: Com a profe no sempre és, tan, no és el més guai, eh?
2: No.
0: També us ho confesso, eh? O sigui, que tu notes que a segon i a tercer t'ho passaves una mica
2: millor. Clar, perquè la gent la lia, se la suda tot, llavors és com... Sí, és entretinguda la classe.
0: I a quart es fan grans.
2: Clar, a quart ja és com que la gent comença a... Bueno, a apretar una mica, però...
0: Cristian, tu t'agrada anar a classe?
3: A veure, no em desperto i dic, oh, que bé, bien, voy a l'institut. No, però tampoc, o sigui, sé què d'anar. M'agradaria, dic, perquè això és un temps útil, no?
0: Per tant, per tu no és un drama anar a classe. I
3: no.
0: Per tu, Laia?
5: Jo em desperto i dic, avui toca classe, ja està tot solucionat.
0: O sigui, per tu ets feliç anant a classe?
5: Jo sóc feliç, però és com si jo anés a treballar, a mi m'encanta estar ocupada i després per la tarda anar a fer els deures. És que a mi m'agrada, perquè...
0: Jo crec que guardaré aquesta frase, o sigui... La Laia és una persona que és feliç amb deures, eh? O sigui, la guardo com a,
5: home,
0: com a titular.
5: És que m'agrada molt com entregar-los ben polits, tal.
1: Quina sort.
0: No, o sigui, tu no t'agraden els deures gens, eh?
1: No. Els faig bé, però...
0: Els fas?
1: Això sí, sí.
0: I us envien molts deures, per cert. Us demana molta feina fer
1: molt,
0: fora.
1: Molt.
0: Sí? Què és el que més trobeu a faltar, per exemple, de la primària? Perquè hi ha molt de canvi entre secundària i primària.
2: A veure, no sé. O sigui, entre que exàmens... Pràcticament zero. Uh-huh. Els amics, doncs... És com que hi ha molt millor ambient, jo crec, que no pas a l'institut.
0: O sigui, a primària notaves que la gent era una mica més... No sé, jugava més...
2: Estava... Sí, estàvem com tots més units. I a l'institut, al ser tants, suposo, es fan molts grups.
0: I a nivell de sistema, vau notar molt de canvi de primària, per exemple, secundària? Perquè passeu a tenir molts professors... no sé... Dieu que sí, Cristian, tu dius
3: sí,
0: que sí.
3: Sí.
0: Què vas notar de canvi, per exemple?
3: Sobretot que, per exemple, a primària és com tot... El professor és molt proper a tu, és molt proper, i a secundària ja no ho és tant, no? O sigui, dona teoria, te l'aprens, te l'apuntes, i fas l'examen i ja està, i punto, no? I és com que a primària...
0: Amb tots els profes notes això?
3: Bueno, més o menys, més o menys.
0: Clar, i això em porta a preguntar-vos si... Perquè tu també has fet que sí en aquest moment que els profes es posen més seriosos. Són sí. més exigents també que a primària?
1: Però és que els profes són com... A primària són com una mica pares que diguem... I ara hi ha profes que em diuen... Tu ets el Bruno, no?
3: Sí,
1: no
3: sí.
1: Del meu nom.
0: Clar, o sigui, això, en canvi, tu que tens la primària una mica més a prop, això no et passava.
1: No, no.
0: Senties aquesta distància amb el profe...
1: Eren molt més cuidadosos.
0: Uh-huh. I la resta també heu notat aquesta diferència, que els profes són més exigents o no?
5: Sí.
0: Sí, ho noteu, eh?
5: O sigui, jo vaig passar de primària de... No fer res. O sigui, és que jo a primària, al meu col·le almenys, no hi havia assignatures. O sigui, era tot com horari aula, i pues, allà pues, feies les coses. I després, clar...
0: Aquella sensació que no saps què estàs fent, però estàs aprenent, no?
5: Clar, i és com, ai, estic aprenent, que divertit. I ara l'ESO és molt més com, bueno, pues, cada assignatura té el seu profe. Mm-hmm.
0: Clar, i què penseu de les assignatures en si? Perquè... Clar, el Bruno m'està fent unes cares cada vegada que trec un tema. Bruno, per què has fet aquesta caiguda d'ulls? Voldré escoltar-te a tu també, Mònica. Per què opines de les assignatures? Què els hi falla?
1: Trobo que tindrem que enfocar-les d'una altra manera.
0: Com?
1: Com més cap a la vida adulta.
0: Uh-huh. Més pràctica, potser?
1: Sí, exacte, més pràctica.
0: És a dir, posa'm un exemple concret. L'assignatura de llengua. Jo soc profe de llengua i literatura, no em matis, eh? Com la faries més pràctica? Com la faries més útil per la vida?
1: Vale, doncs, en comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: Uh-huh. M'apunto la idea que em donis,
1: no serveixen molt.
0: Uh-huh.
1: Doncs podré ensenyar-nos com una mica més de vocabulari per parlar, com utilitzar cada vocabulari a cada lloc, parlar millor...
0: O sigui, potenciaries més la part del llenguatge, de comunicar-nos...
1: De comunicació.
0: Molt bé. Tu, Mònica, què opines del tema de les assignatures? Veus que falla alguna cosa? N'afegiries alguna? Mm.
2: A veure, jo crec que estan una mica com antiquades, no? O sigui, perquè ara estan com sorgint moltes coses noves, la intel·ligència artificial... És com que hi ha moltes noves invencions i a moltes assignatures no t'ensenyen res d'això. I a mi em van dir un cop que perquè hi hagi com una millora, primer ha d'haver una destrucció. Llavors, jo crec que...
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
2: Sí, o sigui, a veure... Hi ha coses que estan bé, però crec que per orientar-ho ja als nous temps potser podríem canviar-ho i que fos tot una mica més...
0: En relació a això que diu la Mònica, afegiríeu o eliminaríeu alguna assignatura?
3: Jo afegiria.
0: Quina?
3: Sobretot el tema de l'informàtica. Estem en una era de canvis. I les assignatures en 150 anys, 200, no han canviat.
0: I tu no trobes que si afegim tanta tecnologia i eliminem també d'altres parts no ens quedarem una mica coixos? Pregunto, eh?
3: Sí, potser la gent parla molt d'eliminar el tema llengües. Dic, jo soc molt a l'antiquado, en aquell sentit.
0: Tu ets pro llengües?
3: Sí,
0: molt bé.
3: Soc pro llengües. Perquè... M'encanta l'anglès, per exemple.
0: Perquè al final l'objectiu de la secundària, quin és, en realitat, Laia?
5: Quan donar-nos una base. O sigui, a mi, jo, per exemple, no afegiria ninguna assignatura d'informàtica. Primer perquè no m'agrada gens... la informàtica, perquè no l'entenc.
0: Recordem que la Tecno era la teva assignatura que més odiaves, eh?
5: Sí, sí. I després, per què? O sigui, és que jo ho deixaria tal qual. Perquè al final et dona una base que et serveixi o no, ja ho saps. I això, quan després, en un futur, pues, de sobte, t'adonguis que t'agraden les mates, doncs diguis, vale, tinc una base, ho puc entendre.
0: Si us sembla, anem a escoltar Patis Reals d'arreu de Catalunya, a veure què pensen també com vosaltres, i després ho comentem.
6: Crec que totes les assignatures que fem a l'institut són útils. Ara bé, hi ha moltes que les faria més pràctiques per saber-les aplicar a la vida real.
7: Com per exemple, música, i jo la posaria com una assignatura voluntària.
8: Llavors jo ficaria més hores de català, trauria algunes assignatures per anar més tranquils de feina després, perquè tenim molts deures i molts exàmens.
6: Afegiria educació financera com una assignatura obligatòria perquè penso que és important.
7: Doncs la forma d'ensenyar temaris depèn moltíssim del professor, ja que molts professors ensenyen supermalament perquè es posen la mateixa presentació a cada any, es posen a llegir-la i no t'expliquen res.
8: M'agrada el model de tenir un temari i fer un examen.
7: I trobo que fer treballs és una manera dinàmica d'aprendre el temari, ja que estudiar per un examen és vomitar el que acabes d'aprendre.
8: És que els treballs de vegades compten molt poc, llavors jo penso que un examen és tu aprens tot, ho deixes anar a l'examen i la nota és la que és.
6: Jo prefereixo els treballs i els projectes. Ara bé, quan són treballs en grup, penso que depèn molt de qui et toqui estar al grup, perquè però al final sempre hi ha algú que s'aprofita i la nota acaba sent la mateixa per a tothom.
0: S'han parlat de moltes coses, eh? Sortim molts temes que ara voldré comentar, però jo m'he quedat pensant en una possible assignatura nova, no? Jo t'he vist a tu, Bruno, com amb moltes ganes de canviar les coses, i hi ha alguna assignatura que tu implantaries o algun canvi que faries?
1: Sí, aquesta economia.
0: Economia, perquè, eh?
1: Bueno, com treballs, ja he dit, com més que serveixin, com que ens ensenyin a com trobar treball, per exemple, o com manejar els diners. I trauria altres que potser no... Física i química, que des de què et serveix.
0: Clar, al final, i tu, per exemple, per potenciar totes aquestes habilitats, no?, de cara al futur, faries amb treballs individuals, amb treballs en grup? Ara vull que parlem d'aquest tema, perquè...
1: Jo faria una mica bastant treballs individuals i després alguns treballs en grup, perquè també és important. Però que els treballs en grup... la nota fos individual, perquè no passi això que algú s'aprofiti.
0: Vosaltres, clar, és que aquest és el tema. Vosaltres també veieu que a vegades hi ha gent que rapinya de la vostra feina, que us està ja xuclant la vostra energia. Què penseu dels treballs en grup?
3: A mi posa molt nerviós. Quan diuen treball cooperatiu en grup. No, tio, no. Per què?
0: Clar, i si haguéssiu de triar entre fer exàmens o fer treballs en grup, què? Mònica, Laia...
2: Això depèn. O sigui, si tries el grup... potser sí, però perquè a mi amb els treballs em queda molt més, perquè has hagut de buscar informació, potser fer una presentació, compartir-la amb els companys, però si no el trio jo, perquè molts profes sempre diuen bueno, posa'm tal persona perquè l'ajudis, no sé què, una persona que potser no fa res, però clar, és que li estic fent jo la feina i té una nota bona perquè li he fet jo el treball, però clar, a mi no em beneficia.
0: I creieu, per tant, que els exàmens són més justos en aquest sentit?
3: Sí.
0: Sí? Ui, la Laia ha
5: fet un... És que a mi m'agrada els treballs en grup. En plan, jo soc de la gent que no s'arrepenja. O sigui, jo soc la que ho tira tot endavant.
0: Tens la corrente,
5: una mica, no? Sí, jo soc la directora. Ja, jo soc la que mano. Aleshores, pues, m'és una mica igual.
0: Clar, jo això ho he vist moltes vegades, no? Que hi ha gent que vol treballar amb el seu col·lega, amb el seu amiguet en realitat estant de broma... Clar, jo sempre dic, no?, que cal diferenciar el company de feina i el company de riures, que a vegades pot ser el mateix, però us ha passat alguna vegada que heu treballat amb algú en qui heu estat la mar de gust, però que ja no hi havia...

0: Tu estàs a punt d'acabar la secundària, tu et sents preparada?
1: No molt, però sobretot perquè, bueno, a mi, la, com has dit, la meva assignatura preferida és música. I clar, jo he fet a l'institut 2 anys de música, però al final era música com per tothom, saps? Mm-hmm. O sigui, no t'ensenyen coses més complicades. I l'any que ve potser em trobo amb anàlisi musical, mm-hmm, i no tinc ni idea. Llavors, crec que haurien de fer com assignatures una mica més... O sigui, ara que tinc les optatives, sí que mm-hmm, estic una mica... Bueno, jo no, perquè no hi ha en el meu institut de música, però hi ha algunes assignatures que sí, per exemple, filosofia, pues sí que em centro més, però jo no em veig molt preparada.
0: Clar, al final, una mica per concloure, faríeu més exàmens, posaríeu més treballs? Què faríeu?
2: Més treballs.
0: Més treballs. La resta igual?
2: Jo és que estic... O sigui, jo ara mateix em sento preparada.
0: Bueno, i... Clar, una altra cosa que també podem parlar-ne és si us regalaran les notes, perquè es comenta que a vegades les notes estan una mica inflades. Però bueno, si voleu, deixem aquest tema, perquè ara crec que ens ha donat per pensar tot això que hem tractat, però abans d'anar a Patis Reals i tornar a escoltar què en pensen, passem a la primera dinàmica del programa d'avui. I a mi m'encanta, que són les preguntes extremes. Us proposaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu de triar quina de les dues opcions us agrada més o us desagrada menys, perquè haureu de triar entre dues opcions una mica complicades. Començo amb tu, Laia. Estàs preparada?
2: No.
0: I si al final voleu fer-me anar a mi alguna de pregunta extrema, us deixaré, vale? A veure, la primera és ajudar una amiga a copiar del teu examen, que et pillin i que et posin un 0, o no ajudar-lo i que t'ho digui per sempre.
2: Ah.
0: Ostres. Què tries? És un gran dilema, eh? O sigui, ajudar un amic a copiar el teu examen, que et pillin i tu t'emportes un 0, o que l'altra persona s'enfada amb tu perquè tu no l'has deixat copiar?
2: És que si només em vol copiar, no és un amic.
0: Oh, molt bé. O sigui, qui te tries, aleshores?
2: La que no em pillin.
0: La segona opció, la que si s'enfada, doncs que sí, té dos problemes, no? Molt bé. Bruno, vaig amb tu, eh? Fer un treball en grup amb el teu millor amic que no fa res i que us posin bona nota tots dos? Ai, aquí m'estàs... Em mires amb una... Ara aquesta t'ha fet ràbia, eh? O ser tu el que no fa res, tenir bona nota, però haver de fer el treball amb una persona que no et cau gens bé. Primera opció o segona?
2: La primera opció.
0: La primera, eh? O sigui, preferiries sí, estar amb el teu millor amic i que...
2: Sí, perquè llavors li diria, em deus una.
0: Ah, oh, molt bé, sí, molt bé. Sinceritat, perfecte. Cristian, vaig amb tu. A veure, tenir un professor estricte amb qui aprens molt o un professor enrotllat i simpàtic però que no t'ensenya res?
3: L'estricte.
0: L'estricte, eh?
3: Sí, jo vaig anar a l'institut i veig que hi ha molta, massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
3: Sí, vull disciplina. Em va vindre aquest any la professora de predonoria, que és com una espècie d'economia, i la vaig veure així, en plan ogro, estricta, i vaig dir,
0: i per t'encantava.
3: Fi, per fi, m'encanta això, això.
0: Se'ls ha de posar ferms, no?
3: Sí, sí.
0: Mònica, vaig amb tu. Sí, la popular de la classe, però tenim moltíssima pressió, o passar totalment desapercebuda i tenir menys responsabilitat?
1: No, jo desapercebuda.
0: Desapercebuda, sí, eh? Discreta. Sí, molt bé. Doncs a veure, si algú ara vol fer-me a mi una pregunta extrema, algú se li ha hagut alguna idea? En teniu alguna? Que jo hagi de triar entre un dilema, entre una cosa o altra, no?
3: Tens un grup d'alumnes super enrotllats, o sigui, són lo millor, la crem de la crem,
0: sí,
3: però té unes notes que són una completa caca. O... tens uns alumnes que són superintel·ligents, però que són uns, com una espècie d'avorridos, no parlen res, no pregunten...
0: És que tinc la resposta claríssima. Jo sempre prefereixo que hi hagi vida i que... És que si no m'avorreixo molt fàcilment. Per tant, mira, les notes són importants, però almenys que ens ho passem bé. Per tant, triaria el primer grup, que són uns mamarratxos. I això m'agradaria. Va, ara sí, no puc desaprofitar l'oportunitat de parlar dels professors. Vale? Vull que tots quatre penseu en dos professors. Un que us caigui fatal i un que us encanti. Vale? I voldré que cadascú de vosaltres em digui el que us agrada molt, quina virtut té, quina cosa bona té, i el que no suporteu, quina cosa fa que no us agrada gens. Ho teniu clar? Bruno,
2: sí.
0: El que t'agrada molt, per què t'agrada?
2: Perquè ho explica com... No llegeix, sinó explica perquè ho entenguem.
0: Uh-huh.
2: I si hi ha alguna que no entenem, doncs ho representa. A vegades fa miniobres de teatre...
0: Vale, o sigui que és molt entretingut i...
2: A més, posa treballs divertits.
0: Vale. I el que no t'agrada gens...
2: A la mínima s'enfada. O sigui...
0: Potser el feu enfadar, vosaltres.
2: Però és que parles un moment... No. Mira, l'altre dia el meu amic em fa una broma. I jo em vaig riure un moment i em va dir... Bruno, tienes incidencia, fuera de clase.
0: Potser és que estava rient més del compte,
2: que...
0: eh?
2: Però no cal. No.
0: Cristian, tu què? Una virtut i una cosa dolentíssima d'un profe.
3: La, o sigui, la de la social.

0: Vals, torno a treure-la. O sigui, s'explica superbé, tema treballs és així també estricte, o sigui, perfecte, la seva signatura la fa molt bé.
1: Això és la cosa bona, eh?
0: És la cosa bona,
1: boníssima. I la dolenta, el profe que no t'agrada gens, què falla?
0: És allò, que no, que té una... O sigui, si no comparteixes el que ella pensa...
1: Ja, és que això és greu, eh? Tu, Mònica, la cosa bona.
2: La cosa bona, jo tinc un professor que és com que ens motiva molt, fa molts treballs, ens té com molt presents, ens pregunta la nostra opinió, i és, no sé... O sigui,
1: t'ho fa pensar, no? Una
2: sí,
1: mica?
2: Que ho deixo molt de la seva assignatura. I després, la que no m'agrada és... Bueno, la típica senyora gran que entra a classe...
1: Home, no!
2: Es posa amb el mòbil i ens diu obriu el llibre per tal pàgina...
1: Sí, t'avorreix que sigui una classe massa plana.
2: O sigui, és que no fa res. Mm-hmm. Només mira el mòbil, fot quatre crits i ens posa d'hores. O sigui que...
1: Laia, rapidíssim, tu, amb què? Una cosa boníssima i una cosa molt dolenta.
3: Ah, que em donin un dossier amb el temari... i em facin respondre unes preguntes i després que el profe vagi de guai i no, o sigui...
1: Clar, per tant, per vosaltres, un bon professor és aquell que escolta, que us fa pensar, no? que fa classes divertides, i el dolent és el que... Clar, o no us deixa respirar o és avorridíssim.
0: O passa,
1: no?
0: o passa del tema.
1: Clar, i que per vosaltres, creieu que teniu una bona actitud perquè ells també se sentin còmodes a classe o no?
4: No.
1: Bueno, està bé ser sincer, és el primer pas. Clar, en què falleu, per exemple? Com és la vostra actitud? Perquè... Què milloraries?
3: En tot, o sigui, avui a classe d'anglès estàvem tots amb els ordinadors, teníem que fer un treball i estàvem tots jugant. I estàvem allà, estàvem parlant, estàvem cridant.
1: Creieu que s'ha perdut una miqueta el respecte al professor?
3: Sí,
0: moltíssim.
1: En què ho noteu?
0: Que li fan bullying. Li feien bullying.
1: Quina mena de coses li feien, per exemple, perquè, bueno, una mostra de no respecte?
0: Per exemple, ella explicava i la gent passava d'ella, començava a jugar, i llavors, doncs, si ella els deia, escolta, para, perquè el que estàs fent no ho pots fer, aquesta gent, per exemple, li començava a criticar, jo què sé, el seu pentinat, el seu cabell.
1: Ah, i li feien saber tot això?
0: Sí, sí, s'ho deien a la cara. Diu, és que t'expliques fatal, odio tu pelo, odio tus explicaciones, odio todo. I es ficaven de vegades amb temes més personals que dius, ostres, és que això no ho poden fer, li feien bullying.
1: Clar, i vosaltres també heu observat això, no? Que hi ha una mica menys de respecte.
2: Sí, jo, quan algú s'avorreix a classe, o sigui, si fan una classe molt avorrida, clar, la gent la lia i al final acaba sent pitjor perquè el profe s'enfada. I si no els agrada perquè és molt estricta o el que sigui, potser no li diuen a la cara, però després a tutoria sí que els posa a caldo. Que...
1: Les classes de tutoria jo crec que es converteixen una mica com en el safareig per començar a criticar els profes.
3: Sí,
1: no?
3: Sí,
1: una mica aquesta és la sensació, que també com a tutor, no? Jo que també soc tutor, trobes una mica en una situació complicada, no? Perquè al final són els teus companys que no es porten bé i després són molt crítics amb els profes.
3: Sí, sí. Jo la típica de tirar pilotetes.
1: Això.
3: I ara a la meva classe li heu anat molt fort per aixecar-se a beure aigua i pels pets.
0: Un profe meu s'ho van fer, li van tirar un Kiko. Sí, li van tirar un Kiko mentre escrivia alguna cosa a la pissarra.
1: Sortíssim, que li tirin un Kiko a un profe.
0: Sí, ja, sí. Ja. Va dir, vinga, que surti el valent. I com no va sortir...
1: Us van castigar tots.
0: Ens van castigar amb l'examen la setmana que ve. I dic, joder, tio.
1: Això també passa. Clar, en quina mena de coses fallen els profes? Els grans... defectes que tenen, a banda d'allò que hem dit, potser, per exemple, castigar tota una classe quan no en tenen culpa, quines altres coses us acudeixen que també són millorables?
3: L'autoritat. Uh-huh. O sigui, hi ha molts profes que tu fas alguna cosa i et diuen, bueno, no passa res.
1: Ja. La resta també ho penseu, ho veieu així?
0: Sí, sí. Totalment. Mm.
1: Però després també us queixaríeu si es passés de frenada i fos massa estricta.
2: A veure, si es passa, clar, o sigui... Quan ets massa estricta, crec que no hi ha com una relació tampoc propera amb els alumnes. O sigui, jo he arribat a tenir profes que els hi tenia por, llavors la seva classe era de... Ningú parlava perquè si aixecaves la mà i deies alguna cosa malament, l'havies cagat.
1: Clar, Bruno, quin és el punt intermig perquè li tingueu respecte, però alhora també us apropeu en confiança? Com s'aconsegueix aquest punt mig?
3: Que quan calgui tingui autoritat... Uh-huh. I quan la classe ja estigui més callada i tal, que es relaxi.
1: Vosaltres imagineu ara l'inici de curs. Si fóssiu profes, arribeu a un grup, aneu amb maduríssima o aneu relaxadets per una miqueta anar-vos guanyant la confiança? Com entraríeu, com faríeu d'entrada a l'inici de curs? O sigui, molt bordes o molt relaxats?
0: Relaxats.
1: Relaxats, eh?
0: Sí. Perquè la gent digui, bueno, jo amb aquesta persona puc parlar, puc demanar-li això o l'altre, una pregunta, com et dius, què faria? però quan es passin, doncs això, posar ordre.
1: Clar, i aquí té la teoria que si vas així molt relaxat des del principi, potser després passes un curs molt llarg, perquè sí. No, els he donat un trosset de la mà i després t'agafen la plaça sencera. Si us sembla, anem a preguntar això mateix a Patis Reals, els escoltem i després ho comentem.
5: Cada cop ens trobem més casos d'alumnes que parlen malament a professors, deixa d'existir aquesta jerarquia i llavors doncs, l'alumne es creu amb el dret de parlar malament al professor o faltar-li respecte.
6: Ara mateix, si un professor no fot un crit, hi ha gent que és que directament passa de tot i tracten els professors com si fossin col·legues o companys de classe.
5: O sigui, pot ser molt bo també tractar de tu a tu un professor, però mentre hi hagi respecte. Jo penso que el sistema de càstig que s'aplica és una mica absurd. No aprens, continues fent exactament el mateix. Tampoc penso que s'hagi de tornar ni molt menys a la violència física.
7: A vegades diria que el càstig és molt, molt baix pel nivell o és un supercàstig per una cosa mínima.
6: Hi ha alumnes que es porten fatal, interrompen tota l'estona una mateixa classe, no hi ha cap mena de càstig, cap mena d'expulsió.
7: Passen a gent amb quasi totes les assignatures suspeses. Si jo posaria un mínim i aquell mínim és igual si tens facilitats, dificultats.
6: Si no s'esforcen gens, jo penso que haurien de repetir. Però també s'ha de mirar molt el context i la situació de l'alumne, ja que no és el mateix algú que ho intenta i li costa que algú que directament no fa res ni mostra cap mena d'interès.
7: Sí que ens costa bastant concentrar-nos. També pot ser una mica culpa del telèfon o culpa de les tecnologies o jo no sé el què.
5: En general sí que hi ha una mica aquesta nova cultura del mínim esforç, del ChatGPT, això comporta en conseqüència que ens costi més concentrar-nos. I amb tot el tema de les pantalles i que les tinguem tan a l'abast, també evidentment té relació i té un impacte directe amb la concentració a l'hora d'estudiar.
6: Jo he notat molt que ens hem acostumat a fer-ho tot de pressa i ens hem acostumat doncs, a viure amb aquestes distraccions, que si ara el son al mòbil, que si aquest ha pujat aquest vídeo. No tenim paciència i ho volem tot de manera instantània.
1: La d'excuses que he sentit també, eh? Creieu que sou la generació més gandula de la història o no?
0: Sí.
1: Creieu que us esforceu? Que, ja no tant vosaltres, el que veieu de la resta, la gent s'esforça, no?
0: No.
1: I què podríem fer per canviar aquesta situació? Com es pot motivar algú que està desmotivat, per exemple? Com es pot fer?
3: Donant-li un objectiu. O sigui, donant-li una raó, perquè a vegades quan ens posen un treball, ens el posen i no sabem per què l'hem de fer, perquè una bona nota i ja està. Però si ens diuen, si fas aquest treball, faràs tal, i llavors podràs fer tal, i tal. Llavors et dona ganes, això.
1: I tu creus que així sí que es motivarien una miqueta?
3: Sí, jo crec que sí.
1: Que a vegades és molt complicat, perquè busques com aquestes fórmules per motivar i després veus que tampoc no funcionen, no? I és una mica frustrant, també. Vosaltres sou partidaris de fer repetir de curs als companys que no han fet res?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Ho veus claríssim?
0: Sí, sobretot perquè no, el meu institut no es fa així i hi ha gent que passa de curs amb 9 assignatures suspeses. Mm-hmm. I dic, això no pot ser. No podem permetre.
1: En quins casos, o sigui, tu repetiries sempre algú que ha suspès, per exemple, amb més de 3-4 assignatures, independentment d'altres qüestions?
0: Jo faria suspendre una persona si, per exemple, ha suspès més de la meitat de les assignatures, però sobretot em fixaria en la situació. Mm-hmm. Com ha dit abans algun dels companys d'aquí, ara no me'n recordo qui, sobretot s'ha de mirar la situació d'aquesta persona, perquè no és el mateix una persona que no fa res, o sigui, li costa perquè no fa res, una persona que no li surt, però perquè és que té uns problemes a darrere.
1: Clar, jo sempre diferencio molts cops la repetició, que després la persona l'aprofita com una nova oportunitat, o aquell que realment s'ho pren com un atac i perd tot un any, no? Laia, tu has vist casos de l'un i de l'altre?
2: Jo no faria repetir.
1: No faries.
2: Perquè crec que també es motiva molt a l'alumne.
1: Allunyar-se dels companys.
2: Sí. Clar, I crec que ja és com, ja, pues no serveixo per res, pues ja no.
1: Però hi ha qui pensa també que si no fem repetir una persona que té 5 assignatures suspeses per la resta de companys que potser s'estan esforçant, és un molt mal missatge. Mònica, què opines?
2: A veure, jo estic a favor de la repetició en alguns casos, o sigui, sí que hi ha gent de la meva classe que no fa res, llavors potser tampoc cal donar-li l'oportunitat de tornar a intentar-ho, perquè si ja veus que no ho tornaran a fer, en el meu institut molts cops a gent així que veuen que no els fan passar i a veure si... Però hi ha gent que si s'està esforçant i realment, o sigui, vol tenir bona nota o jo crec que donar-li una segona oportunitat també està bé, o sigui, clar que li afectarà en aquell moment, clar. Però després molts cops potser després li va bé.
1: Mm-hmm. Catalunya té un percentatge d'abandonament escolar del 13%, de les més altes d'Europa, tot i que és veritat que ha anat baixant. Clar, qui té la culpa d'aquest fracàs escolar? Ningú, eh? Ningú té la culpa? Ostres, aquest silenci.
3: Tots.
1: Tots. Professors, alumnes, famílies també?
3: Sí.
1: En què ho veus?
3: Hi ha algunes famílies que jo conec alguns casos que no, o sigui, no es preocupen gens, no mm-hmm. estan gens pendents.
1: Creieu que els pares també, les famílies en general, també són una mica toves amb això? Potser a l'hora d'acceptar els càstigs que se'ls hi posen als fills, o no, no sé, com ho veieu?
3: Alguns, sí.
1: Sí? Vosaltres, què penseu dels casos on hi ha una família que potser no accepta una sanció al seu fill després d'un mal comportament o després d'una... Què penseu d'això? Perquè segur que n'heu vist algun cas.
0: Sí, jo l'he viscut, eh? Uh-huh. Però molts cops les sancions, hi ha algunes que sí que estic d'acord, però d'altres que dius, a veure, per exemple, jo només he tingut una sanció en la meva vida a l'institut i ha sigut perquè un company em va agredir. Uh-huh. I jo llavors m'hi vaig tornar.
1: Tu t'hi vas tornar.
0: I llavors va trucar la cap d'estudis a casa meva i van dir, què tal, heu castigat el Christian? Uh-huh. I mi mare com, perdona, t'estàs ficant a l'educació del meu fill?
1: Clar, no. I la resta, penseu que hi ha càstigs desmesurats, càstigs injustos o... No sé, Mònica.
2: Jo depèn. O sigui, crec que hi ha cops que es passen.
1: Uh-huh.
2: O sigui que...
1: Què consideraries un càstig excessiu?
2: Doncs, no sé, que potser algú s'hagi rigut a classe només, però perquè a tothom li donen atacs de riure, no? I li hagi posat un parte, o l'hagi expulsat, o... Però també hi ha cops que crec que els profes són massa tous. O sigui, jo a primer d'ESO tenia un nen, bueno, varios, que destrossaven la classe completament, però ja perquè no volíem fer ells classe, però clar, els que sí que volíem també ens destrossaven a nosaltres i al profe, i que no facis fora a l'alumne o no li diguis res, també em sembla que no...
1: És significatiu que esteu reivindicant més disciplina, Perquè si no, ara tindreu l'oportunitat, a veure què us sembla això, i si poguéssiu castigar un adult. Us agradaria? Jo crec que ara us tindreu l'oportunitat, perquè ara entrem a la secció del castigat sense pati, on us plantejaré quatre personatges del món educatiu i haureu de deixar un d'aquests personatges sense pati. Esteu preparats? O sigui, haureu de consensuar entre vosaltres i us plantejaré quatre situacions i ens haurem de posar d'acord, perquè només un s'ha de quedar sense pati. Està clar? Sí? Doncs vinga, va, anem a conèixer-los. Hi ha d'haver consens, Després, la primera persona és la Teresa. I diu el següent, diu, soc la mare de l'Elias i tot i que ha insultat un professor, em nego a acceptar el càstig que li heu posat al meu fill. Aquesta és la Teresa. Sí? Anem a una altra. El Didac. El Didac diu, no m'importa castigar els meus alumnes 4 o 5 hores copiant les normes de l'institut si no em porten els deures fets. Déu-n'hi-do, eh? Anem a la Rosa. Soc inspectora de zona i com a tal no m'importa expulsar aquells professors que cridin els seus alumnes. Sí? I anem al Vicenç, diu, com a conseller d'educació implanto la normativa de repetir si tens una assignatura suspesa, només una. Molt bé. I aquí com un silenci de catatònic, a veure, aquí deixeu sense pati. A la Teresa, que era la mare de l'Elias, que es negava a acceptar el càstig, al Dida, que diu que els seus estudiants copin, la Rosa, que és inspectora i que si un profe insulta, doncs que el fa fora, o al Vicenç, que és el conseller que només amb una assignatura diu que una persona ha de repetir. A veure, va. Qui
3: jo,
1: comença?
3: El Didac. Bruno.
1: Sí, el Didac.
2: Qui era el Didac?
1: El Didac és el que castigaria a l'alumne 4 o 5 hores copiant.
2: Sí.
1: Sí, per què?
2: És massa. No cal.
1: Creieu en el sistema de copiar?
2: No.
1: Com a càstig?
0: No. De fet, l'esment, o sigui, la gent que normalment sol ser més intel·ligent, perquè el vaig estudiar, odien el sistema de repetició.
1: Ja.
0: Els seus serveis l'odien, diuen, no, això no és bo per mi.
1: Ja. I la resta també esteu d'acord que seria el Didac? La resta no us fan pensar? La Teresa, per exemple, aquesta
0: la
1: mare...
0: Teresa, a mi no.
1: Tu la faries quedar sense pati, la Teresa?
0: Sí, però aquesta posaria mare... abans algú sense pati, sinó el conseller.
1: El conseller, eh?
0: Però per què una assignatura suspesa?
1: Una assignatura és un marge per poder, no?
0: Imagina't que has suspès música, no? Que no és l'assignatura troncal.
1: Ui, això que ha dit ara. Però són totes igual d'importants, no?
0: Em refereixo troncal, segons el sistema, ja que cadascú pensi el que vulgui, uh-huh. No? Però imagina que has suspès educació física perquè has estat amb el peu trencat tot el trimestre.
1: Hem de consensuar. A veure, aquí deixem sense pati.
3: Jo?
2: Didac.
1: El Didac. Didac? Estem d'acord, més o menys? Cristiana, sí? Acceptes el consens?
0: Sí, accepto.
1: Molt bé. Doncs va, ara, si voleu, com que estem a punt d'acabar el programa, ara el que m'agradaria és demanar-vos un petit titular de tot el que hem estat comentant en aquesta estona, amb què us quedeu i quin missatge voleu doncs, marxar a casa amb orgull? A veure, Laia, amb quin missatge et quedes?
8: Ah, no, comencem per un altre.
1: Sí, hi ha algú que vulgui començar? Bruno, tens algun... amb què et quedes de tot el que hem comentat de l'institut?
3: Em quedo amb que... està bé criticar els profes, però també hem de ser autocrítics cap al nostre comportament, perquè no és el més adequat.
1: Comportament, potser també... la motivació també es treballa una mica, no? L'esforç, no? A vegades es parla molt de la motivació. Clar, tu, Bruno, pregunta indiscreta, ets una mica dels liantes o què?
3: No.
1: No, perquè... com que fas com a autocrítica, dic, potser ja està allà... està com exercint aquest missatge d'acceptar una miqueta...
3: No, tampoc sóc el que es queda ja callat tota l'estona.
1: Us entén, no ets?
3: No. Però, o sigui, trec bones notes i tal.
1: Està bé.
3: Però sí que veig alguns amics, són uns liantes, llavors sí que són...
1: Molt bé, per tant, el missatge una mica pel que veus, no?
3: Sí.
1: Cristian, tu amb què et quedes, tot el que hem comentat?
0: Que els alumnes ho fem molt malament, però els professors tiren molta tela, Robert.
1: Molt bé. Per tant, dels professors que haurien de millorar, va, envia'ls un missatge perquè millorin les seves classes i la seva manera de fer. A veure, què els hi diries?
0: Que fessin més autocrítica i, sobretot, alguns que no és que ho facin malament, però més disciplina. Sí, som molt partidari de la disciplina.
1: Disciplina, molt bé. Sí, Mònica, sí. Tu què?
2: Jo també, que una classe no funciona si una de les dues parts no ho fa bé.
1: Això està
2: molt
1: bé.
2: No posa la seva part.
1: Ja està, és interessantíssim, no? Que hi ha d'haver voluntat per part dels dos, una mica també en la línia del que comentava el Bruno. I tu, Laia, com tanquem?
8: Jo crec que s'han de mirar les dues parts de la moneda.
1: Uh-huh. I en quin sentit? Què vols dir?
8: Doncs que, clar, els alumnes pues, també ens hauríem de comportar una mica uh-huh. i els profes haurien de saber controlar una classe.
1: I els pares què? Amb els pares els hi donem algun missatge? Han de fer alguna cosa? Es fiquen massa amb l'educació dels fills? Estan a sobre? Passen? Què diem dels pares?
0: No, a mi no. Mai he tingut cap problema amb els meus pares uh-huh. i l'educació. O sigui que...
1: Molt bé. Bé. Bueno, doncs jo trobo que amb aquest missatge d'autocrítica que heu fet, no? Que els estudiants en general també han de fer una mica d'esforç per motivar-se i també el missatge que hem llançat pel sistema educatiu en general, jo trobo que en tot el que hem comentat hem tocat tots els temes. Laia, Cristian, Bruno i Mònica, moltíssimes gràcies per la vostra sinceritat, per mullar-vos, perquè realment us heu mullat i la veritat és que això ha semblat una conversa de pati, eh? I jo crec que no hi ha res que ens agradi més a tots que rajar dels profes i una miqueta ho hem fet, eh? En fi, moltíssimes gràcies, de veritat, i gràcies també als que ens escolteu des de l'altra banda, però ho hem de deixar aquí perquè l'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe, i fins al proper episodi.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Molt bé, ara us anem a fer una cançó d'en Frank Zappa. Carai, sigui que estigui.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble commemora la Setmana Internacional dels Arxius amb una programació especial i la presentació divendres del document més antic que acull l'arxiu municipal, l'arxiu històric, en concret un pergamí que parla de Gelpí. Tot plegat ho explica Mercè Torrelles, qui anima a la participació.
2: Bé, animar a la gent que vulgueu venir doncs, a celebrar aquesta Setmana dels Arxius aquí a Tordera i doncs, a convidar doncs, a tots vosaltres doncs, a que vingueu o bé al matí de portes obertes o a la sessió del grup d'amics, que és un grup obert.
1: L'associació Hatakende ja té la voluntat d'agermanar-se amb el RUS per fomentar la inclusió al municipi. L'entitat beneficiària de la campanya Compromís i Cultura 2026 vol establir un vincle formal amb la Fundació Especialitzada en Persones amb Discapacitat Intel·lectual. El president de l'associació Hatakende, Joan Llorenç, explica els detalls de la feina que realitza la seva entitat.
3: S'ha fet tot un treball paral·lel amb les seves famílies i el que volem és que tornin a la seva comunitat, tornin dins de les seves famílies amb un projecte socioeconòmic sota el braç, diguéssim.
1: El Pobillatge Tordenc obre la convocatòria per triar els seus nous representants. L'entitat busca joves nascuts entre el 2008 i el 2005 i infants nascuts entre el 2015 i 2018. L'Ariadna Roses Pobilla de Tordera.
4: Nosaltres busquem figures del pobillatge en general, busquem a tothom, busquem a l'hereu, a la pobillo, a dama, a fadrí, a qui es vulgui apuntar i sobretot per infantils també, que són la pobilleta, l'herouet, i si n'hi ha més, doncs el fadrinet i la dameta.
1: S'impulsen ajuts econòmics per a persones majors de 65 anys i col·lectius vulnerables. L'import de l'ajut és de 200 euros per sol·licitud i es concedirà per ordre d'arribada fins a exhaurir la dotació pressupostària. Toni García, regidora de Serveis Socials i Gent Gran.
5: Aquest problema de l'habitatge és un problema que està afectant a moltíssima gent, a gent jove, a gent gran, a gent que no hi pot pagar el lloguer perquè estan pujant molt els preus del lloguer.
1: El Memorial Josep Barceló tanca la 27a edició amb èxit rotund. Un himne, la consolidació del futbol inclusiu i femení destaquen en l'edició d'enguany. En feia un primer balanç Adrià Barceló, un dels membres de l'organització.
6: Aquest any hem tingut un himne i una mascota, doncs veurem si l'any que ve, doncs tot plegat, les nostres idees i els nostres recursos permeten fer-ho més gros, que és l'únic objectiu que tenim, fer-la grossa.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Comencem aquesta nova setmana amb una situació meteorològica que continua marcada pel temps estable. Després d'un dissabte i un diumenge amb alguns núvols, però sense precipitacions, avui el cel estarà serè durant tot el dia, amb vents que bufaran fluixos de component sud-sud-oest en aquest matí com aquesta tarda i la situació marítima tranquil·la. Aquest matí mar arrissada, aquest migdia ja veurem àrees de marejol i aquesta tarda es matita el marejol a tota la costa maresmenca. Tot això amb unes temperatures que avui pugen una mica i que s'enfilaran fins als valors de 29, puntualment els 30 graus cap a l'interior de la comarca, a prop de la costa, al voltant dels 25, 26, 27, les temperatures al centre del dia. Demà aquestes temperatures baixaran una mica. De fet, entre demà i divendres tindrem una mica d'aire més fresquet, provinent de component entre l'est i el nord-est, i això farà que doncs, la temperatura no pugi tant. Continuarà fent calor, però no serà tan accentuada com avui. Per tant, temperatures que baixen una mica tant màximes com mínimes i això de retruc també podrà afavorir la presència d'alguns núvols baixos, sobretot les tardes de demà i demà passat, però seran núvols poc importants.
1: Ho deixem aquí actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
8: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
9: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
10: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
8: Lletres.
11: Sòcrates va dir, La filosofia comença amb la pregunta.
8: Llibres.
12: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
8: Cinema.
13: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem la seva vida d'un propi, el Louis Armstrong, i agafa el Ray Skelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir princesa.
14: Un repertori i un moment, no? Sí.
8: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
15: Bona tarda. Sí, la tarda és a tres bandes, és dilluns, dia 8 de juny, i com tenim per costum, durant la temporada, que aviat s'acabarà, per cert, la temporada de tardor, hivern i primavera, tenim la tarda és a tres bandes amb l'Arnau García. Hola, bona tarda.
16: Bona tarda.
15: I la Dolors Pinatelli, i també portem, esclar, a tres bandes són tres temes, que el primer és medi ambient, el segon és cultura, avui tindrem cinema amb en Jordi Muntanyès i també Bocí de Saviesa amb Antoni López, i la tercera banda és tecnologia, que se n'ocupa l'Arnau, que suposo que també has preparat algun tema ben interessant i actual.
16: Sí.
15: Sí? Doncs molt bé. Com que tenim molt de contingut, sempre tenim poc temps per tant tema, comencem de seguida i anem a medi ambient. Bé, a medi ambient vam parlar de que es celebraria els 40 anys del centre CEAP, el Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Celebraven els 40 anys i vam poder assistir des de Ràdio Tordera, ens van convidar, vam assistir-hi, i ara podem escoltar unes paraules del seu director, del director del CEAP, Marc Rius, que explica una mica aquesta celebració.
17: Estem contentíssims, ha anat molt bé. Hem pogut presentar i interactuar amb tots els agents que volíem interactuar, i estic molt content perquè, clar, això és molta feina de molt temps preparant-ho, i realment trobo que ha sortit rodó. Ens ha sorprès molt la complicitat, no?, que teníem entre els diferents agents que teníem aquí, i molt content. Vull dir, al final cadascú ha posat el seu gra de sorra, i crec que aquest acte ha estat fantàstic. Bueno, és una mica dins d'aquest acte s'han tocat certs punts molt, molt claus, no? Però una cosa que sí que podem aportar directament és el tema de conèixer i predir el que ens podem trobar en el futur, no? I, clar, aquí en el territori hem tingut grans tempestes, no?, que ens han afectat, el del Tordera, també aquest episodi tan plujós d'aquest hivern que ha estat... Bueno, tenim els investigadors aquí que treballen amb rius que els queien les llàgrimes d'il·lusió per veure aquests rius tan plens d'aigua. Ens donen moltes pistes de possibles problemes que podem tenir en el futur a nivell d'inundacions, a nivell com situacions climàtiques molt extremes, no? I tot això ho podem aportar des del CEAP, no? Podem fer aquestes prediccions de models futurs i d'entendre com podem reaccionar com a societat, no? Sí, no? El Tordera per nosaltres és un punt molt important i estratègic a nivell de perquè entenem coses que passen a dalt de tot els Pirineus però acaben afectant a la desembocadura del Tordera, no?
18: Ah, i dèiem també, tot va lligat, no? Sí, tot va interrelacionat i s'ha de tenir...
17: I després els investigadors marins, pues, estem interessats en coses que passen a la costa, i clar, tot el que són desembocadures i connexió terra-mar ens afecta molt, no? Sí, la ciència ciutadana és una cosa troncal que promocionem molt, molt, molt des del centre, i per exemple el Mosquito Alert és una aplicació que te la baixes i pots contribuir directament al
18: anar informant.
17: El mateix amb observadors del mar.
15: Bé, doncs, això és el que ens explicava el director del CEAP enmig de la celebració aquesta dels 40 anys, que hi va haver unes quantes taules rodones molt interessants amb tot de científics exposant la seva tasca i la seva opinió i les ganes de seguir treballant. I parlant de ganes de seguir treballant, doncs ja tenim aquí una altra notícia del CEAP, bé, i també de la Generalitat, també se l'ha fet arribar, perquè la Generalitat impulsa el Pla Estratègic per a la Restauració dels Ecosistemes Marins de Catalunya, que es diu PEREMCAT, i destinarà més de 3 milions d'euros durant els 3 propers anys per a la recuperació d'aquests hàbitats marins clau. És el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que posa en marxa aquest pla estratègic i això, amb aquests diners, aquests 3 milions d'euros, i resulta que aquest PEREMCAT serà el primer instrument integral de planificació i acció en la restauració ecològica marina. La secretària del departament, Cristina Massot, ha presentat avui aquest pla en el Dia Mundial dels Oceans davant la comunitat científica implicada en el projecte, representants del sector de l'economia blava i diverses ONG. Ens diu: "Es tracta del primer gran instrument de restauració del fons marí pioner a Europa." Ha explicat Massot que aquest pla hem aconseguit que tota la comunitat científica treballi de manera coordinada en aquest full de ruta per la recuperació dels hàbitats marins, que ens ha d'ajudar a avançar cap a una major sobirania alimentària basada en el coneixement científic i alineada amb les polítiques europees. Una resposta estratègica pels reptes ambientals i climàtics. El PEREMCAT s'emmarca en el nou context europeu de restauració de la natura i el Pacte Europeu pels Oceans. I aquest projecte, doncs, aborda la restauració d'hàbitats marins clau en el litoral català, com les praderies de fanerògames, els fons de coral·ligen i els rodòlits, que són essencials tant per la biodiversitat com per al manteniment de les activitats pesqueres i subaquàtiques. També permetrà identificar les principals pressions i amenaces que condicionen l'estat dels ecosistemes marins i la seva capacitat de recuperació. En aquest marc també contribuirà a millorar el coneixement científic sobre l'estat del medi marí a Catalunya, definir actuacions prioritàries de restauració, reforçar la resiliència dels ecosistemes davant el canvi climàtic, integrar la restauració marina en les polítiques d'economia blava i de gestió sostenible. El projecte s'alinea amb l'Estratègia Marítima de Catalunya 2030 i amb les principals polítiques europees i estatals en matèria de biodiversitat, de restauració ecològica i mitigació i adaptació al canvi climàtic i també seguretat alimentària. Bé, doncs això, ara la Generalitat també hi aboca tots aquests diners i centres, doncs, com el CEAP i d'altres que fan estudis podran aprofundir molt més cap a tot aquest desconeixement que encara hi ha del fons marí. Se'n coneix bona part amb les investigacions, però encara hi ha molt desconeixement, encara hi ha molt per investigar, per veure com hi ha aquest equilibri entre tota aquesta fauna, flora que hi ha en els fons marins i com també l'estem, doncs, en aquest cas, a vegades malmetent amb el poc compte que es té amb tot el tema del medi ambient. Bé, encara una altra notícia que ens fan arribar des del Jardí Botànic Mari Mutra, que presenten la motxilla de Faust, que és una aventura científica gratuïta per a les famílies i que, per poder participar, amb el suport d'un ajut que arriba aquest 2026. El Jardí Botànic Mari Mutra posa en marxa, a partir del proper diumenge, la motxilla de Faust, que és una activitat familiar científica i gratuïta que compta amb el suport de l'ajut de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació. La proposta convida les famílies a descobrir el jardí a través del joc, l'observació i la ciència, transformant la visita en una experiència d'exploració activa inspirada en el llegat de Carl Faust. A més, apropa els participants a projectes reals de recerca i ciència ciutadana desenvolupats a Catalunya gràcies a la col·laboració amb diferents entitats científiques. L'activitat consisteix en un recorregut autoguiat on les famílies es converteixen en autèntics exploradors i exploradores, equipats amb una motxilla que conté eines per descobrir el jardí, prismàtics, lupa, brúixola, mapa i altres materials necessaris per completar l'aventura. Al llarg del trajecte, els participants han de superar reptes d'observació, resoldre enigmes i posar en pràctica coneixements relacionats amb la biodiversitat, la història del jardí i diferents projectes científics actuals. En completar les proves, les famílies obtenen codis que els permeten obrir un cofre, rebre un diploma i un petit reconeixement. Doncs bé, una altra activitat per famílies i per conèixer més la ciència i per conèixer més, en aquest cas, el tema botànic, ben a prop i ben senzilla i, a més, gratuïta. Està pensada, sobretot, per famílies amb infants d'entre 6 i 14 anys. O sigui que aquí també hi té part el CEAPCSIC amb la seva, com dèiem abans, amb el director, amb la seva acció de participació ciutadana, que és el Mosquito Alert. Bé, doncs, després de tot aquest contingut de medi ambient, passem ja a la banda de cultura i anirem a cinema.

0: Bona tarda. Doncs el penúltim programa de la temporada de cinema. Tenim en Jordi Montañés aquí preparat amb nosaltres. Bona tarda, Jordi.
1: Hola, Tolós. Bona tarda.
0: Doncs...
1: Vinga, doncs, per començar aquesta penúltima sessió, una bona notícia.
0: Sí?
1: Perquè des d'avui fins a... Sí, perquè des d'avui fins a l'11 de juny torna la festa del cinema amb entrades de 350 euros aquests 4 dies. A veure, amb els jubilats ens han fet premis i preus especials en temps, després es posen, els treuen, però aquest és genèric, és per tothom, o sigui que està bé aquest preu.
0: I tant.
1: No he consultat l'històric, però tinc la impressió de que ara feia temps que els jubilats no feien cap d'aquestes festes.
0: Mm-hmm. Doncs jo diria que des de la tardor, diria, eh?
1: Et sembla que des de la tardor? Jo és que no se m'ha anat al cap, potser mm-hmm. sí que continuem fent cada 6 mesos. Ara bé, bueno, com sempre, quan sapiguem les dades de la resposta del públic, ho comentarem, eh? O sigui, anem a veure com ha quedat això.
0: A veure.
1: Ara bé, també, com sempre, sembla que estiguin per fer aquesta festa la setmana en què les estrenes són menys atractives.
0: No promet gaire, eh?
1: No, no. El que passa és que ara comentarem que podem anar a veure si és el que hi ha aquest moment a cartellera. D'entrada, estic convençut de que les que tindran més audiència són les dues que pertanyen a dues franquícies inacabables. Una ja la vam comentar a la darrera sessió, que és aquella que es titula, d'un títol tan atractiu com The Mandalorian en Grogu,
0: sí.
1: Això és una cosa impossible, que és una extensió col·lateral de la Guerra de les Galàxies, i l'altra és He-Man mm-hmm. i los Masters de l'Universo, que tampoc cal afegir a quina saga pertany. Això, eh? Aquesta està protagonitzada per Jared Leto i Idris Elba, i parla del moment en què un pips anomenat com no podia ser d'altra manera, Adam. I interpretat per un tal Nicolás Galitzine, que no sé qui és, descobreix que aquest personatge, en Adam, és He-Man, més ni menys que l'home més poderós.
0: Mm.
1: Adam, home poderós, en fi, sense comentaris, el que li agrada ja ho sap.
0: No crec que hi anem.
1: Jo tampoc, no va. Però segurament hi anirà molta gent. I per acabar d'adobar a l'oferta aquesta, per aquesta festa, s'hi afegeixen dues pel·lis més d'un gènere que a mi tampoc m'acaba de fer massa el pes, no sé que siguin films molt bons, que són els de terror. Són dues pel·lícules de terror. A manca d'una. Encara que una, menys mal, que és una paròdia, és Scary Movie 6, i aquesta, com que és una paròdia, pretén més aviat divertir que collonir l'espectador. Ara, fixa't que és la sexta entrega de Scary Movie i que la primera es va estrenar ja fa 26 anys.
0: Té el seu públic, eh?
1: Inacabable, és una cosa, vull dir, jo el que estic veient és que les sèries es van tirant i tirant, no s'acaben mai. És... Bé, sí. I l'altra es titula Backroom, aquesta és el terror psicològic, i la protagonitza el Chiwetel Ejiofor, que és el que va fer 12 anys d'esclavitud. El curiós és que es basa en el que se'n diu ara una sèrie web, perquè aquesta sèrie web es va editar inicialment directament per YouTube. Fixa't.
0: Ai.
1: O sigui, una sèrie per YouTube del 2022, va tindre tant èxit, tanta audiència, que ara se n'ha fet un llargmetratge que s'ha de veure com ha quedat. O sigui que els llargmetratges et venen pels videoclips, et venen pels jocs, pels jocs del cuidador, i també et venen, ara ja, pels YouTubes.
0: Uh-huh.
1: En fi, els accessos al cinema són infinits.
0: Sí, moment.
1: A veure com queda aquesta, però és una certa curiositat. Més mal que el cinema espanyol ens ofereix 3 opcions més terrenals, aquestes són com molt llunyanes,
0: mm-hmm.
1: i la primera és La Luz, del director Fernando Franco, i amb un grup d'actors de molta qualitat, com són Alberto San Juan, el Ramon Barea, el Miguel Rellán. Aquesta pel·lícula té com tema tan punyent com és el de les agressions sexuals a menors per part d'alguns sacerdots. Aquí és el protagonista, en Alberto San Juan, que ha d'afrontar, quan és a punt de jubilar-se, mm-hmm. que es descobreix que ella comès delictes d'aquest tipus.
0: Un altre enfoc.
1: Amb les conseqüències d'això.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. Amb les conseqüències que això li suposa, o sigui, per un tema interessant. L'altre es titula Mallorca Confidencial, la dirigeix en David Irundain, i veiem a la Lolita Flores amb un paper que li va a la conya. El paper d'una gitana que es diu La Xussa. És que la Lolita Flores no ens hem d'enganyar, no ens sembla ni la Lola Flores ni el seu pare, s'assembla a la seva iaia, que era una gitana d'aquest mateix tipus, o sigui... És curiós, com aquesta està de conya. I fa d'una gitana que li ve un colat de xaboles i controla el negoci de la droga.

0: i que almenys no haguem problemes més propers a la nostra realitat.
1: Temes més entenedors.
0: Més propers, i almenys que no són tan de galàxies i imatges. I acabem amb una altra pel·lícula romàntica, aquesta estatunidenca, protagonitzada per la Zendaya i el Robert Pattinson, sí, protagonistes de pes,
1: sí?
0: I que encara que és titulat de drama, és una comèdia sobre la crisi que ha de superar una parella que pocs dies abans de casar-se descobreixen secrets inesperats d'un tal rival. Aquesta també és una comèdia típica, però no que està tractant, però és correcta i també és distinta com les anteriors. També és interessant. I això, sento dir-ho, seria tot. No tenim grans directors ni grans pel·lícules per aquesta setmana. Bé, de totes maneres, espero que si aneu a la festa del cinema, almenys encerteu la pel·lícula que escriu.
1: Tant de bo.
0: Sí, que no sortiu satisfet. No sortiu satisfet del cinema. I ja podem anar a pel nostre protagonista d'avui.

0: Jordi, qui ens portes avui?
1: Bons dies, mira, Dolors. Seguint amb aquests directors que, com en Charles Chaplin, alhora són molt bons compositors, totes les coses, avui parlarem d'un altre que ens és molt més proper, tant en l'espai com en el temps.
0: I qui és?
1: Es tracta d'un personatge tan important del cinema espanyol com en Alejandro Amenábar, que com a director els seus films han guanyat un munt de premis Goya, fins ara, i fins i tot la seva pel·lícula Mar Adentro es va endur un Òscar al millor film de parla no anglesa i el Globus d'Or a l'any 2004. Tot i això és ben sabut d'aquest realitzador, però segurament no ho és tant, que Amenábar és també un excel·lent compositor.
0: Compositor també?
1: També. Ell no sols està aquí a composar la música per totes les seves pel·lícules, totes les porten la seva música, sinó que també ha composat la banda sonora de films d'altres directors, com José Luis Cuerda per La Lengua de les Mariposas o pel seu amic i company Mateo Gil per Nadie Conoce a Nadie. Anem per ell. Amenábar té la doble nacionalitat xilena i espanyola perquè va néixer a Santiago de Chile el 1972. És fill d'una madrilenya que es va casar amb en Ricardo Amenábar, un xilè, quan se'n va anar a viure en aquell país amb la seva germana. Només un any després del naixement de l'Alejandro, la família Amenábar es va traslladar a Espanya davant el crispat ambient que es vivia a Xile i que va culminar amb el cop d'estat del general Pinochet del 1974. O sigui, de fet, s'hi va passar 2 anys la mare de l'Amenábar i va marxar l'altra vegada corrent del país.
0: Sí.
1: Alejandro va tenir una acurada educació, però els seus pares eren bastant contraris a que els seus dos fills, en van tenir un altre després, que els seus fills veiessin massa televisió i cinema, amb el que Alejandro no es va acostar a una sala de cinema fins que no va tenir 15 anys d'edat.
0: Ben gran, no?
1: Ben gran. Però tot i això, i devia ser gràcies al cinema televisat, dic jo, perquè si no sé per què, el 1990 va ingressar a la Facultat de Ciències de la Informació de la Complutense de Madrid, que és allà on va realitzar el seu primer llarg, tesis. Ara bé, no acaba els estudis perquè considera que eren molt teòrics i allunats de la professió que ell volia desenvolupar.
0: No li agradaven els estudis arreglats.
1: Exacte. Però en canvi va fer servir la facultat per fer la seva pel·lícula. Mm-hmm. L'important és que aquesta facultat va fer dues coneixences fonamentals de la seva carrera, la del futur director Mateo Gil i la de José Luis Cuerda, sobretot, que es devindria el seu especial balador. Com a compositor, bueno, la tesi surt del Cuerda, o sigui, és un bé important. Com a compositor es pot dir que va ser un perfecte autodidacte. Des de petit composava melodies amb el teclat i la guitarra, molt fluïdes, i es va decidir aprendre música pel seu compte per poder composar les bandes sonores dels seus curs inicials.
0: Sí, doncs també autodidacte, com dius.
1: Sí, sí. I amb això crec que ha arribat l'hora de valorar la seva feina com a músic, de cinema ja estem parlant, i començarem fent-ho amb una peça composada per un fill del seu gran balador, José Luis Cuerda.
0: Sí.
1: Un fil tan maco i emotiu com La Lengua de les Mariposas de 1999. La música és de la Amenábar, sentim-la que val la pena. Endavant.

0: Doncs sí que val la pena, eh?
1: Sí, és tot francament emotiva aquesta pel·lícula i a més lliga molt bé amb el ritme del fil del cuerda.
0: Sí, sí.
1: I el mateix any, el 1999, participa com a compositor d'un film molt particular del seu amic Matteo Hill, que també havia col·laborat i seguiria col·laborant amb ell amb les pel·lícules que fan tots dos junts. Es tracta de la pel·lícula Nadie Conoce a Nadie, que és un film bastant irreverent perquè en el que explica són els films que es van succeint durant la Setmana Santa sevillana, lligats als processons que es van fer a la ciutat andalusa.
0: Sí.
1: Pues aquest film no estava del tot malament, però no arribava al nivell de l'espai de la Menava. Ara bé, té una banda sonora francament encertada i si veiéssim els magnífics títols de crèdit de la pel·lícula, que és el millor, encara s'apreciaria més la seva qualitat.
0: Ah, sí?
1: Sí, els títols de crèdit són una meravella, tot plegat. Està molt bé, molt bé, sí. Com a director, Menava comença a desenvolupar la seva carrera cinematogràfica amb tesis l'any 1996, per la que guanya l'Òscar el millor director novell i millor guió adaptat, a part de que el film té una audiència notable.
0: Comença a destacar, eh?
1: Sí. El 1997 realitza aquell film titulat Abre los ojos, tan particular i original, que és tan particular i original que en Tom Cruise li compra els drets i fa una versió a Hollywood titulada Vanilla Sky.
0: Uh-huh.
1: Imagina't. El Cruise va fer el paper principal i qui l'acompanyava era la Penélope Cruz, que també protagonitzava la versió original de la Menada.
0: Caram.
1: I el Cruise li fot, sí, el Cruise li fot la pel·lícula i la protagonista i a sobre manté amb la Penélope una curta relació sentimental.
0: Se li importa tot.
1: Doncs se li importa. Ja després, el 2001, és quan roda el seu primer film veritablement impactant internacionalment, que és Los Otros. Mm. Una pel·li de terror, parlada en anglès, protagonitzada per Nicole Kidman, que recordava a la Grace Kelly d'una manera ineludible,
0: copiant.
1: I que s'endú... Mm-hmm. Sí, ho fa molt bé la Kidman, per això, eh? I que s'endú 8 dels 15 goies a la que estava nominada. Entre ells, millor director i millor pel·lícula.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, millor director i millor pel·lícula pels goies. Però el que ens interessa saber és quina música li va posar Menava en aquest film tan inquietant. Sentim-la, doncs, a veure com ho va fer això. Endavant.

0: crea aquest clima d'inquietud, eh?
1: Sí, no és especialment original, però crea l'ambient.
0: Sí, sí, sí.
1: Ara bé, el gran èxit d'Alejandro Amenábar es produeix el 2004, quan realitza un film tan dur i emotiu com Mar Adentro, que explica la història real del tetraplègic Ramón San Pedro, que volia suïcidar-se,
0: sí.
1: I que està molt ben interpretat per Javier Bardem, i un tema temes tan delicats com l'eutanàsia, l'avortament o el dret a una mort digna.
0: Temes difícils.
1: Un tema difícil de resoldre la pel·lícula. El film és no tan sols el que ha aconseguit més joies fins ara, 14, sinó que va guanyar l'Òscar al millor film de parla no anglesa d'aquell mateix any.
0: Aquesta va ser molt,
1: això,
0: sí, molt premiada.
1: Sí, va ser molt premiada i molt reconeguda internacionalment. Amb tot això, no hi ha més remei que posar la banda sonora, composada naturalment per Enamorada, i recordar de nou aquesta pel·lícula tan excel·lent. Davant.

0: Molt potent, eh?
1: Sí, a més, aquesta banda sonora va col·laborar el gaiter Carlos Núñez, que és el que li acaba de donar aquesta bellesa a la composició. És molt maca, la música.
0: Sí.
1: És que, a més, la gaita ajuda amb, aquest, amb aquesta, amb aquesta, amb aquesta composició.
0: Sí, sí.
1: Bé, encara que no ho sembli, la carrera cinematogràfica de Amenábar és més aviat curta i per això molt coneguda. Després de Van Adentro i fins a l'actualitat, o sigui, han passat 22 anys, només realitza 4 pel·lícules més a un ritme d'una més o menys cada 5 anys.
0: Un ritme pausat, eh?
1: Pausat. El 2009 dirigeix Àgora entorn a la figura d'aquella reconeguda gran científica de l'antiguetat, Hipàtia d'Alexandria,
0: sí,
1: on comptava com a protagonista un excel·lent Raquel Wells i un molt jove Oscar Isaac. Molt jove, jove. La pel·lícula estava francament bé i potser l'única pega és que els alumnes d'Hipàtia, que acabaven sent importants dirigents polítics o religiosos, no acabaven d'envellir massa bé. Sempre semblaven tenir edat de quan estudiaven amb l'Hipàtia.
0: Havien quedat com encallats en el temps, no?
1: Sí, semblava tot també molt jovenet, com al principi. Però... El 2015 estrena, la, per mi, la pel·lícula més interessant, és La Regressió, és una pel·lícula de terror psicològic, una en anglès, i protagonitzada per Ethan Hawke. Però aquesta no va aconseguir especial interès ni massa relevància en l'audiència.
0: No la recordo.
1: Sí, és una que és sobre és de terror, sobre regressions a èpoques anteriors. Sí, jo la tinc també bastant oblidat, per la veritat. 4 anys després, el 2019, sí que torna a aconseguir un film veritablement remarcable i molt interessant entorn dels darrers anys del filòsof Miguel d'Unamuno i que, com és ben sabut, es titula Mentre dura la guerra.
0: Sí.
1: Sí, aquesta passa a l'inici de la Guerra Civil Espanyola i gira entorn als dubtes polítics i ideològics i els enfrontaments que pateix l'Unamuno davant el comportament dels dirigents franquistes amb qui inicialment compartia la seva manera de pensar.
0: Els dubtes que se li presenten.
1: Sí, i els enfrontaments que té quan ell és una persona acceptada i ben vista, sí, per part del sublevat. De la pel·lícula, probablement, el més recordat és l'extraordinària caracterització que fa en Carra Lejalde de l'Unamuno i que et sembla que realment el pensador que t'està parlant.
0: Ho fa bé.
1: Encara que mai trobar més discutible l'elecció de Eduard Fernández, que és un gran actor, jo no li trec, per interpretar el general Millán Estrany, aquell paio que estava en ple de ferides de guerra. Perquè ni físicament s'hi assemblava, ni a més, quan a la pel·lícula se'l veia especialment convençut del paper que li havia tocat.
0: No estava massa...
1: No el veies amb el Fernández fent de Millán Estrany,
0: no.
1: Aquesta la veritat. Quan feia de Marco, per exemple, me'l veia creure tota la pel·lícula, però devia estar i no tirava. Bueno, i finalment, el 2025, Amenábar estrena una altra pel·lícula molt esperada pel personatge principal i pel tema que toca, i que crec que aquesta no ha tingut l'audiència que s'esperava inicialment. Estic parlant del Cautivo, que tracta del període en què el Miguel de Cervantes va estar presoner a Argel i de com va aconseguir l'interès i els favors del Bajá, el tio més important de la plaça, presumiblement per raons d'homosexualitat compartida.
0: Però aquesta la van promocionar molt, eh, l'any passat.
1: Sí, perquè és un film de molt pressupost i molt luxós en la seva realització, la seva fotografia. Però a pesar de tenir repercussió en els Goya, també li van donar maquillatge i perruqueria, i en canvi sí que va rebre crítiques desfavorables per mostrar aquestes suposades inclinacions homosexuals de Cervantes.
0: Sí.
1: Amenábar va defensar i en que això era cert, que hi havia evidències, però que toqués aquest tema de l'escriptor,
0: sí,
1: no va acabar d'agradar. En qualsevol cas, el Cautivo es permet posar com a darrer tall la banda sonora d'aquesta pel·lícula, composada per sempre per Amenábar, i que ara mostra un estil musical diferent. I quan el sentis veuràs que és molt similar als films que toquen temes propers al món ara. Recorda Les mil i una noches, bueno, les pel·lícules del Quim de la Selva, el Quim de la Selva, el Libro de la Selva, aquestes pel·lícules. Endavant. El tema es titula El tesoro del Bajá. Endavant.

0: Sí que és diferent, sí.
1: Després s'ha de com adequa la música a lo que és la pel·lícula.
0: Sí, sí.
1: Bé, a Miravales també d'aquests directors i compositors que segueixen vius i ben vius, gràcies a Déu, i amb el que cal esperar noves pel·lícules, tant més interessants que les que ha fet fins ara, i que esperem també poder-les disfrutar.
0: Segur que vindran.
1: Segur que vindran. Bé, i amb això jo crec que ja seria tot. Ja podem acabar amb aquesta colla de compositors i directors cinematogràfics que hem anat descobrint i sentint durant tota aquesta temporada.
0: Doncs sí.
1: O sigui que a la propera tancarem i prou.
0: Sí, sí. Ens has portat una llista ben interessant i que no coneixíem, i aquestes combinacions de director-compositor han estat molt encertades. I...
1: De fet, la música sí la coneixíem, el que no coneixíem era la combinació director-compositor,
0: sí, sí.
1: Que fos tan continuada, però sí, sí. Tant i tant.
0: Doncs sí, molt interessant, t'ha portat molta feina preparar-ho, però t'ho agraïm moltíssim, Jordi. I t'esperem d'aquí dues setmanes, que serà el comiat de temporada.
1: Perdona, com dius?
0: Res, que t'esperem d'aquí dues setmanes amb el comiat de temporada.
1: Ah, vale, d'acord, ho dic, fins aquí 15 dies. Gràcies,
0: adéu-siau.
1: Adéu. Adéu.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
4: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 130 02 78.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
8: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera.

Bona tarda, Dolors. Bona tarda, Arnau. Bona tarda als oïdors i oïdores del programa A Tres Bandes. Sou a l'espai Cultura, un bocí de civillesa. Soc Antoni López i avui parlarem dels esbojos pirrònics i de l'escepticisme. Pirrón de Elis va néixer entre el 360 abans de Crist i el 270 abans de Crist, però l'hem conegut a través de Sexto Empírico, que va viure entorn al 200 després de Crist. Existiren dos grans corrents de l'escepticisme a la Grècia i Roma antigues. Una fou l'escepticisme acadèmic, fundat per Arcesilau al voltant del 270 abans de Crist i centrada en l'Acadèmia de Plató. L'altra fou el pirronisme, fundada per Pirró d'Elis a Atenes. Coneixem molt poc de Pirró. Suposadament, acompanyà Alexandre el Gran en la seva conquesta d'Orient. Quan estava a l'Índia, es trobà amb un grup de savis despullats, els yoguis. Sembla que l'impactaren, perquè al tornar a Grècia fundà una escola dirigida a perseguir la tranquil·litat mental, ataràxia, a través de la suspensió escèptica de les creences. Els habitants de la seva ciutat natal, Elis, estaven tan impressionats que el van anomenar sum sacerdot, escolliren una estàtua en el seu honor i eximiren els filòsofs de pagar impostos. Per sort, tenim una idea clara de l'escepticisme pirronià gràcies al tractat una mica més conegut d'un metge grec, Sexto Empíric, esbossos pirrinaics. Allò que reflexa és una elaborada forma d'escepticisme més radical encara que el d'Arcesilau i Carneades. Segons el text de Sexto, la filosofia és una malaltia i una cura. És una malaltia perquè porta la infelicitat i el dogmatisme arrogant. Promet saviesa i respostes consoladores, però només prové d'infinites preguntes. La solució és adoptar una espècie de metafilosofia, l'escepticisme, que reconeix la ignorància humana i es conforma amb aquesta realitat ineludible. Segons Sexto, la base de l'escepticisme resideix en l'habilitat de construir arguments igualment sòlids per una tesi i la seva contrària. Es van crear una àmplia varietat d'estratègies argumentatives anomenades modus o tropus per exposar aquest procés d'equilibri. A diferència dels escèptics acadèmics, que generalment reconeixien, i aquesta és la gran diferència entre uns i altres, que algunes creences són més probables que altres, els pirrònics mantenien que no existeix cap creença més plausible que una altra. O sigui, no es mouen pel pragmatisme. Per aquesta raó, la probabilitat no pot ser la guia de la vida. En el seu lloc, hem de seguir els nostres sentiments naturals i les lleis i costums de la nostra societat. Sembla que els pirrònics desapareixeren del món antic poc després de la mort de Sexto. Al segle XVI sorgí un renomat interès per al escepticisme grec al descobrir-se els escrits de Sexto. Bé, és un tema delicat. Hem de veure que hi ha escepticisme, dubte sobre la realitat, però que un és l'escepticisme acadèmic que diu «sí, jo dubto, però faig el que més convé a la societat», i un altre és l'escepticisme pirrònic, que diu res no és explicable, tot està en el dubte, i per tant hem de fer el que ens considerem oportú, seguim els costums i seguim les coses que ens han ensenyat els nostres pares o els nostres ancestres. És sempre l'escepticisme, que és dubtar de tot, una barrera pel coneixement. No podem dubtar de tot, perquè si no acabem en el negacionisme i acabem pensant que tot no és veritat i que res no és veritat.
I sí que existeix la veritat. Jo soc defensor ferm del racionalisme i del positivisme. Així doncs, des d'aquí us envio a buscar doncs, els crits d'Auguste Comte i d'altres del positivisme francès, de la sociologia i de la filosofia. Amb tot això, m'acomiado de vosaltres, que ja és el penúltim programa. S'acosta l'estiu i haurem de ser pragmàtics. Millor anar a la platja, encara que sigui dubtable que a la platja estiguem millor que a casa. A reveure!

0: Molt bé, doncs seguim amb la Tardes de Tres Bandes i després de fer la de Medi Ambient i la de Cultura passem a l'última, la de Tecnologia, que ens prepares tu, Arnau. Quin tema portes avui?
1: Doncs avui us vinc a parlar sobre un tema de com funciona l'internet sota el mar.
0: Sota el mar?
1: Sota el mar.
0: Ah.
1: Per això, quan pensem en internet, normalment ens imaginem una cosa invisible, que
0: sí.
1: Obrim una pàgina web, enviem un missatge, mirem un vídeo o fem una videotrucada i tot funciona de manera gairebé instantània. Però hi ha poques vegades que ens aturem a pensar què està passant realment darrere la pantalla com altres coses en processos tecnològics. Com pot ser que un missatge enviat des de Catalunya arribi en segons a una persona que viu als Estats Units, al Japó, a Austràlia o altres països? La resposta és molt més sorprenent del que sembla. Si féssim aquesta mateixa pregunta a molta gent, probablement el que més respondrien és que l'internet funciona gràcies als satèl·lits.
0: Sí.
1: I té bastant de sentit pensar-ho perquè quan parlem de telecomunicacions globals, ens imaginem la tecnologia espacial orbitant al voltant de la Terra, però tanmateix la realitat és una altra, i és aquí on entra l'internet sota el mar. Per entendre-ho millor, podem imaginar com l'internet és una enorme xarxa de carreteres.
0: Sí.
1: I cada missatge que enviem, cada vídeo que reproduïm i cada cerca que fem es necessita un camí per arribar al seu destí. I aquests camins existeixen físicament. Són cables que connecten països i continents sencers i que recorren milers de quilòmetres pel fons marí dels oceans. De fet, hi ha centenars de cables submarins repartits per tot el planeta. Alguns que connecten Europa amb Amèrica i altres que uneixen Àsia amb Oceania o amb Àfrica. Tots aquests cables formen una xarxa gegantina que permet que l'internet funcioni a les 24 hores del dia. Gràcies a aquests cables podem comunicar-nos amb qualsevol part del món en qüestió de segons. Ens pot sorprendre molt que una tecnologia tan moderna depengui encara dels cables, però de fet moltes persones imaginen internet com una cosa completament sense fils. Però la realitat és que aquests cables continuen sent la manera més eficient de transportar enormes quantitats d'informació. Tot i que des de casa ens mostra que a casa nostra ens connectem per wifi, la informació acaba viatjant per infraestructures físiques molt més grans i complexes. A més, aquests cables no són simples fils deixats al fons del mar, sinó que estan protegits per diverses capes de materials especials perquè puguin resistir la pressió de l'aigua, les corrents marines i el pas del temps. Alguns recorren milers de quilòmetres sense interrupció, travessant oceans sencers. De fet, instal·lar-ne un és una operació d'enginyeria impressionant.
0: I tant.
1: Que requereix vaixells especialitzats i molts mesos de treball. I aquí arriba una de les parts més curioses de tota aquesta història. Imaginem que envies un missatge de WhatsApp a un amic que viu als Estats Units.
0: Sí.
1: El missatge surt del teu mòbil, passa per diferents xarxes de comunicació i arriba als centres de dades, però i després continua el seu recorregut a través dels cables terrestres i submarins fins a arribar als servidors corresponents. I finalment fa el camí invers fins al dispositiu de l'altra persona. I tot això succeeix en una fracció de segon. Si és tan ràpid que gairebé sembla impossible.
0: Sí.
1: Mentre nosaltres estem prement un botó i continuem la nostra conversa, darrere d'una infraestructura global treballant a una velocitat extraordinària. Milions de missatges, vídeos i trucades segueixen aquest mateix procés a cada segon arreu del món. Arribats a aquest punt, és normal preguntar-nos per què no es fan servir satèl·lits. Al cap i a la fi, semblaria la solució més lògica per connectar-se amb continents. Però els cables submarins tenen un gran avantatge. Poden transportar moltíssima més informació i fer-ho amb menys retard. Per això continuen sent la columna vertebral de l'internet. Els satèl·lits són molt útils en determinades situacions, especialment quan s'ha de comunicar en zones remotes. Però la gran major part del trànsit mundial continua passant per sota els oceans. El més fascinant de tot és que gairebé mai pensem en aquesta infraestructura. Quan obrim una aplicació o mirem un vídeo, simplement esperem que funcioni i ja està. Però mai ens plantegem que darrere aquella acció tan quotidiana hi ha milers de quilòmetres de cables connectant continents sencers i fent possible que la informació viatgi a velocitats increïbles. I potser aquesta és una de les coses més sorprenents de tecnologia moderna. Les eines que utilitzem cada dia poden semblar senzilles perquè funcionen molt bé, però al darrere amaguen sistemes immensos i extraordinaris. Internet n'és probablement un dels millors exemples. Per això, la pròxima vegada que envies un missatge, fas una videotrucada o mires un vídeo d'algú que viu a l'altra punta del món, pensa en tota aquella informació que probablement estarà viatjant sota el mar a través d'un cables que molt poca gent veu, però dels quals depèn molt bona part de la nostra vida quotidiana. I és precisament aquesta mena de tecnologia invisible la que manté connectat tot el món actual.
0: Mentre estàs explicant, almenys jo vaig imaginant, suposo com els oients també, com deu estar tot de ple de cables d'aquests que ni sabem ni ens imaginem. Dius que com enviem un missatge, el que sigui, no pensem en això, però és que molta gent ni ho sabem.
1: Clar,
0: no?
1: Ni s'ho imagina també, sí.
0: Sí, sí, sí. Però mentre ho expliques dius, uf, com deu estar tot de ple de cables, quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres, sí. I això, el cost que deu tenir muntar-ho, el manteniment. Clar. Uf.
1: Però al final potser el manteniment s'ha de fer cada molts, molts anys perquè ja es construeixen especialitats.
0: Molt, molt segur.
1: Perquè sí, i durin molts, molts anys.
0: Sí, sí, sí. Segurament sí, no? Perquè sí. Si no, anar fent manteniment al fons marí, sí, sí. De quilòmetres i quilòmetres...
1: No sortiria...
0: Suposo que no, suposo que no. Tampoc sé qui és que ho paga tot això, no? No ho sabem.
1: No, no. Suposo que els estats...
0: Suposo, perquè tots paguem per tenir internet, doncs sí. Tot això deu anar per poder fer totes aquestes instal·lacions, manteniment i de més. O si només seria bastant lògic, no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta banda de tecnologia que sempre quedem una mica parats, no? De que coses que fem sense parar-hi massa atenció tinguin aquesta mena de muntatge tan complicat i tan costós d'alguna manera, eh? Molt bé, doncs deixem aquí el nostre programa. La tarda és a tres bandes. Esperem que hagueu passat una bona estona amb els nostres tres temes i ens tornem a trobar la setmana que ve. Ara anem ja a l'informatiu de les 7 de la tarda. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Es commemora la Setmana Internacional dels Arxius amb una programació especial i la presentació del document més antic que acull l'arxiu històric. Del 8 al 14 de juny es realitzaran diverses activitats. Ens en parla i convida a participar-hi la Mercè Torrelles, responsable de l'arxiu històric.
2: Bé, animar a la gent que vulgueu venir doncs, a celebrar aquesta Setmana dels Arxius aquí a Tordera i doncs, a convidar doncs, a tots vosaltres doncs, a que vingueu o bé al matí de portes obertes o a la sessió del grup d'amics, que és un grup obert.
1: Dilluns 8 de juny de 2026, l'associació Hata Kendeya té la voluntat d'agermanar-se amb el RUS per fomentar la inclusió al municipi. Vol establir un vincle formal amb la Fundació, especialitzada en persones amb discapacitat intel·lectual. Des de l'associació també tordarenca recorda quins són els seus objectius amb els països del Tercer Món.
3: S'ha fet tot un treball paral·lel amb les seves famílies i el que volem és que tornin a la seva comunitat, tornin dins de les seves famílies amb un projecte socioeconòmic sota el braç, diguéssim.
1: El Pobellatge Tordarenc obre la convocatòria per triar els seus nous representants. L'entitat busca joves d'entre el 2008 i el 2005 i infants nascuts entre el 2015 i 2018. Feia la crida Ariadna Ros, actual pobilla de Tordera.
4: Nosaltres busquem figures del pobellatge en general. Busquem a tothom, busquem a la Déu, a la pobilla, a Adam, a Fadrí, a qui es vulgui apuntar i sobretot per infantils també, que són la Pobilleta, l'Arauet, i si n'hi ha més, doncs el Fadrinet i la Dameta.
1: S'impulsen ajuts econòmics per a persones majors de 65 anys i col·lectius vulnerables. L'import de l'ajut és de 200 euros per sol·licitud. Toni García, regidora de Serveis Socials i Gent Gran.
5: Aquest problema de l'habitatge és un problema que està afectant a moltíssima gent, a gent jove, a gent gran, a gent que no hi pot pagar el lloguer perquè estan pujant molt els preus del lloguer.
1: El Memorial Josep Barceló tanca la 27a edició amb èxit rotund, un himne a la consolidació del futbol inclusiu i també femení destaquen en l'edició d'enguany. En feia un primer balanç Adrià Barceló, un membre de l'organització.
6: Aquest any hem tingut un himne i una mascota, doncs veurem si l'any que ve doncs tot plegat, les nostres idees i els nostres recursos permeten fer-ho més gros, que és l'únic objectiu que tenim, fer-la grossa.
1: Anem per la previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Comencem aquesta nova setmana amb una situació meteorològica que continua marcada pel temps estable. Després d'un dissabte i un diumenge amb alguns núvols, però sense precipitacions, avui el cel estarà serè durant tot el dia, amb vents que bufaran fluixos de component sud-sud-oest en aquest matí com aquesta tarda i la situació marítima tranquil·la. Aquest matí mar arrissada, aquest migdia ja veurem àrees de marejol i aquesta tarda es matinarà el marejol a tota la costa maresmenca. Tot això amb unes temperatures que avui pugen una mica i que s'enfilaran fins als valors de 29, puntualment als 30 graus cap a l'interior de la comarca, a prop de la costa, al voltant dels 25, 26, 27, les temperatures al centre del dia. Demà aquestes temperatures baixaran una mica. De fet, entre demà i divendres tindrem una mica d'aire més fresquet, provinent de component entre l'est i el nord-est, i això farà que doncs, la temperatura no pugi tant. Continuarà fent calor, però no serà tan accentuada com avui. Per tant, temperatures que baixen una mica tant màximes com mínimes i això de retruc també podrà afavorir la presència d'alguns núvols baixos, sobretot les tardes de demà i demà passat, però seran núvols poc importants.
1: La píndola d'opinió i l'espai de les entitats La Teranyina acabaran de completar aquesta edició dels serveis informatius d'avui dilluns 8 de juny de 2026. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Amb motiu de la celebració de la Setmana Internacional dels Arxius, que tindrà lloc del 8 al 14 de juny, l'Arxiu Històric de Tordera ha organitzat una sèrie de propostes culturals per acostar el patrimoni documental del municipi a tots els veïns i veïnes, per tal que la ciutadania pugui conèixer de primera mà les instal·lacions i la tasca que es du a terme. L'arxiu ha programat dues jornades de portes obertes. Demà dimarts, 9 de juny, de 9 del matí a 2 del migdia, i el proper dissabte, 13 de juny, de 10 del matí a 1 del migdia. A més de les visites, els assistents podran contemplar l'exposició permanent de maquetes que acull l'equipament. Ho explicava Mercè Torrelles, responsable de l'Arxiu Històric.
1: Que el dimarts, dia 9, precisament és el Dia Internacional. Llavors, des de l'Arxiu Històric, el que farem serà un matí de portes obertes, perquè les persones que vulguin visitar, doncs les dependències que puguin venir, l'horari d'obertura serà de les 9 fins a les 2. També farem un altre dia de portes obertes, un altre matí, que serà el dissabte de la mateixa setmana, dissabte 13, doncs l'horari canvia una mica, serà de les 10 a la 1, però també doncs estarà obert. Llavors, en l'arxiu el que tenim és la mostra de maquetes, encara la tenim preparada. La vàrem encetar aquesta mostra, aquesta exposició, doncs el dissabte passat, i doncs seria doncs bueno, per poder veure les maquetes, i al mateix temps doncs seria per poder veure un pergamí que ens han fet donació.
0: L'acte central de la setmana tindrà lloc el divendres 12 de juny a les 6 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres. Es tracta de la presentació oficial d'un nou fons documental provinent de la família Gelpí, una de les famílies amb més rellevància històrica a Tordera. La peça clau d'aquesta donació, realitzada pel senyor Oleguer Massaguer, és un pergamí que data de l'any 1554. Es tracta d'un rebut que pel seu origen i antiguitat es converteix en el document més vell que custodia actualment l'Arxiu Municipal. Durant l'acte s'oferirà un homenatge al donant i es mostrarà una petita exposició dedicada a aquest fons documental. En donava detalls la Mercè Torrelles.
1: Podem dir que va ser la família més important que va tenir Tordera, doncs per tot el patrimoni que va arribar a tenir i per el seu origen noble. Llavors el pergamí ens fa entrega al senyor Oleguer Massaguer. És un pergamí del 1554 i és una època, és a dir, és un rebut, però té valor doncs perquè és d'aquesta família i al mateix temps perquè doncs esdevé ara en aquests moments el document més antic que tenim a l'arxiu de Tordera. Llavors doncs farem un acte de l'acte de donació que serà doncs aquí a l'Hospital de Pobres i al mateix temps un reconeixement a aquesta persona que fa la donació. És un acte obert a tothom i bueno, jo penso que serà un acte emotiu. També prepararé una petita exposició d'aquest fons.
0: El programa es completa amb una sessió habitual del grup d'amics de l'arxiu que celebra el dijous 11 a les 11 del matí a l'antic Hospital de Pobres. En aquesta trobada oberta a tothom es projectarà un audiovisual sobre la tasca arxivística i es continuaran visualitzant les imatges del fons Fibracolor, així com altres documents que s'han anat incorporant recentment al fons. Des de l'Arxiu Històric es vol aprofitar aquesta efemèride per fer una crida a la ciutadania, entitats i empreses del municipi a continuar fent donacions de documents que puguin formar part de la història de Tordera, recordant que tot allò que contribueix a preservar el patrimoni local és benvingut a l'Arxiu Històric. Us parlem a continuació de l'associació Hata Kendeia, que viu amb optimisme i entusiasme el fet de ser l'entitat escollida pel Teatre Clavé per la campanya Compromís i Cultura 2026. Des de que es va fer oficial l'anunci el passat 19 de febrer, l'associació tordarenca treballa en dos fronts: explicar a la ciutadania el projecte concret de reinserció laboral que vol tirar endavant i teixir noves aliances a Tordera. En aquest segon punt, Hata Kendeia ha relevat a revelat a l'entrevista de Ràdio Tordera la voluntat de dur a terme un agermanament amb la Fundació Joan Pujol Rusc, entitat sense ànim de lucre que ofereix un lloc de vida a persones amb discapacitat intel·lectual. Escoltem Joan Llorenç.
2: Un agermanament també amb la Fundació el Rusc, que a més té molt de sentit perquè treballem al mateix col·lectiu i també tenen uns inicis molt semblants en el nostre projecte, salvant les distàncies i la cultura, però bàsicament és això. El que hem volgut en aquests últims dos anys, arran d'aquella trobada, jo crec, és enfortir la relació del poble amb l'associació i amb tot.
0: Pel que fa a la campanya Compromís i Cultura, l'entitat mostra la satisfacció de saber que el poble va coneixent durant tot un any les activitats i tasques que duen a terme diàriament. A més, recorda que els fons recaptats aniran destinats a la reinserció de 3 usuaris del centre a les seves comunitats, finançant les eines necessàries perquè puguin fer vida de manera més autònoma possible. El president de HAT, a qui en deia, Joan Llorenç, n'explica els detalls.
2: N'hi ha dos que han après durant 5-6 anys l'ofici de forner en el centre, llavors ara són capaços de fer tot el procés, des de la compra de les matèries primes fins a amassar el pa, etc, etc, tenir el forn preparat, coure'l, poder-lo vendre. Per tant, la idea, si recollim els fons suficients, seria que a dos d'aquestes persones se'ls hi pogués muntar un forn artesanal en el seu poble perquè puguin tornar a la seva comunitat sent útils i tinguent feina i una feina digna que els faci més autònoms i més autosuficients i que no siguin aquella llosa, aquella xacra que havien sigut, entre cometes, anteriorment.
0: La campanya Compromís i Cultura inclou la programació estable del Teatre Clavé, les propostes de les entitats col·laboradores i el projecte de la Fundació L'Altre Clavé. Empreses i particulars també poden contribuir en el projecte a través de la Fila Zero. Una entrevista amb l'associació HAT, que en deia, que podreu escoltar a la segona part d'aquest informatiu.

0: El pobillatge tordarenc ja ha engegat els motors per trobar els nous representants d'aquest any i ha fet una crida oberta a la ciutadania. La convocatòria busca joves d'entre 18 i 21 anys per als títols d'Hereu i Pobilla, així com infants de 8 a 10 anys per als d'Arauet i Pobilleta, a més de convidar a tothom qui vulgui apuntar-se com a fadrí, dama, fadrinet o dameta. Per poder formar-hi part, les persones interessades hauran de formalitzar la seva sol·licitud de manera telemàtica, presentant una instància on indiquin la voluntat d'inscriure's al procés de selecció i aportant les seves dades personals. El termini de presentació ja és obert i es tancarà el proper 6 de juliol. Ariadna Ros, Pobilla de Tordera, n'explicava els detalls.
1: Durant la Festa Major, ara una miqueta abans, es dona un llibret informatiu amb totes les activitats de Festa Major. Doncs aquí dins, primer de tot, hi ha el text del pobillatge que caducarà, vale? Que es diu així, que dirà adéu al pobillatge, i després hi ha com un full on estaran, els nous que es presenten, vale? Amb el seu text i la seva fotografia. Després d'això, a baix de tot, hi haurà com caselles, vale? Perquè posis el nom de la pobilla, de l'hereu, de la pobilleta, la dameta, bueno, de qui s'hagi presentat. Vale? I això normalment es fa o hi ha unes bústies de l'Ajuntament que pots anar a deixar el paper per la votació, o el dia abans de la proclamació, que és el dia de les havaneres, es pot fer, es pot portar el paper, vale? Vas allà amb el DNI i i votes.
0: Els requisits oficials per poder convertir-se en candidat o candidata són estar empadronats al municipi de Tordera i complir amb els següents franges d'edat. Hereu o pobilla tenia entre 18 i 21 anys, per ser araueta o araueta tenia entre 7 i 10 anys. L'organització demana als candidats i candidates, hereu i pobilla, que redactin un escrit de presentació o expliquin a què es dediquen, quines són les seves aficions i els motius pels quals volen representar Tordera aquest 2026. En el cas dels infants, també hauran d'adjuntar un petit text explicant quines són les seves aficions. Aquests inscrits han d'anar acompanyats d'una fotografia. Amb l'obertura d'aquest procés, Tordera comença a caminar cap a la seva Festa Major, buscant uns nous representants que agafaran el relleu de l'Ariadna Ros i en Gerard Mercader i la resta d'integrants del pobillatge tordarenc actual. Us expliquem també que l'Ajuntament ha obert la convocatòria d'ajuts econòmics per l'any 2026 adreçat a persones majors de 65 anys i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat amb l'objectiu de garantir la cobertura de necessitats bàsiques. La finalitat principal és donar suport en despeses essencials com l'habitatge i l'alimentació sempre que els beneficis siguin propietaris, els beneficiaris siguin propietaris del seu habitatge habitual a Tordera i compleixin els requisits econòmics establerts. Aquests ajuts s'adrecen a persones grans que viuen soles o en parella, famílies monoparentals, persones vídues, unitats familiars amb tots els membres a l'atur, famílies amb persones amb discapacitat o famílies acollidores. Toni García, regidora de Serveis Socials i de Gent Gran.
2: Aquest problema de l'habitatge és un problema que està afectant a moltíssima gent, a gent jove, a gent gran, a gent que no hi pot pagar el lloguer perquè estan pujant molt els preus del lloguer, i en el nostre municipi ho estem veient, que aquesta pujada també ens està afectant moltíssim, i és més necessari que mai que les administracions hi posem tot el enfoc en poder tenir part d'habitatge públic.
0: L'import de l'ajut és de 200 euros per sol·licitud i es concedirà per ordre d'arribada fins a exhaurir la dotació pressupostària. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 12 de juny. Es podrà tramitar preferentment via telemàtica o presencialment en cita prèvia a l'Ajuntament de Tordera.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Memorial Josep Barceló, totalment consolidat com una cita ineludible en el calendari esportiu formatiu, va reunir aquest cap de setmana 60 equips i va acollir més de 140 partits al nostre poble. Durant els dos dies de competició, Tordera va viure un ambient immillorable marcat per la gran esportivitat i una participació massiva de joves promeses. Una de les grans novetats d'enguany ha estat el canvi de format protocolari. L'organització va apostar per fer un acte de presentació en lloc de la tradicional cloenda, un encert que va permetre que tots els clubs estiguessin presents. Va ser precisament en aquest acte on es va desvetllar una de les grans sorpreses del cap de setmana, l'estrena del nou himne oficial del Memorial. Aquesta edició ha servit per consolidar fermament el futbol inclusiu, reafirmar l'aposta pel futbol femení i ampliar les places disponibles a les categories masculines. La competició va culminar diumenge amb la disputa de les quatre finals de les categories S10, S11, S12 i Alevi femení. El València es va proclamar campió de la categoria S10 després d'imposar-se per la mínima a l'Andorra per 1-0. El Girona i el Barça van protagonitzar la final S11, que va acabar amb un empat a 2 al temps reglamentari. Finalment, el conjunt blaugrana es va endur el títol a la tanda de penals. El Villarreal va aconseguir aixecar la copa després de superar el Saragossa per 1-2 a la categoria S12. La final de la categoria femenina se la va endur el Girona, després de guanyar per 1-4 al Seargull Badalona. Un cop acabades les finals, Adrià Barceló, membre de l'organització, es va acostar als micròfons de Ràdio Tordera per comentar com pot evolucionar més el Memorial de cara al futur.
2: Al final tenim dos factors que, entre cometes, ens limiten, que són el temps i l'espai. Aquí no hi podem fer res. Doncs dins d'això, créixer. Aquest any hem tingut un himne i una mascota. Doncs veurem si l'any que ve, tot plegat, les nostres idees i els nostres recursos permeten fer-ho més gros, que és l'únic objectiu que tenim, fer-la grossa.
1: L'organització també va voler fer un agraïment especial i molt emotiu als 170 voluntaris, una peça clau i indispensable perquè tot l'engranatge de la competició hagi funcionat a la perfecció al llarg d'aquest cap de setmana.

0: Parlem del temps, previsió meteorològica aquest dilluns, aquest inici de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
1: Avui la situació meteorològica ve marcada per un temps estable i completament assolellat, una mica com el que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Encara amb alguns núvols, però cada dia més sol i amb unes temperatures que s'han anat recuperant. No tenim valors tan exagerats com fa un parell de setmanes, però tornem a tenir temperatures pràcticament estiuenques. Avui les màximes s'enfilaran fins als 29, fregant els 30 graus a l'interior de la comarca, amb vents que bufaran fluixos, bàsicament de Garbí, del sud-sud-oest, i amb una situació marítima tranquil·la aquest matí, mar arrissada, i aquesta tarda petites àrees de marejol poc importants que començaríem a veure ja aquest migdia. Pel que fa a l'estat del cel, com ja hem dit, domini del sol durant tot el dia i de cara a demà s'espera una situació semblant a les d'avui, tot i que amb alguns núvols més i amb temperatures que baixarien una mica. De fet, entre demà i dijous, divendres, aproximadament, tindrem l'arribada en alçada d'una massa d'aire una mica més freda que farà que la temperatura no pugi tant. Tot i així, continuarem amb calor, però una calor més moderada. Temperatures, per tant, que baixen una miqueta, sobretot pel que fa a les màximes, també les temperatures nocturnes i tot això amb un temps que de moment es presenta estable, amb nuvolades de tarda, tant demà com demà passat, però unes nuvolades que aquí a la costa no esperem que arribin a deixar cap mena de precipitació.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials. Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: estan en aquesta campanya, després de rebre també la notícia de ser aquesta entitat beneficiària. Però per començar, sempre deixem aquest petit espai per introduir l'entitat i explicar què és Jataquendeia.
1: Vale. Mira, Jataquendeia, que té un nom curiós, en realitat és una paraula mandinka que significa torno a ser jo, estic recuperat del tot, no? I té molt de sentit, perquè inicialment Jataquendeia es va fundar pel doctor psiquiatre Roger Mercader i amb altres metges d'altres especialitats, i el que es feia inicialment era muntar brigades mèdiques en zones, i es portaven aquestes brigades mèdiques a zones necessitades de països, sobretot de l'Àfrica Occidental, com Senegal i com Gàmbia, i d'aquí va sorgir la idea de Jataquendeia, que és això, no? És el torno a estar bé, torno a ser jo, estic en la màxima plenitud.
0: Perquè la gent conegui una miqueta aquesta entitat, quins són els serveis que dueu a terme això des de Jataquendeia, i explica una mica quin és el dia a dia, i sobretot quins són els orígens, perquè comentaves ara d'on ve el nom i d'on ve també tota aquesta iniciativa, quins són els orígens de tota aquesta tasca, com es va pensar per crear aquesta entitat?
1: Bé, el que et comentava, això neix, l'associació Jataquendeia neix l'any 2012, fundada pel doctor Roger Mercader, que és un psiquiatre de Barcelona, i inicialment feia això, muntava brigades mèdiques en pobles...
0: Des de Barcelona,
1: amb especialistes en diferents àmbits, també metges de Madrid, etc., i muntava brigades mèdiques a països en desenvolupament, sobretot de l'Àfrica Occidental. Què passa? Que l'any 2012, jo també, que encara no formava part de l'associació, vaig fer un voluntariat a Ghana, i allà conèixer una infermera psiquiàtrica que portava un centre de dia per nens amb discapacitat. Aquell mateix any, casualitats de la vida, el doctor Roger Mercader i la seva associació apareixen també en aquest centre de Ghana. I ens coneixem tots, la directora del projecte, que és l'Odile Edo, en Roger Mercader, els seus companys, i jo, que estava allà com a voluntari. Llavors, des d'aquell any, l'Odile, que ella és togolesa, tenia clar que volia fer un pas més amb el col·lectiu de persones amb habilitats especials i temes de salut mental. En el seu poble natal i en el seu país, Togo, no hi havia cap centre fins a llavors que tractés amb aquest col·lectiu. Llavors es va començar a idear el projecte de poder començar a formar un projecte nou a Togo, però més amb una volta de rosca més, és a dir, no només un centre de dia on es pogués acollir la gent, donar menjar, fer quatre activitats i tornar a casa, sinó que poguessin viure en un centre, poguessin aprendre un ofici, poguessin ser escolaritzats, es poguessin rehabilitar i, en el millor dels casos, fent un treball paral·lel amb les famílies, poguessin ser reinsertats a les seves famílies i a les seves comunitats. Llavors, això neix l'any 2014, i des de llavors, Jataquendeia només centra tots els recursos a finançar, a estructurar, a fer difusió d'aquest projecte de Togo, perquè bé, ens ocupava el 100% de tots els recursos materials i físics, i des de llavors som com la branca catalana d'aquest projecte togolès.
0: Doncs ara que explicava això m'ha sorgit un dubte, i és que entenc que també hi ha una barrera de l'idioma, hi ha una barrera de la comunicació, que sobretot amb aquest col·lectiu és molt important aquesta comunicació. No sé com es va solucionar, si hi ha traductors, si heu après l'idioma, com va aquest tema?
1: Mira, la sort és que la directora del projecte, l'Odil, es va formar a Barcelona, també es va formar a Itàlia, per tant tenia nocions de castellà, tenia nocions d'italià, parla molt bé el francès i parla molt bé l'anglès, llavors entre aquests quatre idiomes entre nosaltres en fèiem prou, i òbviament que amb els usuaris del centre la seva llengua materna no és ni el català, ni el castellà, ni el francès. Alguns el coneixen perquè Togo va ser una excolònia francesa, però la majoria parla l'idioma matern, que en aquest cas és l'EB. Òbviament d'EB no en sabem,

0: però amb el francès i bueno, la voluntat de poder-te comunicar i ells també de poder-te comunicar, ho hem pogut portar endavant i molt bé, a sí. més, exacte, et fas entendre.
1: D'acord, també això, volia parlar, doncs ara fa 2 anys, més o menys, des d'aquella entrevista que vau fer amb el nostre company, en Roger Roura. No sé com ha evolucionat l'entitat des de llavors, perquè entenc que allà ja deies que us centreu sobretot en aquesta branca. Com ha evolucionat l'entitat des del 2024 fins avui?
0: A veure, ha evolucionat. És a dir, en el que és el projecte de Togo, allà continua havent-hi un bon equip, amb un bon lideratge, amb una mà dreta que és en Jolà, que un noi que ha estat aquí diverses vegades, que també molt implicat, amb un equip de treballadors molt implicats, i en el que és la nostra associació en particular, sí que han canviat cosetes cap a bé, en el sentit de això, que intentem implicar-nos més i implicar més el poble de Tordera. Jo sóc fill de Tordera, vaig posar-me dins de l'associació, actualment com a president, doncs vaig portar l'associació a Tordera, i el que volem fer és això, que Tordera i l'associació i Togo estiguin més connectats. Llavors, hem fet activitats de sensibilització per apropar-nos més, perquè la gent del poble conegui una mica més el projecte i l'associació, com per exemple, no, l'acció de compromís i cultura del Teatre Claver, que per cert m'encanta, en el sentit de unir cultura i temes socials, no? Entre altres coses, estem posant en marxa, no sé si ho puc dir-ho, però ho avançaré, com un agermanament també amb la Fundació El Rusc, que a més té molt de sentit perquè treballem al mateix col·lectiu i també tenen uns inicis molt semblants en el nostre projecte, salvant les distàncies i la cultura. Però bàsicament és això, el que hem volgut en aquests últims 2 anys, arran d'aquella trobada, jo crec, és enfortir la relació del poble amb l'associació i amb tot.
1: Clar, perquè entenc que abans potser de la teva entrada deies que l'entitat era potser més a nivell nacional o centrava en aspectes més generals, no tant en, doncs, en aquest col·lectiu i en aquest país de Togo, no?
0: Exacte, feien això, intervencions puntuals en països puntuals, on feia falta això, una intervenció mèdica puntual, muntar un ambulatori concret en una zona concreta, etc, etc. Però des de que vam conèixer el projecte, que a més el vam conèixer des de la idea, abans fins i tot de ser un projecte en si, des de la idea, llavors ens hem centrat en això perquè creiem que és molt important, i a part s'ha anat sumant gent que a més no ha deixat mai el projecte. Vol dir que estem molt ben acompanyats i gràcies a tota aquesta unió s'han pogut fer les coses, sí.
1: Abans has parlat de persones reinsertades, d'intentar ajudar-les a reinsertar-se a les famílies, també recordant aquella entrevista que vam fer, explicaves que ajudeu a reinsertar aquestes persones perquè potser les famílies de Togo, en concret estic parlant, no tenen ben vistes la gent amb discapacitat o amb alguna malaltia mental, o com era aquesta història, perquè ho vas explicar
0: exacte.
1: Llavors
0: sí.
1: I crec que és un punt interessant.
0: Bueno, bàsicament és això, tampoc és que siguin diferents a nosaltres, és a dir, fa 50 anys, fa 100 anys aquí, la discapacitat, la malaltia mental, la salut mental, la miràvem des d'una altra perspectiva. Llavors, allà, actualment, encara a dia d'avui, tot i que ara portem uns anys sensibilitzant la població, etcètera, etcètera, doncs tot el que anava relacionat a la malaltia mental, la discapacitat, estava molt lligat a a la bruixeria, a taques, a temes de xamanisme, etc, etc. Llavors, que dins d'una família hi hagués una persona amb síndrome de Down, amb una discapacitat, amb una malaltia mental, no es veia com algo físic, com una malaltia, sinó pues això, com pues perquè la família ha fet alguna cosa malament i per tant els déus l'estan castigant, aquesta persona es convertia en un déu bruixot, en un nen serp, en alguns casos, i en el pitjor dels casos els abandonaven en el bosc sagrat, i que Déu faci el que hagi de fer. Llavors, és molt important, crec, poder actuar en aquest col·lectiu i poder transformar aquesta visió.
1: També, d'altra banda, abans tocàvem aquest tema de la campanya de Compromís i Cultura, ara ja fa uns mesos que està tot en marxa. No sé els fons, els diners recaptats, on voleu que vagin, perquè entenc que siguin els que siguin, els voldreu centrar en una cosa, perquè deu haver-hi molts llocs per poder finançar.
0: Exacte, sí, finançament sempre en falta, vull dir que... però sí, en concret el projecte que vam presentar pel Compromís i Cultura era precisament per poder reinsertar tres usuaris del centre que ja han fet tot el procés de rehabilitació, s'ha fet tot un treball paral·lel amb les seves famílies i el que volem és que tornin a la seva comunitat, tornin dins de les seves famílies amb un projecte socioeconòmic sota el braç, diguéssim. N'hi ha dos que han après durant 5-6 anys l'ofici de forner en el centre, llavors ara són capaços de fer tot el procés, des de la compra de les matèries primes fins a amassar el pa, etc, etc, tenir el forn preparat, coure'l, poder-lo vendre. Per tant, la idea, si recollim els fons suficients, seria que a dos d'aquestes persones se'ls hi pogués muntar un forn artesanal en el seu poble, sempre en combinació amb les seves famílies i amb el suport guiat i continuat del projecte, perquè puguin tornar al seu poble, a la seva comunitat, sent útils i tinguent feina i una feina digna que els faci més autònoms i més autosuficients i que no siguin aquella llosa, aquella xacra que havien sigut, entre cometes, anteriorment. Una altra seria, doncs, comprar un petit ramat de cabres amb tots els materials necessaris per poder fer l'ofici de pastor també a la seva terra i en el seu poble. Però bàsicament el que m'interessa més, gairebé et diria que de la campanya del Compromís i Cultura, ja no són els diners recaptats, que sí, que és ideal i fan falta per poder dur a terme tot això, però m'encanta la idea de que durant tot un any es vagin explicant petites coses sobre el projecte i sobre l'associació, i així, doncs això, no? Fem poble, es va coneguent, la gent es va informant i mica en mica, doncs, es sensibilitza també doncs, d'aquest col·lectiu a l'Àfrica i de les activitats que duem a terme diàriament, vull dir que...
1: Per tancar una mica d'aquest tema de la campanya, també el Teatre Clavé, quan s'han dut a terme obres o representacions o simplement xerrades, també es projecta sempre una pantalla amb aquest vídeo explicatiu. No sé, entenc que ho estaves dient, que valores positivament tota aquesta campanya, però a més és una pantalla que atrau tant la gent més gran com la gent jove també, que suposo que deu ser un públic més difícil de consciència. No sé com valores aquest vídeo i si ens pots explicar una mica en dues frases de què tracta.
0: Bueno, bàsicament expliquem això, expliquem aquests petits projectes, expliquem el testimoniatge d'aquesta gent que ha arribat al centre siguent ningú i rebutjats per tothom, com mica en mica s'han pogut formar, han guanyat autonomia, han après un ofici i ara estan en el punt de poder tornar a les seves famílies. Llavors, ostres, per mi em sembla un missatge molt potent i que això, no? Que a més des d'aquí, des de la cultura, des d'un focus d'informació com és el Teatre Clavé, on té el que deies, hi passa tant gent jove com gent gran, com adults, com gent de tota mena i de tota classe, pugui anar sentint i pugui anar veient això, crec que per mi és el punt clau d'aquesta acció de Compromís i Cultura. Sí.
1: Per acabar ja les preguntes, tenia també aquí apuntat, no sé com aneu de programació, si teniu alguna activitat aquí a Tordera o en general programada pels propers mesos, les properes setmanes, no sé, això, com aneu de programació i si ens podeu avançar alguna cosa, ja ens deieu això també d'altres.
0: Sí, mira, ara el que et deia, encara està així que li estem donant forma, però crec que la idea més important de moment que tenim en ment és, a banda d'anar fent el seguiment del Compromís i Cultura i a partir de l'espai que ens dona el Teatre Clavé, doncs poder fer alguna xerrada que aprofunditzi una mica més amb la feina que fem, jo crec que és molt important també aquest inici de germanament entre la Fundació El Rusc i la feina que fan El Rusc amb el centre de Togo. Per això, perquè al final ens uneixen l'amor al col·lectiu, la idea de canviar vides amb dignitat, de donar un futur, no només donar protecció immediata, i a partir d'aquí veure què sorgeix. No tenim cap cosa concreta, però estem treballant sobre això.
1: Doncs Joan, no sé si em deixo alguna cosa o vols afegir alguna cosa més. Per la meva banda ja estic.
0: Bé, donar les gràcies per l'oportunitat de poder-ho parlar, donar les gràcies al teatre també per aquesta difusió i per aquests fons que es aniran recaptant durant tot l'any, també a la Fundació El Rusc per l'espai, per la capacitat, per poder-nos ensenyar i emmirallar-nos amb tot el que porten 50 anys fent, no?, amb el col·lectiu, a l'Ajuntament també, perquè alguna vegada també ens han ajudat amb coses concretes i amb subvencions, i al poble en general per estar atent al que fem i per seguir-nos una mica.
1: Doncs Joan, moltes gràcies per atendre els micròfons avui aquí a Ràdio Tordera, i esperem que vagi molt bé els propers mesos també.
0: Gràcies.
1: I amb vosaltres, doncs, que també ens acomiadem una setmana més. Ens trobem la propera setmana amb una altra entitat per conèixer i un convidat que ens explicarà tot el que vulguem saber d'aquesta nova entitat.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Tordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Lleu 14 s'ha reunit finalment amb 6 víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Espanyola, una trobada que no constava a l'agenda oficial i que ha estat criticada per entitats com la del primer denunciant d'abusos de l'abadia Montserrat, Miguel Hurtado, que ha lamentat que el papa només s'hagi reunit amb víctimes de perfil baix. Segons una nota del Vaticà, la reunió ha durat una hora i el papa ha escoltat amb afecte i atenció els testimonis de les víctimes i ha reafirmat el seu compromís perquè les propostes rebudes serveixen de base per a futurs esforços. Avui el papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola.
3: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
2: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge linfàtic pot frenar els símptomes d'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o desorientació. El centre hospitalari lidera un estudi europeu que posa tècniques de microcirurgia plàstica al servei de la lluita contra la malaltia. L'estudi participarà en una desena de pacients, als que se'ls farà un seguiment durant un any després de la intervenció per avaluar sobretot la seguretat. I el veïnat de la Verneda de Malgrat demana una línia de bus que permeti connectar el barri amb la resta del poble. L'entitat diu que la Verneda viu i viu molta gent gran i que aquesta línia facilitaria l'accés del veïnat al CAP o al mercat de roba. L'associació de veïns ha traslladat la demanda a l'alcaldessa Sònia Vinyoles. I pla pioner de la Generalitat per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó del 2030. Se centra en 4 ecosistemes clau per la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques i suposa una inversió de 3 milions d'euros. El primer equip està fent una diagnosi ja a la Costa Brava. I les obres del campanar de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme i està previst que estiguin enllestides durant la primera quinzena de juliol. Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la punta, la icònica església de Sitges. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: A Ràdio Tordera.
4: A Ràdio Tordera.
0: El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui, dilluns, 8 de juny. Vinga, van! Jo sóc en Jordi Duran, us faré companyia durant aquesta propera hora i és que avui hem a començar la setmana amb molta alegria i per conèixer realment quins continguts tindrem hem d'averiguar quina serà l'alineació del dia d'avui, però hem de destacar també tot el que va passar aquest cap de setmana. Per tant, estiguem atents i atentes que la cosa no serà poca. Vinga, va, anem a conèixer l'alineació.

0: acabarem a conèixer l'alineació del dia d'avui, i és que recordarem tot el que ha passat aquest cap de setmana aquí a Tordera amb aquest, bé, amb aquest memorial Josep Barceló, un memorial que...
1: va estar ben present en aquest cap de setmana a Tordera, omplint doncs, tot el cap de setmana. 140 partits es van disputar, van haver-hi més de 60 equips de 35 clubs diferents, dels quals 9 eren professionals. Van jugar al Barça, va jugar al Villarreal, va jugar al València, va jugar a la Real Societat, també al Saragossa, al Girona, l'Osasuna, els tres equips de primer nivell. Doncs anem a destacar el que va passar el diumenge, perquè dissabte sabem que vam fer aquesta presentació amb aquest canvi de format i diumenge van haver-hi les finals. Doncs nosaltres ens centrarem avui en aquestes finals per escoltar doncs, aquests millors moments de cada partit, de cada final, amb els gols, les entrevistes postpartit i després la valoració final de la Junta i de l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Això serà el que tindrem avui, un petit, això serà un contingut d'una mitja horeta que ens acompanyarà avui doncs, per escoltar i poder veure tot el que va succeir en aquestes finals, que se les van dur el Girona en clau femenina i després en masculina se la van dur el Barça, se la van dur el Villarreal i se la van dur el València. Per tant, tot això i més que ho veurem en els continguts del dia d'avui.

Vinga, anem a donar pas a aquestes notícies d'actualitat general abans de començar amb els continguts del dia d'avui i anem a repassar el que també ha succeït aquest cap de setmana, exactament ahir, amb aquestes eleccions del Real Madrid, on Florentino Pérez va ser reelegit president de l'entitat merengue per 6 anys més, perquè el Madrid diria que són 6 anys. Anem a destacar un article de Sergi Soler, redactor en cap de Mundo Deportivo, que comenta les infinites diferències entre les eleccions del Barça i Madrid. El dia i la nit, els debats fair play a la campanya i la transferència informativa a la jornada electoral del Barça van contrastar amb el que va passar ahir la nit amb el club merengue. Tot això en parlarem avui. Per tant, nosaltres, vinga, va, anem a començar a repassar-ho. Tres mesos han separat les eleccions de Futbol Club Barcelona i del Real Madrid amb la reelecció de Joan Laporta i Florentino Pérez com a presidents, però moltes diferències en el procés electoral i també a la jornada de votacions. Tot i que per poc temps, en el cas del Madrid, el Club Blanc encara és prioritat total dels socis com el Barça. No hi ha color en la menor transparència entre els modus operandi de les dues entitats. Signatures contra l'aval. Aquest és el primer punt. Al Barça, qualsevol soci va poder demanar de franc 4.674 paperetes per recollir les 2.337 firmes vàlides dels socis amb el seu DNI. Únic requisit per convertir-se en candidat de ple dret. Vam tenir del 16 de febrer al 2 de març per aconseguir el suport. El Real Madrid, des de la convocatòria final dels comicis el 14 de maig, Enrique Riquelme només va tenir fins al 23, 9 dies després, per aconseguir l'aval bancari signat a Adbank Espanya per al valor de 193,7 milions d'euros, un 15% del pressupost general de despeses del club per optar a la presidència. Florentino estava exempt de presentar-ho. El Madrid portar 20 anys de soci és obligatori per ser president, 15 per ser president i 10 per ser directiu. El Barça són 10 per ser president i 5 per ser directiu. Els aspirants del Barcelona van poder tenir fins a 35 dies des de la convocatòria final a les urnes del 9 de febrer al 15 de març, mentre que al Madrid només van ser 26 del 14 de maig al 7 de juny. En el cas de Riquelme, des que va aconseguir l'aval, només va disposar de 15 dies. Aquestes són les tres diferències. Anem a per la quarta, perquè és president fins al final a Madrid. Els estatuts del Barça, en l'article 42, estableix que el president que vol anar a eleccions ha de cessar dels càrrecs. Laporta ho va fer amb 9 directius més. Rafa Juste es va quedar com a president i 6 directius més per complir al mínim d'un terç. Laporta no podrà prendre possessió fins a l'1 de juliol, un cop comenci l'exercici 25-27. En canvi, Florentino Pérez va seguir com a president durant tota la campanya, si bé no va poder anunciar oficialment el fitxatge de José Mourinho. Una altra. Al Barça hi va haver dues cares a cares entre els candidats, entre Joan Laporta i Víctor Font, al grup Godó i a TV3. Ni un al Real Madrid, on a més d'haver actes de campanya a la vigília de les eleccions, la jornada de reflexió només va passar a Barcelona. També una altra diferència és la foto conjunta, i és que els mitjans catalans, des de fa més de 25 anys, és tradició ja la foto de la portada de tots els candidats el dia de les eleccions. No va existir al Real Madrid. De fet, ni durant la jornada electoral ni després hi va haver una trobada entre tots dos perquè regnés el fair play entre el guanyador i el perdedor. Un vot per correu i seus. El vot per correu, amb un notari pel mig, va ser decisiu un any més a Madrid, com al 2000, perquè Florentino guanyés a Ramon Calderón. El Barça només es va emprar el 2021 amb la pandèmia, però amb la mediació de correus. Al Real Madrid, l'única seu presencial va ser la del pavelló de la Ciutat Esportiva. Al Barça, la principal va ser l'Spotify Camp Nou, amb altres subseus a Tarragona, Lleida i Girona i Andorra. El 2021 també hi va ser la de Tortosa. Anem a per les dades de participació. Un cop més, el Barça va explicar hora a hora quants socis havien votat. A Madrid només es van facilitar les dades a la 1 i a les 5 de la tarda. El tercer i únic tuit de la jornada al compte oficial del club va ser a les 8, amb el tancament de les urnes i sense dir la xifra de socis participants.
Els mitjans de Barcelona van poder fer pàgines i minuts de televisió amb imatges de cracs històrics votant com a socis. El club també va anar facilitant fotos als mitjans, però el Real Madrid, res de res. Tampoc als diaris de la capital hi va haver constància del que hi havia i si van haver-hi mites merengues que van votar. El Canal Blanc amb redifusions, i és que Real Madrid Televisió no es va volcar amb les eleccions, com sempre va fer Barça TV, en què va cobrir el 2000 i el 2021. I el YouTube de Barça, el 2026, amb una senyal en directe ininterrompuda de 9 a 2 quarts d'una de la matinada. A les 11, en ple escrutini, el Canal Blanc emetia la final de la Champions el 2024 i va seguir amb un resum de la de 1998. També a l'escrutini amagat del Real Madrid, mentre que el Barça anava anunciant els vots de la Porta, anava anunciant els vots de la Porta i Font de manera gradual mentre anava computant els vots, el Madrid s'anava filtrant als mitjans que Florentino superava el 65%, però res de manera oficial ni transparent des del mateix club. El resultat de matinada va arribar al Real Madrid. A Barcelona es van tancar les urnes a les 9 i a un minut abans de les 12 de la nit es va anunciar el resultat final de les votacions. A Madrid es va deixar de votar a les 8 i no va haver-hi la comunicació oficial fins les 2:12 de la matinada. La Porta i Font van esperar l'escrutini amb els seus equips a les carpes de l'Spotify Camp Nou. El primer va deixar gravar els mitjans de redacció els sondejos que li donaven guanyador. En canvi, Florentino Pérez i Enrique Riquelme van esperar les seves seus electorals al centre de Madrid. Florentino no va aparèixer fins a gairebé la 1:50 de la matinada a l'hotel Eurobuilding, però no a les instal·lacions del Real Madrid. Aquestes són totes les diferències que encapçalen aquestes eleccions entre l'equip merengue i el conjunt culer. Amb això, donem per finalitzada ja l'actualitat general i vinga, va, donem pas a l'actualitat local que ens ajudarà a encarar, sí que sí, doncs aquesta recta per a veure els continguts del dia d'avui.

Vinga, anem a parlar del que ha passat aquest cap de setmana a Tordera, i és que el Memorial Josep Barceló tanca la 17a edició amb un èxit rotund. Un himne, la consolidació del futbol inclusiu i femení destaquen l'edició d'enguany.

0: El Memorial Josep Barceló, totalment consolidat com una cita inaudible en el calendari esportiu formatiu, va reunir 60 equips i va acollir fins a 140 partits. Durant els dos dies de competició, el municipi va viure un ambient immillorable marcat per la gran esportivitat i una participació massiva de joves promeses. Una de les grans novetats d'enguany ha estat el canvi de format protocolari. L'organització va apostar per fer un canvi, a un gran canvi, de fet, en l'acte de presentació, que en lloc de la tradicional cloenda, un encert que va permetre que tots els clubs estiguessin presents. Va ser precisament en aquest acte on es va desvetllar una de les grans sorpreses del cap de setmana. L'estrena d'un nou himne oficial del Memorial. Aquesta edició ha servit per consolidar fermament el futbol inclusiu, reafirmar l'aposta pel futbol femení i ampliar les fases disponibles de les categories masculines. Fins a 20 equips. Les anteriors edicions eren 16. La competició va culminar diumenge amb la disputa de les 4 finals de les categories S10, S11, S12 i a la B femení. El València es va proclamar campió de la categoria S10 després d'imposar-se per la mínima a l'Andorra amb un 1-0. El Girona i el Barça van protagonitzar la final de l'S11, que va acabar amb un empat a 2 en el temps reglamentari. Finalment, el conjunt blaugrana es va endur el títol a la tanda de penals. El Villarreal va aconseguir aixecar la Copa després de superar el Saragossa per 1-2 en la categoria S12. I finalment, la final de la categoria femenina se la va endur el Girona després de guanyar 1-4 al seu Gull Badalona. I un cop acabades les finals, Adrià Barceló es va acostar als micròfons de Ràdio Tordera per a comentar les possibles evolucions del Memorial a les properes edicions.
1: Al final tenim dos factors que, entre cometes, ens limiten, que són el temps i l'espai. Aquí no hi podem fer res. Doncs dins d'això, créixer. Aquest any hem tingut un himne i una mascota. Doncs veurem si l'any que ve, tot plegat, les nostres idees i els nostres recursos permeten fer més gros, que és l'únic objectiu que tenim, fer la grossa.
0: L'organització també va voler fer un agraïment especial i molt emotiu al més de 170 voluntaris, una peça clau indispensable perquè tot l'engranatge de competició hagi funcionat a la perfecció.
2: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know, I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, va, nosaltres ara sí que sí anem a entrar en continguts i per fer-ho hem de saludar el nostre company Roger Roura perquè ens doni la benvinguda al que va ser en aquesta retransmissió de les finals del Memorial Josep Barceló d'aquesta 27a edició. Va estar acompanyat doncs, d'en Pau i la Cèlia, que van estar al seu cantó per narrar més còmodament aquestes finals, les més de 3 hores que va durar aquesta retransmissió, que la podeu recuperar al canal de YouTube de Ràdio Tordera, com també el de la presentació. I qui sap, si escoltem l'himne per aquí a Ràdio Tordera, que no, encara no ha sonat. Vinga, va, anem a donar-li la benvinguda a en Roger Roura i que ens expliqui com van anar aquestes finals de la 27a edició del Memorial Josep Barceló.
1: Hola, què tal? Salutacions cordials des del Camp Municipal d'Esports de Tordera. Sigueu benvinguts i benvingudes a la 27a edició del Memorial Josep Barceló. A continuació, en directe des de Ràdio Tordera, us oferirem la retransmissió en directe, com hem comentat, a través del nostre canal de YouTube, d'aquestes finals, d'aquestes finalíssimes del Memorial Josep Barceló. Intervé l'Andorra, l'esfèrica a peus de ningú. Ara és Mateu qui busca fer la jugada individual, se'n va per bandereta, carrega el xut, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del València! Mateo Fuertes, que ha posat la limusina per banda dreta, que ha carregat la cama gairebé al vèrtex de l'àrea, que la creuada inapel·lable pel porter de l'Andorra, xut de Mateo Fuertes, xut a porteria, marca el València, minut 13 de la primera, València 1, Andorra 0. El València qui se l'acaba quedant, final! Final! Guanya el València! Tenim el primer guanyador d'aquesta final del Memorial Josep Barceló. Ho celebra el conjunt valencianista, ho celebra el conjunt che. El València, que ha guanyat per 1-0 a l'Andorra, guanya la final. El València, primer campió de la primera final del Memorial Josep Barceló. Tenim amb nosaltres el company Pau Serrano preparat per fer aquesta entrevista. Pau, som-hi.
2: ¿Cuáles son tus sensaciones al acabar este encuentro que habéis salido victoriosos contra la Andorra?
3: Pues una experiencia muy bonita para los niños a nivel de juego, a nivel de convivencia. Pues bueno, todo lo que vivimos aquí nos hace crecer como equipo, como grupo, y experiencias muy enriquecedoras para los chicos.
2: ¿Esperabais este resultado o esperabais más?
3: Bueno, nosotros es verdad que confiamos mucho en los chicos, más que el ganar en sí. Le damos prioridad a otras cosas que nos acercan también a ganar, pero sí, la confianza en los chicos es plena.
2: Muchas gracias, Rafa. Pues nos vemos.
1: Gracias, Pau. Tenim les declaracions postpartit del míster del València amb aquesta gran final que ha fet. I ara hi ha els jugadors d'un i altre equip preparats per la final.
2: Exactament, aquí ja estem preparats després d'entrevistar a Rafa Blázquez, després d'entrevistar a Rafael Blázquez, i bé, preparats perquè en un minut i poc començarà aquesta gran final d'una altra categoria del Memorial Josep Barceló 2026, 27a edició. Molt bon.
1: Compte aquesta filtrada! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Hopa, qui acaba rematant i qui, amb certa fortuna, acaba impactant la pilota en un dels centrals del Barça, i l'esfèrica que s'acaba colant fins al fons de la xarxa. S'avança a minut 7 de la primera al Girona. Barça 0, Girona 1. De només 5 minuts. Veurem si el Barça troba aquesta anhelada reacció. De moment, el Girona, que es manté ferm en zona defensiva. Banda dreta, Alanca, i buscarà acció individual. Finalment, la centrada. Gol!
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol!

0: arrencat aquesta segona unitat, és un 3 contra 1, la rematada del Girona, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Girona! La gent no s'havia ni sentat, la gent no havia ni començat a mirar aquesta segona meitat quan Macaui ja havia entrat a l'interior de l'àrea, havia carregat aquesta cama esquerra i havia fusellat la porteria blaugrana. Torna a avançar-se el conjunt gironí, minut 1 de la segona meitat, marca el Girona, marca Macaui, Barça 1, Girona 2. Jugar al Barça una mica més avançat del mig del camp, compta aquesta filtrada. L'àrbitre assenyala. Penal!
1: Penal!
0: Penal! Penal! Penal! Penal! Penal! Penal! L'àrbitre assenyala pena màxima. Protesta el Girona. I l'àrbitre, però, que no canviarà la seva decisió, ho ha tingut clar. Hi ha hagut una enganxada, hi ha hagut una agafada a l'interior de l'àrea. I l'àrbitre, Cèlia, que no ha dubtat.
2: No ha dubtat en cap moment en dir que és un penal, clar. O
0: sigui... I anirà Alan Calle, l'autor de l'assistència del primer gol, i ara possiblement l'autor del gol, del segon gol del Barça. I va Alan Calle, cama dreta, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol d'Alan Calle! No es posa nerviós, es cura la pilota a l'esquerra del porter del Girona, que no hi pots fer res per evitar que la porteria entri al fons de la xarxa. Empat el partit al Barça, Barça 2, Girona 2. Va ser l'àrbitre que es mira el rellotge i assenyala el final del partit. Tindrem penals, Pau. Que guanyi el millor, comença la loteria dels penals. Vinga. I anirà el primer amb el dorsal número 4, Maher, el xut, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, transforma el primer Maher, no hi ha pogut fer res. I va el Barça, el xut, gol. Alan Calle transforma aquest gol. Cama dreta, respira, s'infla el pit, el xut, atura! Atura Marc Moreira, atura el segon penal executat pel Girona, bloca l'esfèrica Marc Moreira i ara serà el torn de Max Moreno. Xoca de mans Marc Moreira amb el cos tècnic. Satisfets d'aquesta última actuació. I va Max, Max el xut, rellisca, fa la panenca i va per sobre el travesser. Doncs ara mateix Max Moreno amb llàgrimes als ulls. No s'esperava aquesta errada Max Moreno, que ha intentat aquesta delicatessen, que ha intentat aquest preciosisme amb la panenca. No li ha sortit bé, no li ha somrigut la fortuna, ho ha intentat, finalment ha sortit per sobre el travesser. De nou, empat a la tanda de penals. I va amb el dorsal número 11, Macaui, l'autor d'un dels gols, el xut, atura! Atura Marc Moreira amb suspens perquè ho ha fet en dos temps i ara anirà amb el dorsal número 9, Evangelista Rubio.
3: Déu-n'hi-do, Marc Moreira.
0: Déu-n'hi-do, n'ha aturat dos, N'ha aturat dos. Els jugadors del Barça nerviosos, amb les mans a la cara. I va el dorsal número 9, gol! Guanya el Barça, marca Evangelista Rubio. El Barça que es proclama campió de la categoria S11 del Memorial Josep Barceló. Marca Evangelista, marca el Barça, guanya el Barça. Ara anem ja amb aquestes declaracions amb el míster del Barça després de proclamar-se campió en aquesta categoria S11. Tot teu, Pau.
4: Bona tarda, Oriol.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
4: Mira, m'agradaria preguntar-te quines són les sensacions després d'haver guanyat aquest torneig al Memorial.
5: Molt bones, la veritat. Ha estat un gran torneig. Ho hem treballat moltíssim. Fase de grups la vam fer molt bona i després els quarts i les semis ens han costat una miqueta més. Semis i la final, els penals, que això ja ho sabem, surt cara, surt creu, avui ens ha sortit tot tot de cara, així que res, felicitar els nanos, el cos tècnic, crec que han fet un torneig molt complet i res, s'ho mereixen. També felicitar el Girona, que ha fet una final increïble.

0: i res, molt, molt contents, la veritat.
1: Us esperàveu aquest resultat?
0: Bueno, nosaltres sempre venim a intentar guanyar. Estem obligats per l'escut que representem. Sí que és veritat que aquí hi havia molt de nivell, molt bons equips, però bueno, ho hem tret i supercontents pel nano, sobretot.
1: Moltes gràcies, Oriol. Moltes gràcies. Doncs fins aquí.
2: I ara sí, arrenquem després de aquesta victòria del Barça en aquesta finalíssima S11 en la primera categoria de l'AB. Acaba guanyant el Barça en aquesta última final que hem viscut aquí en directe per Ràdio Tordera. I ara arrenquem amb aquesta final femenina, amb aquesta finalíssima entre el Sigul Badalona i el Girona. És Masarico qui trepitja, compte que és ara el Girona qui busca rematar gol. La meitat se'n va i el Lúparo davant la portera.
3: Partit, començar al minut 2 guanyant és el millor que et pot passar.
2: Compte, doncs, no, perquè és una passada. Atenció, cau la jugadora interior de l'àrea i l'àrbitre assenyala penal.
3: Penal.
2: Cama dreta, el xut, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Empata el Sigul Badalona, marca amb el dorsal número 82. Carrega el xut amb cama dreta des dels 11 metres, des de la pena màxima. Masarico, el gol, per cert, ha entrat per tota l'escaire. Escaire defensada per Berta Maia, que poc hi ha pogut fer en aquesta acció.
4: Sí.
2: Compte, aquesta acció és el Girona, cantonada, s'intentava refer Paula, acaba traient un servei de cantonada, el primer del partit, Pau.
3: El primer córner del partit, anem a veure com serà, sembla que és una jugada, el xut, la pica...
2: Aquesta picadeta, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Girona. La jugada assajada ha estat un córner picat al balcó de l'àrea en curt perquè Gala fes segurament la jugada de la final. Picadeta ha anat finalment passant pel cap de tothom i ha acabat colant-se a la porteria rival. Es torna a avançar el Girona a minut 7 de la primera meitat. Sigul Badalona 1, Girona 2. Gala, que intentava combinar amb Paula. Paula, que s'intenta regirar. Compte, Paula, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Girona! La pilota de Gala, que va en vertical per Paula, i tot i ser molt més menuda, tot i tenir menys exuberància física que la seva defensora, es regira amb un toc de qualitat, amb una trepitjadeta, destapant el terror de les essències i marcant, batent a plaer la portera rival, eixampla diferència del Girona, marca el conjunt gironí, s'acaba la primera meitat, Sigul Badalona 1, Girona 3. Bruna, que trepitja, posa pausa, posa calma a l'acció, avança metres al Girona, mica en mica, pam a pam, guanyant terreny. Ara aquesta última rematada, gol! Ui. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Sentencia el Girona, marca Gala, marca el Girona, minut 14 de la segona meitat, el Girona que guanyarà aquest torneig en categoria femenina del Memorial Josep Barceló, marca el Girona. Sigul Badalona 1, Girona 4.
1: Bona tarda, Edu. En primer lloc, felicitar-te per guanyar aquest trofeu. No sé quines són les sensacions després d'aquest partit.
5: Doncs bé, Pau, bona tarda. Pues estem molt contentes. Ha sigut un cap de setmana molt xulo, aquí amb la piscina, amb les nenes, per tancar la temporada, i les sensacions són molt positives. El Memorial sempre és un lloc molt, molt maco per tancar temporades i crec que aquest any ha sigut una experiència inoblidable per les nenes.
1: T'esperaves un resultat millor o amb aquest ja et conformaves?
5: No, al final estem contentes. Ha sigut una temporada molt xula. Hem pogut crear un grup molt maco. Jo els dic que s'ho passin bé i crec que tanquem la temporada i el resultat al final passa en un segon pla.
1: Moltes gràcies, Edu. Doncs enhorabona.
5: Moltes gràcies.
1: Ens veiem.
2: Després d'aquesta entrega del trofeu que ha donat
4: vistiplau, bàsicament, de llum verda en aquest campionat del Girona, davant del Sigul. Anem ja amb aquesta darrera final. Els més grans, aquest S12 entre el Zaragoza i el Villarreal.
1: No paren d'animar, estan tota l'estona fent càntics i això és molt maco, la veritat, animar el teu equip, a més en categories inferiors.
4: Oi, jugada de qualitat del Zaragoza.
1: Gol!
4: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Zaragoza! Gol del Zaragoza, gol del conjunt d'Aragó, la pilota que ha estat un teva meva, amb fins i tot cop d'esperó inclòs, i finalment qui ha acabat fusilant la porteria rival ha estat Julio Saganta, que acaba avançant el Zaragoza. Minut 2 de la primera meitat, Zaragoza 1, Villarreal 0. I ara ve tot el Villarreal intentant buscar la rematada. Centra la pilota el capità, com d'aquesta acció, gol!
1: Gol,
4: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Villarreal! La centrada que havia anat una mica oberta era amb el dorsal número 10, Marc Dembilio, un dels puntes del Villarreal, la despenjava perfecta amb una assistència exquisita, perquè marqués amb tot plaer Dani Cifu, que finalment
1: compta
4: aquesta acció, perquè és que això és un no parar.
1: Déu-n'hi-do, quina intensitat.
4: D'àrea a àrea era Cifu, qui finalment acaba marcant a plaer amb la canya a punt. Empat a Villarreal, Zaragoza 1, Villarreal 1, minut 5 de la primera meitat. Que la posa en curt, guanya bé l'esfèrica amb el cos, compta aquesta acció del Villarreal. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Villarreal. La pilota que havia quedat esmorteïda a l'interior de l'àrea, que semblava que ningú se la volia quedar, però ha arribat el més murri, el més llest de la classe, Dani Negre, com un bon davanter, amb l'olfacte del golejador, amb la canya a punt per acabar d'empènyer la pilota fins al fons de la porteria i per marcar el que de moment és l'1-2 al marcador. Minut 8 de la segona meitat, marca el Villarreal, Zaragoza 1, Villarreal 2. És l'última del partit.
1: I és campió el Villarreal.
4: Villarreal. El Villarreal, que es proclama campió de l'S12 del Memorial Josep Barceló. Ho celebra el submarí groc, ho celebra el conjunt de la Plana Baixa, ho celebra el conjunt de Castelló. Salta l'afició al camp, salten els altres jugadors del Villarreal d'aquest torneig.
1: Buenas tardes, Víctor.
6: Buenas tardes.
1: Bueno, pues en primer lugar me gustaría felicitarte por haber ganado el torneo Memorial Barceló 2026. Y nada, que ¿cuáles son tus sensaciones después de este gran partido?
6: Bueno, pues las sensaciones son muy buenas. La verdad que ha sido un año muy bonito. Hemos peleado mucho, hemos sufrido mucho, hemos perdido finales también. Entonces, pues bueno, sobre todo alegría por los chicos que esta vez pues la moneda ha salido cara y nos ha tocado ganar y súper contento, la verdad.
1: ¿Esperabais este resultado o queríais algo mejor?
6: No, sabíamos que el Zaragoza es un equipo que plantea mucho, que te es muy exigente desde la presión, desde el golpeo largo. Hemos tratado de ajustar y que el equipo sea muy solidario, nos ha salido bien y en algunas acciones a la espalda de la última línea hemos conseguido marcar los goles.
1: Pues muchísimas gracias, Víctor.
6: Muy bien, muchísimas gracias. Un placer, chicos, que vaya muy bien.
4: Doncs les declaracions del míster del Villarreal, que ens ha deixat aquestes impressions sobre l'última final. I això és un dona-man. Anem ara amb Joel Caparrós, un dels encarregats de la direcció esportiva d'aquest torneig. Un any més, Joel, aquesta 27a edició. Fem un balanç general, ara ja tot just acabem d'acabar. Què tal?
7: Molt bones. Doncs valorem aquesta edició super, super positiva, ja no només a nivell organitzatiu, a nivell del funcionament del cap de setmana amb els equips, sinó també a nivell futbolístic, que al final és un futbol. ens hem sorprès amb el nivell que, de tots els equips, no només dels de primera línia, sinó amb tots els equips. Crec que hi ha hagut un nivell excel·lent de futbol aquest any aquí en el municipal i que hem gaudit d'un futbol de futur que molt prometedor, de veritat. Ens han sorprès molt i estem molt i molt contents.
8: Vaig amb l'última, Joel, perquè ja estem agrupant tots els voluntaris allà a punt de fer la foto. Una 27a edició, i ja en portem doncs 27 a les nostres esquenes. Ja a edicions anteriors es va incloure el futbol inclusiu, també el futbol femení. Què destaquem d'aquesta edició, Joel?
7: Doncs consagrar-nos una mica amb el futbol femení, que ens ha costat arrencar-ho, que estan aconseguit per dos grups de 8, a l'ampliació dels grups de 20 de la S11 i la S10, que la veritat és que ha sigut molt i molt fàcil seguir apostant per al futbol inclusiu i això, arribar al que ens dona el camp municipal d'esports del límit d'equips, que crec que és el que hem de mantenir ara any a any i el que ens costarà dins d'aquests 63 equips i que no baixi d'aquí, aquest era l'objectiu.
8: Joel Caparrós, moltíssimes gràcies per atendre els nostres micròfons. Et deixo ja anar a fer la foto, que l'estan esperant.
7: Perfecte, a vosaltres sempre per la feina que feu. Gràcies.
8: Gràcies, Joel Caparrós. Amb aquestes últimes declaracions, alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, gràcies de nou per atendre els micròfons de Ràdio Tordera. Recordo edicions anteriors que comentàvem, primers a Memorial Josep Barceló, ja no és el primer alcaldessa. Sensacions, que li desperta veure el poble de nou volcat amb aquesta 27a edició, amb la graderia plena, amb tants polos, amb tantes samarretes de color taronja, que li desperta?
9: Doncs m'imagino que qualsevol persona, qualsevol tordanenc o tordanenca, ha de ser un motiu d'orgull venir al camp, veure'l amb tantíssima gent, amb milers de persones, i a més que hi ha no només uns 170 voluntaris que em deien, sinó és tot el que s'hi aboca a més del darrere, no? Estaríem parlant de centenars de persones, aquests que porten el polo aquest taronja, però a més tota la gent dels serveis municipals que està treballant al llarg de tota la setmana, i a més tot el comerç local que s'ha afavorit de tots aquests visitants que hem tingut al Memorial Barceló, perquè si us heu fixat, aquests dies tot el que eren bars, cafeteries, el mercat, avui ha estat ple de gent que gràcies a esdeveniments com aquest, que es munta des de l'Associació Memorial Barceló amb una enorme generositat també del Club Futbol Tordera, amb el suport darrere de l'Ajuntament i la Diputació, fa que aquest cap de setmana Tordera es converteixi en un pols d'atracció del futbol base de Catalunya, m'atreveixo a dir.
8: Alcaldessa, també, ara ho comentàvem amb Joel Caparrós, membre del comitè organitzador, es continua apostant per aquest futbol femení, també per aquest futbol inclusiu. Com d'important és per un poble com Tordera continuar apostant i fort per el futbol femení i el futbol inclusiu?
9: Al final, Tordera és un poble d'oportunitats i d'igualtat, i aquesta és una petita mostra de que són possibles de fer-ho. Tant ho fem al futbol, com passa també al futbol sala, com passa també amb el twirling i com passa tants i tants altres esports de Tordera. Ha de formar part de la nostra normalitat el donar oportunitats i, a més, el afavorir l'esport en qualsevol visió i en qualsevol mirada de gènere. Per tant, no hauria de ser un fet excepcional, sinó que hauria de formar part de la pròpia normalitat, no només de l'esport, sinó de les entitats i de la nostra societat.
8: Alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, moltíssimes gràcies de nou per atendre els micròfons de Ràdio Tordera.
9: Gràcies a vosaltres per la cobertura que heu fet un any més del Memorial. Fins aviat.
8: Gràcies, Pau, per aquest últim balanç. Ara donarem pas també a la paraula a Adrià Barceló, membre del comitè organitzatiu, membre d'aquesta direcció esportiva. Adrià, ho hem comentat amb Joel Caparrós, ara també ho hem comentat amb l'alcaldessa Elisabet Mejías. Ja fa anys que s'ha posat en valor aquest futbol inclusiu, aquest futbol femení. Segurament les novetats dels anys anteriors. Què ha fet diferent aquesta 27a edició, Adrià?
10: Doncs mira, per començar el que comentes tu, la consolidació. És un any de consolidar el futbol femení, de consolidar el futbol inclusiu, de creiem la nostra manera de veure-ho, de millorar-ho, de doncs, donar-li forma, intentar que encaixi cada vegada millor en el nostre sistema de competició, en el que és el cap de setmana al Memorial. I podríem dir que això, que intentar des de les innovacions que hem anat fent, doncs consolidar-ho i créixer.
8: Deixa'm, Adrià, si em permets, abans d'endinsar-nos més en el Memorial, aquesta part personal, per descomptat sabem que et toca de més a prop, com vius un any més que s'ompleni tant de polos taronges al Memorial Josep Barceló? És el motor.
10: Doncs sí, és exactament això. És increïble, no li trobaré mai explicació, ja ho he assumit. I bé, només em queda gaudir-ho, agrair-ho molt, agrair que vinguin, agrair que em suportin, les dues, i sobretot agrair que sentin el Memorial doncs, com ho sentim a la família.
8: Adrià, comentàvem aquest tret diferencial, però amb tot i amb així, amb què ens quedem amb aquesta edició? Què és el punt diferencial més enllà d'aquesta consolidació?
10: Doncs ho hem anat parlant el cap de setmana, crec que hem fet un pas endavant enorme des dels anys de, des del Covid, que va ser molt complicat per nosaltres. Hem fet un pas enorme en, pel que fa al competir, al nivell dels equips, ha sigut una passada. Les tres categories han donat un nivellàs, les grans canteres han suat de valent per treure cada partit, i això la veritat que ens omple d'orgull, perquè bé, al final el Memorial és un torneig obert a tothom, però que el nivell ens omple de satisfacció.
8: Vaig amb l'última, Adrià. Hem comentat aquestes innovacions, futbol femení, futbol inclusiu, més equips, diverses nacionalitats. Quins són els pròxims passos que ha de fer el Memorial Josep Barceló per continuar evolucionant?
10: Doncs el que et dic, al final tenim dos factors que, entre cometes, ens limiten, que són el temps i l'espai. Aquí no hi podem fer res. Doncs dins d'això, créixer. Aquest any hem tingut un himne i una mascota. Doncs veurem si l'any que ve, doncs tot plegat, les nostres idees i els nostres recursos permeten fer-ho més gros, que és l'únic objectiu que tenim, fer-la grossa.
8: Adrià Barceló, moltíssimes gràcies per les declaracions a Ràdio Tordera, gràcies també per tot el sacrifici i per tot l'ímpetu que es posa en aquest torneig. I ara ja acabem de rematar aquesta retransmissió. Pau, vine aquí. També donarem les gràcies per descomptat a tothom que ha fet possible aquesta retransmissió. Abans, però, ja, últimes sensacions, Pau, últim moment per gaudir d'aquest torneig. Recordem que aquest any no hi ha cerimònia final, no hi ha cloenda, però amb tot i amb això hem tingut unes grandíssimes finals. Quin és el balanç que fes d'aquestes finals, Pau?
1: Doncs trobo que han estat uns partits d'allò més interessants, uns partits molt, molt igualats, la veritat, amb molta intensitat per part dels dos equips, i a més ha estat molt bé estar aquí amb la ràdio retransmitint-ho.
8: Molt bé, doncs Pau, moltíssimes gràcies. Ara sí que hem de donar aquests tots agraïments a la realització, amb l'Enric, també a la càmera amb en Damià, l'altra càmera amb l'Agustí, a tot el servei de comunicació que ha fet possible i també ens ha donat tota la infraestructura per muntar-ho, a tot el servei també de retransmissions de Ràdio Tordera, per descomptat, a tots vostès, a l'audiència, que han fet possible. Sense això és un tòpic, però ho hem de dir, sí. I ho diem amb tota la fermesa del món, sense vostès això no seria possible, per tant, també gràcies per acompanyar-nos, gràcies pels missatges, gràcies pel suport. Nosaltres que continuarem al peu del canó amb aquestes retransmissions. De nou, moltíssimes gràcies per la seva atenció. Ens seguirem trobant en anys vinents. Que torneu a gaudir d'aquest memorial, d'aquesta gran festa del futbol, i no només de futbol, sinó del poble, del Memorial Josep Barceló. Gràcies a tots vostès. A reveure, s'acomiada un servidor.

Vinga, va, doncs aquestes han estat les paraules que, bé, o els millors moments d'aquesta retransmissió, i ara sí que sí, m'ha acabat amb aquestes paraules doncs, de l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, i tant de Joel Covarrós, com de Tirià Barceló, membres de la Junta de l'Associació Memorial Josep Barceló. Abans, us he comentat que la novetat era aquest himne, i que aquí, a Ràdio Tordera, encara no havia sonat, només es va poder escoltar durant la retransmissió de l'acte de presentació de tots els equips, que el podeu recuperar, però també, vinga, va, anem a ficar-lo aquí perquè vosaltres també el pugueu escoltar i el pugueu gaudir. I mireu que aquesta, òbviament, s'ha de comentar que aquesta va ser una versió, òbviament sí que es vol mantenir la lletra, però que s'ha de mirar perquè aquesta és la versió provisional que es va poder escoltar, i properament doncs, sí que tindrem una versió encara millorada d'aquest himne. Per tant, vinga, va, nosaltres que fem una passeta enrere i ara tornem en breus per escoltar l'himne del Memorial Josep Barceló.

Què n'opineu, eh? Ostres, quin goig escoltar aquestes veus aquí a Ràdio Tordera, escoltar l'himne del Memorial Josep Barceló, i és que aquest és el resum d'aquest cap de setmana que es va viure aquí a Tordera, amb més d'una centenar de persones que van estar ajudant a que tot això fos possible, com a tots els equips, com a tota la gent que va venir aquí a Tordera, que va donar molt de goig i també va donar molta vida a tot el municipi, com en el comerç local.

I amb això acabem el programa del dia avui. Hem començat la setmana fent aquest resum, com ja era durant tota la temporada, no? Dels caps de setmana, en aquest cas, no de cap equip en concret, sinó del Memorial Josep Barceló. Un acte que, sobretot, aquí a Tordera també marca molt l'estiu, l'inici de l'estiu aquí en el municipi, a la Vila Estimada, i vam poder gaudir doncs, aquest meravellós ambient de canvis de format, de novetats i de moltes sorpreses, que estem ben segurs que l'any que ve encara hi hauran moltes més. Nosaltres, que ja ho deixem per aquí, moltíssimes gràcies per haver-me escoltat durant aquest vespre. Esperem que acabeu de gaudir una magnífica nit i ens veiem demà, amb més i millor. Tornem demà dimarts. Que vagi molt bé, molt bona nit!

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
2: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
3: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
2: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
3: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
2: Inscripcions obertes. Descobreixo a www.teatreclave.cat.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
5: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
6: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
5: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
6: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
7: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
8: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la Revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i balla a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. 197 voluntaris de Protecció Civil provinents de 35 municipis participaran en el dispositiu preventiu amb motiu dels diferents actes del Papallau 14 a Catalunya demà dimarts i dimecres. Les seves funcions seran principalment d'informació i orientació a la ciutadania, suport i acompanyament als assistents, així com la detecció i comunicació d'incidències als serveis operatius. El dispositiu s'ha organitzat de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra i compta també amb la col·laboració de Creu Roja en les tasques de suport logístic. I les nou rutes catalanes del vi s'uneixen en una mateixa xarxa per rellançar l'enoturisme a Catalunya, un sector que mou 700.000 visitants amb un impacte econòmic de 46 milions d'euros. Nou rutes que han decidit anar plegades i construir una xarxa que treballi per convertir l'enoturisme en un referent europeu. Un sector que permet a la Generalitat defensar un model turístic d'alt valor, desestacionalitzat i descentralitzat. A través de les rutes del vi s'aconsegueix vendre un 8% de la producció vinícola i l'objectiu del govern és incrementar-lo fins al 25%. Miquel Samper és conseller d'Empresa.
3: Hi ha destinacions de vi doncs que tenen la possibilitat o la capacitat de fer que es venguin fins al 80% de la producció dels cellers precisament amb experiències com aquesta. Nosaltres aquí venim d'un 7-8% aproximadament i tenim com a objectiu arribar a un 25%. Però us diria més, no ens hem de quedar amb el 25%.
2: I l'Ajuntament de Malgrat engega la campanya informativa del nou sistema de recollida porta a porta. El consistori malgratenc preveu que s'implanti a partir del novembre. Aquest mes de juny posa en marxa una campanya informativa que començarà amb l'enviament d'una carta a tots els malgratencs que expliqui com s'aplicarà el nou servei. No serà igual per a tots. El consistori aposta per un sistema híbrid. Hi haurà porta a porta individual i també amb bujols comunitaris pensats per grans blocs de pisos. I ecologistes, entitats ecologistes i socials de les Terres de l'Ebre denuncien que ni ajuntaments ni regants del Delta estan reclamant els sediments necessaris per protegir-lo. Alerten d'un pacte de silenci de les conseqüències que pot tenir a curt termini. Han remès conjuntament al·legacions sobre el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, reclamant un increment notable dels recursos destinats a la circulació de sediment. Diuen que la norma només preveu un 0,25% i en caldria un 30%. I 8 detinguts a GURB a Osona per fer reagrupaments familiars fraudulents. La policia ha desarticulat un grup que havia creat una estructura amb la qual estrangers amb residència legal a Espanya portaven familiars a través de la reagrupació familiar.
1: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
4: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
5: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Hola, hola, què tal? Com esteu? Bona nit, bon vespre de dilluns 8 de juny del 2026. Ara mateix 4 minuts per sobre del punt horari de les 9 del vespre. Estem ja tots a punt, ben arrencats, després d'un cap de setmana molt intens, d'un cap de setmana molt futbolístic, però també molt esportiu, molt social, de molta activitat que hem viscut al nostre poble, desitjant doncs també que aquest bon temps, que aquestes altes temperatures les hagin pogut aprofitar de la millor manera possible. Avui dilluns, que aquí els escolars ja comencen la seva jornada intensiva i tot plegat doncs va seguint aquest camí de juny, ja pràcticament endinsant-nos en aquesta quinzena de juny. Per tant, escolta'm, que fa bona olor tot plegat, que això pinta molt bé i nosaltres que també estem aquí des de la ràdio per animar-te aquest inici de la setmana. Com és habitual, els dilluns ens posem aquest uniforme que t'acompanya fins a les 10 de la nit a la repetició els dimarts de 1 a 2 del migdia, sempre en qualsevol moment del dia a través de la nostra pàgina web a radiotordera.cat, Ràdio La Carta. Pots recuperar aquesta edició del programa, com també, evidentment, la llista musical que a través de l'Spotify descobrireu totes les cançons que sonaran al llarg d'aquesta estona i que, a més, l'actualitzem cada 7 dies. A banda, això sí, com sempre, del canal de participació, una nova pregunta, una nova enquesta que ja us hem llançat i us hem proposat a través de la història que trobareu a l'Instagram de Ràdio Tordera, avui amb una temàtica en concret. Però abans, com sempre, anem a descobrir els resultats de l'enquesta de la setmana passada.
1: Participa en l'enquesta musical que et proposem a través de la història que trobaràs a l'Instagram de Ràdio Tordera i ajuda'ns a escollir la millor cançó.
0: La setmana passada us proposàvem 3 cançons del grup Flies Ice Cream perquè precisament us ho vam avançar fa 7 dies a l'edició del programa passat. Doncs avui us estrenarem el nou tema de Flies Ice Cream. Per tant, el nou tema que el recuperarem i sobretot l'estrenarem aquí a la ràdio durant l'edició d'avui 8 de juny. Però bé, per anar fent això, aquesta preparació, doncs us hem proposat o us vàrem proposar la setmana passada amb quina de les cançons de Flies Ice Cream us quedàveu. 3 cançons eren les que us proposàvem, que a més aquesta setmana hi ha hagut empat, perquè tant la tercera com la segona posició han obtingut el 25% dels vots. Per tant, l'altra ha guanyat amb el 50%, indiscutiblement, la cançó que ens obrirà l'edició d'avui del programa. Doncs la primera que podríem dir que ha quedat amb la tercera posició ha estat Dorayakis, de Flies Ice Cream, com també Bona Vida. Per què? Líder, la que ha quedat, com dèiem, amb els més vots possibles, ha estat una d'aquelles que segur que ara, per arrencar l'edició, que a més, com sempre, anem carregats d'aquesta dosi positiva, malgrat que ha estat un cap de setmana molt intens, on les piles segurament encara no estan del tot ben carregades, eh? Jo encara arrossego cansament de tanta veu que hem utilitzat, però sobretot de les hores del torneig del Memorial, que aquí avui ja us avanço que la temàtica de l'enquesta musical va relacionada amb el món de l'esport. Com que no m'agrada el món de l'esport, doncs avui va i també us ho colo aquí a la tornada. Res, que no m'enrotllo més. Anem per la primera cançó d'avui. Qui ha guanyat indubtablement amb el 50% dels vots ha estat...
2: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martí.
0: Exactament, quan em tornes a mirar, sona de fons, és la cançó d'avui que ens obre la tornada.
1: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
0: Ara sí, arrenca. Flies Ice Cream dins l'àlbum Sempre Joves, quan em tornes a mirar.

0: Us la vam proposar la setmana passada perquè sigués una de les cançons que avui havia d'obrir el programa. I ho heu aconseguit amb el 50% de les votacions. Aquí la tenim. I se'm para el món quan em tornes
1: a mirar. Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el torn musical setmanal amb en Joan Martín.
2: Quan la gratitud se'm cola per la porta, la queixa surt per la finestra, quan mos arrenquem junts a cantar.

0: Doncs amb aquesta energia ja us hem avançat i ja us ho hem assegurat que avui el programa pintava així de bé. Com aquest nou tema dels Pepet i Marieta. La placeta de les iaies és la carta de presentació d'aquest tour per aquest estiu 2026. I bé, doncs així d'alegres.
1: I a pateres l'últim dia i si pot ser per la tarda.
0: I ara sí, anem cap a les xarxes abans de seguir endavant de cançó en cançó aquí a la tornada. Perquè ja tenim l'enquesta d'avui amb la relació... Mira, és que estem de ressaca i millor, més ben dit, amb bona ressaca, eh? No, no perquè s'hagi begut massa. No, no, no, no, no. La bona ressaca d'aquest cap de setmana amb el Memorial Barceló, on molts de vosaltres, tordarencs i tordarenques, l'heu pogut viure, ja sigui in situ aquí al Camp Municipal d'Esports, com també a través de Ràdio Tordera, amb la inauguració i les finals, amb aquestes novetats principals que hi havia, a banda de, com sempre, la gran participació futbolística i el bon nivell de futbol base, que es pot gaudir al llarg dels dos dies, juntament amb el gran ambient, la piscina municipal, bé, moltes coses que es proposen a les instal·lacions municipals en dos dies. Doncs avui, vaja, amb quina cançó esportiva et quedes? Tres cançons que us proposo, tres clàssics dels clàssics, són els que us ofereixo avui, que una d'aquestes, la setmana que ve, escolta'm, ja estarem endinsats amb la quinzena de juny, la setmana que ve començarem amb un d'aquests tres temes. O bé, el Freed from Desire, el Free from Desire de Gala. És aquelles cançons que, vaja, tothom canta en un estadi. Com també, vaja, la Serà perquè ti amo. És d'aquelles també, i vaja, més que rebuscades i més que conegudes, que sonen amb els clàssics dels clàssics. I l'altra és la Sweet Caroline, Dolça Carolina, que també, doncs, en aquest cas, és l'altra que us proposo. Aquests són les tres cançons, les tres animacions, els tres himnes, el que els hi vulgueu dir, de cançó esportiva que et quedes. Una d'elles és la que serà, esperem, la més votada, i la setmana que ve ens obrirà el programa de la tornada. Va, 8 de juny ens trobem ara, nosaltres que seguim endavant. Què us sembla si ara la proposta de Ryan Castro, Capo i Gangsta amb el seu La Villa és la que agafa el protagonisme aquí a la ràdio? Va, per què no? Som-hi. 2026, tema d'actualitat, que agafem aquí també a la ràdio.
2: So what you gonna do? Els dilluns les cantem totes.

0: Aquesta cançó es va posar de moda a banda del seu ritme particular i peculiar, doncs també a través de TikTok, eh? D'aquests vídeos virals que la joventut o els joves també s'aficionen de fer. Sí, si ens escolteu i sou joves, segurament algun vídeo teniu d'aquests. La Villa, de Ryan Castro, Capo i Gangsta, aquí al 107.1 de la FM. Com també alerta perquè arriba el nou tema, el més nou, de Maroon 5. Sí, el tenim aquí per vosaltres.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify. I descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.

0: Doncs elles es diuen Aquarela, juntament amb la veu de Dàlia. Això es diu Si ho puc evitar. Doncs amb aquest tema nosaltres que tanquem la primera part del programa de la tornada d'aquest 8 de juny. A continuació nosaltres escoltarem els millors consells publicitaris, com sempre, des d'aquí, des d'aquesta casa. De seguida tornarem. Recorda que tenim llançada la pregunta a través d'Instagram amb una de les tres cançons més esportives, la que tu consideris. Ens obrirà el programa de la setmana que ve. Doncs això, publicitat i tornem.
1: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta la tornada. La tornada, sí, amb en Joan Martín. Ràdio Tordera.
2: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera.

0: la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Normalment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil. Però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí. Amb en Joan Martín.

0: El grup Marlon ens proposa això que porta per títol Háblales. Hola, què tal? Bon vespre. Hem arrencat ja aquesta segona part aquí, la tornada d'aquest dilluns 8 de juny. Com esteu? Nosaltres ben animats, clar que sí, per arrencar, per seguir amb aquest dilluns. Ja pràcticament el tenim a la butxaca. I nosaltres que seguim endavant, clar que sí, amb aquesta nova proposta musical, amb aquesta nova llista, aquesta playlist que trobaràs aquí a través de Spotify, com sempre. I abans de cantar la típica indestructible de Golden, que és la propera cançó que sonarà aquí a la ràdio, és el moment d'anar cap a les xarxes socials, perquè ja saps que avui t'estem proposant un tema més en relació amb àmbit esportiu. Bé, una bona proposta per deixar enrere el cap de setmana. Hem tingut el memorial Juan Manuel Rueda de Futbol Sala, hem tingut el memorial Josep Barceló del Futbol 7 i molta activitat, com sempre. I nosaltres, doncs, avui hem dit, saps què? Per què no proposem tres cançons d'aquelles que sonen en qualsevol estadi de futbol, en qualsevol camp de, també de terreny de joc, i vaja, volem que ens ajudeu a escollir-ne una d'elles. Amb quina cançó esportiva et quedes? Tres cançons, tres propostes. La primera, Free From Desire, de Gala. L'altra, Sweet Caroline, de la, del DJ Ozzy, amb aquesta seva versió, o Sarà perquè ti amo, de DJ Matrix. Va, què? Amb quina d'aquestes? És difícil, és que avui, clar, és com escollir entre el pare o la mare, jo crec, a nivell de món de l'esport, de cançons, home, ostres, és feixuc, això, eh? Doncs va, vinga, una d'aquestes és la que ens ajudarà a obrir el programa de la setmana que ve. Amb quina d'aquestes cançons esportives et quedes? Va, doncs ajuda'ns, va, que volem que us mulleu. Que us he dit, que avui això, aquí els dilluns les cantem totes, doncs va, que Golden ja està escalfant per la banda i mai més ben dit, per sonar aquí per tots vosaltres. Què, t'hi apuntes? Som-hi!
1: Els dilluns les cantem totes.
0: Quasi, home, quasi, ja te la coneixes, aquesta. Va, mira, ara amb 3, 2, 1... sonen aquí a la ràdio.

0: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.

0: Aquesta és la proposta musical que en Joan Dausà a aquesta hora del vespre nit ja ens proposa aquí a la ràdio. Per una cançó dins l'àlbum Immortals, de cançó en cançó i de tema rere tema, no ens cansem d'escoltar-lo. I alerta, perquè de novetats en novetats ens quedem aquest 2026. Avui t'estic regalant moltíssimes cançons noves i poques que coneixereu, com per exemple aquesta última cançó, novetat musical, que també es presenta a Spotify, el més nou, alerta, sí, a data d'avui, any 2026, nou tema de la Madonna.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa, actualitzada cada setmana.
0: Ja sona Love Sensation. Mira-la, aquí la tens. Que no para, home, que no para. Quina carrera musical de l'artista se m'adona.

0: que no l'havies escoltat mai? Doncs clar, evidentment que no. Que és la Madonna. Sí, exacte. El més nou de la Madonna d'aquest 2026, Love Sensation. Good vibration, love sensation. I ara és el moment de presentar-vos també el nou tema de Flash Ice Cream. De fet, va ser l'excusa perfecta la setmana passada per poder-te preguntar a veure amb quin és el tema que et quedaves de la carrera musical d'aquest grup català d'aquí del nostre país. Doncs aquí teniu el més nou també, el títol Imagina.
1: Els dilluns les cantem totes.

0: doncs, aquesta màgia i d'aquesta imagina amb molts somnis, amb molts desitjos de Flash Ice Cream, el nou tema que també ha sonat per aquí a la ràdio. I acabarem, sí?
1: Els dilluns, de 9 a 10, escolta'n La Tornada, el torn musical setmanal amb en Joan Martín.
0: El plat fort d'aquest 8 de juny, La Perla.

0: musical dels dilluns amb en Joan Martín.
1: Doncs vinga, que ja ho tenim per avui, eh? Que gran, eh? Acabar amb la Rosalia i la seva perla. Doncs una gran perla per tancar aquest 8 de juny del 26. Recorda que tens aquesta enquesta musical a Instagram una setmana més. Volem que hi participis, volem que, vaja, diguis la teva per tal d'ajudar-nos a completar també aquesta llista de Spotify, aquesta playlist buscant la tornada. I amb la data d'avui ja la trobaràs. La pots guardar, eh? Així automàticament cada setmana a través de l'aplicació s'actualitza sola. Per tant, no has de fer absolutament res. És una nova biblioteca musical, una nova proposta que també pots mantenir a través de l'aplicació. Us ho recomano, evidentment. Jo ja la tinc, eh? Tu no ho sé, però jo ja la tinc. Tornem la setmana que ve. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Salutacions d'en Joan Martín. Cuideu-vos molt. Bona setmana. Passeu per l'ombra.
0: Normalment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil. Però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín.
2: Ràdio Tordera. YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Oh, yeah!

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Lleu 14 s'ha acomiadat de Madrid en una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu amb 70.000 persones. El papa ha omplert el Bernabéu amb comunitats cristianes, estudiants, grups parroquials i sacerdots, els quals ha demanat que s'aturin regularment a interpretar la vida dels barris de canvis culturals i les tensions socials. Lleu 14 ha recordat que la veritat és sinfònica i sempre ens supera.
3: Por eso es tan importante no dispersarnos ni encerrarnos cada uno en el grupo o en el entorno en el que ya nos sentimos seguros, entre personas que siempre cantan la misma melodía. Para llegar al corazón de la ciudad hay que cultivar la conciencia de que la verdad es sinfónica y siempre nos supera.
2: Catalunya espera l'arribada del papa demà al migdia a Barcelona. Arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa, el president, al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella. I farà una homilia, una benedicció i visitarà la capella de Santa Eulàlia. A la tarda hi haurà un acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic de Montjuïc a les 8, on farà una pregària. I dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on farà l'acte oficial coincident amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesús. La visita del papa a Catalunya provocarà importants afectacions de mobilitat, especialment a Barcelona i a Montserrat, la capital catalana. Diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc han quedat tallats i tindran restriccions d'accés coincidint amb aquests actes a la catedral, a l'Estadi Olímpic, al Raval i a la Sagrada Família. Hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita del pontífex. I demà es faran les proves de selectivitat d'aquest curs, a les quals s'han inscrit gairebé 46.000 estudiants, una xifra rècord. Demà, els exàmens de demà són els de llengua castellana i literatura i llengua estrangera, i així com algunes optatives. Una de les novetats d'aquesta edició serà la incorporació de detectors de freqüència als centres d'examen en una prova pilot. Per cert, que coincidint amb la visita del papa i les proves de selectivitat, els sindicats educatius han convocat una vaga de docents que comença a les 11 a la plaça Espanya i arribarà finalment al Parlament. Un darrer punt, perquè l'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida ha guanyat aquest vespre el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural.
4: Ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
0: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
4: Hola. Bona tarda, bona nit, depèn del moment que escolteu Ràdio Tordera, la vostra emissora amiga. Us parla Maria Dolors Oliveres amb aquests minuts musicals, com cada setmana ja sabeu que tenim aquí aquest confident que ens explica la seva vivència. Avui l'ha titulat Un gosset. Bé, nosaltres posarem una primera cançó perquè començarem a fer boca per descobrir de què va aquest títol, Un gosset.

Doncs bé, estem amb el confident d'avui que ens diu: tinc 15 anys i no entenc els pares, el seu comportament. Estan separats, no sé el per què. No recordo de veure'ls discutir mai, però no s'entenien. Ells sabran els motius. La qüestió és que es varen separar. Estaven pagant una casa que vivien molt bé, una casa molt maca, que se la va quedar al banc.

La casa era gran. Diu, jo tenia una habitació per mi sola i la meva germana la seva, i en quedaven dues, a part de la que ocupaven els pares. De tot això ja fa anys, i els problemes varen venir rodats per mi.

confident que li va venir els problemes rodats. Diu la separació, deixar la casa, el col·legi, anar a un pis que no s'hi cabia, compartir l'habitació amb la meva germana, que és 10 anys més gran. Tenia nòvio i venia tot sovint amb ell. L'únic refugi que jo tenia per estar sola era un quartet de la rentadora, que no s'hi cabia.

Seguim amb la nostra confident d'avui i ens diu: la mare estava al treball tot el dia. Amb el pare hi anava cada 15 dies, però no m'agradava la seva parella. Em tractava com si fos un gosset. Es reia de mi, em feia burles, i el pare reia les seves gràcies.

Un bon dia em vaig cansar d'estar callada, que el pare no em fes cas, que només tenia ulls per la seva parella. Li vaig dir que ja no volia anar més amb ell, perquè no m'hi sentia a gust.

Li va dir la mare: aquí te la torno, perquè no vol estar amb mi, ja t'espavilaràs. I va marxar sense dir res més. De tot això ja fa 4 anys i l'he vist de casualitat 4 vegades.

0: em diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Bé, ja estem en aquesta segona part i ara, doncs, si algú s'incorpora, llegirem la primera part de la vivència de la nostra confident, que l'ha titulat Un gosset, i ens diu: tinc 15 anys i no entenc els pares, el seu comportament. Estan separats, no sé el per què. No recordo de veure'ls discutir mai, però no s'entenien. Ells sabran els motius. La qüestió és que es varen separar. Estaven pagant una casa que vivien molt bé, una casa molt maca que se la va quedar al banc. Jo tenia una habitació per mi sola i la meva germana la seva, i quedaven dues a part de la que ocupaven els pares. De tot això ja fa anys i els problemes varen venir rodats per mi. La separació, deixar la casa, el col·legi, anar a un pis que no s'hi cabia, compartir l'habitació amb la meva germana, que té 10 anys més gran, tenia nòvio i venia tot sovint amb ell. L'únic refugi que jo tenia per estar sola era un quartet de la rentadora que no s'hi cabia. La mare estava al treball tot el dia. Amb el pare hi anava cada 15 dies, però no m'agradava la seva parella. Em tractava com si fos un gosset. Es reia de mi, em feia burles, i el pare reia les seves gràcies. Un bon dia em vaig cansar d'estar callada, que el pare no em fes cas i que només tenia ulls per la seva parella. Li vaig dir que ja no volia anar més amb ell, perquè no m'hi sentia bé. I ell va dir que si no volia, que no hi anés, que així estaria més tranquil, i em va tornar a casa la mare. Li va dir: té, aquí te la torno, perquè no vol estar amb mi, ja t'espavilaràs. I va marxar, sense dir res més. De tot això ja fa 4 anys, i l'he vist de casualitat 4 vegades. Bé, fins aquí aquesta primera part de la nostra confident d'avui, i seguim ara, que ens seguim la seva vivència, i ens diu: la mare, les coses no li anaven massa bé. Varen canviar altre cop de pis, de poble, d'escola, nous amics, si així es pot dir. Em costa fer amistats, sóc molt tímida.

Bé, diu la nostra confident que li costa de fer amistats, que és molt tímida. Diu la mare estava en depressió, que també m'afectava a mi. La meva germana es va independitzar. Algun cap de setmana la puc visitar.

Algun cap de setmana pot visitar la seva germana. Diu ara la mare té feina, que diu que no li va massa bé, perquè hi han dos que li fan la guitza perquè plegui. Jo no vull que plegui, encara que estic molt sola a casa quan torno del col·le. Sort de la tele i el mòbil amb els jocs i els whatsapps que ens passem, i així no em sento tan sola. Aquí no tinc amigues, només una, que ens acompanyem al sortir del col·le.

Doncs bé, la nostra confident que només té una amiga i que diu que s'acompanyen al sortir del col·le. Diu, l'altre dia vàrem trobar al peu d'un contenidor amb una capsa dos gossets molt petits i ens vàrem endur a casa un cada una. Ai, que maco, tan petitó i infeliç. Ara ja no em sento sola.

Diu, ai, que maco, tan petitó i indefens, ara ja no em sento sola. Però la mare li fa pena, però diu que costa diners de tenir-lo en condicions i ella no guanya prou diners. Però jo m'hi sento... bé, em fa molta companyia, però s'embrut per tot el pis.

acaba dient la nostra confident de que el gosset diu s'embrut per tot el pis. Ell està sol i quan arribo em fa moltes festes, remena la cueta. Jo el vull, però la mare no està molt conforme. A veure si tinc sort i me'l puc quedar. I quan sigui una mica més gran el podré treure a passeig. Així no em sentiré tan sola. Tindré un amiguet nou.

0: Em diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs bé, fins aquí aquests Minuts Musicals. Gràcies per deixar-me entrar a casa vostra, deixar que us acompanyi. I emplaçau-se per la propera setmana amb noves confidències. Adéu-siau.
2: Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 8 de juny, les tres paraules del dia són arxiu, pubillatge, memorial. Arxiu Tordera commemora la Setmana Internacional dels Arxius amb una programació especial i la presentació del document més antic que acull l'arxiu històric. I l'associació Hata Kendeya té la voluntat d'agermanar-se amb el rus per fomentar la inclusió al municipi. Pubillatge. El pubillatge tordarenc obre la convocatòria per triar els seus nous representants. Es busquen joves nascuts entre el 2008 i 2005, infants nascuts entre el 2015 i 2018. I s'impulsen ajuts econòmics per a persones majors de 65 anys i col·lectius vulnerables. L'import de l'ajut és de 200 euros per sol·licitud. Memorial. El Memorial Josep Barceló tanca la 27a edició amb èxit rotund, un himne, la consolidació del futbol inclusiu i femení destaquen en l'edició d'enguany. I Lleó 14 pronuncia aquest dilluns el primer discurs d'un papa al Congrés dels Diputats. El pontífex defensarà els valors socials de l'Església en un Parlament polaritzat. Amb motiu de la celebració de la Setmana Internacional dels Arxius que tindrà lloc del 8 al 14 de juny, l'Arxiu Històric de Tordera ha organitzat una sèrie de propostes culturals per acostar el patrimoni documental del municipi a tots els veïns i veïnes. Insta a participar-hi la responsable de l'arxiu, Mercè Torrelles.
2: Bé, animar a la gent que vulgueu venir doncs, a celebrar aquesta Setmana dels Arxius aquí a Tordera i doncs, convidar doncs, a tots vosaltres doncs, a que vingueu o bé al matí de portes obertes o a la sessió del grup d'amics, que és un grup obert.
1: Avui és Sant Kilian, és el Dia Mundial dels Oceans. Falten 13 dies per l'estiu i 76 per Sant Bartomeu, un dia per la selectivitat. Farmàcia de Guàrdia avui, la Lucea, al carrer Amadeu Vives. Recollida de poda, voluminosos, Agora Park, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui esperem un dia assolellat amb màxima de 27 graus. Demà, dia més ennuvolat amb mínima de 17, màxima de 26. A pel que fa a la dita, el juny, l'estiu no és lluny. Informa de la mort de la senyora Dolores López Cañadas a l'edat de 89 anys. Fa un any explicàvem que Vox proposava al Parlament de Catalunya implementar la FP d'electromecànica Tordera. Fa 5 anys, Ensenyament organitzava una xerrada telemàtica per a pares i mares sobre l'agenda escolar i l'ús de pantalles. I fa 10 anys, l'àrea de sanitat organitzava un taller d'autoprotecció de suport vital bàsic i d'idea per la ciutadania. L'àudio que avui recomanem a la web i a la xarxa de Ràdio Tordera és recuperar l'entrevista amb la poetessa Anna Bou Jorba dins el programa Això és Cultura amb Carme Fernández.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: ara i aquí.
1: Bon dia, són les 11 i 3 minuts. Comencem nova edició del magazín Ara i Aquí, des d'ara i fins la 1 del migdia. Com sempre, al vostre costat, els dilluns, amb un programa una miqueta més esportiu del que és habitual. Ja sabeu que començarem repassant temperatures. Seguim distrets. Novament, hem passat dies de fred, tornem a passar calor. Es va acostar mica a mica l'estiu. I, com sempre, repassarem les dades que les diferents estacions meteorològiques dels nostres col·laboradors han recollit aquest cap de setmana. Seguidament, tertúlia esportiva. Estem ja pràcticament a la recta final de les tertúlies esportives. Tenim el Mundial aquí, ja les lligues s'han acabat, i cap de setmana ha sigut cap de setmana de memorial, de molta activitat esportiva, però evidentment ahir al vespre tothom estava pendent del resultat de les eleccions del Madrid i precisament parlarem d'això. La pregunta participativa d'avui és si els resultats que han donat a Florentino Pérez com a guanyador creieu que el reforcen com a president o que les coses estan començant a canviar. Què interpreteu dels resultats de les eleccions d'ahir a Madrid? Aquesta és la pregunta participativa que ens agradaria que contestéssiu a través de les xarxes socials o trucant a la ràdio i que nosaltres també formularem als nostres tertulians avui. A les 12 a l'Infopodcast, seguidament tindrem els apartats culturals amb òpera, amb la Maria Antònia Soler, el repàs a la història i la cultura catalana amb Antoni López i el repertori musical amb la Rosa Maria Ruscalleda. Ho tenim a punt a les vies de Sant Martí Miret, us parla Albert Sabater. Comencem.

0: Doncs vinga, comencem a repassar dades des d'aquí a prop de la ràdio, al carrer Sant Jordi, amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com va la calor?
1: Mira, déu-n'hi-do la que fa ja,
0: Sí? Vinga, explica'ns què diuen els números.
1: Mira, la màxima del divendres va ser de 23 graus en 6 dècimes. La mínima del dissabte, 15 graus en 9 dècimes. I la màxima, 29 graus en una dècima. Déu-n'hi-do. Amb una humitat d'un 51%.
0: Déu-n'hi-do.
1: El diumenge, 15 graus, i la màxima va ser de 31 graus amb una dècima.
0: Ja hi som,
1: així. I va pujar una mica més,
0: Sí, sí.
1: I amb una humitat d'un 38%. I avui dilluns tenim la mínima de 15 graus en dues dècimes, i ara aquests moments estem a 24 graus, amb un 56% d'humitat, i marca núvols i sol.
0: Molt bé, bon per anar a la piscina, no?
1: Sí, ara ja podem anar-hi, no?
0: Em pregunten per aquí, els nostres tertulians, si tens litres que van caure aquests dies.
1: Ah, sí, 28 litres.
0: 28 litres, Déu-n'hi-do. Va recuperar el que
1: sí,
0: no havia plogut, no?
1: Sí, va fer una bona regada,
0: Sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Paquita.
1: Vinga,
0: que vagi
1: bon
0: bé.
1: Dia.
0: Adéu, bon dia. Parlar amb la Paquita Albertí, des d'aquí al Centre Vila, al carrer Sant Jordi, i anem ara a Marreixac, amb en Joan González. Joan, bon dia.
2: Bon dia. A Marreixac, aquest cap de setmana, tinc les seves temperatures. El divendres mantindrà una màxima de 21 graus 7 dècimes. La mínima, de 14 graus 4 dècimes. Un 71% d'humitat. I el màxim de vent, de 27,4 km hora. El dissabte, la màxima va pujar a 26 graus 4 dècimes. La mínima va ser de 16 graus 2 dècimes, amb una humitat d'un 69%, i el màxim de vent de 25,7 km hora. Ahir diumenge, la màxima va pujar de 25 graus 1 dècima. La mínima va ser de 14 graus 7 dècimes, amb un 73% d'humitat, i el màxim de vent de diumenge 29 km hora. I avui dilluns la mínima ha sigut a 14 graus 6 dècimes. I ara a 3 quarts d'11 estem a 25 graus en 9 dècimes, amb una humitat d'un 53%. I això representa una temperatura de sensació de 26 graus 1 dècima. A Marreixac, la mitjana de la setmana de l'1 al 7 de juny, la màxima que tindrà aquesta setmana va ser de 25 graus 7 dècimes. I l'any passat va ser de 27 graus 3 dècimes. Això són 1 grau i 6 dècimes més baix. La mínima aquesta setmana va ser de 16 graus 2 dècimes i l'any passat de 16 graus 7 dècimes. Això també són 5 dècimes més baix. En quant a la pluja, tant aquesta setmana va caure una gota, mentre que l'any passat van caure 2 dècimes. En quant al vent, el màxim de vent aquesta setmana va ser el dia 4, que vam arribar a 37 km hora. I l'any passat va ser el dia 3 i 4, que van ser de 32,2 km hora. La mitjana del mes, de l'1 al 31 de maig, el màxim d'aquest mes ha sigut de 23 graus 4 dècimes, i l'any passat de 22 graus i 9 dècimes. Això són 5 dècimes més altes. La mínima aquest mes ha sigut de 12 graus 8 dècimes, i l'any passat de 12 graus 2 dècimes. Això són 6 dècimes també més altes. Quan a la pluja, aquest mes han caigut 44 litres, i l'any passat eren 66 litres, que són 22 litres menys. En quant a la pluja caiguda de gener fins al mes de maig, el que portem d'any han caigut 291 litres, una dècima. I l'any passat, pel mateix temps, era 328 litres i 5 dècimes. Això són 37 litres i 4 dècimes menys. Quan a la temperatura màxima, aquest mes va ser el dia 28, que vam arribar a 33,2 graus. I la mínima ha sigut el dia 16 amb 5 graus i 5 dècimes. El màxim de pluja va ser el dia 4, que van caure 16 litres. I el màxim de vent va ser el dia 10, que vam arribar a 37 km hora. I la mitjana del mes és de 18,1 grau. Això és tot, des de Marreixac.
0: Gràcies, Joan, per aquesta anàlisi i conclusions. Doncs que fa més calor, que plou menys, res de nou, i ho anem patentant setmana a setmana. Gràcies pel resum, Joan. Nosaltres ens anem a la tertúlia esportiva. Com dèiem, esdeveniments esportius diversos, però avui tothom pendent de les eleccions al Bernabéu, unes eleccions que van arribar una mica per sorpresa, amb una roda de premsa així com sorpresa també, i que vam comentar ja força, i que han deixat, doncs bé, uns comicis ràpids i unes votacions també que més o menys uns resultats que també han anat ràpids i que han donat... Estava buscant els percentatges definitius, jo diria que encara no han sortit els definitius definitius, però estaríem parlant d'un 65-35 a favor d'en Florentino Pérez. Aquests resultats, evidentment, donen com a guanyador Florentino Pérez ja pràcticament sense cap mena de rèplica, però el que volem conèixer és la vostra opinió. Si penseu que Florentino amb aquests resultats surt reforçat, si s'obre una via nova dintre del Real Madrid o no. Josep Pou, bon dia.
3: Bon dia.
0: Quina interpretació fas tu d'aquests resultats?
3: Bueno, que, com diria, el poble és sobirà, doncs els socis del Madrid també són sobirans a el que volen. Jo penso que és com que me diguis que a Sant Celoni estan fent un port perquè a la Tordera, en vez de baixar a desembocar Blanes, vagi a desembocar a Sant Celoni. Bé? Penso que porten molt de temps. No, sí, sí, perquè una cosa és sentir els colors i aquest senyor, fins fa equis anys, manejava, i la prova la tens, que ha dictat moltes coses i ell pensa com va passar-li en el del president del Paris Saint-Germain, que tinguent el millor... O sigui, no, tinguent els jugadors de més nom, tindrà més equip. I el Madrid... penso que l'està equivocant sempre. Ara en fitxarà dos, ara fitxarà i tindrà. I l'esperit del Madrid era molt clar. 6 jugadors de la selecció espanyola, 6 jugadors de Madrid i el resto d'Espanya i 2 cracs. I llavors se sentia a l'esperit del Real Madrid. Ara parlen de l'espíritu de Juanito. Tu digue-li a l'espíritu de Juanito a qui li pot encomanar. A tots els que té allà. Si un ve de Brasil, l'altre balla la samba, l'altre ve de... Sí, quin esperit li vols injectar? O sigui, és com en digui, és que jo fitxo el Tordera i sento el Tordera. I per què has vingut a Tordera? No, perquè cobro tants de diners més que en l'altre posto. Tu no vens perquè sents els colors. Perquè t'han dit que aquest club és gros. I el Madrid... Penso que l'està equivocant. Si aquest senyor, en vez de fitxar aquests dos que diu que té, fitxaria, com va fer l'Abre, en Xavi Alonso d'entrenador, un entrenador espanyol, ja comencem per aquí. I fitxo al mig de la Real Societat, fitxo en Rodríguez d'això, i fitxa 6 jugadors espanyols, deia, cuidado, que es torna a injectar sang, que ho sent. Per què funciona el Barça? Pues perquè ara té 8, 10 o 12 jugadors que són d'aquí. ¿Vale? Quan abans parlaven, és que el Madrid, tots aquells eren els millors, fixa't que els jugadors bons del Madrid o el Gran Madrid no hi són, ni en Camacho, ni en Del Bosque, gent, per què? Perquè la seva essència l'han trinxat. I els socis volen veure espectacle, volen veure un brasileño que li diuen això, volen veure... Pues allà ells, penso que sí, que tindran un gran equip, però, esclar, llavors ja són 2 multinacionals o 3 multinacionals que inverteixen en jugadors. Uh-huh. I llavors ja no és com abans, amb desavantatge. Ara ja està jugant amb potències com la NBA o el bàsquet. Ja no és el sentiment. Què? Perquè van de blanc? Perquè hemos tenido más nombre? Però és que es trobarà un dia amb el Paris Saint-Germain, un altre dia amb el Bayern Múnich. Tots realment agafen jugadors per tenir un bon equip. Però és que el Madrid... Ja veu, la selecció espanyola penso que ara hi té no sé quants jugadors que jugaran això, el campionat aquest que fan amb aquests 3 països. És possible que un que aspiri a ser campió de la teva lliga o campió d'Europa no tinguis un jugador teu, perquè és la veritat, teu. Per tant, i continua explicant històries aquest senyor, crec que com tothom, com segons se fa gran, tindria que meditar i dir, bueno, hasta aquí he arribat, us deixo això i aquí.
0: Per tu eres d'en Riquelme, ja veig.
3: Eh?
0: Eres d'en Riquelme?
3: No, d'en Riquelme, no, però no sempre ningú... les idees noves, a vegades els amires dius, no pot ser, uh-huh. Però quan ho mires d'allà, tot se té que canviar i el jovent té altres idees. De 10, potser aquest noi hagués fet 6... 6 malament per 4. I aquest no, aquest és continuar més de lo mateix, més de lo mateix. I ja dic, i fitxarà amb calés ara, que el Madrid fitxarà un de 150. O sigui, sí, i això...
0: Després no ha, parlarem d'això, no d'aquestes promeses electorals.
3: Bueno, pues, aquí és trencar la història del Madrid. La història del Madrid, a part de totes les coses bé, era que ara aquest senyor vol tenir el millor equip de tot el que es fan als despatxos i fitxa, els jugadors que després sí que ho senten i li diuen, però no, no penso que... Penso, és una opinió, que no fa Madrid, això no fa Madrid.
0: Avui, curiosament, substituint en Miquel Soler i en Ramon Vilageliu, tenim en Salvador Romans, que va vestit de blanc.
4: Blanc?
0: Sí, va vestit de blanc.
4: Hòstia, és
0: sí
4: un beix.
0: No?
3: Crema.
4: És un beix que no té res
0: jo
4: que...
0: Crema. Jo ho deixo en blanc.
4: Però jo el blanc sempre m'ha agradat.
0: No, no, si no tinc res en compte que vagis vestit de blanc.
3: Digue-li, és immaculat el blanc, com les nòvies.
4: Però si hi ha un taca es veu de seguida.
0: Bon dia, Salvador.
4: I últimament a Madrid hi ha moltes taques. I tot el que ha dit en Josep, què vols afegir-hi?
0: No sé, quina interpretació n'has fet tu, però, d'aquests resultats?
4: Jo és que no em faig
0: 65-35, a tu això què et vol dir? Que és una majoria abassegadora?
4: No, jo...
0: Que hi ha un incipient oposició?
4: Jo, més que res,
0: oposició...
4: del que m'hi diu, és, faria preguntes. Per què s'han decidit a fer eleccions ara? Per què ha dimitit i hi ha eleccions? Per què en el moment que el Barça és campió... perquè té por que es fiscalitzi l'economia del club, perquè s'ha presentat ara com a nou candidat, tenia por que amb el transcurs d'arribar, no sé, 2 o 3 anys més que li quedaven, tenia por que el fotessin fora. Vull dir, si tot això algú m'ho contesta, et sabré dir que el resultat és lògic perquè era el moment de fer-ho, no?, perquè ja hi havia moltes pancartes, moltes crítiques, i tenia por.
0: Una moció de confiança, que deien en política.
4: Sí, sí, sí, sí, precisament per això. El resultat, suposadament, hi ha molts altaveus a favor del senyor Pérez, per tant, vull dir, a mi no em sorprèn res.
0: I li ha sortit bé la jugada, creus, però, o no?
4: Sí, jo crec que sí. Sí, sí, sí, jo crec que li ha sortit bé, perquè ara tindrà un any en tranquil·litat, la culpa és dels socis que l'han votat, no és d'ell. Ell ha posat les cartes sobre la taula, no totes, i el culpa serà dels socis. I jo crec que li ha sortit bé. Per tant, veurem si ara, com deia en Josep, hi ha més seny, té les idees més clares, don confiança a l'entrenador que fitxin.
0: Home, ja bueno, se sap en principi, no? Ja en parlarem, però vaja, sembla que està bastant clar.
4: I a partir d'aquí, si torna remuntant, no sé si les properes eleccions, perquè després n'hi haurà unes altres, segur.
0: 2030.
4: Sí. Doncs veurem què passa si aquest senyor Riquelme no s'ha cremat i torna a presentar-se, i si el soci del Madrid té ganes de canviar. Però el resultat era bastant esperat, eh? No sé si molt avoltat o menys, això sí que no tinc ni idea. I la veritat, a mi m'és ben igual en aquest sentit, eh? Que hi hagi el senyor Pérez o no, vull dir...
0: Uh-huh. Tomàs Vega, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com a part afectada, em deies que tu volies que guanyés en Riquelme.
5: Jo volia que guanyés en Riquelme.
0: Per tant, que llegeixes això com una derrota...
5: No, jo crec que en Florentino deu estar disgustat. Jo crec que ell es pensava que s'ho guanyaria 90 a 10. I en Riquelme aquest ha aconseguit un 35%, però jo crec que perquè els dos últims dies en Riquelme es va equivocar. Però si en Riquelme no s'equivoca, jo crec que ha arribat 40 o 45%.
0: Què va fer perquè s'equivoqués?
5: Pues que va dir que tenia com a secretari tècnic en Raúl, en Hierro, en Del Bosque i en Casillas, però aquests no els hem vist. Jo crec que si haguessin estat ahí, quan van anar a votar, o els altres dies, una foto, que haguessin parlat en Raúl, i hagués parlat en Casillas i en Hierro, perquè no s'han volgut mullar? Estaven, perquè no han desmentit, però no s'han volgut mullar. Jo crec que és un desau. I després dir... abans, que teníem parlat amb un entrenador i tal, que diuen que era l'Arteta, i el dia abans diu que a partir d'avui començaria a parlar, intentaria parlar amb en Klopp, doncs la gent diu, què diu, què fa aquest? Diu que té aquest i ara busca l'altre, o sigui, vol dir que no el té, no? I això, el que, de totes formes, a mi un 35%, penso que a Florentino no li ha agradat gens. Ell pensava que seria 90% o una cosa així. Això sí, que hi havia 60 urnes i ha guanyat a les 60.
0: Clar.
5: Però jo crec que... I per una part estic content perquè fins ara aquell feia el que volia i ara almenys tindrà una oposició, perquè aquest, segons diu, estarà allà vigilant. Fins ara no el tenia, feia el que volia i ningú li deia res. Ara hi haurà una persona que ja la gent coneix perquè no coneixia ni Déu. Per això dic que el 35% està molt bé, una persona que en dues setmanes l'ha conegut la gent, no? I jo penso que això serà bo pel club, tindre un tio darrere de Florentino Pérez, això que vol vendre el 5% i tal, diu que això no serà possible que ho faci.
0: Molt bé, ho veurem. Blas Escolano, bon dia.
6: Vale, pues después de lo que s'ha dit per aquí, sí. Jo també era de l'aspirant.
0: D'en Riquelme.
6: Sí. Sí? Sí, perquè s'ha de fer... Sàvia, no. Ara, que guanyant això a Florentino també seran les últimes, eh? Durant 20 Ojalá. Anys... 20 anys sense eleccions, jo aquí mando i ordeno i corto, això s'ha acabat, eh? Al tio li passen els papers com el papa, que ha de llegir tot allò.
0: Parles del papa.
6: El papa també
5: el papa li ha de sortir avui.
6: Ara. Clar, perquè...
0: Va de blanc, aquest, també.
6: Ara ve cap aquí.
5: I és del Madrid, eh?
0: És del Madrid?
5: Ho va dir?
6: Sí, sí.
5: Ho va dir.
6: Ell va amb Vallès Sevillanes, aquí...
5: Home, és igual el seu jefe, és del Madrid, però ella és del Madrid, no?
0: Perdona, Blas, que t'estàs dient.
6: No. Posar una mica de salsa.
0: Sí.
6: Pues bueno... Jo, de la manera que anava, que encara es deia més ahir per la tele, els comentaristes madrilenys d'allà, que tenien que era un 40-60, eh? Perquè encara no estava fet tot l'escrutini. I tots deien que això era una bufetada per en Florentino. Es va presentar allà, només en 15 dies, sense els avals, buscar avals. Aquest noi no ha tingut temps de buscar el d'allò.
5: En una setmana ha tingut de fer tot.
6: Esclar, presentar-se a la premsa, donar-se a conèixer. Clar, un tio que porta una pila d'anys allà, que fa el que vol i està... I el poderío que té, doncs, pues, escolta...
7: Però el poderío, Blas, sí. Quants anys té aquest senyor?
5: 79, diuen.
7: On?
5: 79.
7: Jo et diré una cosa. Amb 79, tots els amics fiables que ell tenia...
6: Ja no hi són.
7: Ja no estan en els puestos. No. Vull dir, que cada any té menys. Quatre amics menys, sí. Que ja no hi són, ja no són de la seva època, que abans devies favors. Sí. I ara va a parlar amb un noi o una persona de 50 anys i li diu, i a ti què te debo jo? Sí. Te voy a echar.
6: Écheme.
7: Per què? Perquè ha actuat com un dictador, però tenia els puestos més coneguts, sí. Amb més influència. Vale? I tu saps que a qualsevol federació ets amic, però quan aquells amics ja s'han jubilat, tu arribes allà i trobes un altre senyor que et diu, escolti'm, no, això, però escolti'm, si jo feia això... No, però és que això ha canviat. I com totes les coses. I 20 anys són massa anys.
6: Són molts anys. No,
7: són massa amb tot.
6: En tot.
7: Perquè sí. Passes per casa, sí. I s'està una esquerda veient-la i tu penses, no, però això no. Ve un de fora i diu, que et caurà la casa. Pues això és el que està passant d'un quan ja té molts anys en un puesto, té molta més experiència, però no se'n dona compte del que li està passant a casa seu, i amb ell està passant això. Ja et dic, jo fa 12 o 13 anys

0: Un aval de quasi 200 milions, eh?
1: A part d'això, perquè això hi era una clàusula que ja només el seu circuit tancat allà del barri de Salamanca...
0: Aquí a Espanya no l'ha trobat, eh?
1: Estava allà.
0: Ha tingut d'anar a l'estranger, perquè sí, aquí a Espanya els bancs no li donava l'aval, eh?
2: Ha tingut d'anar a
1: Andorra. I la pregunta què és? Perquè encara el director general o el gerent del banc li han dit... que no me fico aquí...
0: En Florentino no, Florentino els ha apretat segur.
1: Ah, doncs ell montes... Però ara quan el director del banc que se jubili, en tant, o d'això, se jubilin... Ell tindrà 82 anys i l'altre amb 60 se jubilarà i dirà, oye, no, tu m'hicistes... No, no. Però encara ha arribat la pressió aquesta. Però bueno, jo crec que estan sembrant molt bé els de Madrid per tenir... vendre'ls una il·lusió, què? Perquè ara ja només sabent que el campionat del Madrid és la Champions sempre, ja allò de casa ja no importa, i llavors se troben amb aquest problema. Amb el Mbappé guanyarem més, i ara amb aquests dos que vindran guanyarem més. Pues bueno...
3: Però... Com el bàsquet.
1: Sí, no. Per què no parlen del bàsquet, també?
0: De moment,
3: del handball,
0: de moment del hockey... De moment ja han trasfitxat, ja.
1: Bueno, cons d'espanyols.
0: Sí. Cap.
1: Ah, vale, pues ja
0: és que jo entenc...
1: No hi ha d'Espanya,
0: és quan. Que hi ha madridistes que diuen... Diu, és que l'espanyol espanyol no ha portat cap. Si tu vas a l'11 titular del Madrid, si no estan lesionats, els 11 són estrangers. Què vols portar?
1: Doncs pues això perquè no li han reclamat al senyor.
0: Ja està.
1: Per fer el pallasso, el faig amb gent de casa.
4: Home, no tracta d'això.
0: Sí. Mira, a l'altre d'entrada ja volia portar en Rodri. En Rodrigo, el del City, no? Ja comencem, bueno, però
3: sí,
0: no...
3: Bueno, però ara,
0: va guanyat
3: ara,
0: aquest...
3: Pues... Parlem de la selecció, pot haver-hi un problema en el Barça, aquí, eh?
1: Ah, clar.
3: Cuidado, eh?
5: Per què dius?
3: Hombre, tot el que ara és glòria, si la selecció espanyola fracassa, hi haurà una garrotada monumental a tot el que és l'estructura del Barça.
1: No.
3: Que no?
1: No.
4: Crítica sí, crítica sí.
3: Espérate.
1: Ningú va dir...
3: Ho estan esperant, eh?
1: Bueno, estan esperant perquè tenen que parlar d'una cosa per l'altra. Però quan Espanya va quedar campiona del món, qui va quedar campiona del món? Quants n'hi havia del Barça?
2: 8.
1: Saps el que va passar al primer partit que van perdre amb Suïssa?
3: Jo aviso. Sí. Jo només aviso. Sí. Cuidado.
1: Sí, perquè llavors sí. És ganes de patir. Però cuidado. El campionat del món, perden amb Suïssa i amb Vicente del Bosque, que no era entrenador, era un gran educador per conjustar, van anar-hi tres jugadors del Barça, míster, déjenos jugar como nosotros. Tenemos un portero, que eren Casillas, un central, que eren Ramos, i un altre...
0: I en Xavi Alonso.
1: I tots els altres, i vamos a jugar así. Vale, i van jugar com el Barça. Per què? Perquè n'hi havia 8 que sabien el que jugaven. Ja no era una selecció.
3: Sí, però jo no dic això ara.
1: Ara? No, però defenien Espanya. I ara, en Lamine Yamal no, però si en Lamine Yamal fa d'això, és jugador fabulós d'Espanya. I fent el mateix partit amb el Barça no serveix per res. Hi ha altres jugadors. No. Però el Madrid crec que té la potència i les ganes de qualsevol jugador d'Espanya d'anar amb el Real Madrid... per configurar aquesta selecció que fa arreu del món, combinant el Mundial, no, Real Madrid Club de Futbol, no, combinado internacional o Mundial, aquí us tenim tots, i el senyor Florentino diu, és que jo tinc resultats, que com van a jugar aquests jugadors, al camp del Girona, o al camp d'allà de Getafe, sí. Com els motives? Aquesta és la pregunta.
2: Sí. Vale. Però a la vez...
3: Jo, quan vulgueu parlar de futbol, en parlarem, perquè tot això a mi no...
5: Tu, què vols dir?
2: Tu, Josep...
3: No, tot això no m'ha semblat de res.
2: A l'estaig del Madrid, que té tants tenis, això, no n'han pres del Paris Saint-Germain, el que els hi ha passat?
1: Fotre figures... Escolta, si no tens que anar més lluny...
4: Però ha fitxat Barça, en Mourinho, ha fitxat un entrenador
1: sí,
4: potent.
1: Què? I què? El Barça... A la seva millor època tenia el millor jugador del món i el millor centrocampista, que era en Schuster, del món jugant amb el seu equip. I què es menjava? Res. Sí, un equip és un equip, no són figures.
4: Mourinho és un entrenador d'equip, no? O no?
1: Digue'm que no ha fet un equip.
4: No, jo pregunto, eh?
1: Ah, tenia jugadors que els deia per aquí i per aquí. I ara, quan ell, amb 10 anys més, li digui, tu esto, esto, esto, esto. I l'altre dirà... Bé, jo me voy a Brasil que tengo las sambas. I amb el paper li farà l'altre. Ell els hi fotrà castanya i llavors en Florentino tindrà que anar fitxant un altre. Per què? Perquè aquestes figures canvien totalment. Tu digue'm el que
4: no acceptaran l'autoritat de Mourinho, tu creus?
1: Sí, acceptaran jo crec que per respecte i per treballar ho acceptaran. Però d'això a que tu ho donguis tot, que ho sentin, que quan arribin a casa seu no dormin perquè han perdut, Canvia molt, eh?
4: Jo ara pensava en Luis Enrique, no? Que van donar una miqueta el pes.

0: de l'equip en Luis Enrique perquè fes els jugadors a la seva mida, perquè ell fos l'estrella, i ara sembla que Florentino vol donar mou al proper de, al paper de protagonista, d'estrella del club. No sé si
1: serà, serà així.
2: Serà així.
1: No dubtis, i si no el Mbappé no funciona, no jugarà. Això segur, eh?
0: I Mourinho sobre la banqueta Mbappé.
1: I tant que sí, sí. I tant que sí. Que no veus que es miraran mal el Paris Saint-Germain? Que no veus que Mourinho tampoc és tonto? I porta molts anys ser fent d'entrenador.
2: No, i ell fent cas als jugadors, va fer fora en Xavi Alonso i que han guanyat també això. Sí. Pues suposo que s'haurà de donar compte d'això i va dir, no, no, tu manes i tu fes el que vulguis. I a més, en Mourinho és un d'aquests, quan li va passar amb en Camacho, quan estaven totes les estrelles d'aquelles, li van dir, o sigui, és que aquest i aquest, diu, no, Beckham i en Figo no poden jugar junts. Plego. I diu, no, no, pues han de jugar junts, i diu, pues me'n vaig, i va marxar. Pues aquest en Mourinho igual, si no, aquest ja els té fets. Si li posa alguna pega, agafa i aquí us quedeu, no té problema. Aquest.
0: I l'Arbeló també al final ha acabat tenint problemes.
2: Clar, per això dic, és que no, jo ho vaig dir aquí, ho he dit aquí més una vegada. Quan els problemes aquells de en Xavi Alonso com jugador, jo que sóc el president, jo li dic, mira, nois, en Xavi Alonso li queden 2 anys, i 3 més que li faig ara, li queden 5. Vosaltres mateixos, el que no li interessa és qui té la porta. Però és el que havia d'haver fet, però no donis la força als jugadors, perquè després mira el que passa, mira el que ha guanyat.
3: Qui li va donar la força?
2: Al president, suposo.
3: No, l'única
4: Vinícius.
3: Cagada, el senyor Vinícius, amb la pilota d'or.
4: Sí,
3: va manar més ell, sí, perquè el president...
2: Però això és el que no havia d'haver consentit.
3: Exacte.
2: El president. Però ja està.
3: Pues això, com a president... El nen maco, perquè d'això sí. Ni el club, ni l'Ancelotti que ho anava a recollir, ni el millor club, no anem allà, perquè no mos donen... O sigui, sí. Exigir el que dona un premi que tenia que ser, per què? Perquè tu creies que tenia que ser. I a partir d'allà, els altres jugadors, que no són tontos ni l'altre, diuen, hòstia, el president qui mana més? A Mini, perquè no li dona la pilota o no. Digue'm, doncs, per què va venir a l'Mbappé aquest? Després de que el president de França volia que es quedés el Paris Saint-Germain i tot això. Sí. Per què? Perquè, clar, anava a Madrid que guanyarien sense baixar d'autocar la Copa d'Europa. Perquè això ho tenien clar. Pues, ni la Copa d'Europa, ni la Lliga, ni res.
0: Però aquí també ens ho pensàvem, això, eh? Quan va fitxar Mbappé, dèiem, això ja serà el final de tot, que el Madrid passarà per sobre de tothom i de
3: però
0: totes les competicions.
3: Si tens molt bons jugadors, no tens un molt bon equip.
0: No, no, i fa 2 anys, de fet.
2: No, i no té inclòs en Modric. Que eren l'ànima de l'equip, diu.
3: Però eren jugadors carismàtics o jugadors que feien equip? Aquesta la deia Friola.
2: Aquest, en Modri i en Kroos, feien les dues coses.
3: No. Ells repartien i jugaven al ritme que tenia que jugar al partit.
2: I si
3: tenien que córrer, i si no li deien al nano que estava al costat, que era més jove, corre tu, pressiona tu, fes la falta allà dintre, que jo estaré aquí a l'espatlla. Ara tots corren tots, si volen córrer, o no corren ningú.
2: I diuen que en Kroos parlava molt poc. Però quan deia alguna cosa en el vestidor, escoltava hasta Maria Santíssima. I això que parlava molt poc, El respectava moltíssim, en Kroos.
1: I ara
2: això és un guirigall, això.
0: Després de la publicitat, després de la publicitat. Fem publicitat i parlem de l'Espanyol, va.
5: Ara i aquí.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
5: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
7: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: Hora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
8: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
4: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
9: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 1302 78.
10: Dental Company, porque sonreír es salud.
11: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
12: Ara i aquí.
0: Cinc minuts que passen de dos quarts a dotze. Hem estat parlant del Madrid, de les eleccions, el futur Madrid esportiu. I en Salvador deia que havíem de parlar de l'Espanyol. No sé, sí, si tenim novetats importants als pericos.
13: De moment estan tot en
3: stand-by.
13: Stand-by. Està tot en secret ara.
0: Stand-by.
1: Home, secret. Que...
13: S'ha reformat totes les línies i ja està, però de moment no surt cap noi. Bueno, han sortit nois que estan cedits a altres equips de segona i això, que són nanos que destaquen.
1: I l'ex del Sevilla es portarà il·lusió?
13: Del Sevilla, cap.
1: No, dic el manager general.
13: Home, clar que ha de portar, tu.
3: No, el Monchi va dir que deixin sortir abans d'entrar, no? Sí. Perquè es veu que n'hi ha 30 o 30
13: sí, home,
3: i pico, no?
13: Sí, home, esclar, hi ha molta gent.
3: Tots els cedits han tornat, clar. I ara han de fer neteja, perquè
0: teniu,
3: no acaben.
0: Teniu molts de cedits?
13: Sí. Que passa que també...
0: I això qui ho decideix? En ara, Manolo, ara en Monchi?
13: Ha plegat 5 de cedits, dos del Villarreal i 3 o 4 que acabaven contracte, Calero i companyia, clar... Ja vas baixant la d'allò.
1: Jo he escoltat en Monchi i diu tenemos que acostumbrarnos a mirar per arriba.
13: Sí. Això té raó,
1: Que...
13: Sí.
1: A veure, dic que Blasens porti tant, algun nom, no?
0: Tots encara no tenim.
1: No?
0: Doncs vinga, parlem de la Muriel.
13: De moment no diuen res, eh? De noms no en surt. Tant, el tio està treballant, diguéssim.
0: Estarem pendents.
13: No donar... com se diu allò, el peix al cova fins que no està pescant no dius que està allà, eh?
1: Perquè jo el que no vull, ara canviant ja que tu del peix i el cova i tot això, el que no vull pel Barça ni és en... ni en...
13: el portuguès.
1: No, ni un ni l'altre, cap dels dos vull. I menys el de l'Atlètic de Madrid.
0: Després parlarem del Barça, segur. Parlem del Memorial, que és el que tenim més recent, que n'estàvem parlant també, i que bé, doncs va acabar ahir, com sempre, amb èxit de públic, va enganxar bon temps, que també a vegades hi ha aquella angúnia de dir si farà prou sol perquè el bar funcioni, que la gent pugui veure bé els partits.
1: 64 equips, 140 partits.
0: Molts partits, no em facis dir. Jo tinc ara a punt les xifres, 60 equips. 60 equips i van acollir 140 partits.
1: 140 sí. Partits.
0: Durant dos dies, vull dir que...
1: Jo vaig veure per YouTube un parell de resums, que molt ben filmat. Estupendo.
0: Home, aquest any teníem una realització de luxe, teníem tres càmeres, si no vaig equivocat, i anàvem combinant-ho més.
1: Es podia seguir perfectament, molt bé. I jo us donaré un nom, perquè a veure si amb el temps us en recordeu si està jugant a primera divisió. Era amb el C11, potser, Josep?
0: De què era, de nois o de noies? A la B femenia.
1: Del Girona contra el Badalona.
0: La final.
1: Hi ha 1-4. Hi ha una nena que es diu... penso que és Paula, que recordeu aquest nom, eh? Amb el número 7. Una nena que és un fenomen, eh? Jo me vaig quedar encantat mirant-me-la i dic, ostres!
0: I què et va agradar del que vas veure? Jugava o de què? Què és el que et va cridar l'atenció?
1: L'equip, o sigui, era bastant, quasi bé normal que guanyés el Girona, perquè vaig notar que jugaven molt més de conjunt, sabien molt més el que havien de fer que no pas els de Badalona. Eros de Badalona.
14: Sí, sí, sí, Badalona.
15: Segull.
1: I això que hi havia alguna jugadora molt altra que semblava que els hi passava un metre i mig, però el conjunt muntat pel Girona, olé, molt bé, i em va agradar moltíssim. I em vaig quedar amb aquesta nena perquè vaig veure que tenia... Bueno, si no s'espatlla, perquè, clar, que tenen 10, 11 anys, me sembla, es poden espatllar, no? Però, ostres, aquesta edat, aquesta menuda, molt bé, eh? Enhorabona, a més, enhorabona, la transmissió, que molt bé, molt bé, molt bé. I els organitzadors, també, es treure's el barret perquè muntar aquest tinglado...
13: De totes maneres, jo trobo a faltar que, com cada any no ho aconseguim,
1: ja vindrà.
13: Televisió de Catalunya, on està?
15: Ja ui, vindrà. Això és impossible. Ara ja és
1: complicat,
15: més complicat, home, que mai.
3: Ahir hi havia quatre tornejos per televisió. El de Vila-real, clar, que estava això... El futur és sí, aquest, no?
13: Sí, jugaven.
3: Totes coincideixen amb les dates. Però tot depèn, el que dèiem al Pan, el millor entra un de nou i diu... Ostres,
1: i li agrada el futbol diu, no, pues, femení.
3: Provem que, el cost serà molt menys que en allà, o un que digui, apoiem. Vale, fa... Fa 4 anys estava fet una productora per fer-ho. Però en aquell moment va haver un canvi a la Junta del Tordera, no les d'abans, i jo els hi portava, que estava fet, perquè estava fet. Llavors aquests, o sigui, nous pensaments, pues, no va ser... Va ser que llavors es va quasi bé deixar que existís el Barcelona. Ja estava fet, o sigui, jo no tenien que pagar res.
1: Que TV3...
3: Però ja volia els drets de la publicitat.
1: TV3, sí. Que televisa cada diumenge bàsquet ara, que abans no ho feia, cada diumenge tots els equips, i totes les finals, semifinals, que per cert la sorpresa és l'eliminació del Madrid, que també és una altra sorpresa total, una altra garrotada per la secció, que no sé com s'ho muntaran. Es va classificar el Joventut, cosa inesperada, i s'ha classificat el Barça, cosa inesperada.
15: Sí.
1: Per tant, vull dir, ja sobre l'esportiu, aquest any, donc molt que parlar, eh?
13: Si el passa comparar. Que això ja és un deport professional. I nosaltres som amateurs.
1: Sí, home, amateurs total.
13: Clar, aquí és on s'hauria de dir la Federació Catalana també de... més activa, diguéssim, apoyem la base.
15: Oh, porta 27 anys el Memorial, ja és la 27a edició i sempre s'ha anat dient que vinguin, que és d'això, però no.
1: S'ha internacionalitzat
13: i que no et donin demà. És greu, això.
3: El primer Memorial el van jugar els nanos del 88, els que havien nascut en el 88.
15: I aquests primers anys sí que venien els primers equips dels principals equips, no?
3: Bueno, el primer any no, eh?
15: El primer any poder no, però vull dir que els primers anys és quan venien equips, venia l'Àjax, venien equips d'arreu d'Europa.
3: Bueno, ahir va vindre, hi havia un francès.
15: Sí, sí.
3: Bueno.
15: Vull dir que venien els grans equips.
3: A l'Esporting de Lisboa també hi havia vingut.
15: És més complicat.
1: Ah. Bueno, dependrà que no jugui algun fill, alguna filla d'algun directiu. No.
15: Aquest podria ser un element important.
13: El que deia Josep.
1: Això passa molt, eh?
13: L'altre dia estaven jugant a Villarreal, tots els equips, d'aquesta quantitat de
3: futur,
13: 11 anys, futura, a Villarreal, tots els equips de primera divisió tenien el seu equip allà. Clar, aquí havien de venir d'altres... Bueno, en tenen 3 o 4 d'aquestes...
3: És que a part d'això...
1: No és fàcil,
3: exemple,
1: eh?
3: Ets el coordinador del Vila-real, del Sevilla, sí, del Betis, de l'Ajax. M'us interessa. El primer que fan, agafen el telèfon. Què has dit, Barcelona? Tu, amb quin equip aneu? Els coordinadors. Doncs pues de nivell 2, de nivell 3, de nivell 4... I llavors ells posen a l'equip... No et ve... Sí que són alevins tots igual, però si en tens A, B i C, jo no el convindré amb l'A i tu amb el C. Perquè, clar, si arriben a la final, és un descrèdit. Llavors, busquen un nivell que vegin el nivell que els vagi pujant de competitivitat.
2: Mira, jo vaig estar d'assistent amb el Madrid l'única vegada que ha vingut i van jugar el partit contra el Barça i van perdre 4-5-0 i li dic a l'entrenador, perquè jo estava d'assistent amb ells, dic, hosti, que nivell. Diu, és que cap d'aquests jugador del Real Madrid. Diu, nosaltres durant la temporada tenim gent que va mirant i quan acaba la temporada els portem tots. I els repartim en tornejos. Poder de 100 i pico que hem agafat no ens en quedem en cap, o poder ens quedem en un. Diu, aquests tornejos els aprofitem per provar-los.
3: Sí, sí.
15: Per tant, no era un equip, diguéssim, allò que va venir
2: aquell any. No, jo diu, és que aquests del Real Madrid no n'hi ha cap. Pot ser que surti algun, perquè nosaltres tots els jugadors que hem vist durant la temporada els fem en grups i repartim per jugar tornejos. I de tots els que 100 i pico poder que hem agafat, poder ens quedem amb un o poder ens quedem en cap, no? Per tant, no són jugadors de l'equip, no? Porta així la camiseta, l'escut tot, però clar.
3: Jo, retornant una mica en el fil que ha dit ell, amb la nena aquesta, no sé si ho vau mirar, si eren benjamins les nenes que jugaven i al costat hi havia els benjamins de nens, mirat a 10 metres el futbol desplegat per uns i per altres, no hi havia distinció. O sigui, estem parlant d'una potència del futbol femení bestial que va creixent. Si tu això ho fas 10 anys enrere, aquelles corren malament. Sí. I mira els nens, veus com corren més? Sí, sí, però estem parlant de la mateixa edat, amb la mateixa força, en aquest moment.
1: Les nenes no sabien ni córrer.
3: I que les nenes tenen un algo més, però jo dic, aquí a Tordera ho podeu comprovar, i si l'any que ve ho fan, us assenteu, qui juguen? Benjamins nens i Benjamins nenes, en dos camps separats, les categories. Mireu, i direu, jo no veig la diferència. Ah, sí, són nenes, perquè, clar, moltes encara no estan formades.
15: I no podrien jugar juntament en una mateixa categoria?
3: Sí, sí, no, és que allà, hasta 14 anys, pots tenir nenes i nens.
2: En el mateix equip.
15: Sí, però vull dir un equip masculí contra un equip femení, em refereixo.
3: En aquesta edat, segur que sí.
15: Es podria fer.
3: Ara, si vas amb un equip de poble, no. Però ja aquest que ja comença a haver nivell, és que, no, però és que això ho podíeu veure ahir a Tordera. No sé si algú més s'hi va fixar, però jo vaig dir, jo, ja vaig mirar, qui juga? No, si això són nenes. Hòstia, això són nenes. Ja, mira el futbol que fan amb un i amb un altre. Parabam. No hi havia distinció, perquè encara tots són nens i nenes. O sigui, i no es distingeix. O sigui, que el futbol femení té molt per pujar, el masculí normalment, però el femení aquí ho tenim. El Barça va fer una exhibició a la final que a la primera part aquelles de Lió se les menjaven per físic, però la segona part el Barça se'ls va menjar. O la selecció espanyola dissabte amb els inglesos, que eren més fortes les ingleses, però l'espanyol...
2: 4-0.
3: 4-0. Jo va fer un menú de futbol tàctic.
1: Jo, a la primera part, dic, hòstia, que difícil serà això.
3: Sí, que se diu.
1: Però el que van fer el primer gol...
3: Se va acabar i la manera que es va fer. Però, ja et dic, és el futbol...
2: És el campió d'Europa, Anglaterra, l'actual campiona.
3: Bueno, però altres són campions del món, no?
2: Sí, clar.
3: Bueno, pues llavors, en un partit, i parlem amb esport en general, per exemple, el Joventut s'acarrega el Baskonia i aquests de les Illes de Llevant es carreguen en el Madrid. Però, és clar, estàs parlant que les diferències no hi són per potencial, potser per banqueta tens més, però el dia que tu tires de 3 i toca la pilota al ferro i no vols estar fent la mateixa jugada, mentre que l'altre dia enganxes un que té aquell dia la mà calenta i en tira 10 de 3 i te fa... Entra la... I altra vegada la pilota volta sí. I no vol entrar. I això li va passar al Madrid, perquè clar, tenen el millor entrenador, tenen les millors banquetes, sí que tenen un de la jornada o dos, però bueno, en futbol... Sí. I amb un esport professional, un mal dia el tenen. Ahir vaig veure un rato de tennis. L'italià va estar al moment clau, va tirar dues pilotes quan ja tenia l'altre mort, perquè l'altre estava molt bé.
1: Quina suada. 5-16.
2: Josep, aquí tens de tot.
3: No, perquè a vegades mires per què un jugador camina o corre, o l'altre feia així que ja les cames ja se li enrampaven.
13: Estava enrampat,
3: Es veia o no es veia? Però va tenir sort que l'altre va tirar les dues pilotes a fora quan estava un punt per trencar.
13: Jo deia
1: en Colboni.
2: Però fixa't que tant la selecció espanyola femenina com masculina hi ha 8 del Barça, tant amb una com a l'altra.
3: Bueno, perquè ho deuen fer molt malament. Sí,
2: no, clar, tu ets el que els critiques, això del tiqui-taca no te va, tu.
3: Jo no t'he dit que no, que el tiqui-taca. Jo no t'he dit mai això, jo t'he dit com juguen amb defensa. Sí. I el Barça, mentre jugui així, amb homes, no podrà fer cap Champions, que s'oblidin. Ara, restaura una mica la manera de, no de jugar, sinó de posicionar-se en defensa, sí.
2: Canviar jugadors, no.
1: Ara parles de bàsquet?
3: O... No, de futbol.
15: Anem saltant, anem amunt i avall.
1: Sí, bueno, futbol.
15: Del Memorial, ja per tancar, voleu dir alguna cosa més? Va jugar a la finals, a veure, València va guanyar S10 davant de l'Andorra, el Barça va guanyar el Girona en S11 i
2: per penals.
15: I l'altre era el Villarreal contra el Saragossa, que va guanyar 1-2.
1: Que aquests manyos estan...
2: I va marcar primer el Saragossa. va marcar primer el Saragossa.
13: Sí.
2: I després... El
15: va anar-hi, eh? Entenc que sí, va anar a fer una volta pel...
14: Jo una volta...
13: Jo vaig al Camó. Villarreal, Saragossa i...
1: I també vas parlar amb l'entrenador del Saragossa?
13: Sí, sí, sí.
1: Què
13: va dir?
1: Què
13: passa, Maño? Me cago la hòstia.
1: Què em va dir?
13: Coses del futbol.
1: Coses.
3: No, li va dir, més aprenyat no,
15: de veritat que li vas dir alguna cosa?
13: I la Pilarica, què? Ostres. Jo cada domingo mirando la tele d'Aragó i no hi ha manera d'aixecar-se, eh?
1: Tant, i de Zaragoza...
13: I el que tenim que fer és volver. I ahir feien allà el col·loqui a les 12:30 fa el col·loqui La Jornada. Tu, i clar, hi ha el locutor...
1: O sigui, que tu mires un canal d'allà, no?
2: Sí. D'Aragó.
1: La Jornada.
13: La Jornada. Allà explicaven com havia d'anar les coses, i el company d'Òscar també va baixar, a veure qui s'han de quedar, qui no s'han de quedar.
1: Teniu molt de follon allà, eh?
13: Colles, ja.
1: Molt més que aquí, eh?
13: Però ara aquell de president ha posat 20 milions. Ara que estan a primera divisió...
1: 20 milions no són res. Si els hi han donat a Mourinho per marxar de...
13: Tu, 20 milions en aquesta categoria,
1: sí,
13: que no són professionals.
1: Bueno, espero que vagi bé.
2: En Blas ho va dir a l'entrenador Saragossa, hòstia, estan cardats, hem baixat i tal. Diu, més cardats estan nosaltres.
13: Després estava mirant les noies de l'Osasuna que jugaven contra el Sant Feliu d'aquí, de la Costa Brava.
15: Era més baixat.
13: No, com se diu? Sant Antoni. Sant Antoni.
1: Antoni Calonge.
13: De Calonge, sí. Clar, que aquelles nenes arribaven totes a la mateixa altura, tu, arribaven allà, pam, però en combinacions, eh? I no em van fer més perquè no d'allò, tu, però hòstia.
1: I el Girona...
13: I li dic aquell de l'Osasuna, digo, allà es posa un noi d'allà, de la Junta, bueno, la Junta, diu, oye, dic, lleváis un buen equipo, eh? De las chicas, eh? Digo, bueno, sí, digo, pues, oye, pero no habéis ayudado a Zaragoza este año, ¿eh? Digo, es que Zaragoza queda muy abajo, nosotros vamos para arriba. Coño, de Tudela, mira que estaba en Tudela y es majo allá, ¿eh? Pues nosotros estamos más arriba. Digo, pues no te vayas más arriba porque está San Sebastián, ¿eh? Y después de San Sebastián está el pueblo vasco, que os van a joder a todos, ¿eh? ¡Me cago en la hostia! Estás enterado de todos aquí, ¿eh? Digo, ¡no! Ponte las barbas a remojo, tú.
1: Tú, pero ahora l'audiència...
15: Com hi vas, Blas, com hi vas, eh?
13: Tu metes espàrrecs aquí. Diu espàrrecs i altres coses, eh?
1: Tu, l'audiència sap de què parles?
13: No ho crec, però és igual, però...
15: Ben just.
13: Però d'allò tu sí, sí.
2: Hòstia, no, però la gent que ve per primera vegada...
13: Ah, després vaig trobar pel port que feien la volta...
15: No vas parar.
13: Feien el primer equip del Barça, l'estat 7 o 8. Quan diré, què? Com aneu aquest any al Barça de base? Diu, estem aquí, estem a diversos puestos...
2: Li creiem jugadors a l'Espanyol, com podem.
13: Bueno, això ja...
15: I després li fas pobre.
13: I després que... De ferro, sí. I dic, què feu ara? Que havia d'estar amb la cana i dic, és que estem tan tips de futbol que
1: sortim
13: a fer la volta i que es toqui l'aire, tu.
1: Diu,
13: queda molt bé aquí a la iglesia, el pont aquest que riu, diu, porta molta aigua. Diu, pues espera't a l'estiu.
15: Anava a repartir.
13: Bueno, vaig passar un rato bomba, eh?
1: Jo el que em sorprèn és una mica el Girona. Tu sabies que tenia...
13: Ah, perdona, perdona.
15: Última.
1: Fèmines?
13: La última.
15: Última, va, deixa-li l'última en Blas.
13: La última. I dic, què? Diu, el Girona, què? Diu, gràcies al Girona estamos en primera divisió, eh? Sí.
2: La coordinadora femenina d'aquí del futbol juga amb el Girona.
15: Per què parles del masculí o del femení?
14: A Girona hi ha, com a escola de futbol, hi ha el Gerunda.
13: L'Osasuna.
15: Sí.
14: Però a Girona, abans hi havia el Puntenc, que una escola molt bona.
1: Del Pont, no és
14: a Sarrià. El Gerunda, que té 22 equips. A Santa Eugènia, que és d'un atret més, que jugaven allà al camp de Can Givert, que també molt, molt bon femení, i llavors el Girona ha anat captant d'aquí...
1: Perquè no juga a primera, eh?
14: Aquests no.
1: No té equip a primera.
14: Encara no. A Divisió d'Honor. No, a primera sí, a Divisió d'Honor.
13: Divisió d'Honor.
1: Sí. Fèmines, vull dir, futbol, fèmines, eh?
14: Estan a Divisió d'Honor.
1: Sí. No. A veure si portarà més gent al camp, si pujarà...
14: Abans, a Divisió d'Honor, Girona, el que havia tingut era l'Estartit. L'Estartit havia fitxat a la Internacional, sí, la Matigol, i era que tothom anava a jugar a l'Estartit perquè era el club de dones que... Però clar, estàs parlant ja de 15 anys enrere. Però això, en 3 anys o 4, ha canviat del que abans. Però abans era l'Estartit, que anaven a jugar...
2: Tu saps entrenar els Mossos quan aquella noia que era portera, l'Helena, va anar a l'Estartit? Saps tu, llavors?
14: No, jo no la vaig poder tenir perquè se m'havia compromès amb l'Estartit.
2: Et recordes que se'n va anar a l'Estartit? Sí, la van fitxar avall, la van vindre a buscar?
14: Sí, era la filla d'aquell noi que fa el gegant. Sí,
13: coses.
15: Perquè fa de mestre. A primera divisió de futbol femení no hi ha cap equip de Girona, per tant.
1: No.
14: A primera divisió d'honor?
13: Divisió d'honor.
14: No, primera divisió sí... A Lloreta hi estava, havia estat ara a Blanes, que es anava a jugar
15: a Mallorca. No, em refereixo a la màxima categoria espanyola.
14: La màxima categoria, no.
15: Que és Divisió d'Honor, dius.
14: Divisió d'Honor.
1: O sigui que la...
14: La Lliga Nacional Divisió d'Honor.
1: Aquests són els que juguen a Espanyol, el Barça, el...
14: Exacte, els B. Aquests juguen al B.
1: L'FF, aquell...
14: Sí.
2: El Girona que està a segona divisió.
1: Això se'n diu...
14: Primera Divisió Nacional, no Divisió d'Honor.
2: I la següent, què és?
14: Hi ha la que juga al Barça, a Catalunya té el Barça espanyol i el Badalona futur.
15: Que juga a Palamós, en deia Martí,
2: exacte.
15: Ara.
2: La categoria següent on està el Girona és la primera divisió, la divisió d'honor. Que juga havia... l'Aida Illes, aquesta d'aquí, que és coordinadora aquí, no?
1: Tens enrere... Havia... La Paula per poder pujar.
13: Tens enrere havia les Planes, també.
14: No, però llevant les Planes era de Badalona, bueno, que es va ajuntar que ara a un grup inversor va fer el Badalona.
2: Que ara sembla que marxaran una altra vegada d'allà. Aquestes noies no tenen un
14: pot de vista. És que estàs parlant de professionals. Clar. És que ara ja la Lliga de Futbol Professional, la Divisió d'Honor, ja són professionals. Ja tenen un contracte amb un sou mínim, no el que hi havia abans.
15: I el Girona o equips de les comarques gironines que estiguin possibilitats d'arribar dalt de tot, n'hi ha o no?
14: Aquest any no ho sé com ha anat, però bueno, el Girona hi és, i uns, abans era el Gers, però no sé, és que això depèn, si hi ha una persona que té interès i llavors fitxa una nena d'Olot d'aquí i fa un grup, llavors va, o sigui... És més fàcil fer aquest salt. Però clar, és que a primera divisió nosaltres ja anàvem, quan vaig estar amb les noies, no aquí Tordera, en un altre lloc, i anàvem a jugar a Mallorca, anàvem a jugar hasta el coll.
1: Ja.
14: I jugaves que... amb el B del Barça, amb el B de l'Espanyol, a l'Europa, o sigui, uns d'una escola de Lleida, no sé què de Lleida, que aquelles eren la... O sigui, hi ha equips ja que veies que eren formats. I llavors teníem nosaltres 4 o 5 jugadores, una de Torelló, que a més s'ho agafaven en plan molt serio elles. O sigui, és que el tracte de les noies és totalment diferent. Però d'això, el pas de l'excel·lència que té el Barça, o bueno, a Europa, ja ho veus, cada cop pues, és que el futbol és diferent. Però...
2: El Barça se li van unes quantes, aquest any?
14: Sí, però bueno...
2: L'Alexia que... entre elles.
14: Sí, bueno.
15: Que estava anunciat, això. Sí, però marxa, se sap on va o no?
2: Deien Anglaterra.
14: Ella sí que ho sap.
2: Deien Anglaterra.
14: I altres que ho saben, però no ho volen dir per tot el que...
1: Jo li deien a en Josep...
14: Com acabi la fase aquesta... Que...
2: Acaba avui, demà.
14: Avui o demà juga. Demà.
2: Contra Islàndia.
15: Jo no he escoltat Moviment Salvador com a culeu i representant crítics dintre del Barça, de que el Barça no sàpiga mantenir el talent, no sé si és que no les paguen prou bé, no les cuiden prou bé, que hagin de marxar, perquè acaben marxant moltes jugadores.
1: Jo li deia Josep que me n'alegro que hagi marxat.
15: Per què?
1: Perquè ja porta molts anys, ja ha tingut una lesió molt important i físicament ja no és
15: l'Alexia. Per tant, estàs content perquè ja no t'interessa que estiguin al Barça.
1: No, perquè n'hi ha altres que pugen i li barraria el pas. I per tant...
15: Ja s'havia acabat el cicle, entre cometes.
1: Jo crec que ella...
2: I la Mapi León també se'n va.
1: Ha pres una bona decisió.
2: Aquesta sí que és...
1: Deixa espai a la Aitana, que ara es torna a recuperar, i la Serra Jordi, que és una gran jugadora. Per tant, ja fitxaran. Si en van, ja es fitxaran, tu. És que és lo lògic. Si hi ha alguna il·lusió d'aquestes noies anar amb una Premier o anar a França, doncs pues, molt bé, pues, és clar.
14: Guanyarà 3 vegades més del que guanyava Can Barça. L'Alexia.
1: És clar, segurament.
14: Però a part d'això...
2: Home, si no, se'n va.
14: El tap que fa, ja hi ha el tap de... O sigui, el millor li faltarà una mica més d'experiència, però aquest any que ve. Però en l'altre tindran un nivell, per exemple, qui... Ara, Alexia i l'altre, la de...
13: Aitana.
14: L'Aitana. Vale, totes dues. Con una sí, l'altra no. D'aquesta manera... Ara l'Aitana, que farà el mando per allà, més a la Serra Jordi, en allà mig camp, que estaven d'això, i farà una mica de sotrac, però... I les que pugen a darrere, és que... Les que pugen a darrere són... Els hi faltarà el cebre a la trompada.
1: Però, central,
14: en dos anys,
1: noia,
14: tornarà...
1: Central.
3: I si no ho fan és que tenen molt, molt bon...
2: El Madrid acaba amb 17 contractes, femení, no, i no, han marxat ja 8 o 10, no sé les que marxarà al final.
3: Uf. Bueno, però al Madrid, estem parlant, al Madrid, sí, cada any fitxava, i cada any, en vez de juntar les línies i treure-li en el Barça, cada any que fitxaven. Per què? Perquè no fitxaven el que tenien que
2: fer. No, i a més, aquest entrenador per mi no té nivell per entrenar...
3: El Barça, guaita, és l'entrenador, són els entrenadors o són les plantilles? N'han passat 3.
15: Debat etern.
3: Tres, i tots tres han sigut campions d'Europa, i tots tres han fet funcionar l'equip. Quan hi ha material, per poc que espavilar que sigui l'entrenador, la cosa funciona.
15: Sí. Bueno, ho deixem aquí. La setmana vinent, última tertúlia de la temporada, parlarem una mica de Mundial, que avui pràcticament no n'hem parlat.
2: Comença dijous.
15: I tot el que pugui passar. Gràcies, Blas, Tomàs, Salvador, Josep, fins la setmana
1: bon
15: vinent. Adéu-siau.
3: Adéu-siau.
16: Infopodcast Tordera.
2: Comença dijous.
15: I tot el que pugui passar. Gràcies, Blas, Tomàs, Salvador,
13: bon dia,
15: Josep,
13: bon dia.
15: Fins la setmana vinent. Bon dia, adéu-siau.
3: Adéu-siau.
16: Infopodcast Tordera.
17: Hola, dilluns 8 de juny. Les tres paraules del dia són arxiu, pubillatge, memorial. Arxiu Tordera commemora la Setmana Internacional dels Arxius amb una programació especial i la presentació del document més antic que acull l'arxiu històric. I l'associació Hata Kendeya té la voluntat d'agermanar-se amb el rus per fomentar la inclusió al municipi. Pubillatge. El pubillatge tordarenc obre la convocatòria per triar els seus nous representants. Es busquen joves nascuts entre el 2008 i 2005, infants nascuts entre el 2015 i 2018. I s'impulsen ajuts econòmics per a persones majors de 65 anys i col·lectius vulnerables. L'import de l'ajut és de 200 euros per sol·licitud. Memorial. El Memorial Josep Barceló tanca la 27a edició amb èxit rotund, un himne, la consolidació del futbol inclusiu i femení destaquen en l'edició d'enguany. I Lleó XIV pronuncia aquest dilluns el primer discurs d'un papa al Congrés dels Diputats. El pontífex defensarà els valors socials de l'Església en un Parlament polaritzat. Amb motiu de la celebració de la Setmana Internacional dels Arxius que tindrà lloc del 8 al 14 de juny, l'Arxiu Històric de Tordera ha organitzat una sèrie de propostes culturals per acostar el patrimoni documental del municipi a tots els veïns i veïnes. Insta a participar-hi la responsable de l'arxiu, Mercè Torrelles.
18: Bé, animar a la gent que vulgueu venir doncs, a celebrar aquesta Setmana dels Arxius aquí a Tordera i doncs, convidar doncs, a tots vosaltres doncs, a que vingueu o bé al matí de portes obertes o a la sessió del grup d'amics, que és un grup obert.
17: Avui és Sant Kilian, és el Dia Mundial dels Oceans. Falten 13 dies per l'estiu i 76 per Sant Bartomeu, un dia per la selectivitat. Farmàcia de Guàrdia avui, la Lucea, al carrer Amadeu Vives. Recollida de poda, voluminosos, a Agroparc, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui esperem un dia assolellat amb màxima de 27 graus, demà dia més ennuvolat amb mínima de 17, màxima de 26. A poc que fa la dita, el juny, l'estiu no és lluny. Informa de la mort de la senyora Dolores López Cañadas a l'edat de 89 anys. Fa un any explicàvem que Vox proposava al Parlament de Catalunya implementar la FP d'electromecànica Tordera. Fa 5 anys Ensenyament organitzava una xerrada telemàtica per a pares i mares sobre l'agenda escolar i l'ús de pantalles. I fa 10 anys l'àrea de sanitat organitzava un taller d'autoprotecció de suport vital bàsic i d'idea per la ciutadania. L'àudio que avui recomanem a la web i a la xarxa de Ràdio Tordera és recuperar l'entrevista amb la poetessa Anna Bou Jorba dins el programa Això és Cultura amb Carme Fernández.
16: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

Benvinguts un dia més al nostre programa A Punt de Solfa. Hi ha qui es pregunta si l'òpera, igual com ha passat amb altres gèneres, anirà morint a poc i quedarà també com un llegat més d'allò que anomenem cultura. No som capaços de predir el futur que li espera l'òpera, però sí que hem de dir que avui per avui hi ha compositors que fan òperes i veus joves que canten òpera. D'aquestes veus, precisament, us volem parlar.

Les noves veus de l'òpera són veus joves, ben preparades i amb una bona tècnica, que poden competir amb els monstres sagrats dels moments actuals. A poc, els seus noms es van escoltant cada vegada més i nosaltres no les volem passar per alt. Començarem amb Vasilisa Berezanskaya, mezzosoprano russa de només 33 anys, amb un repertori que inclou papers del bel canto italià de Rossini i Bellini, Mozart i papers de l'òpera russa de compositors com Rimsky-Korsakov i Tchaikovsky. Té un registre greu potent i uns aguts brillants. Ha actuat en els teatres i festivals més prestigiosos del món, incloent el Covent Garden de Londres, el Metropolitan Opera House de Nova York, l'Escala de Milà i el nostre gran Teatre del Liceu, el mes de maig d'aquest any, on va tenir un èxit clamorós cantant l'òpera Semiràmide de Rossini. L'escoltem en l'àrea Non più mesta de l'òpera La Cenerentola de Rossini. Justament, juny-juliol, cantarà aquesta òpera a l'Òpera Nacional de París.

Seguim amb Nadine Sierra, soprano lírica lleugera de només 38 anys, nascuda a Estats Units, de mare portuguesa i pare italo-portorriqueny. Té una veu d'una gran bellesa, amb un registre mig molt càlid i una tècnica impecable que li permet executar aguts brillants i també passatges de gran agilitat. Ha actuat en grans teatres d'Europa i Amèrica, com el Metropolitan de Nova York, la Fenice de Venècia o el Gran Teatre del Liceu, on al febrer d'aquest any va fer un recital junt amb el baríton Ludovic Tézier. En la seva agenda trobem el Teatre Real de Madrid, maig-juny d'aquest any, on cantarà l'òpera Romeo et Juliet de Charles Gounod, i la Scala de Milà, el proper setembre-octubre, on cantarà la Traviata de Verdi. L'escoltem en l'ària A, non giunge uman pensiero, de l'òpera La Sonàmbula de Vincenzo Bellini.

presentem ara Lise Davidsen, soprano dramàtica lírica noruega de només 39 anys. La seva veu té una aclaparant projecció natural que arriba a tot un teatre gran sense esforç. El registre central és profund i vellutat, junt amb la finor del fraseig i una gran sensibilitat expressiva. Ha actuat a l'Òpera de Zúric, a la Wiener Staatsoper, al Covent Garden de Londres, al Teatro Colón de Buenos Aires i a l'Òpera de Baviera. De la seva atapeïda agenda destaquem l'Òpera Macbeth, de Verdi, que cantarà al Metropolitan Opera House setembre-octubre de 2026, i La Forza del Destino, també de Verdi, que cantarà maig-juny de 2027. L'escoltem en l'àrea Pace, Pace, Mio Dio, de La Forza del Destino.

I no ens oblidem de les veus masculines, eh? No! Comencem amb el tenor Xavier Anduaga, nascut a Sant Sebastià fa 30 anys només. Tenor líric lleuger que domina la tècnica del bel canto. La seva veu destaca per la seva agilitat, puresa en el registre agut i gran projecció. El 2021 li van atorgar el primer premi de l'International Opera World en la categoria de millor cantant jove de 2020. Ha actuat en els escenaris més importants del món i està considerat una de les grans veus líriques actuals. En els seus propers compromisos per aquest any 2026 trobem La Traviata a París i a Roma, juny-juliol, Lucia de Lammermoor a l'Òpera de Berlín, setembre, i La Fille du Régiment a Viena, al novembre. L'escoltem en l'ària Ah, perché non posso odiarti de l'òpera La Sonnambula de Vincenzo Bellini.

Arrenquem el programa d'avui amb el baríton Jan Antem, nascut fa 28 anys només a Barcelona. Té una veu potent, rodona i lluminosa i una molt bona dicció. El 2023 va ser guardonat amb el Premi Òpera Actual al millor cantant espanyol del moment i fa poc ha rebut el Premi Òpera 12 al millor cantant espanyol. Ha actuat, entre d'altres, a l'Arena de Verona, a l'Òpera de Berlín, al Teatre Massimo de Palermo, al Teatre Olímpia d'Atenes i al Gran Teatre del Liceu al gener de 2024 cantant Carmen de Bizet. Entre els seus propers compromisos per aquest any 2026 trobem Turandot de Puccini al juny al Palau de les Arts de València, la Traviata de Verdi al setembre a l'Arena de Verona i Le Nozze di Figaro, octubre, a l'Òpera de Tenerife. L'escoltem en l'àrie Come pari de Vezzoso de l'Òpera L'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti.

0: Què us han semblat aquestes veus? Escoltant aquests fragments, agafen ganes de veure'ls en viu i en directe en un bon teatre d'òpera, eh que sí? Doncs a què esteu esperant per comprar les entrades? Afanyeu-vos, que us quedareu sense! Adéu-siau i visca l'òpera!
1: Ràdio Tordera. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que...

0: Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
3: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al Camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
1: Ràdio Tordera.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
5: Catalunya, 1901-1936, història d'un desengany. Pau Casals, 1876. Quan va morir Pau Casals, el diari barceloní La Vanguardia va omplir la portada amb una fotografia del músic i un titular concís: Pau Casals ha muerto. Era el 23 d'octubre de 1973 i la notícia havia produït el dia abans a Puerto Rico la segona pàtria d'un exili que havia durat més de 3 dècades. Encara faltaven 2 anys llargs perquè el mateix diari repetís el titular de portada, només canviant el nom de Pau Casals pel de Francisco Franco. El règim s'acabava, però va continuar donant mostres de poder repressor fins al darrer moment i, entre molts altres, condicionava les informacions que calia oferir sobre una figura incòmoda. Malgrat l'espectacularitat de la portada, se li van dedicar només 2 pàgines interiors, on s'encabien una cronologia, un parell d'evocacions personals breus, una valoració sobre aspectes interpretatius del violoncel a càrrec de Xavier Turull, que era violinista, i a petit apunt signat per Manuel Valls Gorina sobre la faceta compositiva de Casals. El text més important quedava reservat al crític musical de la casa, Xavier Montsalvatge. Paradoxalment, era el que proposava una lectura menys tècnica sobre el músic. En todo momento, y ahora con más evidencia que nunca, la figura símbolo de Pau Casals nos ha parecido rehusar el análisis. En su doble dimensión humana y artística, escapará siempre a una valoración ecuánime y exacta. Com tantes vegades abans i després, guanyava força el personatge conegut arreu del món, la imatge simbòlica, gairebé immaterialitzada, de Pau Casals. I no és estrany que es resistís a una anàlisi més objectiva. Montsalvatge havia desenvolupat el gruix de la seva destacada activitat com a compositor a l'Espanya franquista, sortida d'una guerra civil durant la qual ell havia format part de l'exèrcit guanyador. Els equilibris retòrics que es veia obligat a fer, en nota de la necrològica, aconsellaven posar el focus en la repercussió planetària del violoncel·lista nascut al Vendrell el 29 de desembre de 1876. Algunes fites, com el concert a la Casa Blanca el 1963 davant del president John Fitzgerald Kennedy, amb l'antecedent del 1940 davant de Theodore Roosevelt, eren impossibles d'obviar, així com les intervencions a Nova York davant l'Assemblea de Nacions Unides el 1958, i va tocar per primer cop enmig de les converses pel desarmament nuclear. El 1963 hi va dirigir el seu oratori al Pessebre, i el 1971 hi va estrenar l'himne de la institució i va rebre la Medalla de la Pau, que fins aleshores només s'havia concedit

Els astronautes de l'Apolo 15. Va ser el dia que, en un punt clau del discurs d'agraïment, sense guió ni tarima d'orador, mentre s'aguantava amb força al respatller del tamboret de la directora d'orquestra, Cansals va pronunciar un portentós i am a catalan, que va acabar esdevenint una de les seves frases més celebrades. L'energia nonagenària en què va acompanyar-la, però, no va impedir que el seu país quedés coberta pel silenci, tant llavors com en el moment de la seva mort. Els mateixos dies del 1973, la premsa oficial espanyola publicava un article unificat que els havia prescrit Piresa, l'agència de notícies de l'Estat. El signava el cronista musical Fernando López y Lerdo de Tejada, en un exercici que també intentava la pirueta de repassar la carrera indiscutible de Pau Casals, però evitant qualsevol menció a la seva dissidència ètica enfront als tutilitarismes, cosa que constitueix una mostra modèlica de com la mitificació del personatge en permet la utilització al servei de la causa que convingui. Després de parlar d'un músic infatigable, de la seva expressivitat amb l'art i amb la glòria immortal dels grans genis, saltava agosaradament als anys 20, als 50, per dir «Más tarde que surge su festival en Prades», com si hagués estat part d'un encanteri. I encara es permetia el luxe d'afirmar «Con él se enseñoreó el nombre de España, su gran nostalgia, como puede adivinarse en el pesebre». És fàcil imaginar que la immensa majoria de lectors, malgrat la censura i les visions esbiaixades que se'ls oferien, no es deixaven enganyar amb una nostàlgia que era l'eufemisme forçat per no parlar d'exili. A l'interior del país hi circulava també informació alternativa impulsada per sectors de la intel·lectualitat catalanista, que havia fet de Pau Casals l'ambaixador modèlic. En tot, calia fer-se càrrec de la dimensió d'una protesta musical que ell havia practicat durant més de mig segle. Primer abstenint-se de tocar a la Rússia, posterior a la Revolució del 1917. Després negant-se a actuar a l'Alemanya nazi o a l'Itàlia feixista. I també pagant amb el silenci els estats que callaven davant l'Espanya de Franco. En el mateix sentit, les referències al pessebre han apuntat gairebé sempre cap als aspectes estètics o cap al missatge de pau que escampava en un món convuls. No subratllem, en canvi, que la tria d'Acapulco per a la presentació mundial de l'obra el 1960 no va ser escèptica. Responia a la voluntat de Casals d'homenatjar Mèxic per l'acollida que havia dispensat a la diàspora dels republicans procedents de Catalunya. De fet, l'encarregat dels assajos durant els mesos previs a l'estrena va ser precisament un d'aquests refugiats, el gironí Narcís Costa i Ors, director de l'Orfeo Català de Mèxic des del 1942. El lloc preeminent en les valoracions de l'obra compositiva de Pau Casals s'havia concedit per unanimitat al Pessebre, una obra de grans dimensions amb orquestra simfònica, cor mix i solistes vocals. Tot i el simbolisme de Sant Martí del Canigó, coneguda com la Sardana de l'Exili, o la riquesa d'altres peces vocals com la Salve Montserratina o el motet O Vos Omnes, el pessebre va consolidar-se en la memòria col·lectiva gràcies a la Croada per la Pau, que va dur Pau Casals a dirigir aquesta partitura arreu del món, quasi sempre en la versió catalana. Primer a Amèrica, San Francisco, Puerto Rico, Nova York, i després a l'estrena europea d'Assís, també a Florència, Tolosa de Llenguadoc, Berlín, Londres o Atenes, per arribar finalment a Sant Miquel de Cuixà el 1966 i a Barcelona el 1967. El periple va continuar després per Jerusalem, Mèxic, Montserrat i Madrid, amb una obra que tenia el poder ocult d'establir connexió amb el punt de partida d'aquella etapa d'expatriat. El text cantat era el poema del pessebre de Joan Alavedra, company d'exili a Prada de Conflent. Va ser allà on, el 1943, a proposta de Casals, va acabar uns versos que havia començat abans de la fugida de Barcelona.
En una carta del 31 de gener de 1952, dirigida al poeta, quan la partitura feia temps que estava acabada, però no s'albirava una possibilitat d'estrenar-la, Paco Usals s'hi referia com «La nostra obra, que tant vostè com jo hem escrit amb el cor, pensant en Catalunya». De tota manera, l'element que ha popularitzat els Casals fins a l'extrem del tòpic és la identificació amb el cant dels ocells. De manera que no és estrany que pervisqui l'error de pensar que també era una composició seva. Al llarg dels segles ha estat la melodia d'una Nadala tradicional, d'una cançó d'exaltació a l'arxiduc Carles d'Àustria durant la Guerra de Successió, la banda sonora de Minuts de Silenci, Cerimònies o Florinals, i encara a la Catalunya posterior al 2017, ha ressonat amb insistència en carrers i places com a protesta per la repressió contra els líders de l'independentisme. La versió que en va fer Pau Casals substitueix la veu cantada pel so del violoncel, tocat amb parsimònia, sol o acompanyat per piano, orquestra o altres combinacions. L'instrument concentra tot el protagonisme i els seus girs melòdics en modalitat menor, aconsegueixen commoure públics de condició molt diferent, que poden ser aliens a les altres significacions que se li han donat. La cançó popular funciona aleshores com a fossilitzat i immovible. En l'arquet de Casals va esdevenir símbol de la protesta per la pàtria perduda i testimoni d'un compromís ferm de no tornar-hi fins que no s'hi restableix la democràcia. Les gravacions televisives han arribat a temps de regalar-nos la sonoritat i el gest de Pau Casal tocant el cant dels ocells, amb actitud continguda i rigor amb malgrat una edat avançada, que és la imatge de la darrera etapa de la seva vida. Diversos cronistes expliquen, però, com que aquesta associació del músic amb la melodia tradicional havia començat molt abans, en la cruesa de les primers anys 40. Instal·lat a Prada després de la Guerra Civil Espanyola, sota el règim de Vichy i controlat per la Gestapo, Pau Casals havia deixat de fer concerts. Va escollir fer la reaparició musical a Anglaterra el juny del 1945, quan la Segona Guerra Mundial estava a punt d'acabar i amb l'esperança que aquell país capitalitzaria la pressió per acabar amb el mandat de Franco. I va arribar com un heroi humanitari que havia invertit temps i recursos a ajudar compatriotes escampats per la Catalunya del Nord i més enllà en camps de concentració i altres destinacions. Després d'un primer concert al Royal Albert Hall, el Servei Internacional de la BBC va emetre un missatge de Casals en català i també el cant dels ocells, amb el qual, segons el biògraf de Pau Casals, Robert Baldoc, des que havia tornat a començar a tocar el novembre anterior, finalitzava tots els concerts. Cal afegir que, després de les entrevistes amb mandataris anglesos, es va adonar que seguirien la política de no intervenció i va iniciar un nou silenci de protesta. Només el va començar a trencar l'any 1950, amb la commemoració a Prada dels 200 anys de la mort de Bach, punt de la partida del Festival Casals, que encara s'hi celebra a cada estiu. Ara bé, al costat de la versió més coneguda d'aquest episodi, la utilització del cant dels ocells amb les connotacions que li va donar Pau Casals es pot situar uns quants anys abans. Una carta de Joan Alavedra a l'escriptor i periodista musical Rafael Moragas, signada a Prada el 9 de juny de 1941, descriu l'acte de momentàniament de Casals com a ciutadà d'honor del municipi, en agraïment pels concerts benèfics que oferia a favor d'institucions franceses. Alavedra hi relata els dilemes diplomàtics que havien hagut de superar amb les autoritats locals durant els dies previndre. Es tocaran els himnes i quins? Naturalment, la Marsellesa i l'himne espanyol? Quin és l'himne espanyol? La marxa reial? Que és el que toca? No? Perquè el govern que hi ha a Espanya no és monàrquic. Cara al sol és l'himne d'un partit? No hi ha himne espanyol? Al final, el dia del concert,
Pau Casals va explicar al públic, com moltes vegades va fer després, que dies enrere, mentre assajava pensant en aquell concert, s'havia trotat sense voler-lo, sense ni anudar-se, tocant el cant dels ocells. Com és que aquesta cançó tan nostra, tan vostra també, mai tocada en aquell instrument, s'havia filtrat en un moment així? Va ser cant de protesta, expressió de la llunyania, de l'exili, i també, doncs, la veu, sense paraules, d'un col·lectiu emmudit, una construcció identitària. El testimoniatge de Pau Casals a l'exili va generar reconeixements i pelegrinatges que el situaven en un espai quasi reverencial, però no era nou. La seva vida d'artista ja contenia els ingredients indispensables per transformar-lo en el mestre venerat. Talent de la seva infantesa, orígens humils, protecció d'alguns personatges poderosos i triomf final en tots els escenaris. Amb tot, la seva posició preeminent en la vida musical catalana li ha atorgat la fundació de l'Orquestra Pau Casals a Barcelona, el 1920. En un itinerari biogràfic de paràmetres més convencionals, hauria suposat la consagració de la maduresa. Va traçar un camí de formació de públics simfònics, de suport a la creació dels compositors del país, de transformació social a través de l'Associació Obrera de Concerts i de connexions internacionals. Sense mantenir l'època de les darreres actuacions en plena Guerra Civil, la seva orquestra va representar un projecte seriós de situar Catalunya en un estàndard de normalitat cultural. Encara ara, just que han passat 100 anys, ofereix un mirall per al present. Doncs bé, aquesta ha estat la història de Pau Casals, aquell músic que era més que un músic. Nosaltres marxem i ho farem amb el cant dels ocells interpretat per una cobla orquestra. Ja sabeu que el cant dels ocells no és una melodia creada per Pau Casals, sinó que la va incorporar al seu violoncel i després hi va fer moltes coses. El cant dels ocells amb la cobla orquestra internacional.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
2: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
3: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
1: Lletres.
4: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
1: Llibres.
5: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora,
2: sí,
5: i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
1: Cinema.
6: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem la seva vida d'un Crosby, el Louis Armstrong, i agafa a l'Alex Kelly, protagonitza amb la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir una princesa.
7: Un repertori i un moment, no? Sí.
1: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
8: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
9: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
8: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
9: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
8: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
10: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: I aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera, d'11 a 1 amb Rosa Maria Ruscalleda.
1: Siguin molt benvinguts al magazín, amics oients, i bé dir-los que nosaltres sí que també n'estem a punt amb la preparació d'aquest repertori i amb l'edició del dia d'avui. Desitgem i esperem doncs, que sigui del seu gust. Ho fem escoltant en primer lloc una cançó del grup Fito Fitipaldis que porta per nom Por la boca vive el pez.

aixecant d'aquesta estona radiofònica del repertori amb Fito Fitipaldis i Por la Boca, Vídeo el Pez. Comencem nosaltres aquesta trajectòria, aquests minutets on la música en serà protagonista. I bé, ho farem doncs amb unes cançons que hem trobat per aquí dintre l'ordinador una miqueta escampades, en les que marquen pròpiament cançons d'estiu. Què, si sembla, si escoltem a Los Refrescos? Els hi sona aquest nom? Perquè sí que vam popularitzar molt una cançó que es portava per nom Aquí no hay playa.

Cançons tan senzilles que amb estius doncs donaven molt de sí i que al final només es dedicaven a dir el mateix, que aquí no hi playa. Veig aquí que nosaltres tenim unes platges realment boniques, unes platges i tot el que és la nostra Costa Brava per poder disfrutar de la platja. Comencem pràcticament aquesta temporada d'estiu. Desitgem, doncs, que el temps ens acompanyi. I creiem nosaltres a la nostra tovalloleta cap a la platja. I bé, si en tot cas algú està en un indret que ens escolta mitjançant internet i no tenen platja, és bé, la culpa serà d'aquesta formació. Gabinete Galigari. La culpa fue del xa-xa-xa.

Doncs bé, la culpa ja l'hem donat a algú, al xa-xa-xa. Interpreten aquesta versió el grup Gabinete Caligari, un grup de rock espanyol integrat dins de la corrent coneguda movida madrilenya, que va tindre una gran i realment exitosa carrera que va durar aproximadament ni més ni menys que 18 anys.

0: Aquesta carretera exitosa va donar com un total de 8 LPs, 2 recopilatoris oficials i diferents singles pertanyents als seus primers anys. I un dels èxits més exitosos és aquest que hem anat escoltant, La culpa fue del cha-cha-cha. Doncs bé, preparin-se perquè aquest és un dels temes també en els que se representava molts de Banús, Banús d'una mesura bastant gran. I
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Es commemora la Setmana Internacional dels Arxius amb una programació especial i la presentació del document més antic que acull l'arxiu històric. Del 8 al 14 de juny es realitzaran diverses activitats. Ens en parla i convida a participar-hi la Mercè Torrelles, responsable de l'arxiu històric.
3: Bé, animar a la gent que vulgueu venir doncs, a celebrar aquesta Setmana dels Arxius aquí a Tordera i doncs, a convidar doncs, a tots vosaltres doncs, a que vingueu o bé al matí de portes obertes o a la sessió del grup d'amics, que és un grup obert.
2: Dilluns 8 de juny de 2026, l'associació Hata Kendeya té la voluntat d'agermanar-se amb el RUS per fomentar la inclusió al municipi. Vol establir un vincle formal amb la Fundació, especialitzada en persones amb discapacitat intel·lectual. Des de l'associació també tordarenca recorda quins són els seus objectius amb els països del Tercer Món.
4: S'ha fet tot un treball paral·lel amb les seves famílies i el que volem és que tornin a la seva comunitat, tornin dins de les seves famílies amb un projecte socioeconòmic sota el braç, diguéssim.
2: El Pobellatge Tordarenc obre la convocatòria per triar els seus nous representants. L'entitat busca joves d'entre el 2008 i el 2005 i infants nascuts entre el 2015 i 2018. Feia la crida Ariadna Ros, actual pobilla de Tordera.
5: Nosaltres busquem figures del pobellatge en general. Busquem a tothom, busquem a l'hereu, a la pobilla, a Adam, a Fadrí, a qui es vulgui apuntar i sobretot per infantils també, que són la Pobilleta, l'Arauet, i si n'hi ha més, doncs el Fadrinet i la Dameta.
2: S'impulsen ajuts econòmics per a persones majors de 65 anys i col·lectius vulnerables. L'import de l'ajut és de 200 euros per sol·licitud. Toni García, regidora de Serveis Socials i Gent Gran.
6: Aquest problema de l'habitatge és un problema que està afectant a moltíssima gent, a gent jove, a gent gran, a gent que no hi pot pagar el lloguer perquè estan pujant molt els preus del lloguer.
2: El Memorial Josep Barceló tanca la 27a edició amb èxit rotund, un himne a la consolidació del futbol inclusiu i també femení destaquen en l'edició d'enguany. En feia un primer balanç Adrià Barceló, un membre de l'organització.
7: Aquest any hem tingut un himne i una mascota, doncs veurem si l'any que ve, doncs tot plegat, les nostres idees i els nostres recursos permeten fer-ho més gros, que és l'únic objectiu que tenim, fer-la grossa.
2: Anem per la previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
8: Comencem aquesta nova setmana amb una situació meteorològica que continua marcada pel temps estable. Després d'un dissabte i un diumenge amb alguns núvols, però sense precipitacions, avui el cel estarà serè durant tot el dia, amb vents que bufaran fluixos de component sud-sud-oest en aquest matí com aquesta tarda i la situació marítima tranquil·la. Aquest matí mar arrissada, aquest migdia ja veurem àrees de marejol i aquesta tarda es matinà el marejol a tota la costa maresmenca. Tot això amb unes temperatures que avui pugen una mica i que s'enfilaran fins als valors de 29, puntualment als 30 graus cap a l'interior de la comarca, a prop de la costa, al voltant dels 25, 26, 27, les temperatures al centre del dia. Demà aquestes temperatures baixaran una mica. De fet, entre demà i divendres tindrem una mica d'aire més fresquet, provinent de component entre l'est i el nord-est, i això farà que doncs, la temperatura no pugi tant. Continuarà fent calor, però no serà tan accentuada com avui. Per tant, temperatures que baixen una mica tant màximes com mínimes i això de retruc també podrà afavorir la presència d'alguns núvols baixos, sobretot les tardes de demà i demà passat, però seran núvols poc importants.
2: La píndola d'opinió i l'espai de les entitats La Teranyina acabaran de completar aquesta edició dels serveis informatius d'avui dilluns 8 de juny de 2026. Comencem.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Amb motiu de la celebració de la Setmana Internacional dels Arxius, que tindrà lloc del 8 al 14 de juny, l'Arxiu Històric de Tordera ha organitzat una sèrie de propostes culturals per acostar el patrimoni documental del municipi a tots els veïns i veïnes, per tal que la ciutadania pugui conèixer de primera mà les instal·lacions i la tasca que es du a terme. L'arxiu ha programat dues jornades de portes obertes. Demà dimarts, 9 de juny, de 9 del matí a 2 del migdia, i el proper dissabte, 13 de juny, de 10 del matí a 1 del migdia. A més de les visites, els assistents podran contemplar l'exposició permanent de maquetes que acull l'equipament. Ho explicava Mercè Torrelles, responsable de l'Arxiu Històric.
1: Que el dimarts, dia 9, precisament és el Dia Internacional. Llavors, des de l'Arxiu Històric, el que farem serà un matí de portes obertes, perquè les persones que vulguin visitar, doncs les dependències que puguin venir, l'horari d'obertura serà de les 9 fins a les 2. També farem un altre dia de portes obertes, un altre matí, que serà el dissabte de la mateixa setmana, dissabte 13, doncs l'horari canvia una mica, serà de les 10 a la 1, però també doncs estarà obert. Llavors, en l'arxiu el que tenim és la mostra de maquetes, encara la tenim preparada. La vàrem encetar aquesta mostra, aquesta exposició, doncs el dissabte passat, i doncs seria doncs bueno, per poder veure les maquetes, i al mateix temps doncs seria per poder veure un pergamí que ens han fet donació.
0: L'acte central de la setmana tindrà lloc el divendres 12 de juny a les 6 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres. Es tracta de la presentació oficial d'un nou fons documental provinent de la família Gelpí, una de les famílies amb més rellevància històrica a Tordera. La peça clau d'aquesta donació, realitzada pel senyor Oleguer Massaguer, és un pergamí que data de l'any 1554. Es tracta d'un rebut que pel seu origen i antiguitat es converteix en el document més vell que custodia actualment l'Arxiu Municipal. Durant l'acte s'oferirà un homenatge al donant i es mostrarà una petita exposició dedicada a aquest fons documental. En donava detalls la Mercè Torrelles.
1: Podem dir que va ser la família més important que va tenir Tordera, doncs per tot el patrimoni que va arribar a tenir i per el seu origen noble. Llavors el pergamí ens fa entrega al senyor Oleguer Massaguer. És un pergamí del 1554 i és una època, és a dir, és un rebut, però té valor doncs perquè és d'aquesta família i al mateix temps perquè doncs esdevé ara en aquests moments el document més antic que tenim a l'arxiu de Tordera. Llavors doncs farem un acte de l'acte de donació que serà doncs aquí a l'Hospital de Pobres i al mateix temps un reconeixement a aquesta persona que fa la donació. És un acte obert a tothom i bueno, jo penso que serà un acte emotiu. També prepararé una petita exposició d'aquest fons.
0: El programa es completa amb una sessió habitual del grup d'amics de l'arxiu que celebra el dijous 11 a les 11 del matí a l'antic Hospital de Pobres. En aquesta trobada oberta a tothom es projectarà un audiovisual sobre la tasca arxivística i es continuaran visualitzant les imatges del fons Fibracolor, així com altres documents que s'han anat incorporant recentment al fons. Des de l'Arxiu Històric es vol aprofitar aquesta efemèride per fer una crida a la ciutadania, entitats i empreses del municipi a continuar fent donacions de documents que puguin formar part de la història de Tordera, recordant que tot allò que contribueix a preservar el patrimoni local és benvingut a l'Arxiu Històric. Us parlem a continuació de l'associació Hata Kendeya, que viu amb optimisme i entusiasme el fet de ser l'entitat escollida pel Teatre Clavé per la campanya Compromís i Cultura 2026. Des de que es va fer oficial l'anunci el passat 19 de febrer, l'associació tordarenca treballa en dos fronts: a explicar a la ciutadania el projecte concret de reinserció laboral que vol tirar endavant i teixir noves aliances a Tordera. En aquest segon punt, Hata Kendeya ha relevat a revelat a l'entrevista de Ràdio Tordera la voluntat de dur a terme un agermanament amb la Fundació Joan Pujol Rusc, entitat sense ànim de lucre que ofereix un lloc de vida a persones amb discapacitat intel·lectual. Escoltem Joan Llorenç.
2: Un agermanament també amb la Fundació el Rusc, que a més té molt de sentit perquè treballem al mateix col·lectiu i també tenen uns inicis molt semblants en el nostre projecte, salvant les distàncies i la cultura, però bàsicament és això. El que hem volgut en aquests últims dos anys, arran d'aquella trobada, jo crec, és enfortir la relació del poble amb l'associació i amb tot.
0: Pel que fa a la campanya Compromís i Cultura, l'entitat mostra la satisfacció de saber que el poble va coneixent durant tot un any les activitats i tasques que duen a terme diàriament. A més, recorda que els fons recaptats aniran destinats a la reinserció de 3 usuaris del centre a les seves comunitats, finançant les eines necessàries perquè puguin fer vida de manera més autònoma possible. El president de HAT, a qui en deia, Joan Llorenç, n'explica els detalls.
2: N'hi ha dos que han après durant 5-6 anys l'ofici de forner en el centre, llavors ara són capaços de fer tot el procés, des de la compra de les matèries primes fins a amassar el pa, etc, etc, tenir el forn preparat, coure'l, poder-lo vendre. Per tant, la idea, si recollim els fons suficients, seria que a dos d'aquestes persones se'ls hi pogués muntar un forn artesanal en el seu poble perquè puguin tornar a la seva comunitat sent útils i tinguent feina i una feina digna que els faci més autònoms i més autosuficients i que no siguin aquella llosa, aquella xacra que havien sigut, entre cometes, anteriorment.
0: La campanya Compromís i Cultura inclou la programació estable del Teatre Clavé, les propostes de les entitats col·laboradores i el projecte de la Fundació L'Altre Clavé. Empreses i particulars també poden contribuir en el projecte a través de la Fila Zero. Una entrevista amb l'associació HAT, que en deia, que podreu escoltar a la segona part d'aquest informatiu.

0: El poviatge tordarenc ja ha engegat els motors per trobar els nous representants d'aquest any i ha fet una crida oberta a la ciutadania. La convocatòria busca joves d'entre 18 i 21 anys per als títols d'Hereu i Pubilla, així com infants de 8 a 10 anys per als d'Arauet i Pubilleta, a més de convidar a tothom qui vulgui apuntar-se com a fadrí, dama, fadrinet o dameta. Per poder formar-hi part, les persones interessades hauran de formalitzar la seva sol·licitud de manera telemàtica, presentant una instància on indiquin la voluntat d'inscriure's al procés de selecció i aportant les seves dades personals. El termini de presentació ja és obert i es tancarà el proper 6 de juliol. Ariadna Ros, Pubilla de Tordera, n'explicava els detalls.
1: Durant la Festa Major, allà una miqueta abans, es dona un llibret informatiu amb totes les activitats de Festa Major. Doncs aquí dins, primer de tot, hi ha el text del pubillatge que caducarà, vale? Que es diu així, que dirà adéu al pubillatge, i després hi ha com un full on estaran, estaran els nous que es presenten, vale? Amb el seu text i la seva fotografia. Després d'això, a baix de tot, hi haurà com caselles, vale? Perquè posis el nom de la pubilla, de l'hereu, de la pubilleta, la dameta, bueno, de qui s'hagi presentat. Vale? I això normalment es fa o hi ha unes bústies de l'Ajuntament que pots anar a deixar el paper per la votació, o el dia abans de la proclamació, que és el dia de les havaneres, es pot fer, es pot portar el paper, vale? Vas allà amb el DNI i doncs, i votes.
0: Els requisits oficials per poder convertir-se en candidat o candidata són estar empadronats al municipi de Tordera i complir amb els següents franges d'edat. Hereu o pubilla tenia entre 18 i 21 anys, per ser hereueta o hereueta tenia entre 7 i 10 anys. L'organització demana als candidats i candidates, hereu i pubilla, que redactin un escrit de presentació o expliquin a què es dediquen, quines són les seves aficions i els motius pels quals volen representar Tordera aquest 2026. En el cas dels infants, també hauran d'adjuntar un petit text explicant quines són les seves aficions. Aquests inscrits han d'anar acompanyats d'una fotografia. Amb l'obertura d'aquest procés, Tordera comença a caminar cap a la seva Festa Major, buscant uns nous representants que agafaran el relleu de l'Ariadna Ros i en Gerard Mercader i la resta d'integrants del pubillatge tordarenc actual. Us expliquem també que l'Ajuntament ha obert la convocatòria d'ajuts econòmics per l'any 2026 adreçat a persones majors de 65 anys i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat amb l'objectiu de garantir la cobertura de necessitats bàsiques. La finalitat principal és donar suport en despeses essencials com l'habitatge i l'alimentació, sempre que els beneficiaris siguin propietaris del seu habitatge habitual a Tordera i compleixin els requisits econòmics establerts. Aquests ajuts s'adrecen a persones grans que viuen soles o en parella, famílies monoparentals, persones vídues, unitats familiars amb tots els membres a l'atur, famílies amb persones amb discapacitat o famílies acollidores. Toñi García, regidora de Serveis Socials i de Gent Gran.
2: Aquest problema de l'habitatge és un problema que està afectant a moltíssima gent, a gent jove, a gent gran, a gent que no hi pot pagar el lloguer perquè estan pujant molt els preus del lloguer, i en el nostre municipi ho estem veient, que aquesta pujada també ens està afectant moltíssim, i és més necessari que mai que les administracions hi posem tot el enfoc en poder tenir part d'habitatge públic.
0: L'import de l'ajut és de 200 euros per sol·licitud i es concedirà per ordre d'arribada fins a exaurir la dotació pressupostària. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 12 de juny. Es podrà tramitar preferentment via telemàtica o presencialment en cita prèvia a l'Ajuntament de Tordera.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El memorial Josep Barceló, totalment consolidat com una cita ineludible en el calendari esportiu formatiu, va reunir aquest cap de setmana 60 equips i va acollir més de 140 partits al nostre poble. Durant els dos dies de competició, Tordera va viure un ambient immillorable marcat per la gran esportivitat i una participació massiva de joves promeses. Una de les grans novetats d'enguany ha estat el canvi de format protocolari. L'organització va apostar per fer un acte de presentació en lloc de la tradicional cloenda, un encert que va permetre que tots els clubs estiguessin presents. Va ser precisament en aquest acte on es va desvetllar una de les grans sorpreses del cap de setmana, l'estrena del nou himne oficial del memorial. Aquesta edició ha servit per consolidar fermament el futbol inclusiu, reafirmar l'aposta pel futbol femení i ampliar les places disponibles a les categories masculines. La competició va culminar diumenge amb la disputa de les quatre finals de les categories S10, S11, S12 i Alevi femení. El València es va proclamar campió de la categoria S10 després d'imposar-se per la mínima a l'Andorra per 1-0. El Girona i el Barça van protagonitzar la final S11, que va acabar amb un empat a 2 al temps reglamentari. Finalment, el conjunt blaugrana es va endur el títol a la tanda de penals. El Villarreal va aconseguir aixecar la copa després de superar el Saragossa per 1-2 a la categoria S12. La final de la categoria femenina se la va endur el Girona, després de guanyar per 1-4 al Seargull Badalona. Un cop acabades les finals, Adrià Barceló, membre de l'organització, es va acostar als micròfons de Ràdio Tordera per comentar com pot evolucionar més el memorial de cara al futur.
2: Al final tenim dos factors que, entre cometes, ens limiten, que són el temps i l'espai. Aquí no hi podem fer res. Doncs dins d'això, créixer. Aquest any hem tingut un himne i una mascota. Doncs veurem si l'any que ve, tot plegat, les nostres idees i els nostres recursos permeten fer-ho més gros, que és l'únic objectiu que tenim, fer-la grossa.
1: L'organització també va voler fer un agraïment especial i molt emotiu als 170 voluntaris, una peça clau i indispensable perquè tot l'engranatge de la competició hagi funcionat a la perfecció al llarg d'aquest cap de setmana.

0: Parlem del temps, previsió meteorològica aquest dilluns, aquest inici de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
1: Avui la situació meteorològica ve marcada per un temps estable i completament assolellat, una mica com el que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Encara amb alguns núvols, però cada dia més sol i amb unes temperatures que s'han anat recuperant. No tenim valors tan exagerats com fa un parell de setmanes, però tornem a tenir temperatures pràcticament estiuenques. Avui les màximes s'enfilaran fins als 29, fregant els 30 graus a l'interior de la comarca, amb vents que bufaran fluixos, bàsicament de Garbí, del sud-sud-oest, i amb una situació marítima tranquil·la aquest matí, mar arrissada, i aquesta tarda petites àrees de marejol poc importants que començaríem a veure ja aquest migdia. Pel que fa a l'estat del cel, com ja hem dit, domini del sol durant tot el dia i de cara a demà s'espera una situació semblant a les d'avui, tot i que amb alguns núvols més i amb temperatures que baixarien una mica. De fet, entre demà i dijous, divendres, aproximadament, tindrem l'arribada en alçada d'una massa d'aire una mica més freda que farà que la temperatura no pugi tant. Tot i així, continuarem amb calor, però una calor més moderada. Temperatures, per tant, que baixen una miqueta, sobretot pel que fa a les màximes, també les temperatures nocturnes i tot això amb un temps que de moment es presenta estable, amb nuvolades de tarda, tant demà com demà passat, però unes nuvolades que aquí a la costa no esperem que arribin a deixar cap mena de precipitació.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials. Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Taranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 7:45 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres un nou convidat que representa l'entitat Jatanguendeya, una entitat que ha estat beneficiària d'aquesta campanya Compromís i Cultura 2026, i amb ell, doncs, comentàvem, tenim el seu president, Joan Llorenç. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Genís.
1: Estem aquí per parlar una mica d'això, d'actualitat de l'entitat, de com estan en aquesta campanya, després de rebre també la notícia de ser aquesta entitat beneficiària. Però per començar, sempre deixem aquest petit espai per introduir l'entitat i explicar què és Jatanguendeya.
2: Vale. Mira, Jatanguendeya, que té un nom curiós, en realitat és una paraula mandinka que significa torno a ser jo, estic recuperat del tot, no? I té molt de sentit, perquè inicialment Jatanguendeya es va fundar pel doctor psiquiatre Roger Mercader i amb altres metges d'altres especialitats, i el que es feia inicialment era muntar brigades mèdiques en zones, i es portaven aquestes brigades mèdiques a zones necessitades de països, sobretot de l'Àfrica Occidental, com Senegal i com Gàmbia, i d'aquí va sorgir la idea de Jatanguendeya, que és això, no? És el torno a estar bé, torno a ser jo, estic en la màxima plenitud.
1: Perquè la gent conegui una miqueta aquesta entitat, quins són els serveis que dueu a terme això des de Jatanguendeya, i bueno, explica una mica quin és el dia a dia i sobretot quins són els orígens, perquè comentaves ara d'on ve el nom i d'on ve també tota aquesta iniciativa, quins són els orígens de tota aquesta tasca, com es va pensar per crear aquesta entitat?
2: Bé, el que et comentava, això neix, l'associació Jatanguendeya neix l'any 2012, fundada pel doctor Roger Mercader, que és un psiquiatre de Barcelona, i inicialment feia això, muntava brigades mèdiques en pobles...
1: Des de Barcelona.
2: Des de Barcelona, amb especialistes en diferents àmbits, també metges de Madrid, etc., i muntava brigades mèdiques a països en desenvolupament, sobretot de l'Àfrica Occidental. Què passa? Que l'any 2012, jo també, que encara no formava part de l'associació, vaig fer un voluntariat a Ghana, i allà conèixer una infermera psiquiàtrica que portava un centre de dia per nens amb discapacitat. Aquell mateix any, casualitats de la vida, el doctor Roger Mercader i la seva associació apareixen també en aquest centre de Ghana, i ens coneixem tots, la directora del projecte, que és l'Odile Edo, en Roger Mercader, els seus companys, i jo, que estava allà com a voluntari. Llavors, des d'aquell any, l'Odile, que ella és tubolesa, tenia clar que volia fer un pas més amb el col·lectiu de persones amb habilitats especials i temes de salut mental. En el seu poble natal i en el seu país, Togo, no hi havia cap centre fins a llavors que tractés amb aquest col·lectiu. Llavors es va començar a idear el projecte de poder començar

0: Això neix l'any 2014, i des de llavors Hataken Deia només centra tots els recursos a finançar, a estructurar, a fer difusió d'aquest projecte de Togo, perquè bé, ens ocupava el 100% de tots els recursos materials i físics, i des de llavors som com la branca catalana d'aquest projecte togolès.
1: Doncs ara que explicaves això m'ha sorgit un dubte, i és que entenc que també hi ha una barrera de l'idioma, hi ha una barrera de la comunicació, que sobretot amb aquest col·lectiu doncs, és molt important aquesta comunicació. No sé com es va solucionar, si hi ha traductors, si heu après l'idioma, com va aquest tema?
0: Mira, la sort és que la directora del projecte, l'Odil, es va formar a Barcelona, també es va formar a Itàlia, per tant tenia nocions de castellà, tenia nocions d'italià, parla molt bé el francès i parla molt bé l'anglès, llavors entre aquests quatre idiomes entre nosaltres en feien prou, i òbviament que amb els usuaris del centre la seva llengua materna no és ni el català, ni el castellà, ni el francès. Alguns el coneixen perquè Togo va ser una excolònia francesa, però la majoria parla l'idioma matern, que en aquest cas és l'EB. Òbviament d'EB no en sabem, però amb el francès i bueno, la voluntat de poder-te comunicar, i ells també de poder-te comunicar, ho hem pogut portar endavant, i
1: entendre,
0: molt bé, a
1: sí.
0: més, exacte, et fas entendre.
1: D'acord, també això, volia parlar, doncs ara fa 2 anys, més o menys, des d'aquella entrevista que vau fer amb el nostre company, en Roger Roura. No sé com ha evolucionat l'entitat des de llavors, perquè entenc que allà ja deies que us entreu sobretot en aquesta branca. Com ha evolucionat l'entitat des del 2024 fins avui?
0: A veure, ha evolucionat. És a dir, en el que és el projecte de Togo, allà continua havent-hi un bon equip, amb un bon lideratge, amb una mà dreta que és en Jolà, que un noi que ha estat aquí diverses vegades, que també molt implicat, amb un equip de treballadors molt implicats, i en el que és la nostra associació en particular, sí que han canviat cosetes cap a bé, en el sentit de això, que intentem implicar-nos més i implicar més el poble de Tordera. Jo sóc fill de Tordera, vaig posar-me dins de l'associació, actualment com a president, doncs vaig portar l'associació a Tordera, i el que volem fer és això, que Tordera i l'associació i Togo estiguin més connectats. Llavors hem fet activitats de sensibilització per apropar-nos més, perquè la gent del poble conegui una mica més el projecte i l'associació, com per exemple, no, l'acció de compromís i cultura del Teatre Clavé, que per cert m'encanta, en el sentit de unir cultura i temes socials, no? Entre altres coses, estem posant en marxa, no sé si ho puc dir-ho, però ho avançaré, com un agermanament també amb la Fundació El Rusc, que a més té molt de sentit perquè treballem al mateix col·lectiu i també tenen uns inicis molt semblants en el nostre projecte, salvant les distàncies i la cultura. Però bàsicament és això, el que hem volgut en aquests últims 2 anys, arran d'aquella trobada, jo crec, és enfortir la relació del poble amb l'associació i amb tot.
1: Clar, perquè entenc que abans potser de la teva entrada deies que l'entitat era potser més a nivell nacional, o centrava en aspectes més generals, no tant en, doncs, en aquest col·lectiu i en aquest país de Togo, no?
0: Exacte, feien això, intervencions puntuals en països puntuals, on feia falta això, una intervenció mèdica puntual, muntar un ambulatori concret en una zona concreta, etc, etc. Però des de que vam conèixer el projecte, que a més el vam conèixer des de la idea, abans fins i tot de ser un projecte en si, des de la idea, llavors ens hem centrat en això perquè creiem que és molt important, i a part s'ha anat sumant gent que a més no ha deixat mai el projecte. Vol dir que estem molt ben acompanyats, i gràcies a tota aquesta unió s'han pogut fer les coses, sí.
1: Abans has parlat de persones reinsertades, d'intentar ajudar-les a reinsertar-se a les famílies, també recordant aquella entrevista que vam fer, explicaves que ajudeu a reinsertar aquestes persones perquè potser les famílies de Togo, en concret estic parlant, no tenen ben vistes la gent amb discapacitat o amb alguna malaltia mental, o

0: o com era aquesta història, perquè ho vas explicar. Exacte. Llavors sí. I crec que és un punt interessant.
1: Bueno, bàsicament és això, és, tampoc és que siguin diferents a nosaltres, és a dir, fa 50 anys, fa 100 anys aquí, la discapacitat, la malaltia mental, la salut mental, la miràvem des d'una altra perspectiva. Llavors, allà, actualment, encara a dia d'avui, tot i que ara portem uns anys sensibilitzant la població, etcètera, etcètera, doncs tot el que anava relacionat a la malaltia mental, la discapacitat, estava molt lligat a, pues, a la bruixeria, a taques, a temes de xamanisme, etcètera, etcètera. Llavors, que dins d'una família hi hagués una persona amb síndrome de Down, amb una discapacitat, amb una malaltia mental, no es veia com algo físic, com una malaltia, sinó pues, això, com pues, perquè la família ha fet algo malament i per tant els déus l'estan castigant, aquesta persona es convertia en un déu bruixot, en un nen serp, en alguns casos, i en el pitjor dels casos els abandonaven en el bosc sagrat i que Déu faci el que hagi de fer. Llavors, és molt important, crec, poder actuar en aquest col·lectiu i poder transformar aquesta visió.
0: També, d'altra banda, abans tocàvem aquest tema de la campanya de Compromís i Cultura, ara ja fa uns mesos que està tot en marxa. No sé els fons, els diners recaptats, on voleu que vagin, perquè entenc que siguin els que siguin, els voldreu centrar en una cosa, perquè deu haver-hi molts llocs per poder finançar.
1: Exacte, sí, finançament sempre en falta, vull dir que... però sí, en concret el projecte que vam presentar pel Compromís i Cultura era precisament per poder reinsertar tres usuaris del centre que ja han fet tot el procés de rehabilitació, s'ha fet tot un treball paral·lel amb les seves famílies i el que volem és que tornin a la seva comunitat, tornin dins de les seves famílies amb un projecte socioeconòmic sota el braç, diguéssim. N'hi ha dos que han après durant 5-6 anys l'ofici de forner en el centre, llavors ara són capaços de fer tot el procés, des de la compra de les matèries primes fins a amassar el pa, etc, tenir el forn preparat, coure'l, poder-lo vendre. Per tant, la idea, si recollim els fons suficients, seria que a dos d'aquestes persones se'ls hi pogués muntar un forn artesanal en el seu poble, sempre en combinació amb les seves famílies i amb el suport guiat i continuat del projecte, perquè puguin tornar al seu poble, a la seva comunitat, sent útils i tinguent feina i una feina digna que els faci més autònoms i més autosuficients i que no siguin aquella llosa, aquella xacra que havien sigut, entre cometes, anteriorment. Una altra seria, doncs, comprar un petit ramat de cabres amb tots els materials necessaris per poder fer l'ofici de pastor també a la seva terra i en el seu poble. Però bàsicament el que m'interessa més, gairebé diria que de la campanya del Compromís i Cultura, ja no són els diners recaptats, que sí, que és ideal i fan falta per poder dur a terme tot això, però m'encanta la idea de que durant tot un any es vagin explicant petites coses sobre el projecte i sobre l'associació i així, pues això, no? Fem poble, es va coneguent, la gent es va informant i mica en mica doncs es sensibilitza també pues, d'aquest col·lectiu a l'Àfrica i de les activitats que duem a terme diàriament, vull dir que...
0: Per tancar una mica d'aquest tema de la campanya, també el Teatre Clavé, quan s'han dut a terme obres o representacions o simplement xerrades, també es projecta sempre una pantalla amb aquest vídeo explicatiu. No sé, entenc que ho estaves dient, que valores positivament tota aquesta campanya, però a més és una pantalla que atrau tant la gent més gran com la gent jove també, que suposo que deu ser un públic més difícil de consciència. No sé com valores aquest vídeo i si ens pots explicar una mica en dues frases de què tracta.
1: Bueno, bàsicament expliquem això, expliquem aquests petits projectes, expliquem el testimoniatge d'aquesta gent que ha arribat al centre siguent ningú i rebutjats per tothom, com mica en mica s'han pogut formar, han guanyat autonomia, han après un ofici i ara estan en el punt de poder tornar a les seves famílies. Llavors, ostres, per mi em sembla un missatge molt potent, i que això, no? Que a més des d'aquí, des de la cultura, des d'un focus d'informació com és el Teatre Clavé, on té el que deies, hi passa tant gent jove com gent gran, com adults, com gent de tota mena i de tota classe, pugui anar sentint i pugui anar veient això, crec que per mi és el punt clau d'aquesta acció de Compromís i Cultura. Sí.
0: Per acabar ja les preguntes, tenia també aquí apuntat, no sé com aneu de programació, si teniu alguna activitat aquí a Tordera o en general programada pels propers mesos, les properes setmanes, no sé, això, com aneu de programació i si ens podeu avançar alguna cosa, ja ens deieu això també d'altres.
1: Sí, mira, ara el que et deia, encara està així que li estem donant forma, però crec que la idea més important de moment que tenim en ment és, a banda d'anar fent el seguiment del Compromís i Cultura i a partir de l'espai que ens dona el Teatre Clavé, doncs poder fer alguna xerrada que aprofunditzi una mica més amb la feina que fem, jo crec que és molt important també aquest inici d'agermanament entre la Fundació El Rusc i la feina que fan El Rusc amb el Centre de Togo. Per això, perquè al final ens uneixen l'amor al col·lectiu, la idea de canviar vides amb dignitat, de donar un futur, no només donar protecció immediata, i a partir d'aquí veure què sorgeix. No tenim cap cosa concreta, però estem treballant sobre això.
0: Doncs Joan, no sé si em deixo alguna cosa o vols afegir alguna cosa més. Per la meva banda ja estic.
1: Bé, donar les gràcies per l'oportunitat de poder-ho parlar, donar les gràcies al teatre també per aquesta difusió i per aquests fons que es aniran recaptant durant tot l'any, també a la Fundació El Rusc per l'espai, per la capacitat, per poder-nos ensenyar i emmirallar-nos amb tot el que porten 50 anys fent, no?, amb el col·lectiu, a l'Ajuntament també, perquè alguna vegada també ens han ajudat amb coses concretes i amb subvencions, i al poble en general per estar atent al que fem i per seguir-nos una mica.
0: Doncs Joan, moltes gràcies per atendre els micròfons avui aquí a Ràdio Tordera, i esperem doncs que vagi molt bé els propers mesos també.
1: Gràcies.
0: I amb vosaltres doncs que també ens acomiadem una setmana més, ens trobem la propera setmana amb una altra entitat per conèixer i un convidat que ens explicarà doncs tot el que vulguem saber d'aquesta nova entitat.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.